0: 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables, les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Les 4:03 comença el Connectats.

0: Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, la Tina Forest. Avui és divendres 22 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una situació gairebé d'estiu, la que estem tenint ja a aquesta hora, i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la descoberta de dues tombes del segle X que es mantenen intactes i ho farem amb l'arqueòleg Jordi Roig. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la suspensió de les concessions de llicències a Barcelona durant un any als supermercats de 24 hores i també per parlar sobre la pressió estètica. A partir de les 5 coneixerem el mestre pastisser Joan Muntada. També sabrem com han viscut les festes de maig els companys de Badalona Comunicació amb el viatge al centre de la ràdio. I acabarem amb Cultura fent un repàs a les estrenes de cinema amb Jordi Guillem. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem.
1: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia amb la roda d'actualitat i comencem per Terrassa amb Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Els alcaldes de Terrassa i Girona, Jordi Ballart i Lluc Salellas, van mantenir una trobada institucional a la capital gironina que va servir per compartir experiències i reptes comuns vinculats al municipalisme, la transformació urbana i la gestió dels serveis públics. Durant la reunió, ambdós municipis van coincidir en la necessitat de reforçar la veu de les ciutats mitjanes i també que creuen necessari impulsar aliances entre municipis amb models de gestió basats en la proximitat i la identitat local. Els dos alcaldes també van anunciar la creació d'un espai compartit de treball per abordar qüestions relacionades amb l'habitatge, la mobilitat, el desenvolupament econòmic, el creixement demogràfic i la lluita contra el canvi climàtic. La trobada també va servir per posar en comú experiències sobre la gestió pública de serveis municipals i el paper dels ajuntaments en la transició energètica. En aquest sentit, Terrassa i Girona van destacar el treball conjunt que s'ha fet des de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. El ferit en el tiroteig d'ahir al vespre a Campuchaner ja ha rebut l'alta hospitalària. L'home va rebre l'impacte d'una bala, però en cap moment es va témer per la seva vida. Mentrestant, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga els fets i en busca l'autor o els autors que haurien fugit del lloc dels fets al carrer Joan Balart en cotxe. Segons ha apuntat el cas, però no han confirmat fonts policials, la principal hipòtesi és que tot va començar per una baralla entre dues famílies. Els agents també estan analitzant el vehicle de la víctima, que va quedar abandonat a les portes de les urgències del Taulí amb diversos trets. Durant una bona estona, la policia va haver de blindar els accessos a les urgències davant de la gran concentració de familiars i també coneguts de la víctima que s'hi havia aplegat.
0: Gràcies, Júlia. Continuem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Tina. Aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet. Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-ho i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries contra el responsable de l'errada. Segons expliquen des del Departament de Territori, una al·legació havia quedat sense obrir. És el mateix que va passar l'anterior cop, que es va portar a la comissió informativa aquest expedient, i des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informàtic i atribueixen l'error al mateix treballador. Escoltem el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
4: El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
3: Des de Guanyem, però, desconfien de la resposta. Creuen que el govern està amagant informació i consideren inversemblant que la mateixa errada s'hagi repetit dues vegades. Titllen la situació de frau democràtic. Mentre que Guanyem exigeix aquestes responsabilitats polítiques de forma immediata, l'executiu local assegura que arribarà fins al final de la investigació amb totes les garanties.
0: Gràcies, Martí. Seguim i ho fem anant cap al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui es commemora el Dia Mundial de la Biodiversitat, una diada que al Prat se celebra diumenge amb jornada de natura i descobriment de les espècies del Delta. Durant el matí tindran lloc diverses activitats, com un recorregut guiat pels espais naturals del riu, de Caltet, de Calarana i per la Pineda. Serà amb l'acompanyament de l'aplicació de ciència gratuïta per registrar observacions Minca. Ho explica el tècnic d'ús públic i educació ambiental del Consorci, Néstor Urios.
6: A tots dos llocs, Prat i Viladecans, tenim aquesta activitat i farem una visita guiada en què explicarem l'espai, els dos espais, en cada lloc hi haurà un guia, però alhora aprendrem a utilitzar una eina que és el Minca, que és una aplicació que ens permetrà doncs, anar recollint i compartint les observacions que fem.
5: La celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat tindrà lloc des de 12:45 fins a 1 a Caltet. Pel que fa a la resta d'activitats periòdiques, les podeu consultar a la pàgina web deltallobregat.cat.
0: Gràcies, Lluís. Anem ara cap a Castellà del Vallès amb l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
7: Bona tarda, Tina. La Sala Polivalent del Mirador de Castellà acollirà entre el 26 de maig i l'1 de juny l'exposició itinerant 50 anys de la Bressola. 50 anys sembrant futur. creada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat. La Bressola és una associació cultural fundada a la ciutat de Perpinyà l'any 1976, amb l'objectiu de promoure una xarxa d'escoles d'immersió lingüística en català a França, especialment a la comarca del Rosselló. Pel que fa a l'exposició, aquesta conté 15 plafons diferents, els quals ofereixen un recorregut per la història de l'associació de la Bressola, alhora que fan difusió del seu projecte pedagògic, basat en el sistema d'immersió lingüística, la verticalitat i el treball cooperatiu. La mostra ha aterrat a Castellà del Vallès gràcies a la CAL, la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, i a l'Ajuntament. Paral·lelament a l'exposició, s'ha programat el dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda la xerrada Reverbera Martín l'ús del català a la Catalunya del Nord, la qual serà oferta per Geoffroy Lourdou, president dels Amics de la Bressola.
0: Gràcies, Albert. I acabem aquesta ronda d'actualitat amb Sant Cugat, amb la Mireia Puente.
8: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Errenteria, Guipúscoa, l'ascens a la divisió d'honor plata, tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres a les 5 de la tarda contra l'RK Navarrés, dissabte a 7:45 del vespre. S'enfronten al conjunt anfitrió l'Herença, Vitec, i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga. És la primera vegada que l'handbol Sant Cugat té la possibilitat de pujar a aquesta categoria i arriba a la cita en un bon moment, en dinàmica ascendent, després d'un molt bon tram final de lliga que els ha permès classificar-se per aquestes fases d'ascens. Així ho explicava a Cugat Media l'entrenador de l'equip santcugatenc, Héctor Gómez, que assegurava que l'objectiu és guanyar els tres partits.
9: Afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes aquest cap de setmana, perquè realment és un objectiu que ens havíem marcat des de principi de temporada. Estem amb molta energia, molta il·lusió i intentar guanyar els tres partits. Opcions? Creiem que tenien opcions reals. Evidentment, els dos equips del nord creiem que són rivals forts a batre. Llavors, jo crec que la clau és començar bé i després anar fent poc a poc.
8: Gómez destaca el conjunt anfitrió, l'Herença Vitec i l'RK, campions del grup bàsquet navarrès respectivament com a principals rivals a batre. L'handbol Sant Cugat femení es va classificar com a segon de grup, mentre que el Ciudad Jardín ho va fer com a tercer del grup andalús. El primer classificat del grup serà qui aconsegueixi l'ascens a la divisió d'honor plata femenina.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: La campanya d'intervencions arqueològiques 2025-2026 al jaciment de Castellà Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïbles a dos rics esposos del segle X. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà.
7: Una troballa que s'ha titllat d'excepcional, ja que fins ara les tombes que s'han trobat a Castellà Vell, unes 243, eren totes iguals i eren tombes senzilles. Aquestes són les dues úniques amb caràcter de mausoleu de quasi 2 metres de fondària que estaven recolzades sobre la paret de l'església preromànica. I per parlar-ne d'aquest tema tenim el director de les excavacions de Castellà Vell, l'arqueòleg Jordi Roig. Jordi, bona tarda i benvingut aquí al Connectats.
11: Bona tarda, gràcies.
7: Estem davant d'una troballa molt excepcional, aquestes sepultures que es diu úniques a Catalunya i excepcionals a escala europea. Per què?
11: Sí, bé, a veure, d'una banda, primer lloc, pel seu excel·lent estat de conservació. És a dir, aquestes estructures, aquestes sepultures construïdes, ens han arribat intactes i inalterades des del moment que es van fer en el segle X fins ara.

0: En segon lloc, és la singularitat del tipus de resta. En aquest cas, és un tipus de tomba construïda que era molt especial ja a l'època. Estem parlant del segle X, i aquestes tombes anaven reservades a l'elit més èlit, és a dir, els comtes, parents de comtes, jerarquia eclesiàstica, abats, abadeses, i alguns personatges magnats locals i personatges vinculats a l'elit comtal, no? De manera que això afegeix encara més, doncs, la singularitat, no? El fet que n'hi havia molt poques, perquè representa que era una estructura funerària que representava a un determinat grup de població, no? I en aquest cas, que Castellavell, diguem-ne, és un jaciment de tipus rural, és un castell del segle X, un castell d'encastellamento amb església, poblament i això, clar, no seria el lloc idoni a on buscaríem aquest tipus de tombes monumentals construïdes, perquè van més associades, com que dèiem que eren de l'èlit, no? A l'èlit on es troben aquests períodes, no? Doncs en aquest cas, que estem en el territori del comtat de Barcelona, doncs era la ciutat de Barcelona. La ciutat comtal, la ciutat de Barcelona del 910, un cop ha estat alliberada per Carlemany, un cop ja diguem-ne, s'ha expulsat el poder islàmic, era Barcelona, representa que on hi havia la catedral, no? On hi havia el comte i tota la jerarquia de poder, no? És a Barcelona on aquest tipus de tombes, i al voltant de la catedral, on les hauríem de trobar, no?
1: És més fàcil.
0: És més fàcil, perquè és el lloc on es trobava tots aquests personatges.
1: Perquè aquí, perdona que et talli, hi ha una cosa molt curiosa que m'ha sobtat, que ho parlàvem abans de l'entrevista, que és la troballa als anys 80, si no recordo malament, d'aquell marbre, no? Que és la sepultura d'aquesta tomba, i es va trobar en un altre espai, només.
0: No, en el fons, no, es va trobar en aquell espai. L'únic que, quan es va trobar en els anys 80, s'estaven fent com treballs de voluntariat, de refacció, restauració, moviment de terres, desmuntar murs, no? Una mica treballs d'aquest tipus, que no van anar acompanyats d'un control o d'una intervenció arqueològica en paral·lel, no? De manera que aquest element, aquesta làpida de marbre de l'Armomir, que va sortir en el 84, junt també amb altres coses, eh? Vull dir que no es va com profunditzar, no es va continuar el que seria, doncs, la recerca o indagar, no?, d'allò que no havia sortit, etc.
1: No?
0: Vull dir, sí, és allò que es diu com una troballa puntual, aïllada, que la sort ha fet que ara, no? Vull dir que el 2026, puguem trobar l'emplaçament a on estava col·locada, i la construcció funerària, aquesta tomba singular de l'Armomir, que tenia aquesta làpida i incorporada en la seva estructura de mausoleu visible, perquè fos visualitzada. No? Vull dir que aquesta és també l'altra singularitat d'aquesta resta, d'aquesta tomba, pel fet de ser bastant exclusiva, que n'hi ha poques. El seu estat de conservació únic, que encara n'hi ha menys. Que a Catalunya no en tenim cap que estigui intacte amb tota la seva construcció. I amb tot el que això aporta, pel coneixement de les pràctiques funeràries. Vull dir, ara això, esclar, la troballa d'aquesta tomba i la informació que es desprèn una mica reescriu el que és l'arqueologia funerària o el coneixement que teníem fins ara de com eren les tombes, de com eren els cementiris, de com eren les jerarquies de la societat, no? Etcètera. I fins i tot com eren físicament aquestes tombes. Les altres que es coneixen per aquí a França, que n'hi ha algunes, estan molt més arrasades. No es conserven amb la integritat d'aquestes. Aquestes ens permeten reconstruir el seu alçat, com era la seva estructura aèria, la volta, els arcosolis on anava la làpida, cosa que es desconeixia profundament. Perquè d'aquestes làpides de marbre, aquests epitafis funeraris del segle X, a Catalunya n'hi ha una desena, més o menys, trobades al llarg del temps i també de forma així descontextualitzada. No en tenim cap

0: puguem associar a una tomba en concret. Són troballes esporàdiques, una mica com havia estat la de l'Armomir en els anys 80, però que ara, que és les circumstàncies, han fet que es pugui reubicar. Clar, això encara revaloritza molt més, perquè una peça d'aquestes característiques, sí, esclar, és bastant exclusiva, que et deien, hi ha una desena a Catalunya de comtes, fills de comtes, abats i tal, doncs d'un personatge d'aquí castellà, clar, és singular, però el fet de poder-la ubicar en la seva tomba, clar, ja és el súmum, eh? Ja això sí que ja no hi ha cap altre exemple, tampoc a Europa. A Europa també se'n coneixen de làpides d'aquestes, algunes també, però passa el mateix. No es poden vincular ni associar a cap sepultura.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí. Perquè parlaves ara del Hermomir i Riquila, que això els noms sí que els sabem per la làpida aquesta de marbre de Carrara, que era una cosa que et preguntava abans, no?, que a mi em cridava molt l'atenció, no?, de dir, ostres, com arriba el marbre de Carrara aquí al segle X, no? Els romans, no?
0: Els romans, sí, sempre és els romans.
1: Reaprofitat.
0: Aquest marbre, o aquesta placa de marbre, és un marbre que per darrere té unes decoracions de volutes... Sí,
1: té una doble història,
0: Té una doble història, vull dir, originalment seria algun banc o algun fris d'alguna construcció romana, potser...
1: Doncs... Perquè al segle X seria complicadíssim trobar marbre de Carrara aquí. Després de pràcticament 10 segles, no?
0: Clar, a veure, no seria difícil si fas això, no?, de reciclar o de recuperar. Ja hi havia, diguem-ne, com un circuit...
1: Aprofitament, no?
0: De, sí, a Roma mateix.
1: No, com es va fer el Coliseu, no?, per exemple.
0: A Roma mateix, i en aquests moments del segle X i abans... Ja hi havia instaurat un grup o unes quadrilles que desmuntaven, recuperaven els marbres, els fraccionaven i els repartien per tot l'imperi per ser reutilitzats, no?
1: No sé si encara és massa aviat, però què sabem d'Hermomir i de Riquila, d'aquests magnats que estan enterrats aquí?
0: A veure, diguem-ne, clar, és una cosa com molt recent, vull dir, encara, diguem-ne... sort, que encara sabem moltes coses, però representa que no les hauríem de saber encara, perquè tot just ho acabem de trobar. I esclar, i això representa que inicia una recerca com en paral·lel a partir de les restes localitzades. En aquest cas, com que hem pogut associar la làpida, que la làpida doncs, ja era coneguda, transcrita de fa temps, ja està inclosa en els corpus de làpides de Catalunya, clar, ja tenim una informació. I, per altra banda, la documentació escrita. La documentació escrita, que també doncs, en gran part està com publicada i recollida en volums, doncs, ha pogut ser consultada, tot i que no s'ha fet encara l'estudi, és això que dic, ara inicia tots aquests camins de recerca paral·lela, no?, de documental, de paleoantropologia, etc. A hores d'ara podem saber unes coses bàsiques. D'una banda, el nom del personatge que hi ha enterrat a la tomba monumental principal, vull dir, aquest Hermomir, que sabem que va morir l'any 966. Indirectament, fent la recerca documental, trobem algunes referències d'uns Hermomirs aquí castellà, de manera que podem contrastar a partir de les dates d'aquests documents si realment eren aquest que hi ha aquí enterrat, no? I trobem un document del 965, que és com l'any abans, on apareix un Hermomir amb la seva esposa Riquila. De manera que es pot, diguem, pressuposar que la segona tomba que hi ha al costat, enganxada, que a més l'arqueologia ha determinat i la paleoantropologia, que és un individu femení d'entre uns 35-40 anys, els documents ens parlen d'un Hermomir i la seva esposa Riquila, en aquest cas doncs, és possible, diguem-ne, plantejar la possibilitat que la segona tomba sigui d'aquesta Riquila que surt als documents, perquè la segona tomba no té làpida funerària, no té epitafi funerari. Mm-hmm. Això és habitual, perquè els personatges femenins no acostumaven a tenir làpides d'aquest tipus. D'aquestes 10 que es coneixen a Catalunya, crec que n'hi ha només dues que corresponen a personatges femenins, i una és la filla del comte i l'altra és una abadesa. De manera que no és d'estranyar.
1: Havia de ser molt important.
0: Sí, havia de ser molt important. Vull dir, i que el paper de les dones doncs, era el que era, tot i que representa que actuaven com a magnats, una mica així, doncs, per un igual, suposadament, que els esposos, no? Perquè en aquests documents del segle X és habitual, doncs, això, Armamir, la seva esposa, Riquila, no? Vull dir, surten com enumerats i una mica al mateix nivell, aquests personatges magnats, no? Que tenen propietats, compren, etc. No? Però en aquest cas no hi hem pogut associar cap làpida, vull dir, no n'hi hem trobat cap físicament, ni tampoc se n'havia trobat antigament cap. De manera que, clar, la identificació del personatge femení una mica està diguem-ne ara...
1: A l'aire, no?
0: A l'aire, perquè, clar, la recerca, aquesta documental que s'ha de portar a terme, doncs ens ho acabarà de quadrar, no? Però a nivell de proposta, a partir del que s'ha mirat així una mica per sobre dels documents, és que pugui tractar-se de l'esposa d'aquest Armamir dels documents, que es deia Riquila. Altres informacions que podem saber, doncs, per exemple, del cas de l'Armamir, són els estudis, diguem-ne, com visuals de paleoantropologia fets sobre el terreny, que són també estimatius, perquè representa que s'ha de traslladar al laboratori, processar-ho, etc., fer medicions, però determinen que és un individu masculí, adult, també de sobre els 40 anys, així grosso modo, que no presenta alteracions ni mostres de treball físic intens en els ossos, un estat de salut molt bo, el sí, tema de les dents...
1: Significant, clar, per saber qui era.
0: Clar.
1: Perquè en aquella època...
0: Sí, representa que per exemple, els altres 200 i pico que tenim, la gran majoria tenen traumatismes, evidències com d'artrosis a la columna, d'haver fet treballs molt, diguem-ne, molt durs, no? I, en canvi, aquests dos, tant ell com ella, l'esquelet, la informació que ens dona, ara sí, com a priori, però que sembla que ja és així, tant pel tema de la dentició com per les traces en els ossos, que no havien treballat durament.
1: No van treballar
0: d'una altra manera, però no físicament, no físicament.
1: Sí. Doncs déu-n'hi-do, quina descoberta. Jordi Roig, moltes gràcies per venir aquí al Connectats a explicar-nos aquesta troballa històrica, perquè la podem dir així, que és una troballa històrica sí. A nivell europeu.
0: I tant,
1: fins i tot d'aquesta societat carolíngia, que potser des d'aquí podem reescriure alguna cosa, fins
0: sí,
1: i tot.
0: Sí, i tant, molt bé.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Continuem al Connectats i ara és el moment de fer la tertúlia, espai en què debatem sobre diferents temes d'actualitat. Primer de tot, presentem els tertulians d'avui. Per part de Cugat Mèdia, m'acompanya la Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. Benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Des del Prat també ens acompanya la Marga Soler, periodista pratenca i exdirectora de ràdio L'Hospitalet. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
0: I finalment, des de Sabadell, també ens acompanya en Quirze Casablanques, llicenciat en Humanitats. Benvingut.
3: Hola, bona tarda.
0: A veure, anem a introduir el primer tema de la tertúlia d'avui, si us sembla. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any la concessió de noves llicències per obrir nous supermercats que operen les 24 hores, que és una mesura que s'ha posat en marxa aquesta setmana i que té efecte immediat, mentre el consistori està preparant una regulació específica per al conjunt de la ciutat. De fet, ja fa anys que aquest tipus de comerços van en augment a la ciutat i havien generat problemes de convivència en alguns punts. L'Ajuntament de Barcelona diu que amb aquesta mesura pretén protegir el comerç de proximitat. D'entrada, què us sembla aquesta mesura? Era necessària? Arriba tard? Què en penseu? Per exemple, Maribel.
1: Jo crec que està bé, perquè un dels problemes que he vist que tenien és que quan han fet inspeccions han vist que són botigues molt petites, pocs metres quadrats, algunes amb problemes sanitaris. Per tant, si ja no és tan fàcil obrir un d'aquests comerços, sinó que es dificulta més, potser la gent que ho podrà fer tindrà, no sé, un altre tarannà. A mi em sembla bé.
0: Marga, quina és la teva opinió?
2: Home, jo crec que tothom té dret a la vida, no? Vull dir que d'alguna manera hi hagi comerç o no hi hagi comerç, o no sigui comerç o uns comerç d'una manera o uns comerç d'una altra, vull dir, la gent que té... A veure, tots necessitem viure, i necessitem viure dignament, i per tant tothom hauria de tenir una oportunitat com a mínim de poder tirar endavant. Ara, el tema dels comerços d'aquesta manera, jo crec que ja fa falta una bona legislatura, una legislació en el qual està molt bé que s'obrin, però amb unes condicions, amb alguns avantatges, amb alguns inconvenients, i que les coses siguin reglamentades. I que això es faci a tot arreu. No només perquè aquí a aquest poble hi ha quatre gats, doncs no cal, i a l'altre posto no sé què. No, ho hem de fer-ho ben fet. I hem de pensar que les lleis han de ser fetes per tothom. I han de ser, tothom ha de tenir dret a la llei i, a més, acatar-la.
0: Quirze.
3: Mira, jo penso que, per un costat, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, que de vegades aquestes coses estan a darrere d'aquestes altres coses, que diu que aquesta gent poden operar sense restriccions. I jo llavors pregunto, operar sense restriccions què vol dir? Fer el que ens dona la gana? O, no sé, per això, per lo que ens deia la Marga, necessitem que això tingui uns paràmetres i que s'observin aquests paràmetres. I em dóna la impressió que aquest tipus d'establiments no va per aquí la cosa. No sé, suposo que tot això es pot anar desenvolupant amb la conversa, no?
0: Uh-huh. De fet, vull posar el focus també en una cosa que havia comentat la Maribel, que és el tema d'aquestes sancions, no? Una de les polèmiques que també havia generat aquest tipus d'establiments era la quantitat de sancions que s'havien rebut. No sé si creieu que en aquest sentit hi hauria d'haver més regulació d'anar a vigilar més aquest tipus de comerços o els comerços en general, eh?
3: Mira, jo amb això precisament no m'hi he atrevit a dir-ho directament, però amb el que ens acabes de dir tu ara, penso que les infraccions que s'han observat, 123 en matèria laboral, i llavors diu que s'hi han observat infrahabitatges, una cosa lliga amb l'altra, que estem treballant amb esclavatge aquí, o com va això? De vegades jo ho he sentit a dir i no ho he comprovat, i per això ho dic amb la boca petita i no m'atreveixo a alçar una mica més la veu, però que la gent treballa en aquests comerços amb un règim de no laboral, no, molt més enllà que un règim laboral.
2: Ja, però potser també ja els hi va bé, potser no han trobat l'oportunitat de tenir doncs, un sou digne i de poder viure una mica, doncs, no sé,
3: sí,
2: però, amb unes condicions, no?
3: Sí, però a una banda hi ha els que no han trobat manera de tenir un sou digne i per l'altra banda hi ha els que ofereixen molt menys que un sou digne. Vull dir, això hauria alguna cosa hauria d'anar d'acord amb l'altra.
2: Bueno, perquè s'hauria de regular d'una altra manera.
3: Ja.
2: Vull dir que, clar, aquí fa falta, ara aquí fa falta una regulació en, el, en la qual, doncs, vull dir, vull dir, els comerços han de tenir unes certes condicions, han de tenir una certa disposició dels treballadors que tinguin, les condicions dels treballadors, clar, hi ha tot una norma, que la norma hi és, el que passa és que jo crec que no s'aplica.
1: És que és el que jo penso, perdoneu, és que jo crec que això de tenir els treballadors assegurats amb uns horaris, amb uns convenis, això ja existeix. El que passa que hi ha abusadors que, doncs, que, pues això, que n'abusen de les persones que necessiten una feina, sigui com sigui. Perquè el fet que aquests comerços estiguin oberts tantes hores vol dir que la persona que hi treballa són comerços petits, jo pel que he vist a la notícia que ens heu enviat per comentar, són comerços petits, vull dir que no deuen tenir més d'un treballador, i si no tanquen, és que no ho he entès jo això dels comerços de 24 hores, jo no n'he vist, no sé, Sant Cugat em sembla que no n'hi ha cap que estigui sempre obert. El que sí que és veritat que alguns tanquen molt tard, en lloc de tancar les 8, a les 9 encara estan oberts, i suposo que aquí està la cosa, no? Abusar
2: sí,
1: del treballador.
2: Jo vi que el Prat de Llobregat i el Prat de Llobregat, comerços de 24 hores, jo crec que no n'hi ha cap.
1: Jo crec que Sant Cugat tampoc.
2: Clar, vull dir que no, el que passa és que uns tanquen amb una hora, uns altres amb una altra. Jo crec que el tema aquest està una mica mal regulat. S'haurien de fer amb unes condicions i unes clàusules i obligatòries de complir-les. I potser llavors la cosa es regularia una mica més.
3: Jo no ho sé, aquí a Sabadell no ho sé si n'hi han de 24 hores, però a prop de casa meva n'hi han dos d'establiments d'aquests que sempre els he trobat oberts. I, o sigui, sempre aquí passo, i pot ser que hi passi molt d'hora al matí perquè em convé, doncs, anar a l'idea, o perquè plego molt tard al vespre i també hi passo per davant, i allò està obert. I un parell de vegades que hi he entrat, una vegada era d'hora del matí i l'altra era tard del vespre, amb un dels dos establiments que us dic, la persona que hi havia era la mateixa. Que dius, ostres, aquest home fot més hores que un rellotge.
2: Això en el Prat també existeix. Hi ha una botiga d'aquest tipus de 24 hores que és com d'uns pakistanis i que està oberta sempre que passes. Sempre hi és.
3: Sempre hi ha la mateixa persona i dius, bueno, aviam, aquest petit sou no sabem si digne o no, és per tantes hores? O per tantes hores guanyen molts diners? Perquè llavors, mira, cadascú que faci el que pugui, no? Bueno, sí. No sé, jo ho deixo així,
0: Una de les coses que deia l'Ajuntament de Barcelona per posar aquesta mesura sobre la taula era el que dèiem, no? Que la intenció és protegir d'alguna manera el comerç de proximitat. Pel que fa a aquest comerç, creieu que aquesta mesura ajudarà a protegir aquest tipus de negocis o caldrien més mesures diferents?
2: Jo crec que perquè això no sigui d'aquesta manera, les mesures han de ser molt més disciplinades, amb uns horaris quadrats i que les botigues han d'obrir de tal hora, no fins a les 3 de la matinada, bueno, com abans. Abans hi havia un horari d'obrir, un horari de tancar i s'ha acabat, i ara no, ara això és, bueno, una mica en 60, no, que diem.
3: Sí, exacte.
1: Però jo crec que és perquè ja la normativa hi és, el que passa que ningú ho controla i és una cosa permissiva, però jo crec que hi ha uns horaris de comerços, de mateixa manera que també els comerços han de tancar els festius i veus alguns que estan oberts. Tinc la sensació que una cosa és la normativa, la llei, la regulació, que això està fet, i una altra cosa és pues un munt de gent, pel que sembla, que no la compleix.
2: També hi ha comerços que són de 24 hores, per llei. Amb la qual cosa, aquests ja entren dentro de la llei. Sí, i a més ho posen en el ròtol de l'entrada o de la porta, i ja posa 24 hores, amb la qual cosa allà pots anar-hi a l'hora que vulguis. Ara, de quina manera es regula això i quina diferència hi ha entre els que poden pagar els impostos aquests dels 24 hores i els altres que obren quan volen? Això ja ho desconec.
3: N'hi ha que obren durant 24 hores, com per exemple, jo, o sigui, la meva experiència sempre la centro a la meva ciutat, on visc, a Sabadell. Per Sabadell, per exemple, hi ha dues farmàcies que obren 24 hores al dia durant 365 dies l'any. Però, esclar, depèn de l'hora que hi vas, hi trobes una persona o n'hi trobes una altra. Clar, vull dir, aquests tenen donat d'alta aquell senyor que hi és de les 8 del matí fins no sé quina hora, i el que després s'hi posa també, i amb el seu sou, tal com manen els convenis que deuen tenir, etcètera, etcètera. No de qualsevol manera, amb una persona que hi és sempre, perquè llavors això el que perjudica és aquell comerç de proximitat, que normalment és un comerç familiar, que diuen, bueno, és que a mi el meu comerç no dona per tenir assegurades tres persones, per pagar-los un sou, quan durant tota la nit només hi ha una a comprar una Coca-Cola, etcètera, etcètera, etcètera. No? Per tant, necessitaríem una regulació, però, o sigui, em dóna la impressió que aquesta regulació és molt complexa, eh?
0: Com tot.
2: Sí, exactament. Depèn dels interessos d'uns o dels interessos dels altres.
0: Exacte.
1: I no, de totes maneres, de qui són aquests comerços? Perquè jo tinc la sensació que el propietari no és la persona que està allà despatxant. Llavors, no sé, alguna vegada amb algun altre tipus de comerç, així que hem vist amb el meu home de Barcelona, així dèiem, això no serà blanqueig de diners, perquè aquí no entra ningú, aquí quin benefici en treuen? I, de fet, amb aquests petits comerços així, quin benefici en treuen? El treballador li paguen poquíssim, és un lloc molt petit, no tenen molta clientela, és impossible, perquè tampoc tenen molt l'assortiment de producte. I llavors, sí, quin rendiment té aquests comerços?
2: És que no... De totes maneres, depèn, perquè, per exemple, al Prat n'hi ha molts que són deuen ser els propietaris, els llogaters o el que sigui, són paquistanesos. I llavors estan oberts a l'hora que vulguis, està obert sempre.
0: I escolteu... Perdoneu, és que anem avançant perquè si no sortirem d'aquí. Ja per tancar aquest tema, us pregunto també que, bueno, molts d'aquests establiments també van dirigits d'alguna manera al turisme, també venen souvenirs o productes similars. En aquest sentit, creieu que la proliferació, ja ho direm bé, d'aquests comerços influeix també a reforçar aquest model de turisme de masses que fa molts anys que està present a la ciutat de Barcelona?
2: Sí, perquè estàs de Barcelona, però jo que vinc al Prat de Llobregat, de turisme res, eh?
0: No, per això, com que la mesura s'ha fet a Barcelona, per això estic parlant de Barcelona.
3: A mi, jo el que hauria de dir, el que em toca dir, és que a mi no m'agradaria veure Barcelona convertida en un parc temàtic, eh?
2: Home, a mi tampoc, eh?
3: Això,
2: però no sé si no ho veurem, eh? No sé.
3: No ho sé que arribarem a veure, no ho sé.
2: Per això t'ho dic.
0: Maribel?
1: Sí, no, jo és que també... Jo penso que moltes coses es fan per Barcelona. Aquí mateix a Sant Cugat jo he pensat, bueno, botigues d'aquestes, no sé, no? Però a Barcelona hi deu haver molts problemes que els que no hi vivim desconeixem, i que per tant moltes lleis, moltes regulacions es fan en funció de la capital. I, escolta, només això de que no sigui un parc temàtic, pues, cada vegada que hi ha un creuer a Barcelona ja s'embarquen 2.000 o 3.000 persones de cop, només d'un. Per tant,
2: i a més a més omplen els carrers, eh?
1: Clar, i pues, per tant, ara ja s'han tancat un tipus de restaurant concret que feia menjars més propis nostres. Ara s'han obert, pues, no sé, hamburgueses, no sé què més. Vull dir que l'oferta està destinada més al turisme que als habitants de Barcelona, i per això dius un parc temàtic, és clar, perquè canvia tot, canvia el comerç, canvia el tarannà també dels carrers, a què es dediquen, què s'hi fa, quan hi vas, què pots comprar... Doncs sí.
0: Mm-hmm. Doncs, sí, nois, sí. Si us sembla, deixem tancat aquest tema aquí, passem al segon tema de tertúlia, si us sembla. En aquest cas era el de que el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ha estrenat l'exposició El culte a la bellesa, que recorre els cànons estètics al llarg de la història per analitzar com ha canviat allò que considerem atractiu i també per reivindicar les belleses que han quedat excloses de la norma. La mostra parteix de la tesi que la bellesa és una construcció social i analitza com es construeixen els ideals estètics a partir de les obres d'una vintena d'artistes. I aquesta exposició em dóna peu a obrir el meló de la pressió estètica. Per tant, primer de tot, us pregunto si considereu que n'hi ha hagut sempre de pressió estètica o és una cosa que és més aviat actual. Maribel.
1: Oh, jo crec que des de sempre. Escolta, només cal veure Lluís XIV i aquests reis que com anaven emprifollats amb aquelles perruques. I és més, jo crec que és que a totes les cultures, perquè tots hem vist reportatges, no?, de tribus de l'Àfrica, doncs que o s'estiren el coll o es posaven com una mena de plat als llavis. Vull dir, aquesta idea de patir i de que passar mal per estar maco es pot fer perfectament. És més, avui en dia tothom va tatuat, això també fa mal. Bueno, jo no en tinc, però suposo que fa mal. Vull dir que per la bellesa som capaços, no sé, de fer coses estranyíssimes.
0: Marga.
2: Bueno, no sé, jo és que a mi l'estètica sincerament em preocupa molt poc, perquè penso que lo important, estem parlant de persones, eh? Lo important és trobar-se bé, sentir-se a gust amb un mateix. Això és molt important, perquè vull dir, molta estètica i molta cosa, però si no et sents a gust i això no t'agrada gaire i no sé què, doncs no, vull dir, jo penso que has de viure una mica el teu ritme i de la manera que tu et sentis còmode, digui el que digui la gent, per exemple. A mi, per lo menos, jo sóc així.
0: Quirze.
3: Mira, el que ha dit la Marga s'acosta una mica al que diré jo. Jo, per mi, la bellesa, a part de construcció social, això és una manera d'explicar les coses, a mi em dóna la impressió que la bellesa es tracta d'actitud. O sigui, actitud ambivalent. O sigui, la persona que vol ser bella té l'actitud de persona vella, i el que vol entendre que l'actitud pot ser bellesa també ho veu així. O sigui, no sé si m'he explicat, és que de vegades em dóna la impressió que jo ho entenc, però que em costa fer-ho entendre, no? No cal operar dintre d'un cànon estricte de dir per ser un home guapo o una dona guapa s'ha de ser així, sinó que s'ha de procurar i aconseguir que els altres percebin que ets guapo o guapa.
1: Mm-hmm. Mira, jo estic molt d'acord amb això.
2: Sí,
3: no
2: hi també.
3: Estàs d'acord?
2: Ah, sí. Jo també.
1: Sí, mira, per exemple, jo pensava que hi ha actrius com la Barbara Streisand,
3: sí,
1: que és guapíssima, i a més és que exerceix de diva, de guapa, o la Rossi de Palma, no? És una diva, en canvi. No estan dintre dels cànons del que es considera avui en dia una bellesa. I jo una vegada vaig sentir que la Liv Taylor deia: per ser guapa només t'ho has de creure. I em va fer molta gràcia, i perquè és veritat, perquè és el que deies tu. Llavors tens una altra actitud davant de la vida, davant de les coses.
0: Clar, però aquesta visió la teniu vosaltres i la té part de la societat, però sí que és cert que també hi ha un bombardeig constant de, per exemple, anuncis, no? De, per exemple, m'invento, anuncis que ens diuen que corregim algunes imperfeccions, entre cometes, com ara marques a la pell, o també en bona part de la societat que es diu també de que, no? Que molesta que les dones, per exemple, portem pèls a les aixelles o a les cames, creieu que això també influeix, aquest bombardeig d'anuncis, a que les dones, o que també hi ha pressió estètica amb homes, però la pressió estètica en general, estiguem subjectes a voler encaixar dins aquests cànons preestablerts?
2: Home, no sé, però jo la cirurgia estètica no me la faria mai, sincerament. Perquè penso que sóc com sóc, vaig néixer com vaig néixer, i a mi ja va estar bé.
3: I a més a més de néixer com vas néixer, Marga, la vida t'ha donat unes coses durant la vida, i la vida és el més preciós que tens. O sigui,
2: exacte,
3: si t'ha donat una marca a la pell, doncs és una conseqüència d'haver viscut.
2: I és meva, no? És meva.
4: Exacte, ja i és teva i és intransferible, a més a més.
1: El que passa és que això és una visió molt individual, però jo sí que crec, que a nivell general la societat és un bombardeig constant. Sembla com si ens vulguem uniformar tots, no? Ara està de moda totes rosses, tenides. Mm. Ara està de moda platino, totes iguales.
2: Sí, però això ens ho deixem fer, que és una mica...
1: Jo estic
2: clar, és que aquest
1: general,
2: és el problema.
1: Jo estic parlant en general i sobretot amb gent jove. No és el mateix quan tu ja ets gran i t'has acceptat que quan tens 15 anys... I hi ha una cosa, en filosofia, bueno, ja ho sabem, no?, que en diuen la mirada de l'altre. I la mirada de l'altre, desgraciadament, és que és un jutge. Mm. I llavors, quan ets insegur, immadur, jove, aquesta mirada de l'altre és molt important per tu. Després passes de tot. Ets tu mateixa i es faran. Però crec que sí, que hi ha un bombardeig i tinc la sensació que ara mateix al TikTok hi ha gent que es maquilla, que ensenyen a maquillar, que no sé què, com a primar-te, com fer, no sé... És un bombardeig constant. I els nois també, perquè mira que es maquillen al gimnàs.
2: I tot això val diners, Tot això val diners.
4: Sí, a més.
1: Vull dir que els nois entre els tatuatges i matxacar-se al gimnàs per estar catxes, vull dir, també.
4: Però jo sense anar a retre pleitesia tots aquests paràmetres imposats, jo torno a dir, si aquella persona que 15 anys era guapa per actitud, quan en té 80 pot continuar sent guapa, aquesta persona. Si manté aquesta actitud.
2: Mm-hmm. Jo estic d'acord, també, Sí, tens raó.
0: Clar, amb aquesta línia que dèieu de que les xarxes socials influeixen molt i que és tot aquest bombardeig, us vull compartir un fet, que és que l'altre dia un company va fer una entrevista a la periodista i divulgadora Núria Valero, i una de les coses que deia ella era que la pressió estètica havia arribat fins i tot a la primària. Deia que ja hi havia nenes de 10 anys preocupades per si tenien arrugues. Què us sembla aquesta dada?
2: Ara em sembla bestiesa, perdona.
4: Ara
2: mare meva. Sí, sí.
1: Sí, però riem, però és un símptoma esfereïdor. Vull dir, fins a quin punt ja no importa que siguis intel·ligent, ja no es valora, és a dir, com et jutgen els altres és pel teu aspecte físic si quadra o no quadra amb els cànons actuals de bellesa. I, per tant, si tu no estàs dins d'aquests cànons, t'ofereixen de tot perquè hi entris. Maquillatge, tenyir-te, operar-te...
4: Home, maquillar-te i tenyir-te encara pot ser un joc, si vas a mirar, no?
2: Sí, però operar-te no,
4: Operar-te... Bueno, i tatuar-te també ja va bastant enllà,
1: No ho sé, jo crec que tot és perquè per agradar als altres.
4: Sí.
2: O potser també per sentir-se bé ells. No? Sí.
1: Doncs clar, però et sents bé.
2: Hi ha persones que necessiten sentir-se bé.
4: Bueno, però no això de sotmetre-ho tot a un cànon, jo he tingut aquesta conversa mil vegades. Per exemple, hi ha el cànon literari que et diuen és que els llibres que són bons i que són aquest, i et fan una llista, o el cànon musical... No, perdona, el meu cànon literari són els llibres que a mi m'han agradat, i ja està. No m'ho ha d'explicar ningú quin és el cànon. O el cànon musical també és la música que a mi m'agrada. Ningú m'ha d'explicar quina és la que m'ha d'agradar.
2: Sí, sí.
1: Bueno, però nosaltres hem pogut triar.
4: Clar.
2: Tot és comerç, en el fons.
4: Sí.
0: I escolteu, creieu que hi ha una solució al respecte o seguirem amb aquesta pressió estètica que anirà pujant cada vegada més de to i serà cada vegada més ferotge?
4: Bueno, no ho sé.
2: Jo crec que cada vegada anirà pujant de to. Jo crec que no ens quedarem aquí, si no ja ho veureu. Perquè la joventut ja ha nascut d'una altra manera, ja va d'una altra manera. Quan nosaltres o jo, que sóc una persona gran, era petita, doncs totes, hi havia moltes coses que no hi eren. I la gent va seguint. I això, d'alguna manera, doncs, amb escala la societat.
1: Jo crec que això ha sigut des de sempre. quan érem petites no teníem segons quines coses, però jo, per exemple, el dia que en lloc de fer-me trenes em deixaven el cabell suelto, bueno, era... Vull que sempre hi ha hagut aquesta com necessitat de sentir-te, no?, físicament agradable o això, complir amb l'estètica del moment. I des de sempre, és que les dones han fet de tot. Quan estava de moda estar blanca, doncs es prenien, no sé si era vinagre, no sé què, no? Quan, vull dir, és que som capaços, això que ja us deia, no?, de, fins i tot de patiment físic, només per la bellesa que hi hagi en el moment, el que estigui sí. de moda.
2: O per seguir les tòniques.
0: Perdoneu, se'ns acaba el temps, ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé, Maribel Caiveles, Marga Soler i Quirze Casablanques. Moltes gràcies.
4: Gràcies per la vostra companyia. Vinga, vagi
1: bé. Salut, bona tarda.
4: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Moment ara de mirar com estan les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Doncs a les 2:00 PM començava l'operació de sortida de la segona Pasqua i en aquests moments la situació és complexa, especialment a l'AP7, on hi ha hagut una topada a l'AP7 a Llinars del Vallès, en sentit Girona. Encara hi ha un carril tallat, han topat 4 vehicles, com dèiem, encara falta un per retirar, està a punt de retirar-se, però s'ha generat una forta retenció de 16 quilòmetres arribant a la cua fins a Montmeló. A l'AP7, una altra topada on té un camió i un turisme ja retirats en sentit Girona, alenteix la circulació encara en uns 37 quilòmetres. A Barberà, en ambdós sentits de la marxa, 5-7 quilòmetres de circulació lenta. Problemes a Sant Cugat en sentit Girona, a Castellví de Rosanes en sentit Tarragona i al 9 quilòmetres, al Perelló una avaria a Castelló. Per tant, la situació molt complicada en aquesta P7. També apareixen moltíssima mobilitat a les dues rondes, sobretot a la ronda de dalt, en sentit Llobregat, i, per tant, els accessos a l'àrea metropolitana presenten força aturades, especialment a la part nord, C33 i C58, venint dels Vallesos, i a la part sud, a la B23, entrant i sortint de la Diagonal. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Molt bona tarda.
3: Moltes gràcies, Sílvia. Bona tarda.
5: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: I a aquesta hora del divendres, que se'ns obre la gana del berenar, anirem a fer una mica de boca amb la història d'un mestre pastisser. És Joan Muntada, de la pastisseria Muntada. Aquí la Mireia Sanz ha agafat per banda entre fornada i fornada.
1: Joan, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: De la pastisseria Muntada de Castellà del Vallès. A veure, Joan, ens hauràs de situar, perquè ni servidora ho sap, ni els oients tampoc. A veure, què és exactament el Relais Dessert i què ha vingut a fer per casa nostra aquests dies?
2: Relais Dessert és una associació que van crear els francesos l'any 1981, que reuneix els millors pastissers del món per preservar la qualitat i l'excel·lència de la pastisseria artesana. Llavors, dos vegades l'any es reuneixen, a la tardor i a la primavera. A la tardor per treballar, a la primavera és més lúdic, mitges vacances, si vols, i llavors aquesta trobada la van fer a Barcelona. La trobada de primavera la van fer des del dissabte fins ahir, a Barcelona, i jo vaig tenir la sort, immensa sort, de ser un dels convidats, perquè és un esdeveniment impressionant que jo no havia vist mai i dubto que el torni a veure, perquè es troben, ja et dic, cada trobada la fan a diferents ciutats del món i aquesta vegada va tocar aquí.
1: I com escollen a qui conviden?
2: L'anfitrió de la festa, en aquest cas era l'Eric Ortuño, de l'atelier de Barcelona, i llavors ell, doncs, em va escollir, un dels convidats vaig ser jo, sí.
1: I això com t'arriba, Joan? Que te truquen a l'obrador, com va això?
2: Doncs fa 15 dies vaig rebre una trucada de l'Eric i em diu: escolta'm, que estàs convidat al bufet de presentació de Relais Dessert a Barcelona. I ostres, quina sorpresa, tu. I no, és que no m'ho creia, perquè és un esdeveniment, el món de la pastisseria és l'esdeveniment més top que hi ha. No hi ha res millor que això. I llavors, doncs, bé, ens van citar un dia i una hora. Aquest diumenge va ser concretament a les 4:30 de la tarda a l'hotel SLS del Port Fòrum, on ells han estat allotjats allà durant 4 dies, i allà van començar diumenge a les 4 del matí a preparar el seu bufet, que és el bufet que després vam degustar tots els convidats. Anava per països i per regions de França, perquè Relais Dessert, com he dit, és francès, llavors ells són tanta colla que es divideixen per regions. Uh-huh. No per països. I en aquest cas estava tot molt ben presentat i cada regió de França havia elaborat una cosa diferent. Els representants d'aquí, doncs, també. I bé, per ells és una festa i un donar-se publicitat, donar-se a conèixer, i això que dic, preservar la qualitat de la pastisseria artesana, l'alta pastisseria que diuen ells, no? Uh-huh. Llavors, els representants del Relais Dessert a Espanya, n'hi ha tres de catalans, que són Tugues de Lleida, l'Atelier Barcelona i Oriol Balaguer. La resta, n'hi ha dos d'Alicant, un de Madrid, un d'Osca. Van haver de preparar l'esmorzar del dilluns per la resta de companys del Relais Dessert. I bé, vam passar, doncs, el dia fent turisme i menjant, bàsicament.
1: Ostres, però llavors... A tu, a nivell de pastisseria, tu quants anys fa que estàs treballant a la pastisseria? Per aquí no et situï una mica, Joan, quant temps portes fent pastissers?
2: 40 anys.
1: 40 anys. I, per tant, per tu, aquest esdeveniment suposa realment un abans i un després? És a dir, vas descobrir coses que ara el teu cap de creador entenc que estava rinant, o com?
2: Home, descobrir no, perquè... No, sí que descobreixes, perquè veus el que han preparat, no? Sobretot, ens va sorprendre molt a tots la salamandra, perquè el fil conductor d'aquesta trobada era Gaudí. Uh-huh. I el Parc Güell, que aquest any fa 100 anys, uh-huh, no? Doncs la salamandra del Parc Güell va estar molt present i hi va haver un pastisser francès que va tallar un financier, que és un pa de pessic, bàsicament. El va tallar a trossets fins fer la forma de la salamandra, i cada trosset portava una làmina de xocolata d'un color diferent.
1: Que és el que donava...
2: Que és el que donava el color de la làmina de la salamandra, no? I això és una feinada impressionant, fer tot això.
1: Home.
2: I vam trobar, no sé, increïble. No hi ha paraules per descriure el que significava aquella salamandra allà i la feinada que hi havia a fer allò. Uh-huh. I llavors, bé, doncs, conèixer gent, fas contactes, en fi, és... Però sí, com a esdeveniment, doncs sí que és un abans i un després, perquè no hi havia assistit mai ni pensava que pogués estar convidat mai.
1: Uh-huh. I tu no vas portar res fet per tu?
2: No, jo no. érem només convidats i ja està, vam arribar allà, ens van rebre fent el passadís com si fóssim un equip de futbol. Això els mestres pastissers ens van aplaudir quan vam entrar, vam fer un discurs i tal, i llavors ja va començar la degustació del bufet, que era un bufet espectacular, enorme, però no va quedar res, eh? Jo pensava, ostres, i amb el que s'obri què faran? No va quedar res.
3: Clar.
2: No va quedar res.
3: I què és el que més et va impressionar, a part d'aquesta salamandra que deies, a nivell de gustos, a nivell d'aromes, a nivell de no sé si de presentacions, de creacions...
2: Sí, mira, creacions... Hi havia la pedrera feta amb xocolata, minimalista però molt ben feta, la casa Batlló, hi havia també les xemeneies de la pedrera, ous gaudinians que van fer, o sigui, tot molt maco... I a nivell de degustació, perquè hi havia salat també, eh? Uh-huh. Una part era salada. Em va sorprendre molt una combinació de foie amb festuc.
3: Ostres.
2: Que em va xocar perquè, no sé, no me l'imaginava aquesta combinació, no? I estava molt, molt bona i molt ben feta. I després, doncs, galetes farcides amb salat també. I estava molt bé. Tot això estava molt, molt original i molt, molt lograt, sí.
3: I coses que hagis pensat, ostres, doncs per aquí, el meu públic, no?, la pastisseria Muntada de Castellà, aquí podria innovar, perquè clar, entenc que aquí, en el cas de la pastisseria artesana, hi ha un diàleg, no?, constant, sí, entre el que és la tradició que s'ha de mantenir i les ganes de crear i d'innovar, no?, i de buscar coses noves.
2: Sí, jo crec que ara tornem a la tradició, eh?
3: Cada vegada més?
2: Cada vegada més es torna a la tradició, la gent torna a voler un braç gitano ben fet, que costa trobar, una pasta de full ben feta... I això potser fa uns anys ho havíem abandonat i ara es torna a fer i a demanar i a posar en valor, que és el que... Però això no vol dir que no... Sobretot nosaltres a Castellà, no?, que tenim una, des de fa molts anys, una línia sempre innovadora, tant de sabors com d'imatge, doncs això ho continuarem fent, sí, sí, sí.
3: Però sí que has notat un canvi, allò de la gent que busca més la tradició, més aquell tortell, no?, aquella cosa més pròpia de la nostra,
2: sí,
3: gastronomia, no?,
2: fins, sí, i, sí, tot. Sí, sí, sí, sí. Sobretot, mira, amb Brasa Gitano, per exemple. Que, de fet, el Brasa Gitano han estat aquest 2025 i la part de 2026 que portem les postres emblemàtiques de Catalunya.
3: Ah, sí?
2: Perquè com que l'any passat era l'any de la gastronomia Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia, i el braç de gitano es va escollir com a postre emblemàtic de Catalunya.
3: És que sembla una cosa molt senzilla, però jo però no m'he posat mai a intentar-lo fer, Joan, però entenc que no deu ser fàcil, no?
2: No ho has intentat, però ho has vist.
3: Sí, ho he vist fer, però no ho he intentat, no ho he intentat.
2: Sí, sí, sí, no és fàcil. No hi ha res fàcil. Al món de la pastisseria no hi ha res fàcil. I per fer un braç de gitano primer has de fer una bona planxa, que sigui elàstica, que la puguis cargolar i no es trenqui, que no s'assequi, vull dir, és tot un procés important, sí, sí, sí.
3: I en un context com el que vivim ara, en què parlem molt, doncs, per exemple, en la part més de la gastronomia, de la cuina del dia a dia, que cada vegada la gent opta més pel processat, no?, i que dediquem menys temps a la cuina, no sé si això es tradueix també en el món de la pastisseria, també ho noteu, no?, que cada vegada busquem coses menys sofisticades...
2: Clar, el món de la pastisseria... t'arriben productes preparats ja tu per servir tants com vulguis. Llavors ja decideixes tu si els vols o no els vols. Però la gran indústria avui en dia t'ho porta tot fet. I... Igual que diuen que les croquetes als restaurants, no, el 90% ja són precuinades i congelades,
3: sí,
2: o el que sigui, doncs en pastisseria arribarem aquí també. Llavors ja et dic, cadascú triarà el que vulgui fer. Per això va bé trobar-te amb el Relé Desert i veure què som capaços de fer sense necessitat de res processat.
3: I a nivell de tendència, Joan, diries que estem canviant els gustos una mica de la població? Perquè el dia de Sant Jordi fèiem un programa especial aquí a Ràdio Sabadell, parlàvem amb l'Eva Carreras, del Forn Carreras, que em deia que la sensació és que cada vegada la gent volia coses més petites i menys dolces.
2: Sí, sí, sí. A veure, si una cosa hem fet nosaltres sempre és... poc dolç, però que cada vegada és més petit, sí, sí, sí, això, quan més ho notem és amb la mona de Pasqua, o sigui, abans fèiem unes mides, doncs ara, des de fa 3 o 4 anys, fem una mida que no fem mai més, o sigui, durant la resta de l'any, que és molt petita, i se'n venen moltes de molt petites, sí.
3: I això què és? Perquè la família no es posa d'acord si Sara o fruita o perquè realment cada vegada són menys a les cases?
2: Cada vegada són menys a les cases, jo crec, sí. Sí. I després m'imagino que per regalar, en el cas de la Mona, per regalar el fillol, diu, bueno, una coseta petita ja...

0: el gust menys dolç, on a buscar més els àcids o més altres tipus de gustos els que cada vegada estan més incorporats?
1: No vaig tenir aquesta sensació, perquè la veritat és que els francesos...
0: Déu-n'hi-do!
1: No estan massa preocupats, per això. Penso, eh? Uh-huh. O sigui, perquè jo conec francesos i veig com treballen i veus, ostres, quanta mantega aquí, no? I jo, bueno, escolta'm, qui vulgui bona pastisseria hi ha d'haver-hi... La bona pastisseria és un temple de sucre, vull dir, i de mantega, però són bons, vull dir, són bons. Que si els gastes de bona qualitat tindràs un producte inigualable, llavors ells juguen amb això, no?
0: I amb la mantega també ho heu notat, que la gent volem coses menys mantecoses, no? O sí?
1: Amb la mantega...
0: No, perquè ara la citaves, no?, quan parlaves dels
1: sí,
0: francesos.
1: Sí, però clar, és que el substitut de la mantega és dolentíssim.
0: Clar.
1: Vull dir, una margarina és molt dolenta. O coses que no la poden igualar. Vull dir, el sabor que et dona una bona mantega amb una galeta o un croissant és impossible d'igualar, per molt que es digui. És així. Uh-huh. Llavors sí que hi ha tendències veganes que fan servir altres greixos, però no aconseguiràs mai aquell sabor, no?
0: I amb tot, Joan, quin diries que és el futur de la pastisseria artesana a casa nostra? Perquè aquí sap d'ell darrerament, no? Per desgràcies, òbviament, com és el cas de l'Isaac Partera, no? Però hem hagut de veure com han tancat algunes pastisseries emblemàtiques. No sé quin diries que és el futur ara mateix de la pastisseria artesana.
1: El futur, clar, és complicat perquè tot es basa en la... amb els que continuen, no? I cada vegada n'hi ha menys que continuen. I com dèiem amb l'Isaac moltes vegades, que darrere nostre no hi ha ningú. Perquè l'Isaac i jo érem més o menys de la mateixa edat i dèiem, és que no hi ha ningú.
0: No, i també havíeu heretat, no?,
1: el negoci,
0: tots dos, no?
1: Sí, teníem coses en comú, sí. I bé, aquest és un problema, sí. I llavors també, saps què passa? Que molta gent pot trobar coses dolces a un supermercat, per dir alguna cosa, i bueno, per què he d'anar a la pastisseria, no? Sí que ho trobo també, quan faig la compra de tota la setmana. I això és...
0: El gust no sé si és el mateix, no?
1: El gust no és el mateix, segur. Però mira, això amb el Quim Genescà, doncs també ho diem molt, no? És que darrere nostre no hi ha ningú. Uh-huh. Algú hi haurà, segur, perquè sempre hi ha algú. Algú que coneixem també, que és més jove que nosaltres, però complicat que sigui com ara o com els anys anteriors. Sí.
0: Doncs Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui a Ràdio Sabadell i haver-nos explicat aquesta experiència.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Avui al viatge al centre de la ràdio ens n'anem fins a Ràdio Ciutat de Badalona per saber com han viscut les festes de maig alguns dels seus redactors, tant des del vessant laboral com del personal. Allà hi tenim, com cada tarda, en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
9: Estic aquí amb el Daniel Mormuz, la Neus Aragall i el Xavi Mestre, companys de Badalona Comunicació. I bé, com sabeu, durant

0: Tots aquests dies doncs, hem anat explicant molt efusivament totes les festes d'aquí de Badalona, de les festes de maig, que són unes setmanes doncs, diguem, molt importants per la nostra ciutat. Tothom està de celebració i a tothom li encanten aquestes festes. Què tal, com esteu, nois?
1: Molt bé.
2: Què tal? Molt bé, Martí.
1: Encara de ressaca de la festa.
2: Tenim... Bueno, ja han passat dies ja, eh?
1: Bueno, però el cansanci es nota encara.
0: Sí, home, sí, sí. Tenim el Dani i la Neus aquí a l'estudi i el Xavi el tenim via per telèfon, que no s'ho volia perdre, això. Bé, us vull preguntar per les festes de maig. Primer des d'una vessant laboral i després més a títol personal de com les heu viscut, si heu participat en algunes festes, etc. Llavors, comencem per tema feina, que és aquí l'important, el motiu pel qual estem aquí. Imagino que han sigut dies intensos, que heu hagut de treballar, no?, durant les festes de maig.
2: Doncs mira, jo durant les festes de maig com a tal, els dies del cap de setmana no, però sí que la setmana prèvia vam haver de preparar bastantes notícies i temes relacionats amb les festes de maig. No sé com ho vas viure tu, Neus.
1: Sí, perquè al final, o sigui, hi havia el dimoni, que clar, es planta de l'1 de maig fins al 10 de maig, que és quan es crema Nit de Sant Anastasi, i clar, com a tradició badalonina, perquè clar, al final també he estat alumne d'escoles d'allà, de Badalona, doncs hi havia les visites escolars i sí que em va tocar, doncs, en el grava això del Bon Dia Dimoni, que era un espectacle de música infantil mentre es feien foto davant del dimoni, deixant els dimoniets a la falda del dimoni. I sí, o sigui, eren més prèvies de tot i enviar vídeos, o sigui, quan hi havia la cremada i tal, era enviar vídeos per WhatsApp.
2: Gravar també moltes notícies els dies d'abans. Jo, per exemple, vaig anar també a una cercavila que es va fer fins al dimoni. Però m'ho he passat molt bé, la veritat, perquè ha estat com el primer any que ho he viscut amb tanta intensitat.
0: Tu, Xavi, també vas haver de fer aquestes tasques prèvies als dies de festa, és a dir, els caps de setmana, a la cremada del dimoni, a la nit del món, també vas haver d'anar a cobrir esdeveniments previs a aquestes festes, no?
3: Sí, primer vaig ajudar a cobrir a una companya el cap de setmana diversos concerts que es van fer la setmana abans de la cremada de la nit del món i tot això. Es van fer diversos concerts a Cal Arnús, que és un parc que hi ha a Badalona.
0: Sí.
3: I allà vaig ajudar a diversos concerts i després, especialment divendres... Bueno, s'ha de dir que crec que va ser dimarts de la setmana de la crema del dimoni, vaig haver d'anar a una cercavila per gent gran, que al final no es va fer, perquè eren quatre persones.
0: Vaja.
3: Llavors, al final es va cancel·lar aquest acte, però el divendres va ser com el primer dia gran, que era la nit del pregó, la nit del mono, i em va tocar fer el directe de les festes de maig, diguéssim, de donar el tret de sortida, i va ser bastant emocionant.
0: Home, moment xulo, no, Xavi?
3: Home, sí, moment xulo. A més, jo acabava contracte, diguéssim, la setmana següent, llavors era com el meu últim hit.
0: Va ser el comiat.
3: El comiat, correcte.
0: Mentre Ricky Rubio donava el tret d'inici a les festes, tu abaixaves la persiana de la teva etapa a Badalona Comunicació de moment, no?
3: De moment. Sí, així estem.
0: No sé si, a part dels actes previs, heu treballat en dies festius. En el meu cas sí que vaig treballar el dia del pregó, vaig fer doble jornada, al matí vaig fer les meves tasques habituals i per la tarda vaig anar a cobrir el pregó amb la companya Emma Teixidor, que ella va ser el microambient i jo estava com de productor, i va ser una experiència xula, la veritat, ara moltíssima gent. No sé si vosaltres algun dia aquests de festes, de concerts, que hagueu anat a algun concert, a alguna festa, us heu sentit una mica agobiats de tota la gent que hi havia.
1: A Juan Magán, recordo que el Dani tenia pressa, i jo li dic, espera'm, perquè anava amb una amiga meva i el seu cosí, i va dir el Dani, jo ja estic al concert, enmig del meollo, i dic, i com et trobo? I diu, estic al costat d'un arbre. I sí que hi havia molta gent, o sigui, de fet...
2: Però va poder arribar bé, al final.
1: Però perquè encara no havia començat, o sigui, clar, va caure la casualitat de que encara no havia començat. Però mentre estàvem al concert, te'n recordes que anàvem passant com
2: de gent? Sí, és veritat que hi ha gent una mica passada que durant el concert... O sigui, si tu vas a un concert, l'has de veure, no? Diria jo. Però si tota l'estona estàs movent-te d'un costat cap a un altre, doncs molesta una mica la gent que sí que ens agrada Juan Magán i anem allà com per veure el concert.
0: A tu t'agrada Juan Magán, tu declares fan de Juan
2: Magán. A mi m'agrada.
0: T'agrada.
2: Sí, sí.
0: Tu, Xavi, vas anar a algun concert?
3: Jo vaig anar a tot el que es va fer aquí a les festes de maig, cada any hi vaig. Llavors, sí, vaig anar...
2: A tot, no sé, Xavi.
3: Sí, vaig anar a tot.
2: A tot, Álvaro de Luna.
3: Álvaro de Luna, bueno, és que hi havia un altre cos de la plana, al mateix moment, que era més important.
0: I què hi havia, Xavi?
3: Hi havia... Ara no em surt el nom. Era...
1: Sí, l'orquestra Svetlana.
3: El Ball de Mikaku.
2: Salvetana, no?
3: I hi havia concert a la Svetlana.
0: D'acord.
3: Bueno, sí. i era un grup de versions que estava molt bé. I Álvaro de Luna, pues, sincerament, tot el respecte cap a ell, però jo no conec qui és. I llavors vaig decidir anar al Micago, que era més com festa tradicional badalonina.
0: Sembla que...
3: I això, vaig anar a totes les festes, sí.
0: Sembla que el Dani no li ha fet gràcia.
2: No, jo respecto a tothom, però mira, jo feia molt temps que volia anar a un concert d'Álvaro de Luna,
0: sí?
2: Molt
0: sí,
2: abans de que vingués aquí, així que he pogut anar gratuïtament, a més, o sigui que molt content, m'ho vaig passar molt bé i tinc ganes de tornar a un concert seu.
0: Ara que hem començat a parlar ja de les festes més, com les vau viure a títol personal, és a dir, no laboralment parlant, de totes les que s'han celebrat ja fins a la data, que han sigut bastantes, de fet, la Cremada del Dimoni, el Pregó, tots aquests concerts que comentàveu, la Festa del Badiu, la Nit del Mono, a quines hi heu anat? El Xavi ha dit que a totes, o gairebé a totes. A quines hi heu anat i quina ha sigut la que més us ha agradat?
1: El mateix diria, jo he anat a gairebé totes.
2: La Nit del Mono vam anar junts.
1: No, però de festes, en plan, estem retrocedint en temps. Tu, crec que tu eres les teves primeres.
0: També podeu explicar si han sigut les vostres primeres, no. Quina impressió us ha donat, si sou repetidors, que veniu cada any.
1: Sí, o sigui, jo cada any m'agrada veure la Crema del Dimoni, tot i que sí que és cert que agobia una mica el sentit de tanta gent, i per primer cop aquest any, clar, treballar aquí a Badalona, vam poder accedir com a l'espai que tenen reservat, i va ser, un privilegi, no tanta gent, zero agobios, mirant els focs artificials i cantant «Es va de l'Ona!».
2: Clar, ho vam poder viure una mica més tranquil·lament aquest any. Bueno, jo era la primera vegada que venia a una Cremada del Dimoni, però em va agradar, o sigui, em va semblar molt espectacular tot l'espectacle amb els drons i tot el que es va fer, i em va agradar, així que crec que repetiré un altre any.
0: Tu, Xavi, què és el que més et va agradar?
3: Jo, personalment, bueno, jo sempre he anat a tot, menys mai, sempre he fallat al correfoc, perquè és una cosa que tampoc em crida gaire l'atenció. I aquest any vaig decidir anar al correfoc, a l'acte en si, i va estar bé. A veure, tampoc és una cosa que em cridi, bueno, em mati per anar cada any.
0: Et fan por les espurnes i el foc?
3: No, més que pot, és que no, és el que els deia als meus amics, que sempre que a ells sí que els encanta, i és com que tampoc li trobo molt la gràcia. Clar. Llavors, vaig allà, m'ho vaig passar bé, sí, repetiré, possiblement, però no és algo que estiguis esperant. Si prefereixo la Cremada del Dimoni o la Nit del Mono, per exemple.
0: Estic una mica amb tu, Xavi, també haig de dir que els correfocs no en soc gaire fan. En el meu cas, a mi em va saber greu, perquè també és el meu primer any aquí treballant a Badalona Comunicació, i crec que és el primer any d'aquests últims que no he anat a cap festa de maig. Em sap greu dir-ho i me'n penedeixo, però
3: per què va ser això?
0: Bé, perquè em va coincidir amb uns caps de setmana que els tenia molt plens de partits de futbol sala i d'altres activitats, però com a mínim em vaig poder anar amb el bon regust de boca de poder anar al Pregó i veure Ricky Rubio, que realment doncs, a mi m'agrada molt l'esport, m'agrada molt el bàsquet, i veure'l doncs, de tan a prop i poder gairebé parlar amb ell, perquè no hi vaig parlar, però estava al costat, doncs això va estar molt bé. I altres anys el que havia gaudit molt era anar a veure la Cremada del Dimoni. I anava amb uns amics d'aquí de Badalona, de la universitat, i era una nit molt guai, i, ostres, impactava molt de la gent que hi havia i del que significava aquest moment pels badalonins, no?
1: Sí.
3: Sí, a més el que deies tu ara del pregó també estava, crec que és el cop que ho he vist més ple.
0: Sí.
3: És veritat que, clar, venia Ricky Rubio, no?
0: Clar.
3: Llavors, això també suma bastant. I deies que ho vas passar bé perquè veies a Ricky Rubio i tal, però també vas veure un periodista allà en un balcó, en un kebab, que també...
0: Sí, era li estava fent la competència a Ricky Rubio. La gent no sabia on mirar, si al balcó de l'Ajuntament o al balcó de Capadòquia Kebab, que és on... que és qui us van cedir al balcó
1: espai
0: per poder fer...
2: I el mateix s'ho diu tot, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, està bé que reivindiquis. No,
2: sí, totalment.
1: Però, bueno, re com el vídeo anunciant el pregoner d'aquest any, que semblava gravat amb un Nokia potent o l'iPhone del Ballesteros mateix.
0: Sí, no, era un vídeo vintage, era un vídeo retro. Bé, abans d'acabar, de tots aquests dies, tant a Badalona treballant com pels carrers, què és el que més us agrada? Què és el que més us ha fet gaudir de totes aquestes festes de maig i de les que queden encara?
1: Crec que passar temps, o sigui, disfrutar, gaudir, sigui com sigui, prenent alguna cosa chill a la platja, anant de festa als concerts, allargant la nit, anant a l'Splash, a Titus, on sigui, veure la cremada, perquè això ja és, o sigui, l'espectacle fusionat, els drons, els focs artificials. Jo crec que també és envoltar-te de gent, en plan...
2: Clar, i què?
1: Gaudir-ho conjuntament.
2: A més, ens vam trobar els seguidors del Bill News, que va ser l'equip que va guanyar la Basketball Champions League.
0: No ho passem per alt.
2: I ho estaven celebrant allà una guingueta el dia de la cremada, també.
1: I la meva amiga i jo ens vam unir als Bill News i allà estàvem saltant i dient coses diverses.
3: He de dir que no cal recordar aquest record. I jo crec que el que és més bonic de les festes de maig, i ara fora bromes, també va estar molt bé que s'ajuntés amb un esdeveniment tan important com la Champions de bàsquet.
0: Efectivament.
3: És com que es fa molta ciutat i veus... Hi ha molta gent que potser perquè treballen fora o perquè, no sé, o no viuen normalment aquí, que no els sols veure, però saps que les festes de maig se'ls trobaràs. De fet, jo tinc una amiga que sempre que ens trobem diem, bueno, fins les festes de maig de l'any següent, no? Perquè, vull dir, no ens veurem durant tot un any.
0: Potser no és tan amiga, no?
2: Ja.
0: Bueno, no, és broma, és broma, ja t'entenc, ja t'entenc.
3: Sí, sí.
0: A mi em passava exactament el mateix quan us he explicat que venia a veure la cremada del dimoni amb un amic de la universitat i amb els seus amics d'aquí de Badalona, de la seva escola, que era això, vull dir, els veia un cop a l'any, o com a molt dos, però un cop era el dia de la cremada del dimoni o el dia del concert d'X cantant, que venia i passàvem la nit junts i, ostres, era, o sigui, una nit molt, molt divertida i ens ho passàvem superbé, doncs, gaudint de les festes de maig. Esperem que, almenys jo espero que hagueu passat unes bones festes de maig.
2: Sí, sí, perquè, i encara queda, eh?
0: Pel que expliqueu, clar, de moment aneu pel bon camí i encara queda rematar-ho amb les últimes activitats que hi ha programades.
2: Sí, sí. Sí.
0: Dani Mormuz, Neus Aragall, Xavi Mestre, des de casa, moltíssimes gràcies per venir al Connectats i explicar-nos una mica com han sigut les vostres festes de maig.
2: A gràcies a tu, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
3: Moltes gràcies i no fallis a les pròximes.

0: Passem ara a les estrenes de cinema de la mà dels nostres companys, en Sergi Estapé i en Jordi Guillem.
1: Bona tarda, estem de nou aquí al Connectats amb la secció de cinema que, com cada setmana, o gairebé sempre, compta amb la intervenció del periodista de Diari de Terrassa i un cinèfil reputat com és Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: anirem a analitzar algunes de les estrenes d'aquesta setmana i després parlarem del Festival de Cannes. Vam començar ja a fer un tastet la setmana passada i parlarem d'aquest cap de setmana es decideix...
1: Sí, dissabte hi ha el Palmarès.
0: I guanya la Palma d'Or. Parlarem sobretot de tres pel·lícules espanyoles que és la primera vegada, no? Em sembla que no havia passat mai.
1: No ho recordo, però és probable, no, sí. No és molt habitual.
0: Que no és la primera vegada. Ai, vull dir que és la primera vegada. Comencem amb una pel·lícula que ve d'una sèrie, que ve de la nissaga de Star Wars i que es diu The Mandalorian and Grogu.
1: Sí, en el títol original l'han respectat. Star Wars The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. La sèrie la teniu a Disney Plus i aquí podem veure la història de l'imperi que ha caigut. Sabeu, si sou fans de la saga de George Lucas, de Star Wars, estareu al cas d'aquestes coses. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersats per tota la galàxia, mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot les coses per les quals va lluitar la rebel·lió, ha reclutat un legendari cerca recompenses que es diu Din Djarin i el seu jove aprenent el Grogu del títol. Protagonitzen Pedro Pascal i Sigourney Weaver.
0: Molt bé, doncs escoltem una mica de què. La veritat és que a mi m'agrada la saga, però penso que després s'han passat. Vull dir, les tres primeres estaven molt bé, però després... I ara ja és...
1: Home, té molts seguidors i,
0: per tant,
1: s'ha d'anar fent calaix, escolta. S'han de vendre peluixos i coses.
0: Escoltem de Mandalorian en Grogu un trosset.
2: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
3: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
4: Buena suerte. La vas a necesitar.
2: Cinturón.
0: Doncs aquesta pel·lícula, els que us agradi Star Wars, segur que voldreu anar-la a veure. I ara ens anem a França per saber cosetes d'un drama que es diu, no té res a veure, em sembla, amb la cançó de Elvis Presley, potser sí, i es diu Love Me Tender.
1: Exacte, és una pel·lícula dirigida per Anna Cazenave. Oh?
0: Com? Quina cançó vull dir, no?
1: Love Me Tender, d'Elvis Presley, sí.
0: No.
1: És una pel·lícula francesa dirigida per Anna Cazenave-Cambet, basada en un llibre de Constance Debré. Està protagonitzada per Vicky Krieps, Antoine Reynats i Moika Chokri. És la història de és una història de maternitat, també d'homosexualitat. Estem a finals de l'estiu, a França. Una dona, la Clémence, li explica al seu exmarit que manté relacions amoroses amb altres dones i a partir d'aquí la seva vida canviarà quan ell es queda amb la custòdia del fill que tenen en comú. I la nostra protagonista, la Clémence, haurà de lluitar per continuar sent mare, dona i dona lliure. Aquest Love Me Tender, que ve precedit de l'èxit que va tenir el Festival de Cannes de l'any passat. No aquest any, ens arriba ara. La pel·li va ser guanyadora del guardó com a millor pel·lícula de la secció paral·lela En Certain Regard.
0: Molt bé, doncs marxem de França, venim cap aquí per saber cosetes d'una pel·lícula que es diu Cowgirl, amb algunes interpretacions d'actrius i actors catalans, com és el cas d'Isabel Rocati, si no m'equivoco, i Carlos Cuevas.
1: Sí, també surt Pep Monner, Joaquim Climent.
0: Sí. Joaquim Climent és valencià.
1: És valencià, Joaquim Climent. Doncs és una pel·lícula dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miquel Llorenç, i ens explica la història d'una grangera, és com una espècie de western rodat aquí a casa nostra. Home, és una pel·li de cowboys i de... De fet, és una senyora que és una grangera de 60 anys, l'Empar, que necessita que la seva vaca, que es diu Tona, quedi prenyada per tal de mantenir la seva granja. Després de diversos intents fallits, sense èxit, li demana ajuda a un veí, el Bernat, que té una gran explotació a la zona, i finalment la vaca queda prenyada i el veterinari veu que la gestació és de risc i a partir d'aquí començaran els problemes. L'Empar, la protagonista, s'enfronta al poble per intentar protegir la tranquil·litat de la seva vaca i, en fi, totes aquestes històries.
0: Està bé, no?
1: Sí, és una pel·li. No estem acostumats a veure westerns de català, no?
0: Bueno, tu dius westerns, jo a mi em sembla agosarat.
1: Seria.
0: Escoltem una mica de Cowgirl, va.
5: Si és la vaca, és més rara que un perro verde.
6: És més que una vaca, i ja està.
7: Tona és mi vaca, la única que me queda, así que no està.
8: El nieto de Micaela ha llegado para vivir en su casa.
9: Qué vaca más bonita, ¿no?
8: Es que tengo buen rollo.
9: De rollo sí que tiene, sí.
10: Que la inseminació no funciona.
9: No me digas que estan fent-lo.
0: Doncs aquest Cowgirl ens dona pas a una pel·lícula feta a Túnez, que es diu un drama de, que es diu Tres Mujeres. Què m'expliques? Va.
1: Ah, mira, que estava nominada a l'Os d'Or a millor pel·lícula al Festival de Berlín d'aquest any. Aquesta sí que és més nova. Mm-hmm. El títol passa aquelles coses que li canvien als distribuïdors. La pel·lícula en francès es diu A Voix Basse, que vol dir a poca veu, a veu baixa. I aquí es va dir Tres Mujeres. Ha estat dirigida per Leila Bouzid i explica la història d'una noia que va, torna a Tunis, a la seva Tunísia natal, per assistir al funeral del seu oncle. Es retroba allà amb la, tota la seva família. La seva família no sap res de la, seva vida a París, especialment de la vida amorosa que porta a París. I, en fi, ella es decidirà resoldre un misteri que es veu que envolta la repentina mort del seu oncle. S'enfrontarà a secrets familiars en una casa on conviuen tres generacions entre silencis i tradicions. És una pel·lícula que parla d'homosexualitat, de família, dels, de la relació que té aquesta noia amb, amb una societat tancada com és la tunisiana.
0: I acabem amb un drama de la... De, bueno, aquests drames relacionats amb una mica amb la bellesa. Es diu Dos dies i també està fet a Espanya.
1: Sí, una pel·li que me n'han parlat molt bé. Va ser premi del públic, de fet, al Festival de Màlaga, una pel·li petita, dirigida per Gonzaga Manso i protagonitzada per un actor que no sé si recordaràs, sí, Saturnino García, sí, sí, que havia fet...
0: més secundari que...
1: Sí, sí, havia fet de secundari al cinema espanyol fa un temps. Ara feia temps que no treballava.
0: Sèries, també.
1: Sí. I surten també Letizia Sola, Melanie Cruz, Jesús Quiles, Aurora Maestre, per exemple. És la història d'un jubilat, d'un senyor de 89 anys, que està perdent la memòria, però es resisteix a dependre dels altres i a deixar de fer la vida que havia fet sempre. La seva família li prohibeix, però decideix, amb un amic seu, el Mindo, el que fa anys que no es veu, marxar de pesca. Se'n va amb la seva barca a pescar, i la cosa es complica, es queden sense benzina, cau la nit, i, en fi, tot són problemes.
0: No es podia saber,
1: Sí, es queden a la deriva al mig del mar, també amb boira, i atrapats en aquesta diminuta barca, doncs comencen a un inesperat viatge on es parla d'amistat, de bellesa en ve baixa, i de la forma d'acceptar el pas del temps. Una pel·li contemplativa, no amant per als... no massa recomanada per aquells que els hi agraden les emocions fortes i aquestes coses.
0: Doncs escoltarem una miqueta d'aquests Dos dies.
11: Esta tarde convenía ir a pescar.
12: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
11: Naturalmente.
12: No, ni hablar.
13: Papá, ¿dónde vas?
11: ¿Cómo estás? ¿Entera? Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
14: Yo contigo no voy a ningún sitio, entérate.
11: Si esto está seco.
0: Doncs acabem amb aquest Dos dies. També s'estrenen aquest cap de setmana una trista pel·lícula de terror, El passajero nocturno.
1: Gran pel·lícula.
0: Que l'he censurat, així de clar.
1: Sí, estava a la selecció i
0: aquell... A la selecció, però és comparat amb Tres Mujeres.
1: L'has vist?
0: I tu?
1: No. No, jo no, no, no.
0: Doncs ja està. Vist La bèstia, un drama fet als Estats Units, però és que, bueno, és igual, deixem estar. No, és que, clar, parlaria d'intimitats mentre preparem el programa i
1: clar,
0: no
1: potser
0: puc.
1: No.
0: Sí. Assassinat en la tercera planta, una pel·lícula d'intriga feta a França, Un mundo frágil y maravilloso, una pel·lícula d'aquestes de romàntiques del Líban, Les catadores de Hitler, un drama fet a Itàlia, i Sack of the Andean, Tras los pasos de Kerouac, un documental fet a Espanya amb Jimmy Barnatan. Escolta'm una cosa, em vols parlar de Festival de Cannes. Va, parlem una mica, no? Això que deies, va. No? Tres pel·lícules, cosa, una cosa que no havia passat mai, inclús fa molts anys no hi havia ni pel·lícules espanyoles, és inèdit, i va, explica'ns, són pel·lícules de Pedro Almodóvar, de Rodrigo Sorogoyen i dels Javis, són, diríem, gent
1: de prestigi.
0: Gent coneguda.
1: Sí. Amarga Navidad és la primera, es va estrenar ja, per tant no ens extendrem massa. La segona és El ser querido, la pel·li de Rodrigo Sorogoyen, que té molt bona pinta i ha tingut una bona acollida. I La bola negra, que és el debut en el cinema de... dramàtic, per dir-ho així, no és la típica comèdia dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, i també sembla ser que ha tingut una bona acollida. Veurem dissabte el palmarès d'aquesta 79a edició del Festival de Cannes, si s'emporten alguna cosa.
0: El ser querido surt Javier Bardem i Victoria Luengo. És la segona vegada que Sorogoyen està a Cannes, no? Després de passar l'any 2022 amb Asbestes.
1: Exacte.
0: Fora de competició. I hem de dir també que hi ha una catalana que també està allà ficada, no?
1: Sí, sí, en una categoria paral·lela, la Setmana de la Crítica, tenim Aina Clotet, que s'estrena, l'actriu catalana, en la direcció, i debuta amb Viva, que és una pel·lícula, una òpera prima, que ha rodat i que també interpreta i que té molt bona pinta. Veurem si s'emporta alguna cosa. També hi ha Aina Callejón, perdó, que ha fet un curtmetratge que es diu Tuyo i la vaca. És, de fet, el treball final de màster de l'ESCAC, i competeix en la secció La Cinef de dirigida a curtmetratges, entre d'altres coses.
0: Curiosament, avui parlàvem d'una pel·lícula Cowgirl amb una vaca,
1: sí,
0: doncs...
1: una altra vaca.
0: Jo i la vaca de l'Aina Callejón està, doncs, fora de concurs, amb el curtmetratge aquest. Què m'expliques de Cannes? Dins els europeus, ja no entro els Oscars, què estaria? Qui seria el més ben considerat?
1: Sí, és el principal festival més important, després de Berlín, de Sant Sebastià... En fi, Cannes és la meca dels festivals de cinema. Parlem, si vols, una mica de les favorites.
0: Sí, digue'm.
1: Es parla... Llavors aquestes travesses s'equivoquen, sí, normalment, però... Hi ha un thriller de ciència-ficció sud-coreà que es diu Hope, dirigit per Na Hong-jin.
0: Seria una de les favorites.
1: És una de les favorites, sí. El director artístic del festival, Thierry Frémaux, ha dit que és una pel·lícula que canvia constantment de gènere i que té un... De fet, això no ho ha dit ell. Té un planter de protagonistes espectacular, entre d'altres, Michael Fassbender i Alicia Vikander.
0: Què més? Hi ha algun altre més, no? Que té...
1: Sí, hi ha una pel·li que és un drama de postguerra que es diu Fatherland, que és d'un cineasta polonès prou conegut, com Paweł Pawlikowski, que és un habitual també de Cannes i d'altres festivals. És la història de l'escriptor alemany Thomas Mann durant un viatge per carretera a la Segona Guerra Mundial, i en aquest Fatherland recrea una mica la història. També tenim la pel·lícula Fjord, del director romanès Christian Mungiu, un altre dels habituals. També és un dels guanyadors. Sleep in the Box, del japonès...
0: Ship in the Box.
1: Ah, Ship, perdó. Sí. Ship in the Box, també un altre habitual del festival, el japonès Hirokazu Koreeda. I també el cineasta rus Andrei Sigantsev, amb la seva pel·lícula Minotaure, també és una altra de les possibles guanyadores de la Palma d'Or. Sortirem demà de dubtes.
0: N' has vist alguna?
1: No, d'aquestes, òbviament no, perquè hauria d'estar allà.
0: Val. Llavors, quina és la que et fa... Diguem, les dues que et faria més, fa més gràcia veure o que tens ganes de veure.
1: Primer, la de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, em sembla que és una pel·lícula que està molt bé, pel que he pogut llegir. I després m'interessa bastant la pel·lícula...
0: El cinema dins del cinema, eh?
1: Sí, sí, és una mica... Sí.
0: Passa una mica com a Margarita Vida, no? Les dues pel·lícules
1: sí, estan... Sí, exacte, també parlen una mica... després m'interessa molt tot el que fa Christian Mungiu, el cineasta romanès, i aquest Fjord, no sé per on va, però...
0: Un
1: cineasta interessant.
0: Christian Mungiu. Bueno, doncs escolta...
1: Veurem per on van els
0: premis. Estarem molt atents, aviam si tant Sorogoyen com Aina Clotet, com els Javis, o Pedro Almodóvar, que ha fet aquest amarga Navidad, doncs si tenen...
1: Sí, tenen sort.
0: Recordem aquesta... que l'any passat Oliver Lache
1: sí.
0: es va endur a...
1: Premi ciutat, del públic.
0: Premi del jurat.
1: Del jurat, perdó.
0: A la 78a edició. Mm. Aquest any és la 79a, després vindrà la 80a, que suposo que faran una festa.
1: Sí, faran festa grossa.
0: Què anaves a dir?
1: No, anava a dir que aquesta, que no és habitual que una pel·li que ja s'ha estrenat a les sales, que ja l'ha vist tothom qui l'ha volgut veure, com a Amarga Navidad, la pel·li de Pedro Almodóvar, que concursi en un festival. El que passa que el reglament el que diu és que no s'ha d'haver estrenat a França, i Almodóvar l'ha estrenat aquí, però no la va estrenar a França. Per tant, pot concursar.
0: Pot concursar i podria guanyar. Mira, escolta, marxarem. No marxarem amb cap...
1: Pedro Almodóvar.
0: No. Oliver Mira, avui Lasha. Fa 15 anys de la mort de Joseph Brooks. Tu diràs, qui és Joseph Brooks?
1: Ni idea, ni punyetera
0: doncs,
1: idea.
0: Joseph Brooks era director, productor, guionista i compositor que va guanyar l'Oscar l'any 1977 a la millor cançó. És curiós. Ah, sí. És una pel·lícula que ell mateix va dirigir, va guionitzar, que és Tu, es deia Tu il·lumines mi vida aquí, i en veritat es deia You Light Up My Life, que cantava la Debbie Boone i que escoltem ara per marxar. A mi ja ho saps que m'agrada recordar gent del món del cinema que potser no són tan coneguts, però que també poden tenir la seva finestra aquí a la secció de cinema del Connectat.
1: Estem oberts a tothom.
0: Sí, home, coneguts estem oberts a tothom, però és veritat que sense vulgar acabes parlant de la gent coneguda, de molta gent. Diem, Joseph Brooks, Mel Brooks, no.
1: Un altre, el germà, era el germà.
0: El germà, el Jordi, ens escoltem la setmana vinent, marxem amb aquest You Light Up My Life de Debbie Boone.
1: Que vagi molt bé, bon cinema.

0: I abans d'acabar, fem un repàs a l'agenda del cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé.
1: Bona tarda, Terrassa. Demà dissabte, 11:15, concert del Punch Trio Jazz, connexió entre la tradició jazzística nord-americana i el gypsy jazz al Cafè de l'Aula. I diumenge a les 6 de la tarda arriba la 5a temporada d'Elles i Ellos, espectacle humorístic dirigit per Xavi Fuster, a la Sala Crespi.
0: Seguim amb Sabadell, Júlia Ramon.
2: Primer cap de setmana del Festival Observa. Avui, de fet, es fa el concert inaugural a càrrec del grup Buós i Miquel del Roig i les entrades ja s'han exhaurit des de fa setmanes. El director de l'Observa, José Luis Castet, creu que aquesta i la resta de propostes que s'han programat fins al 7 de juny els faran créixer en número d'assistents respecte d'edicions anteriors. A més del plat fort de Buós, aquest cap de setmana hi haurà altres propostes a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Demà hi ha un tribut a l'Oreja de Van Gogh de la mà del grup La Reina del Pop, mentre que diumenge a la tarda hi haurà una festa breix. D'altra banda, a la Creu Alta, a la Cava Orpí, hi ha doble proposta de jazz avui i demà. Aquest divendres hi actua a partir de les 9 la banda Jazzix, mentre que dissabte ho farà un dels grans noms del gènere de casa nostra, Andrea Motis Duo, també a partir de les 9. I als carrers tenim festa major, tant al barri de Campoamor com al barri de la Creu Alta. En tots els casos hi haurà activitats per a totes les edats i per a tots els gustos, però això sí, la de la Creu Alta va començar ahir al vespre amb el pregó alternatiu dels llamps i els trons i la de Campoamor ho farà demà.
0: Torn de Badalona, Martí Villegas.
3: Hola de nou, Tina. Pel que fa als actes culturals d'aquest cap de setmana a Badalona, destaquem sobretot els relacionats amb la música. Els actes comencen aquest mateix divendres a les 8 del vespre amb el Tardeo de Música Urbana a la plaça del president Tarradellas. A la sessió sonaran grans èxits dels darrers anys de reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat, latin tech, dance i pop urbà. La festa correrà a càrrec de DJ Cosmic. I dissabte hi haurà el segon Tardeo, els Tardeos del Dimoni, aquest pensat per un públic més adult on sonaran els grans èxits dels anys 80. Serà la mateixa plaça a partir de les 7 de la tarda i arretrà un homenatge especial als grans temes del grup suec ABBA.
0: Anem amb l'agenda del Prat, Ivan Conde.
4: Bona tarda, recta final del maig cooperatiu al mes de l'economia social al Baix Llobregat. Demà dissabte la plaça Roger i Badia es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia amb activitats i celebracions per a totes les edats. D'altra banda, l'agrupament Escola i Guia Conxita Busquets celebra demà mateix dissabte el seu 60è aniversari. Serà una jornada d'activitats des de 9:45 del matí fins a 2:15 de la matinada al Parc del Fondo d'en Peixo. Hi haurà un torneig de futbol amb almenys 12 equips ja inscrits i un dinar popular a 8 euros al tíquet elaborat per excaps de l'agrupament.
0: Viatgem fins a Castellà, Guillem Plans.
5: Bona tarda. Doncs aquest cap de setmana a terra a Castellà al Correllengua, un esdeveniment reivindicatiu amb el català. L'acte central serà el dissabte a 8:15 a la plaça del Mirador amb la lectura d'un manifest i a les 9 el concert No vindrà d'un pam. L'esdeveniment aquest any és un homenatge a Josep Maria Espinàs.
0: I acabem a Sant Cugat, en aquest cas dissabte, amb la Gincamat, una gincama de reptes matemàtics dirigida a infants de primer a sisè de primària, en la qual hi haurà dos torns, un a les 10 del matí i un altre a les 12 del migdia. I també dissabte, en el marc de la programació de la segona setmana del català, tindrà lloc el primer festival inaudit de poesia jove, un festival per donar a conèixer, potenciar i donar suport a les noves veus poètiques en català del Principat, les Illes i el País Valencià. Doncs ja arribem al final del Connectats, aquesta edició de divendres. Per part meva, dir-vos que ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquestes dues hores de ràdio i la setmana que ve, com sempre, es torna a posar darrere el micròfon la Carme Reverte quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

portades al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triqui, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 22 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Casas, Lourdes Dalmau i Albert Roda. Tot seguit parlarem de la Setmana Sense Fum, que se celebra del 26 al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de deixar de fumar i prevenir el tabaquisme, especialment entre els joves. I després de les notícies de les 11, continuarem amb el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb la directora de les biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos. Parlarem de quin paper tenen les publicacions amb segell d'autoria local a les biblioteques de la ciutat. I afegirem un pessic d'inclusió amb el Part 1, on els usuaris de la Fundació Catalunya Creativa entrevistaran la Marisol Boronada, psicòloga i fins fa poc coordinadora d'àrees de la Fundació. I per posar la cirereta al programa, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'auge de l'extrema dreta i en els discursos d'odi i el paper que juga la memòria històrica. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Jordi Casas, historiador, president del GEL i membre del Consell de Cultura. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Alba Roda, president de l'Ateneu. Bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: I la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa jubilada.
3: Molt bon dia.
0: Sí. Va bé, sí o no?
1: No presideix res.
3: Sí, no, no, jo sóc una del carrer.
0: Que jo tingui constància, ara no.
3: Persona... Què?
2: Tots som homes.
1: No, això, una del carrer. Ah.
2: Tots som homes i dones del carrer.
0: No sé si he d'avisar l'audiència que avui això...
2: Avui promet.
1: Anem al gra.
0: Ara els veia molt entregats parlant del tabac, però mira, ho deixarem pel final de la tertúlia i així ho lligarem amb l'entrevista que ve després.
3: Jo vull dir una cosa, perquè clar, sempre parles, per exemple, aquest posicionament molt masclista i tal, de l'extrema dreta. I l'extrema esquerra, que no n'hi ha? És que no n'hi ha? És que no tenim casos?
1: No hi ha extrema esquerra.
3: No va estar encausat els del... Com es diu
0: per
3: aquell?
0: Per què m'acuses a mi?
3: Del Podemos.
1: Mira, escolta, el que es diu extrema esquerra en aquest país estan proposant i fent les polítiques que fer la socialdemocràcia a Europa des de fa 70 anys.
3: Bueno, això és el que tu opines.
1: El que passa és que com que el món ha jurat cap a la dreta, ara, ser d'esquerra és ser d'extrema esquerra.
3: Ser de dreta és de l'extrema dreta, feixista, i de tot.
1: Jo que estic per la socialització dels mitjans de producció, que sóc?
3: Comunista.
1: Ah, exacte.
0: Correcte.
2: Bueno, hi ha una dictadura i un feixisme. Vull dir, la dictadura, anem a dir, són patrimoni moltes vegades de les esquerres i el feixisme són més patrimonis de les dretes. A partir d'aquí podem parlar de principis. Si parlem de principis, podríem dir que moltes vegades hi ha una dreta moderada que podria acceptar els principis de l'esquerra moderada, i no la d'esquerra dictatorial, potser. Per tant, a partir d'aquí, doncs, podríem parlar-ne i podríem estar d'acord, no?
3: Mm-hmm, totalment d'acord.
2: Però des del punt de vista de les idees, és llavors quan ens enfrontem, no? I això que moltes vegades vol... No, no, és que els partits volen tenir la majoria absoluta. Això no te n'afies aquest... No es té que acceptar. Mm-hmm. S'ha de poder negociar, s'ha de poder compartir, s'ha de poder parlar-ne. Perquè si no parles i poses també línies vermelles, què passa? Que el que li poses les línies vermelles puja automàticament. Això està demostrat. Per tant, aquí hem de veure aviam de quina manera podem gestionar aquests principis i potser el manifest aquest que vam fer i vam signar l'altre dia està més a prop dels principis que de les idees.
0: Us proposava aquest tema arran d'una notícia que publicàvem ahir a la portada d'una sortida que feien els joves de l'Institut Angeleta Ferrer a un camp de concentració a Ravensbrück, a Alemanya, no? I vaig dir, ostres, potser és el moment, arran del manifest que aquí tenim dos dels seus signants, el Jordi i l'Àlvar, en contra de l'extrema dreta i parlant de quina situació tenim d'avui la democràcia, perquè si fem una radiografia, no?, veiem que molts països del món, començant pels Estats Units, Rússia, però també Europa, arran de les últimes eleccions estatals i també de les europees, l'extrema dreta va guanyant lloc. També a Espanya veiem com Vox, a nivell estatal, augmenta el nombre d'escons a diferents parlaments autonòmics i també a l'espanyol. A Catalunya també vam tenir l'erupció, a part de Vox, d'Aliança Catalana. Per tant, podríem dir que l'extrema dreta ha deixat de ser marginal en els últims anys i fins i tot podríem parlar potser de l'última dècada, no? Què està passant? Perquè aquestes forces que havien quedat denostrades possiblement arran de les últimes grans guerres a Europa tornin a estar als parlaments dels nostres països.
1: A mi, ja que has tret el tema del manifest, m'agradaria explicar el per què del manifest. El manifest surt de baix, diguem-ne, de persones...
0: Si vols, posem una mica amb el context per les persones, sí, potser que no el coneguin, Jordi.
1: Sí, sí. El manifest surt a partir de la iniciativa d'una quinzena de persones, crec relativament representatives del teixit associatiu de Sant Cugat, però absolutament a títol individual, que consideren que en aquestes circumstàncies, el que tu acabes d'explicar, cal, amb un manifest que es diu Vivim en democràcia, crec que queda clara la idea, cal confrontar, eloqüent mai es diu res en contra, confrontar el discurs de l'extrema dreta. Debatre'l, interpel·lar-lo. Aleshores, a partir d'aquí es fa una petita anàlisi de quina és la situació, una miqueta tu ja has avançat alguns elements, i es fan algunes consideracions a nivell institucional, a nivell del teixit associatiu, a nivell de la memòria, i també al final es planteja interpel·lar, no renunciar a interpel·lar a nivell personal, a nivell individual, a nivell de carrer, aquelles persones que estan promovent aquest discurs o que són sensibles a fer-se el seu. hem de confrontar i hem de disputar l'hegemonia dels valors que s'ha imposant des de l'extrema dreta. No? Aquesta és la idea. Uh-huh. I que, des del punt de vista dels signants, estan posant en qüestió la democràcia, o, si no més no, tindre una democràcia de qualitat. I aquest, a part de la broma que feia abans, Lourdes, uh-huh. aquest és l'objectiu del manifest, i a partir d'aquí també hi ha una cosa que ja està tenint un cert resultat, és que això, t'adhereixis o no, està motivant que moltes entitats i associacions, a nivell de junta o inclús a nivell d'assemblea, estiguin debatent el tema. Uh-huh. Que hi ara la idea, que hi hagués un moment de reflexió col·lectiva sobre aquest d'allò. D'alguna manera s'està aconseguint ja.
0: Mira, possiblement, ara que parles d'aquesta reflexió col·lectiva, fruit dels temps i els canvis socials que hem tingut, possiblement és el que falta, no? Aquests espais de poder reflexionar i de trobar, no sé si solucions, però sí explicacions complexes a problemes de gran envergadura, que moltes vegades, des de l'extrema dreta, el que es fa és simplificar amb solucions màgiques, podríem dir, i molt senzilles, qüestions que són molt complexes.
3: Alba, i l'extrema esquerra també, eh? Extrema dreta, extrema esquerra. Per favor, estan els extrems però, perdona, però només parlem de l'extrem.
1: Dóna'm un exemple aquí d'extrema esquerra que estigui fent propostes absolutament de realisme màgic.
3: Mira, de vegades quan parlem de què... L'habitatge.
2: No posem
3: etiquetes. L'ocupació.
2: Sí. Lourdes, no posem etiquetes. Tot això perquè si posem etiquetes no ens sortirem.
3: De l'ordre legal. Jo crec en l'ordre legal. Sí. Ens fem unes lleis, ens dotem unes lleis per respectar-les, no perquè sí. algú se les salti.
2: Per tant, estic d'acord que tu segur que firmaries aquest manifest, perquè tens uns principis que pots també estar d'acord amb el manifest aquest, segur.
3: Sí. Bueno, però segur. Sempre amb el discurs sempre s'agafa des d'un extrem. L'extrema dreta, que, aviam...
0: Estem parlant d'un auge i per això parlem de l'extrema dreta. També, eh? És que no hi ha un auge de l'extrema esquerra.
2: No estem parlant de la dreta, perquè la dreta l'acceptem com una...
0: És tot allò que va contra dels principis i dels drets humans.
2: Tenim la sort que hi ha una democràcia que també accepta la dreta, però, evidentment, doncs, té tendència la dreta moltes vegades a tenir complicitats amb una extrema dreta que llavors no tenen d'interès a buscar aquesta solució.
3: Al fons de la qüestió, perquè parlàvem de que el jovent, sembla el jovent, està abraçant uns posicionaments extremistes.
2: Sí.
3: Jo tinc la meva opinió. Jo crec que és perquè des de la societat, diguem-li, els estan traient de la seva zona de confort. Han rebut uns missatges, uns càbits, uns costums, i ara els diuen, mira, el vostre paper és diferent. El vostre paper, doncs, ha de ser més col·laborador, més participatiu i tal, i aquí tots som iguals. I això, diguem-li, els dessitua.
2: Però hi ha gent d'esquerres... Hi ha gent joves...
3: Per suposat. Ah. Per això, jo estic justificant el per què els hi passa aquestes coses. No justificant, sinó raonant. Jo crec que el motiu per al que proliferen aquests fenòmens és perquè aquestes persones que, per la raó que sigui, es havien situat d'aquesta manera. I llavors una altra cosa també, la varietat de les persones. Estem rebent moltes persones que venen amb unes educacions on, per exemple, tenen a la dona en un lloc que nosaltres no la teníem aquí quan jo era jove, almenys al principi. Per exemple, molt Sud-amèrica, les dones estan molt sotmeses, les dones són mamis, mones, tal i qual, i ja està. Si parlem d'altres cultures més per educació, que tenen a les dones com un moble dins de casa tancades i vestides de negre. Aleshores...
2: No generalitzis.
3: Bueno, jo generalitzo el que passa.
2: Bueno, tu estàs defensant una regulació d'immigrants.
3: Jo la llei.
2: Vale, i tu, escolta'm, perdona, i tothom... Podem estar d'acord o no, però vull dir, però tu fas això, però evidentment no acceptaràs mai, estic segur que no pots demanar, un feixisme, una dreta feixista,
3: Bueno, estic totalment en contra,
2: estem en un moment que la condició humana pot arribar, anem a dir, a blanquejar totes aquestes idees, i és un perill. I, per tant, igual que una ultraesquerra també pot ser, anem a dir, dictatorial, que també d'alguna manera estaria en contra.
3: Home, per suposat, mira...
2: Per tant, a partir d'aquí, doncs, parlem-ne, intentem buscar, però no blanquegem aquesta dreta feixista.
3: No, jo no estic blanquejant res, per favor.
2: El PP en un moment de mirada està intentant blanquejar perquè el necessita moltes vegades per poder governar. I aquestes coses, doncs, són complicades i són perilloses.
3: No, el que passa és que...
2: I a partir d'aquí, doncs, hem de posar un punt d'atenció.
0: No,
2: a partir d'aquí, escolta'm, hi ha gent del paper que estic segur que podríem signar aquest manifest.
3: D'igual manera, per exemple, estic d'acord amb grups que amb moltes coses difereixen del meu pensament, per exemple, la defensa dels animals, val? També en els grups que vosaltres dieu d'ultraesquerra de Vox, que jo he conegut aquí el
0: Garriga... Ultradreta, l'esquerra, poc.
3: Que jo he conegut aquí el Garriga i us asseguro que era un noi gens d'ultradreta. Aleshores, doncs d'igual manera hi han coses que comparteixo amb uns postulats que no són els meus, també dels altres. Tu, el que deies fa un moment, parlem, negociem, escoltem-nos i busquem els punts de trobada.
2: Però hi ha uns principis... Hi ha també principis...
3: Que hi ha principis, ja et dic, per mi un dels principis és que ninguna dona la tanquin dins d'una mena d'estrafalari negre va pel carrer. Això també és un principi.
0: Sí. També hi ha el principi de la lliure elecció, que cadascú decideix què fa, si és des de la...
3: Si t'han educat,

0: La polarització política en principi no és dolenta, sempre igual, i repeteixo, hi hagi transacció i cada un aporti allò que considera que pot aportar i el resultat sigui el millor possible. Dic a nivell utòpic. Això s'ha acabat. I jo no estic d'acord quan s'analitza aquestes coses a equidistància. Està molt clar qui ha acabat amb el respecte parlamentari d'aquest país, qui ha introduït l'insult a la vida política i qui ha polaritzat de males maneres la política. Està molt clar. I allò que diu la Lourdes, en aquests moments la suposada extrema esquerra està al govern intentant fer coses. Mira, l'altre dia la gestió del vaixell aquest
1: l'antivirus.
0: Ho va dirigir una senyora que sembla que és d'extrema esquerra. Bueno, doncs mentre l'extrema esquerra està al govern fent coses que ha fet la socialdemocràcia durant tota la vida, l'extrema dreta es dedica sistemàticament a oposar-se i a votar en contra, sense fer una proposta, senzillament perquè la proposta surt del govern, no pels continguts de la proposta, senzillament perquè surt del govern. Per tant, jo no estic d'acord amb equidistància. Qui ha polaritzat, qui ha enverinat i qui ha tirat merda a la política, que després recullen ells. Perquè, clar, quan la gent s'emprenya amb les institucions, amb la política, i adopta postures nihilistes, acaba votant, evidentment, l'extrema dreta. Està l'extrema dreta. I això és claríssim i és objectivament demostrable.
2: Amb l'ultradreta perquè... no es pot ser equidistant. Perdona, no es pot ser equidistant. Evidentment, han d'haver uns principis...
1: Sí. I en l'ultraesquerra.
0: No, l'exemple de l'ultraesquerra.
1: Aquí l'equidistància...
0: Que no hi ha ultraesquerra en aquest país. Que no hi ha ultraesquerra en aquest país.
2: No, escolta'm, estaria d'acord amb dir que hi ha una ultraesquerra que potser...
0: Que no hi és en aquest país, no existeix.
2: Però no hi és en aquest moment aquí. Carabe
1: democrático.
2: No, home, no.
1: Home, no.
3: Deixem parlar un moment a l'Àlvar Lourdes i després...
2: No, vull dir que jo veig més una ultradreta que una ultraesquerra. Jo no estic d'acord tampoc amb una esquerra en amedidocta en la qual, doncs, és excloent a medida les idees, perquè d'alguna manera doncs, penso que s'han de discutir les idees, no? Però esclar, les etiquetes de seguida... Tu penses això perquè tens uns principis, ets de dretes. Tu penses això perquè tens uns principis, ets d'esquerres. Aquesta manera d'etiquetar a la gent... Jo, en un moment determinat, aquí la CUP em va dir que era un botifler. Que era un botifler, una persona que havia treballat en el franquisme contra la dictadura i havia fet i el catalanisme i la llengua l'havia defensat fins al... Per què? Perquè em vaig oposar en un moment determinat a que unes urnes es posessin en el Sant Cugat amb espais municipals. Jo vaig dir no utilitzeu, al principi de tot, no el 17, al principi de tot.
3: El
2: 9N. No les poseu... perquè comprometeu a tot l'Ajuntament des del punt de vista jurídic, poseu-les amb les entitats, que les entitats siguin on hi hagin les urnes. Doncs per dir això, em van tildar...
3: Vas guanyar el premi o no del botifler?
2: Sí, sí, vaig guanyar el premi del botifler. O sigui, t'imagines?
1: Quin honor.
2: Una persona que diu això... escolta, arriba un moment que ens posen etiquetes de seguida i ets d'esquerres, de dretes, i així, i arriba un moment que això es perd. I jo, per mi, hi ha una cosa que és essencial, que són els principis. I els principis els podem compartir amb molta gent. I amb la democràcia es poden tenir molts principis. Les idees estan bé, i han de ser. I els partits polítics han de posar idees. Però els principis són essencials. I si hi ha principis que podem compartir, doncs s'han de posar sobre la taula.
3: Possiblement...
2: A partir d'aquí, i em diran que sóc equidistant, però no sóc equidistant. Sóc teòricament, tinc principis, i aquests principis, d'alguna manera, doncs, potser ideològicament estaré més lluny o més a prop d'uns o uns altres, però en principi, els
1: jo
2: principis per mi...
1: Jo comparteixo la teva manera de pensar.
2: Sí. Mira, però em diran a qui distan.
1: Sí, mira. Bueno, és el que jo em queixava fa un moment.
2: No, però...
0: Però les etiquetes estan bé, eh? Jo m'autodefenso les cares i m'agrada.
3: Ens ajuden a situar-nos en un...
2: Jo,
3: tot i que a vegades són limitants.
2: Però jo també, la meva etiqueta sí que la... Però no comparteixo l'etiqueta que em diu l'altre que soc.
0: Bueno,
2: aquesta és la idea.
0: Bueno, però t'autodefeneixo. Jo em defineixo com a marxista, ateu i catalanista, tu, i d'esquerres, i tal, i a partir d'ara ja em podeu dir que sóc ateu, que ja m'ho podeu dir. Bueno, no, però vull dir que sí, jo em n'he fet d'esquerres. Però el problema no és que un sigui d'esquerres o dretes, i sobretot que s'ho reconeixin mateix, perquè llavors, hi ha una certa honestat política i intel·lectual i saps de què estan parlant. El problema és que a les dretes i a les esquerres pot haver un camp d'encontre i pot haver una transacció. Per exemple, ha sigut típic de la dreta la defensa del mercat. Jo des de l'esquerra no qüestiono el mercat. Ah, cony! No. Però resulta que hi ha un altre tema, que és la funció social de la propietat, que està a la Constitució, i que està en dos articles, però aquest tema, la dreta, ni tocar-lo. Quan es posen mesures al tema de l'habitatge per baixar

0: preu-s'ho el senyor Sánchez Llibre, el senyor diu, això és una mesura comunista, això no és aquesta cosa. Escolti, la Constitució parla de la funció social de la propietat. I què més que aplicar-ho a l'habitatge? Aquest és el tema.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo crec...
0: Que l'esquerra que renunci als edificis, però la dreta no renuncia.
1: Però existeix una propietat que es defensa, sí, sí, sí. I per tant, hi ha uns,
0: no, no, no.
1: Uns existeix... col·lectius que defensen les propietats.
0: Existeix el dret a la propietat privada, però l'article, el precepte després diu la propietat estarà en funció dels interessos socials.
1: Sí, però els interessos socials, sí. Moltes vegades...
0: Què?
1: Hi ha una dreta...
0: O el bé comú, digue-li,
1: no, hi ha un tema de la propietat que pot estar d'acord, anem a dir, amb els interessos,
0: sí,
1: socials.
0: Sí, sí.
1: I, per tant, anem a dir, les grans corporacions...
0: I parlant,
1: no,
0: de l'habitatge. I parlant
2: de
0: l'habitatge.
2: Deixeu-me parlar de l'habitatge. La funció social, saps quina seria, per als d'Esquerra? Comenceu a construir habitatge, sí, per la gent.
0: Sí.
2: Comenceu a construir, sí, i no li vulguis cargar als privats...
0: Ah, perquè l'esquerra només ha de construir habitatge, no, no. A l'esquerra, la dreta no.
1: No,
0: queda exempta d'esquerra.
2: Però qui no... No ho fa. Clar que ho fa. El que no fa és amb una persona que s'ha guanyat un habitatge, una segona habitatge, perquè ell, en lloc d'anar a viatjar, el que li agradava era invertir en un apartament. Però ara, cuidado, en tens dos, fora un, n'hi ha un altre que el necessita.
3: Però
2: què
3: això no
2: és
3: fora,
2: això?
3: No,
2: això
3: no passa.
2: Amb dos no, però amb més...
3: Tampoc.
1: No.
0: Topar el lloguer, no fot el fora.
2: No, perdona. I amb el lloguer, totes aquestes mesures que s'han fet, diguem, han baixat el preu del lloguer, Sara, no funcionen perquè la gent diu, davant de la situació on es troba...
3: Reconduïm, us faré rebobinar.
0: Davant de la situació, com que el govern no té prou força per aplicar a la funció social de la propietat i posar normes més dures, més penalització...
2: Però qui diu, per favor?
3: Reconduïm, perquè de l'habitatge en tenim un altre tertúlia.
0: No, perquè el debat és, primem la propietat o primem el dret a tindre un habitatge digne de la Constitució?
1: No, Jordi. Això no estic d'acord, Jordi.
0: Però és aquest el dilema.
2: És la llibertat de les persones a tenir, a dedicar els seus recursos, el seu esforç, a tenir una cosa o una altra. I la llibertat va primer que tot.
0: I tenir dret a un habitatge digne no és un tema de... Tu pots exercir el dret a un habitatge i no tenir habitatge.
1: La llibertat té límits.
0: Tu pots llegir...
2: Construeix.
1: La llibertat té límits.
2: Facilita terreny perquè la gent pugui construir.
1: Alba, em sembla que...
3: Jo ja ho sabia, això, eh?
0: Escolta, i mentre construïm un parc d'habitatges, la gent queda fotut, no?
2: Deixo que parli.
1: No, tampoc.
3: Se'n descontrola, perquè podem fer una altra tertúlia, si voleu, d'habitatge, perquè el problema és complex, multifactorial, i segurament tampoc ens posarem d'acord, però poden sortir moltes idees.
1: Hi ha molts matisos, amb aquest.
3: Però, sí, però ens desviem. Jo vull tornar una mica a l'auge de l'extrema dreta, ara l'Ordes em dirà de l'extrema esquerra, però com que no està en auge, no parlem d'aquest. Hi ha problema de desinformació, hi ha problema de desafecció política. El Jordi parlava abans de normalitzar aquests discursos que van entrar fa uns anys en determinades formacions polítiques als parlaments, molt més beligerants, on hi tenia cabuda l'insult, que abans no existia, de normalitzar tot això, que al final es transforma també en una conducta al carrer i a la societat, no? On comença tot aquest moviment per guanyar aquests adeptes a l'extrema dreta? I quina és la qüestió i com es confronta?
0: Home.
3: Com es confronta si no hi ha aquests espais que apuntàveu tots una mica de debat, d'idees, de profunditat, des del respecte a la diversitat i al pensament de l'altre, de poder arribar a acords comuns i no estar tot el dia a la grenya, que és el que veiem malauradament als mitjans, de si un diu a l'altre dirà bé i que no es parla de política per construir per a la societat tan diversa com sigui en un país, sinó per aixafar sempre la idea aliena.
1: Això té part de la culpa també al periodisme.
3: També és veritat que els mitjans de comunicació tenen la seva part de responsabilitat.
1: Tenen part de la responsabilitat. I per tant estan...
3: Sobretot els públics que tenim una obligació.
1: Per tant, els públics que d'alguna manera tenen una obligació més. Per tant, a partir d'aquí, tots tenim la nostra culpa, el nostre espai de culpa. Per tant, no podem dir la culpa que és d'aquests, o d'aquests, o que és d'altres. Tots tenim la part de culpa i tots hem de ser lo suficientment hàbils com per poder donar les notícies d'una manera determinada, no d'una manera ideològica i determinada, sinó d'alguna manera que posar barreres quan hi ha uns insults al Parlament, desconnectar-ho d'altrament les televisions.
3: Després et diuen que silencies. Després t'acusen de silenciar.
1: Sí, però m'entens que dius... Sí, clar, tots, la condició humana no l'arreglarem. No l'arreglarem. Vull dir, sempre tindrem un problema de condició humana que realment hem de gestionar. El que sí que podem fer és gestionar-la d'alguna manera correctament. Correctament, quina és? Hi ha gent d'esquerres que pensa d'una manera, hi ha gent d'esquerres que pensa d'una altra, i d'alguna manera es poden confrontar. Llavors, a l'hora de votar, votes a la gent que d'alguna manera t'interessa. Però portar al límit aquest diàleg i aquesta discussió arriba un moment que pot ser que l'ultradreta pugui pujar més vots, diguem, m'entens? Perquè l'ultradreta s'aprofita d'aquest descontent, no? Llavors és molt més fàcil. L'esquerra és més complicada. L'esquerra, evidentment, perquè evidentment té una concepció molt més àmplia de la societat i de les idees, doncs és més complicada de gestionar. Per això és molt difícil, anem a dir, que es reuneixin tots els grups.
3: I si parlem de confrontació, s'ha parlat de diverses estratègies i no han acabat de funcionar.
1: La dreta de seguida pito i segur que es posen tot d'acord. L'esquerra és complicadíssima.
2: És que les formes i l'educació s'ha perdut. S'ha perdut totalment. I la prova, per exemple, aquests últims dies, el senyor Rufián, que va dir... Vull dir, un vocabulari totalment impropi. No fa falta...
3: Hi ha altres exemples, vol dir, Albert, no?
1: No dir noms, però
2: hi ha altres exemples. Si traiem una comptabilitat, veurem que s'utilitzen més per una banda per una altra. I aleshores, clar, si tu a mi un dia em dius desgraciada, i el proper dia et diré imbècil. I ja s'ha perdut, diguem-li, doncs això, l'educació, que hauria de ser el que tu deies. Vull dir, cadascú es posa la seva i després es vota, i després amb els resultats dels vots ja està. No fa falta dir-te cap improperi.
3: Però tot això està fent que la democràcia en la que vivim sigui cada vegada més fràgil? Perquè s'estan qüestionant principis democràtics, que hi havia un acord social molt ampli, podríem dir fins i tot des d'una Constitució, que hem de parlar si representa o no la societat actual. Vull dir, estem en un moment de crisi de valors democràtics, quan abans hi ha determinats discursos que era impensable sentir-los pel carrer?
2: S'ha perdut el respecte, però ho veus a qualsevol lloc. I mira, jo donant classes i tal, una de les primeres coses que veus és que els alumnes comencen a perdre el respecte als professors. Vull dir, no importa el que tu sàpigues. I es perd el respecte als pares. Vull dir, hi havia un respecte... tu podies pensar el que volies a casa teva si castigaven, si era injust, si no era injust.
1: No hi ha violència. Ja funciona molt bé, no hi ha violència, perquè estem posant sobre la taula que sembla que hi hagi molta violència a les escoles.
2: Imagina't tot el bullying.
1: Hi ha molt, el 80%, el 90% no són violents. Els nanos no són violents. No podem donar aquesta imatge de que són violents. El que passa és que si hi ha un problema... Si hi ha un problema, evidentment, el director, i sempre ho han fet, han demanat ajuda. Però el que no pot ser és posar a la policia a fer cursos davant dels nanos.
2: Jo no crec que posin a la policia. Jo crec que ho fan per si van els venedors de droga.
1: I els militars i no sé quantes coses.
0: Parlem de perdre respecte, que si els alumnes, els pares... El problema és que no perdem el respecte a la democràcia, que és el que estem debatent. És a dir, els motius pels quals una persona pot adoptar plantejaments i pot acabar votant la seva dreta són variats. Tothom té motiu per estar descontent. L'habitatge, no sé què, pim-pam, i tal. La qüestió és... A veure, no tothom, en les mateixes circumstàncies, acaba assumint el discurs de la teva dreta i acaba votant. Unes sí, unes no. I aquí tenim mal pis al taler. Jo sempre parlo de la peresa a pensar. És a dir, la democràcia exigeix una certa militància, i el primer aspecte de la militància és estar ben informat per contrastar opinions i actuar en conseqüència. Però hi ha una cosa que és peresa mental, i amb això s'aprofita l'extrema dreta. Entra molt millor, i a més els algoritmes de les xarxes socials ho faciliten, entra molt millor un discurs negatiu, destructiu i de descalificació que un discurs esperançador i positiu. I és així, està demostrat. I és clar, si no vols entrar a la demagògia, i el que tu intentes fer és arguments, no tens res a fer amb aquell que fot una etiqueta, un insult, i que la gent s'hi apunta. Per exemple, el tema de la immigració. És que la immigració és el culpable de tot. Tu, per contrarrestar això, els 3 segons que utilitzes a l'altre necessites un minut i mig.
3: Porta molta més.
0: Però la gent, un minut i mig, no està disposat a escoltar. Sí. I aquest és un problema. Sembla que estic simplificant, i no estic simplificant.
1: La xarxa
0: la democràcia exigeix una certa militància. Sí. Exigeix defensar-la, exigeix compromís. I aquesta és la batalla, i d'aquí el manifest, que no és altra cosa que apel·lar al compromís de la ciutadania.
1: I decideix principis, i necessita principis.
3: Hi ha un factor també, que és la memòria històrica, que és la memòria històrica en tot plegat, no? Possiblement, si fa uns anys no hi havia aquests moviments, o no hi havia certes actituds o certs discursos que la societat estigués disposada a acceptar, és perquè probablement tothom tenia un pare o un avi que havia estat a la Guerra Civil, en qualsevol dels dos bàndols, recordaven bé les grans guerres, no? Segona Guerra Mundial. Tot això, cada vegada, ens queden menys testimonis en primera persona que ens puguin parlar d'aquest conflicte, totes les conseqüències negatives que té per la societat, no? Els avis que van, els últims, que són els que van estar a la Guerra Civil, malauradament cada dia ens en queden menys. Evidentment, de la Segona Guerra Mundial, queden molt poques persones i són centenàries. Estem oblidant tot allò que aquestes beligeràncies o aquests discursos excloents, les conseqüències que porten?
1: Sí, la memòria...
3: Per no poder tenir aquest testimoni directe i després ja no sé, i no vull posar la lupa en l'educació, que potser no hem sabut transmetre prou les conseqüències. Estem en un món on la guerra és constant, diària, i s'està demanant que s'augmentin els pressupostos en defensa dels països.
1: Sí.
3: Carai, no? Sembla que la memòria és molt curta. Jo recordo els professors d'història que feien allò, entendre el passat per no repetir els mateixos errors al present, no? Que és una simplificació, però que ens ajuda...
0: Això és una frase feta, però no funciona.
3: No funciona.
1: La memòria no ha de ser solament nostàlgia.
3: Exacte.
1: La memòria ha de ser alliçonadora. I, per tant, com que ha de ser alliçonadora, s'ha d'explicar i s'ha d'entendre. I, per tant, s'ha d'entendre tant per una banda com per una altra. Vull dir, per tant, la memòria s'ha d'entendre bé. Per tant, la memòria... I què passa? Que, evidentment, avui en dia, més pressupost amb armament. El tema del trumpisme, que, evidentment, el que necessita és que es parli d'ell, i per això, encara que sigui bé, ell, com deia el del Dalí, un li agrada
3: que
1: es parli d'ell,
3: però
1: que estigui malament. I, per tant, arriba un moment que estem en una societat que la comunicació és molt important i que les xarxes, amb 140 caràcters, doncs ja, d'alguna manera, es feia el titular, ja funcionava, que l'ha fet el Rufián moltes vegades en el Congrés, la frase concreta, i per tant, no s'explica, el què. Arriba un moment que s'han d'explicar les coses, s'han de debatre, és el que diu el Jordi, vull dir, és que arriba un moment que... Bé, perdona.
3: És que no, ens hem d'acomiadar, molt breu.
2: Jo el que deies tu, no, potser ja no ens queden persones que haguessin viscut la guerra. A l'època que jo vaig viure, que hi havia moltes persones que recordaven el tema de la guerra i tal, i aquests els que volien era deixem de parlar, sortim endavant, construïm de nou, i no, diguem-li, revolcar-nos amb aquella... Te'n parlaria. I a més, he tingut gent...
3: En psicologia,
2: gent, que
3: a vegades es diu que s'ha de parlar d'allò que fa mal
2: que
3: per poder-lo superar.
2: El meu tiet, vull dir, va estar... Eren de la Quinta del Biberó i d'altres que eren de l'altra banda, o sigui...
0: Jo no vaig viure la guerra, però vaig viure la transició, com es creuen aquí, i la denostada transició per part d'alguns n'hauríem de parlar. Allò va ser un exemple del que jo reivindico.
1: I tant. No reneguem.
0: El Carrillo i el Fraga mai es van insultar. Estaven als antípodes. Sí, sí, i van compartir comissió constitucional.
2: Pues això era bo, no?
3: En seguirem parlant. En seguirem parlant, perquè està clar que el tema dona de si, escolteu-me, molt bon cap de setmana, no us perdeu el respecte.
2: Aneu a la platja.
0: I feu el favor de fer programes més llargs perquè no tenim temps.
3: Perquè no tenim temps, això. Farem un monogràfic. Bon cap de setmana.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Fqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
8: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Faves comptades.

0: Del 25 al 31 de maig se celebra la Setmana Sense Fum, una iniciativa que coincideix amb el Dia Mundial Sense Tabac i que vol posar el focus en els riscos del consum de tabac i dels nous productes amb nicotina, com els vapejadors o les cigarretes electròniques. Tot i que el tabaquisme ha anat a la baixa en els darrers anys, encara més d'un 21% de la població catalana fuma. I preocupa especialment l'augment del consum entre joves i l'ús combinat de cigarretes electròniques i del tabac convencional. Per parlar de prevenció, de salut pública i dels recursos que tenim la ciutadania per deixar de fumar, avui el Faves Comptades, ens acompanyen quatre dones que en saben molt. La Núria Fernández, que és la regidora de Salut. Molt bon dia, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: La Montse Moral, que coneixereu de les tertúlies i d'altres entrevistes. Ella és farmacèutica comunitària jubilada i tresorera de la Societat Catalana d'Atenció al Tractament i Consum del Tabac. Montse, molt bon dia.
2: Molt bon dia, i també rotària.
0: I també rotària, clar, però aquí no t'ho deies, sí, ho diem sempre, però avui, com que no era el context, t'ho
2: tret. Avui vaig amb una altra gorra.
0: Avui vas amb una altra gorra. També tenim la doctora Esther Valle, és metgessa del Cap de Vall d'Oreix i és la referent de tabaquisme del centre. A més, també és vocal de la Junta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament al Consum del Tabac. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I l'Esther Rodríguez, ella és farmacèutica comunitària, diplomada en Salut Pública i titular de la Farmàcia del Monestir, així que segur que molts de vosaltres l'haureu vist a la farmàcia. Molt bon dia, benvingudes.
4: Hola, bon dia.
0: Núria, comencem pel principi.
1: Deixa'm primer dir que som tres farmacèutiques aquí, eh? Avui?
0: Tres farmacèutiques a la taula.
1: La Montse, l'Estela i jo.
2: Però totes som
1: dones.
2: Atenció primària.
1: Atenció primària.
2: I de la comunitària.
0: De la salut. Escolteu-me, perquè és important, des d'un ajuntament, Núria, que es posi el focus en campanyes com la Setmana Sense Fum i en lluitar contra el tabaquisme.
1: Doncs gràcies. Com dius, des de l'Ajuntament volem posar això, com dius, el focus no només en el tabac convencional, sinó sobretot en la nicotina i en la normalització d'aquests nous dispositius entre joves, no? Perquè avui ja, el problema ja no és només el cigarret clàssic, sinó que estem veient doncs, aquest augment molt important de vapejadors, de cigarretes electròniques i altres sistemes d'administració de nicotina, especialment entre adolescents, no? I aquí és important que deixar clar un concepte bastant científic, que la nicotina és una substància altament addictiva, independentment del vehicle de consum, no? I, com diem, a Salut Pública hi ha un concepte molt important, que és aquesta porta, aquesta entrada a l'addicció. Sabem que molts joves comencen amb vapejadors, acaben desenvolupant una dependència nicotínica i posterior consum dual o un consum d'entre tabac i convencional, no? Com també vull fer que, com que farmacèutica, doncs que és molt important remarcar que deixar de fumar no és només una qüestió de voluntat, no? Que la dependència del tabac és una addicció neurobiològica, doncs vinculada, com ja dirà la doctora, a receptors nicotínics cerebrals, a uns circuits dopaminèrgics de recompensa, i per això el suport professional multiplica molt la possibilitat d'èxit. I que des de l'Ajuntament el que volem és defensar una ciutat que protegeixi els seus infants, els seus adolescents, no només prohibint o advertint, sinó educant, escoltant, i per això creiem que des d'una promoció i una prevenció de la salut des de l'Ajuntament és imprescindible.
0: Mm-hmm. Clar, quines són les eines que teniu com a Ajuntament regidora per lluitar contra el tabaquisme?
1: La promoció, promocionar la salut, fer campanyes, perquè clar, és una cosa que és molt important també aquest treball conjunt entre farmàcies, que jo crec que les farmàcies és el punt més important perquè és el primer lloc que uh-huh. la persona va, i després amb els CAPs. És molt important l'ajuda CAPs i farmàcies i l'administració.
0: Ho dèiem a l'entradeta, no? I la regidora també ho ha esmentat. Sembla que el consum del tabac baixa lentament, però estan apareixent nous hàbits de consum de nicotina. Preocupa especialment aquesta normalització de vapejadors i de cigarretes electròniques entre els joves?
1: Sí, sí, clar, a més ells es pensen que el fet de vapejar, a vegades diuen, no, jo a mi he sentit dir, però si és el que hi ha és vapor. No és vapor, allà hi ha nicotina, hi ha l'experta, la Montse, que és molt experta en tot això, uh-huh. en totes les substàncies que hi ha, no? Vull dir que treure aquestes fake news de que vapejar no és dolent, no és dolent, al contrari, uh-huh. sí que ho és.
0: Montse, justament aquest any es posa molt el focus en la nicotina, més enllà del tabac, precisament justament perquè potser el tabac convencional doncs no està tan a l'alça, però sí que hi ha altres productes que porten nicotina. Per què és important aquest canvi de mirada i posar aquest focus en la nicotina?
2: Mira, la vida és una pol·lució. Vam començar amb el tabac, que va vindre d'Amèrica, quan es va descobrir Amèrica, i evidentment associat a una planta, que és la planta que produeix el tabac. Vale. Aquesta planta, la nicotina tabacum, té una substància molt tòxica, que és la nicotina. que ho fa per protegir-se dels insectes. Bueno, a més, la nicotina té aquest poder addictiu tan potent, tant com l'heroïna o la cocaïna, que jo crec que és més, inclús. Bueno, és una... ens arriba com a tabac, però la importància està en això, amb la nicotina, amb el poder addictiu d'aquesta substància. Hem passat de que el fum, els càncers de pulmons, la contaminació ambiental, això no quedava bé, vam començar posant uns filtres que només són un trosset de plàstic que embruta i contamina i que no filtra res, però bueno, això va servir per rentar la primera imatge de la indústria tabaquera. Però després, com que això del fum no quedava bé, hem passat a vapejar. Però clar, ara ja hem vist que el que vapegem no és aigua. Estem propilenglicol, glicerina, productes que estan bé per ingerir, però no perquè arribin al pulmó. I ara ja veiem que tenim malalties noves com el Ebola. Ara ja es comença a qüestionar. Però clar, la indústria què fa? Es va rentant la imatge de cara a l'usuari, però no, ara ja ha arribat a la peça clau, que és la nicotina. Ara ja fa productes de nicotina sols. Que és, en definitiva...
0: que són aquestes boletes, que es consumien boletes, sobretot al nord d'Europa, però que ja estan arribant
2: ja
0: també a casa
2: i les
0: nostra.
2: Tenim aquí, i les poden comprar la gent. I llavors, què passa aquí? Bueno, a ells els interessa mantenir gent enganxada. A més, els hi posen gustos perquè t'enganxis més. No ens enganyem, el problema és la nicotina. I hem evolucionat, però el problema és la nicotina. I per això el lema de l'OMS d'aquest any és desenmascarem la nicotina. Contrarrestem aquest efecte, concretament el titular el lema de l'OMS, per dir-ho bé, cal desenmascarar l'atractiu i contrarrestar l'addicció a la nicotina i també al tabac, perquè ara hi ha gent que se'ls ha vengut, que és més inocuo fer servir els cigarrets electrònics, llavors fan servir cigarrets electrònics, però també fumen. I llavors la cosa, pues, ara tenim de tot. Però ara ja tenim els que només fan els
0: cigarrets electrònics. A part de la nicotina i de tots aquests productes que l'evidència científica cada vegada la tenim més àmplia, no? Perquè ja tenim més mostres de persones que fan servir vapejadors i cigarretes electròniques, entenc que també inhalar aquest vapor d'aigua a altes temperatures tampoc deu ser saludable.
2: No, és que demà és aigua. Primer, que no és aigua.
1: No és aigua.
2: I segona, que també en el procés d'escalfament hi ha metalls pesats i també, que també són dolents pel pulmó. O sigui, ara ja tenim evidència científica de que els cigarrets electrònics i els vapejadors també causen malalties a la salut.
0: Uh-huh.
2: Aleshores, doncs, ja no són innocuos. Ara ja podem demostrar que no ho són.
0: Montse, parlaves, a més d'aquest consum dual que s'ha augmentat, que hi ha un auge, no? Al principi la indústria va voler vendre com els vapejadors i les cigarretes electròniques com aquella eina que ens podia servir per deixar de fumar tabac,
2: exacte,
0: no?
1: I jo ara recordo que allà a la farmàcia venia amb cigarretes electròniques
2: al principi
1: perquè era per deixar de fumar, imagina't.
0: I ara ens trobem que aquestes cigarretes continuen sent perjudicials per la salut perquè continuen tenint nicotina i molts altres productes, com molt bé ens explicava la Montse, però que, a més, hi ha un auge d'aquest consum de persones que combinen el tabac convencional amb vapejadors i cigarretes electròniques. Això és preocupant?
2: Molt, i sobretot és que el que és preocupant és que busquen el sector jove, perquè estem aquí, més que res, com ha dit ella, des de l'Ajuntament ha de fer prevenció. Nosaltres a l'ESCAT, amb l'Ester, fa molts anys que estem treballant i veiem el resultat de la reducció del que és el consum de tabac, però no hem arribat ni molt menys al nivell que voldríem, que voldríem arribar a un 5%. De consum, i encara estem amb un 21 de mitja.
0: Uh-huh.
2: Estem molt estancats. També això té a veure que tenim una llei obsoleta que regula el tabaquisme i que la tenim aquí. Estem fent pressió perquè a veure si surt. Però, mentrestant, el que sí que hem de fer i no hem de parar és de prevenir. I hem de dirigir aquest missatge als joves. I per això crec que és molt important el que estem fent aquí, en aquest moment, i gràcies a la ràdio i a totes les mitjans que ens ajuden a fer aquest crit d'atenció. Joves, no us deixeu enganyar. La cosa està amb la nicotina. Volen enganxar-vos i després us costarà molt de sortir-ne. Però després, jo no vull monopolitzar, la nicotina afecta molt el desenvolupament cerebral i del sistema cardiovascular dels joves. Jo vull deixar parlar.
0: Aprofitem que tenim la doctora Vall aquí, que feia algun apunt així en veu baixa, mentrestant. I és que, si posem xifres, que deia la Montse, el tabaquisme provoca 10.000 morts a Catalunya anuals. Potser, possiblement, el primer que ens ve al cap podria ser el càncer, els càncers en general, el càncer de pulmó potser específicament, però és que el tabaquisme deu tenir impacte en moltes més àrees de la salut, no?
3: A veure, d'entrada, només amb el tema de càncers, hi ha el tema de tot el càncer del que és de gola, que té, a més, molta seqüela quan arriba, el càncer de pulmó, el càncer de bufeta, que cada vegada n'estem veient més i que dius, bueno, és un càncer gran desconegut. No, realment és molt invalidant, a més. Càncers digestius, o sigui, i l'associació de tabac amb càncer és grandíssima, però després hi ha tot el tema cardiovascular, tot el tema de les angines de pit, els infarts, els ictus, tot això, el tabac va tapant les artèries i el que fa és que si sumes el tabac més el colesterol que un té de base, més l'edat que un va avançant, doncs a poc això realment estreta tant els vasos sanguinis que hi ha repercussions a tots nivells. Llavors, realment és importantíssim. Jo als pacients els hi dic, o sigui, el que estic fent és allargar la vida, a part de fer-te més ric perquè tens més diners, és que t'estem allargant la vida. Llavors, sempre s'està temps de poder allargar la vida, no? Llavors, oh, és que jo ja soc molt gran. No, és igual. O sigui, anem a com a mínim a no augmentar aquest tapament de les artèries, que és el que ens dona totes aquestes afectacions, a part del càncer, que és amplíssim el ventall de malaltia que pot aportar.
0: Clar, parlaves de la consulta, no? Jo no estic convençuda que les persones que coneixen persones fumadores, tothom en algun moment jo vull deixar de fumar, o li passa pel cap deixar de fumar, perquè la gent sap que és perjudicial, perquè carai, serà que no s'ha dit a vegades. Però a vegades suposo que no deuen saber per on començar. Com ho han de fer?
3: Primer de tot, han d'haver fet un treball mínim de decidir en quin punt estan de deixar de fumar. El tema és, pots estar dient, jo deixaré de fumar, però ja ho veuré quan. Aquí podem intervenir poc. Es tracta de trobar el moment just al vuelo, com se'n diu. O sigui, a mi si em ve algú a la consulta perquè s'ha torçat el turmell, li pregunto si fuma i em diu, no, però ja m'ho estic pensant perquè... Pues, en aquell moment és el moment de dir, és que m'és igual, m'estic més estona, però vull aconseguir que t'agafi el cuquet, no? Llavors, o que t'agafi el cuquet per dir, jo estic aquí per quan tu acabis de repensar, jo t'atendré, o de dir, mira, t'enganxo, estiguem una estona més, fem una mica una foto del moment i ens hi posem, perquè és així, o sigui, és una satisfacció molt gran el saber que en algun moment aquesta persona l'encarrilarem perquè sigui un exfumador, no?
0: Des del CAP, quines eines teniu per ajudar les persones fumadores a ser exfumadores?
3: Mira, d'entrada, el primer, ja et dic, la fase en què està el pacient és la que ha de motivar a que ens demani hora. Inicialment es pot demanar hora amb l'infermera. Es demana hora directament per l'aplicació o per telèfon. Llavors es demana cadascú amb l'infermera del seu cupo. Uh-huh. L'infermera el que fa llavors és fer una entrevista, mira el grau de motivació i el grau de dependència que té la persona que és fumadora, i a partir d'aquí junt amb una mica la història de cadascú, perquè cadascú és diferent. Uh-huh. I les tracta de personalitzar. No tothom és, mira, aquí tens una pastilla i adiós. No. Cada persona té el marit que apreta perquè deixi de fumar, els nens que matxacen per deixar de fumar, el que tingui un familiar que està malalt, ja, o el fet de que vol estalviar, o el fet de que fa pudor a la roba. O sigui, uh-huh, hi ha mil coses que ens sumen i que del que es tracta és d'enganxar-les i dir, vale, doncs tirem per aquí, no? Llavors, truques o demanes hora amb l'infermera. L'infermera fa aquesta primera visita. I l'infermera, depèn de quin ambulatori sigui, en el cas de Valldoreix hi ha una unitat de tabac. Som dos doctores, la doctora Sant Salvador i jo, i després les infermeres que treballem, que totes treballen de mateixa manera. Llavors, hora amb l'infermera ens la cita a nosaltres i fem una visita una mica més que de motivació afegida i de tornar a fer una història completa de veure en quin moment estem i com ho farem per dirigir aquesta deshabituació. Llavors, quedem sempre en la consulta amb el pacient, li oferim diferents possibilitats, que seria o fer tractament substitutiu amb nicotina, que sonarien els pegats, o fer tractament oral, que seria o la variniclina o la citicina, o simplement fer acompanyament, que també és una opció, no? O sigui, nosaltres estem allà per ajudar, per la qual cosa el que ajudi al pacient ja ens és bo. Llavors, una vegada quedem amb el tractament que posarem, quedem amb un dia. Sempre se surt de la consulta amb un dia cada. Més igual que sigui d'aquí un mes, d'aquí tres dies o d'aquí l'1 de juliol. Més igual. Llavors, amb aquest compromís, posem una medicació i després ja donem hora perquè l'infermera, al cap d'una setmana del dia D de zero cigarros, faci seguiment. Uh-huh. Llavors es fa seguiment a la setmana de zero cigarros, al cap de dues setmanes i al cap d'un mes i mig. Llavors, depèn de quin tractament sigui, s'allarguen més o menys les visites. Però llavors, ja en el moment en què ja enganxen amb infermeria, ja és
0: una seqüència.
3: Llavors, a Sant Cugat i a Can Mates no hi ha dos metges referents de tabac, però cada metge és referent de tota la patologia que hi ha, entre elles el tabaquisme. I llavors fan el mateix, entrada per via d'infermeria i després derivació al metge responsable.
0: Us trobeu molta gent també que ve per deixar els vapejadors o cigarretes electròniques?
3: Sí, sobretot gent jove. Jo cada vegada que ve un jove m'alegro molt, o sigui, el felicito i ja no és un tema de tècniques de reforç, sinó que és que realment em fa molt feliç que una persona de 23 anys vingui i hagi arribat ja a l'estadiu de ja està, o sigui, ja he fumat, ja ho he provat, no vull, no? Llavors, aquest, a més, són gent que és exemplar pel seu grup, per la qual cosa, el primer que preguntes, el teu entorn és fumador?
0: Si que suposo tu que això també deu afectar molt a les persones quan volen deixar de fumar, no? L'entorn en el que
3: l'entorn,
0: es troben.
3: És una pregunta que fem moltes vegades, de dir, a on estem per, de cara a dir, si tu deixes de fumar, seràs el rarito del grup o seràs l'exemple del grup? O et deixaran fer amb la teva deshabituació i el teu dia a dia ja serà exemple pels altres, no? Mm-hmm. És una mica...
0: No sé si us trobeu que potser una de les pors o de les angoixes sumades al deixar de fumar, que és deixar una addicció, per tant, comporta un cert impacte, és la por al fracàs, al dir, no sé si seré capaç.
3: Sí. A veure, de la meva consulta surten, i de la meva i de la de tots els metges, dient, a veure, tot això que anem a fer serà per aconseguir-ho. Si no ho aconsegueixes, jo segueixo estant aquí. I no et caigui la cara de vergonya de dir, torno i mira, no me n'he sortit. És igual, si has arribat en el moment de dir vull deixar de fumar, és que has arribat ja a una situació que seràs capaç de tornar-hi en un altre moment. I s'ha vist que el qui ho intenta, no és que fracassi, és que al final ho aconsegueix. Llavors, d'entrada, la idea és, sortiràs d'aquí deixant de fumar. I si no, jo estic aquí per seguir-te ajudant. I no és la teoria bonica, és la realitat.
0: Uh-huh. Clar, tenim aquest recurs des dels centres d'atenció primària de la ciutat, però hi ha un altre pas que potser és més proper a la ciutadania, com a mínim quan passa pel cap deixar de fumar, que són les farmàcies. No, Estela, vosaltres què podeu oferir a la ciutadania quan ve entre la farmàcia i us diuen jo vull deixar de fumar, com em pots ajudar?
4: Bé, bon dia. Mira, jo crec que la farmàcia té un avantatge, no?, i és que és molt accessible, no?, i llavors la nostra porta està oberta tot el dia a tothom, no? Llavors aquí coincidim amb molts tipus de fumadors, des dels que s'ho han plantejat alguna vegada, des dels que no s'ho han plantejat mai, o els que inclús tenen dubtes, no? I podem intervenir amb tots, no? Al final nosaltres des de la farmàcia fem molta promoció de la salut, no?, i molta prevenció. I a vegades quan entra algú que sabem i detectem que fuma, però no s'ha plantejat mai deixar de fumar, doncs el que fem és intentar-lo empuixar, no?
0: Sembrar la llavor, no?
4: De que s'ho vagi plantejant, no? I de vegades també troba gent que et deixa anar, que té dubtes, que ho vol deixar, no? De que no sap com fer-ho, no? I llavors aquest també és un pas per, d'alguna manera, dir, bueno, doncs resolem aquests dubtes que hi ha, no? Que de vegades van associats a dir, doncs estaré estressat, guanyaré quilos, a l'entorn que tinc fuma i després què faré, no? Doncs aquí també li podem donar diferents eines perquè s'acabi de convèncer amb deixar de fumar, no? I un cop ve el que ja està decidit, doncs tenim eines similars a les del CAP, no? Nosaltres tenim serveis de cessació tabàquica i hi ha moltes farmàcies i farmacèutics que ja estem formats i acreditats. I aquí doncs, valorem també grau de dependència, grau de motivació, l'entorn, si és el moment ideal, no? I a vegades decidim que potser la millor opció és derivar al centre d'atenció primària perquè aquesta persona pues, es beneficiï d'un tractament, no? I després li farem el seguiment d'aquest tractament perquè al final el vindrà a buscar a la farmàcia i li dispensarem, no? I de vegades també tenim, o simplement acompanyar, perquè és una persona que ho vol intentar sense cap ajut de medicament, o també podem posar tractaments substitutius de nicotina, no? Que són els típics pegats, xiclets, sprays, o sigui, hi ha mil formes, no? Però sí que és important que aquests tractaments pues, estiguin supervisats, no? Perquè té a veure la dosis que fa servir, té a veure la forma farmacèutica que fa servir, té a veure en el moment que te'l col·loques, en el moment que te'l treus, i sobretot perquè al final és nicotina, no? I també haurem de fer aquest seguiment per deixar aquests medicaments, no? I anar-los reduint i sobretot prevenir aquestes recaigudes, no? Que molta gent té por.
5: Crec que
4: ara
5: apuntaves ara en aquest acompanyament i la doctora també en feia esment. Ens garanteix també més èxit en aconseguir aquest objectiu que és de...
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
8: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables, les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
7: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: I ja ho sabeu, un divendres al mes ens endinsem en l'univers de les biblioteques municipals. Avui ho volem fer per parlar del valor que tenen les publicacions amb autoria local i de com les biblioteques esdevenen un punt de trobada entre creadors, lectors i patrimoni cultural de proximitat. Per parlar-ne ens acompanya la Montse Collazos. Ella és directora de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater i del CAP de la xarxa de biblioteques de Sant Cugat. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: A més, avui no ven sola, ni amb altres companys de la biblioteca en aquesta ocasió, sinó que portes dos convidats que tenen molt a veure amb el tema que abordarem avui. Ens els presentes?
1: Sí, vinc molt ben acompanyada. Vinc acompanyada d'un parell d'autors santcugatencs que les seves obres em van sorprendre gratament i em ve molt de gust de que els conegueu tots plegats.
0: Qui són?
1: Doncs un d'ells és l'Augusto Alegret, poeta, i moltes altres coses, però sobretot una persona que en el moment en què pronuncia alguns versos a mi m'emociona. I l'Eva Virgili, autora i també autora d'un llibre que es diu Joan Oró i la recerca de la vida, i responsable, directora de l'Escola d'Art de Sant Cugat.
0: Carai, a més, aquest llibre de Joan Oró, l'any passat, que va ser l'any Joan Oró, en vam sentir a parlar, una bona manera per aproximar-se a aquesta figura d'aquest científic lleidatà, amb aquest llibre de l'Eva. Eva, Montse, per què és important en una ciutat com Sant Cugat donar visibilitat també als creadors locals?
1: És que, jo no sé si ho sabeu, però Sant Cugat és una de les ciutats amb més patrimoni humà, literari, artístic, que connecta Catalunya. Les biblioteques públiques tenen una part important, que és la col·lecció local, i a Sant Cugat, després d'una taula d'escriptors amb una setantena d'autors que han presentat els seus llibres, crec que és necessari donar imatge, veu, coneixement, divulgació a totes aquestes persones i a les seves creacions.
0: Sí, de fet, com una anècdota, en aquesta casa, quan se celebra Sant Jordi, ja obrim un Excel de cara al Sant Jordi de l'any següent per anar fent llista de tots els llibres, que molts d'aquests autors i autores ens envien exemplars o ens fan saber que han escrit un llibre, i Déu-n'hi-do el nivell de producció que tenim a la ciutat, on també tenim moltes editorials, per cert, a més d'aquests autors. Quin paper tenen les biblioteques a l'hora de preservar i difondre aquesta producció cultural de proximitats? Quines iniciatives teniu, Montse?
1: A veure, hi ha una responsabilitat que jo no diria que és iniciativa, perquè és una responsabilitat obligatòria, que és la de preservar aquest fons. Ara bé, per exemple, com acabes d'esmentar les editorials, no? Tenim en aquests moments una exposició de l'editorial Les Hores, la vam fer ja també de símbol, on l'editorial ha col·laborat en l'exposició del seu fons i on, a més, ha anat una proposta més enllà, que és que ha fet una mena de recull, n'hi diuen relligats, de publicacions de 3 en 3 vinculades a temàtiques que apleguen aquelles novel·les. I nosaltres hem preparat unes enquestes perquè la gent que visita l'exposició, a part de conèixer aquelles publicacions, pugui dir si els agradaria participar de clubs de lectura vinculats amb aquelles temàtiques de cara a la propera programació de clubs de lectura del curs vinent.
0: No perdeu una oportunitat per prendre el pols a la ciutat.
1: Sí. I amb els llibres, per exemple, d'Augusto i de l'Eva, doncs ja començaran a tenir visibilitat gràfica per a totes les persones que venen a les biblioteques, perquè se'ls col·locarà un picto, un dibuixet al llom del llibre, que és la roseta del monestir de Sant Cugat, perquè quan la gent passegi per les prestatgeries els identifiqui amb claredat. I encara més, amb el llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, es farà una maleta a les escoles didàctica que va més enllà del propi àlbum, sinó que tractarà els àlbums il·lustrats. I com que en tenim 15 d'aquest títol, podran llegir-los molts nens i nenes de l'aula alhora i després comentar-lo.
0: Has dit maleta, em sembla que és una maleta viatgera. Explica'ns què és exactament. Què inclourà, on es podrà veure, quin és l'objectiu d'aquest projecte?
1: Les tres biblioteques de Sant Cugat tenen diverses maletes viatgeres que les escoles poden sol·licitar. Nosaltres també en fem difusió, I aquestes maletes inclouen títols repetits d'un mateix exemplar perquè es puguin llegir alhora i també diversos. En el cas de la maleta que crearem, que està en procés de construcció vinculada al llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, que, per cert, l'Eva és l'autora, però l'Estefania Zorita és la il·lustradora també santcugatenca. Doncs aquesta maleta inclourà els àlbums il·lustrats que us acabo d'esmentar, altres àlbums il·lustrats de referència i també llibres de divulgació de coneixement vinculats amb el món de l'àlbum il·lustrat de cara que el professorat, les mestres, puguin saber la importància de la forma de llegir un llibre que no només aporta informació rica a la paraula, sinó també a la imatge.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Des de les biblioteques, ens deies, col·laboreu amb diferents entitats de la ciutat. Una d'aquestes entitats som nosaltres, per exemple, no? Però ho feu amb les escoles. Un d'aquests col·laboradors, si jo no m'equivoco, és l'Escola d'Art i Disseny. Ens deies que l'Eva Virgili, a més, hi està altament vinculada. Quins projectes teniu en marxa de manera col·laborativa?
1: Un de molt bonic, però no sé si explicar-lo jo, o que l'expliquem les dues, o que comenci l'Eva...
0: Com vulgueu.
2: Bé, doncs, si voleu, em faig 5 cèntims i tu m'ajudes si em deixo res. Doncs bé, gràcies. Gràcies per convidar-me, perquè em fa molta il·lusió parlar tant del llibre aquest, que va sortir el 2023, ja té un parell d'anys, no, 3 anys. Val? I també de les pràctiques, que això és una cosa molt nova d'ara, i conèixer-te tu, Montse, que és genial, perquè és molt entusiasta la Montse i està plena d'idees, que a més és que es relacionen perfectament amb l'activitat que fem a l'escola. I també personalment a mi, que sempre m'ha agradat molt la il·lustració i els àlbums infantils il·lustrats, i que, bé, vaig decidir fer aquest llibre del Joan Oró, no? Doncs la Montse ens va demanar una col·laboració per reutilitzar unes bosses serigrafiades que, malauradament, van sortir una mica, doncs, no com s'esperaven, no? Uh-huh. Amb un color que no era adient, en fi... clar, aquestes bosses estan ja impreses i, per tant, o bé s'havien de no utilitzar o de llançar, o bé es podien reciclar. Per tant, doncs, és bo ja d'entrada reciclar i reutilitzar aquest material i aleshores ho vam comentar amb els especialistes de l'escola, amb la professora d'il·lustració, doncs, la tutora, que també en sap de serigrafia, i vam convenir que 3 alumnes de segon d'il·lustració fessin propostes, cada un 2 propostes de disseny i il·lustració, pel revers de la borsa, és a dir, la part de la bossa que no està tacada per la tinta. Uh-huh. I doncs ara ja estem a punt de presentar aquests projectes. Fa un mes que estan treballant-hi i no només fan, diguem-ne, la il·lustració o el projecte, sinó que després estamparan manualment el revers de les 250 bosses i això ho faran durant una setmana, ara a principis de juny. Aquests 3 alumnes que faran les pràctiques i també uns altres alumnes assistents del grau mitjà. És a dir, que fem tot un treball col·laboratiu i, a més, jo crec que el projecte aquest de les bosses, que ara expliques tu, si de cas, Montse, per què serveixen, que es veuran per la ciutat. No? Que això també
1: és meravellós. A mi m'agradaria molt esmentar que aquestes bosses, el que tenien escrit d'un color que es llegia poc, era un poema que es titulava Llibres, en el que s'han inspirat a l'hora de fer la il·lustració. Vull dir que no han fet una il·lustració qualsevol. Uh-huh. Els alumnes han llegit aquell poema, van fer també una entrevista, jo els hi vaig donar la meva visió del que significa la lectura, les biblioteques públiques, els llibres en si, a les nostres vides. Els vaig convidar també que ells rumiessin, encara que fossin o no lectors en aquests moments, que rumiessin sobre el que havia significat algun llibre a les seves vides, i a partir d'aquí ells han fet aquesta il·lustració. Ja fa anys que les biblioteques de Sant Cugat a l'estiu, per promoure el préstec, tot i que a Sant Cugat hi ha molt de préstec de llibres, però és igual, per promoure'l d'una forma diferent i també per, com diria jo, per donar les gràcies a les persones usuàries de les biblioteques. Doncs que posem dins de les bosses llibres sorpresa vinculats amb temàtiques concretes, i n'hi ha per adults i n'hi ha per infants. Les bosses que il·lustraran l'alumnat, que han il·lustrat i que imprimiran l'alumnat de l'EAT, doncs seran les bosses infantils, per a públic infantil. També cada bossa amb un nivell de lectura diferent. I llavors n'hi ha unes altres també de molt boniques on només hi ha un text per a públic adult. I com cada any, els mesos de juliol i agost la Ferreter, perquè és oberta, doncs cada persona que vingui a la biblioteca i s'endugui una bossa amb els llibres, doncs es queda a la bossa i gaudeix dels llibres. És una suma perfecta.
0: Meravellós, escolta. Quina millor manera. No? Per celebrar l'estiu i el préstec.
1: Sí, sí, i la lectura i tot plegat.
0: Suposo que pels estudiants deu haver sigut xulíssim, no? També col·laborem des d'aquesta casa per fer la bossa precisament també dels caramels per Nadal, sí, que també sí. Ens encanta veure, sí. Perquè malauradament només en podem triar un d'aquests dissenys que ens fan i costa molt,
2: sí,
0: costa
2: és el que li
0: molt
2: passarà
0: de triar. I Montse, et dic que és molt difícil perquè els alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat són alumnes molt, molt de talent. Sí, que t'espero un bon repte.
1: Que bé.
2: Sí, hauràs d'escollir tu de les 6 propostes que ja les he vistes i que estan molt bé. 3, no? O no sé.
1: Si podem fer-ne 3, meravellós. Perquè així hi hauria representació dels 3 alumnes que s'han esforçat. Exacte. Per fer les pràctiques i per crear.
0: Sí. I tant. Hem parlat d'aquesta col·laboració que feu. Què et sembla si parlem ara dels nostres convidats com a escriptors, no? Sí. De les obres que avui tenim sobre la taula. L'Augusto J. Alegret, no sé si ens vols explicar com neix 24 destellos en lo hondo de la noche.
3: Eso tiene una larga historia desde dos puntos de vista. Hace unos 1000 años, en el norte de África, probablemente en Alejandría, 24 sabios se reunieron con un objetivo, tener un congreso, un pequeño congreso, intentando definir qué es Dios. Bueno, después de todas las reuniones que tuvieron, discusiones, convenios, llegaron a 24 definiciones, cada cual se quedó con la suya. Eso se escribió en latín y se conserva. Se ha conservado prácticamente perdido y olvidado durante 800 años. En el siglo XIX hubo alguna edición en Italia, el siglo pasado, en el siglo XX, Siruela hizo una edición, y a finales del siglo XX, digamos que hacia 1999 me parece que fue, Raymond Panikkar, el filósofo, me dio un ejemplar en latín. Estaba en la Fundación Vivarium de Raymond, y teníamos una gran amistad, me dio un ejemplar y me dijo, estúdialo, verás cómo salen cosas. Lo primero que hice fue traducirlo del latín al español e investigar dónde podemos encontrar algo que dé raíz a este texto tan antiguo. Me dijo, probablemente en los textos herméticos. Cogí el canon hermético y lo comparé el libro este de los 24 filósofos, que es muy cortito, son 24 definiciones, lo comparé con el Asclepio. Yo creo que demostré la correlación, es decir, hay una correlación hermética. Ese es el primer punto, ¿eh? Aparte de eso, yo iba de vez en cuando a unos cursos de meditación en general, con los carmelitas de Segovia. Y allí tomé contacto con los poemas de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús. Se me ocurrió que cada uno de esos aforismos, de esas definiciones, podía dar lugar a un pequeño poema. Y es lo que hice.

0: Doy por retado y acepto el reto.
1: Perfecte. De només es quedarà agafar els telèfons, ja ho veuràs. I tenim a l'Eva, a Virgili, i hem parlat d'aquest àlbum il·lustrat, Joan Oró, explica'ns i la recerca de la vida, que és el subtítol o el nom sencer de, del conte il·lustrat. Eva, com arriba a l'oportunitat de fer aquest llibre i com ha sigut?
2: Doncs bé, de fet, no m'arriba el llibre, sinó que jo me l'empesco. És a dir, que va ser una idea meva d'inici a final, i va sorgir doncs, perquè vaig conèixer la història d'aquest científic arrel de, bé, de que em relaciono amb gent de l'astronomia, la meva parella ho és, d'astrònom, i en trobades doncs, entre astrònoms es va parlar molt de Joan Oró. I jo, de fet, com que vinc del món de la història de l'art, de la il·lustració, no en coneixia gaire cosa. I la seva biografia, la seva aventura personal, des de que era un nen fins a que es va fer gran, em va semblar una història de llibre, d'aquestes històries que dius, ostres, és interessant, perquè ningú la coneix, perquè era català de Lleida, de família humil, i perquè va fer una trajectòria vital i científica, professional, i després va donar tot un llegat, és a dir, que va com revertir també en la cultura catalana, molt important i molt singular per l'època que li va tocar viure. I doncs res, vaig parlar amb gent que el va conèixer, vaig llegir-me la seva biografia, que en té una, vaig anar a la Fundació Joan Oró, que la porta a la seva família, i que tenen tot el fons de documents, d'arxius, de quan va treballar a la NASA als anys 60, quan va estar doncs, darrere de les missions Apollo, de la missió Viking, que va portar doncs, unes andròmines a Mart, en fi, tot un món que dius, això ja passava als anys 50, 60, 70, i el nostre Joan Oró, dic nostre perquè era català de Lleida, no? Fill de forners, va fer tot aquest viatge, li van fer cas, se'l van escoltar, no? I va tenir doncs, molta... Bueno, molt de pes en aquell moment, total. Que un cop ho vaig mirar tot i em van deixar remenar tots aquests documents, vaig fer un text que jo no sóc escriptora, així com vostè ho és i molt profund, jo no sóc escriptora, sóc més aviat il·lustradora, però...
0: Jo soy ingeniero industrial.
2: Vale. Però escriu molt bé. Jo considero que aquest llibre no és tan... Em considero autora, però no és un treball literari, diguem-ne, el que he fet. El que he fet és una adaptació doncs, de tot un conjunt de coneixements que hi havia sobre aquesta figura, adaptat doncs, al món infantil-juvenil. No? I aquí va ser on dic, val, jo me l'imaginava amb imatges, sobretot. Àlbum il·lustrat, doble pàgina, que hi hagués aquest ambient que jo m'imaginava. I llavors vaig anar a trobar l'Estefania Zorita, que va ser alumna meva a l'Escola d'Art, que ara, doncs, bueno, ella és de Sant Cugat. Jo no sóc ben bé de Sant Cugat, sóc de Sants, de Barcelona, però treballo aquí a l'Escola d'Art des de fa gairebé 30 anys. És a dir, que gairebé
1: podem
2: també m'hi considero, sí. I, clar, aquest tàndem entre un exalumne de l'escola, jo, no? I, doncs, sí, es pot considerar que aquest llibre s'ha cuit, no? S'ha cuinat aquí a Sant Cugat. Doncs l'Estefania tenia aquesta, bueno, ja ho veieu, aquesta qualitat de donar un ambient i una poesia a les imatges que, bueno, que va superar totes les meves expectatives.
1: I el que perquè va ser no més ser bonic... fàcil, suposo, no. Sento il·lustradora, fer el text i deixar que sigui un altre qui faci els dibuixos, perquè jo m'imagino en el teu cervell que tot allò anava prenent forma, en forma d'il·lustració, no?
2: Però la meva manera de dibuixar no era la que jo m'imaginava. Sí, sí, això ho vaig veure claríssimament, que jo no podia donar aquesta pàtina, aquest ambient que hi ha. I perquè l'Estefania té un punt de tendresa, però també és seriosa. Té un punt de misteri, però alhora és lluminosa. És a dir, té un... En fi, que s'adequava, no? I que ella va gaudir moltíssim. I ho vam poder treballar, això va ser el goig, no? És la part més xula de poder treballar la maqueta, que també ens va ajudar amb la maqueta una companya de l'escola, l'Anna Basco, és qui va fer la maqueta. És a dir, que érem tres amigues fent el llibre. Vam decidir-ho tot, el tipus de lletra, la maqueta, les il·lustracions, tot, tot. I res, va sortir i es va finançar perquè hi havia tot un ajut de la Generalitat, com tu bé has dit, l'any 23 va ser l'any Joan Oró. Llavors, aquí la Fundació Jean Auró va rebre una subvenció i es van poder editar aquests llibres, que a més estan molt ben editats, amb tapa dura, de gran format, moltes pàgines, a tot color, en fi, un luxe.
1: Tu deies, Eva, no sóc escriptora, però no. Jo veia la Montse de Raül i feia... No? Tu n'has llegit prou de llibres, entenc que valides la qualitat amb la que està escrita l'àlbum.
3: La valido plenament perquè no és senzill escriure una biografia
1: per
3: adreçada
1: infants,
3: per
1: a més,
3: públic,
1: no? I joves.
3: Infants i joves, sí, sí. I jo crec que el ritme, que el contingut, que el vocabulari, tot plegat, és fantàstic, sincerament.
2: Gràcies. Pel que fa al vocabulari, vam demanar l'ajuda de Joan Anton Català, que també
1: Home,
2: és d'aquí Sant Cugat.
1: I col·laborador d'aquesta casa, sí. El tindrem la setmana que ve.
2: Doncs al Joan Anton li vaig demanar l'ajuda pel glossari. Hi ha un glossari... Aquí que dic, val, dic jo sí. Aquí sí que jo, diguem-ne, posar en paraules fàcils conceptes astronòmics, dic aquí sí que ja no m'hi atreveixo perquè no ho faré bé. I el Joan Anton, doncs, ens va fer aquest favor. I després la Marta Balaguer, que també és de Sant Cugat, il·lustradora, superconeguda i excompanya de l'escola, professora jubilada, també em va ajudar.
1: També aquesta casa, quan va rebre un premi no fa massa, fa aquesta temporada. Sí.
2: Doncs la Marta em va ajudar amb tot el tema d'això, del guió i de l'escriptura, no? Vull dir que vaig tenir assessorament, em vaig buscar les meves crosses. I res, i doncs això, aquí teniu el llibre, que ja és vellet, ja té 3 anys. Però encara n'hi ha de circular.
1: Les històries no moren mai, no?
2: No.
1: No tenen data de caducitat, ni els llibres, imagina't. Hem retrocedit... segles i segles i segles per buscar aquests 24 filòsofs en aquell moment al nord d'Àfrica. 3 anys són res, no? De fet, les biblioteques són espais on les històries són interminables, infinites, i no caduquen.
3: I per a qualsevol persona...
1: Perquè ens ajuden a entendre també contextos.
3: Jo penso, Alba, que qualsevol persona que entoma un llibre per primera vegada, tant és quan hagi estat escrit aquest llibre. És nou per a la persona que l'experimenta.
1: I tant. Déu-n'hi-do, Montse, quina feinada que teniu a les biblioteques, amb tot el que feu, i a més donant veu també al talent local, que tu ens deies és una obligació, però jo crec que no us ho entomeu com una obligació, sinó com un goig i un gust a poder difondre l'obra dels escriptors, les escriptores i els il·lustradors, perquè a vegades parlem només de paraula, però la il·lustració també té un pes molt important en el món de la literatura, perquè així és com tots hem entrat.
3: La traducció, els traductors...
1: Els traductors, sí senyor, no me'n voldria oblidar. Per mai, a més, tenim grans traductors a Sant Cugat, alguns guardonats i d'altres que no, però que ens fan que aquestes històries que són universals i que podrien o podríem llegir, perquè no entenem tots els idiomes, ens puguin arribar a casa i a les nostres vides. No sé si em deixo res, Montse.
3: Jo crec que ben res. Tot rodonet.
1: Tot rodonet. Doncs acomiadem als nostres convidats d'avui i a la Montse. Tot un convidat a anar a les biblioteques. Feu sempre. Són dels serveis més ben valorats d'aquesta ciutat, per alguna cosa és, i remeneu i descobriu i busqueu aquests pictogrames que ens deia la Montse amb la rosassa del monestir, que tindrà l'oportunitat de conèixer l'obra dels veïns i de les veïnes de la ciutat, que jo crec que això sempre ho fa una mica més especial. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies.

0: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. És un servei que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i que acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a 3bs.cugat.cat. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut el centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
3: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha avançament, si hi ha hagut millora en els pressupostos, en algunes assignacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
0: Des de l'Ajuntament defensen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: La informació local des de primera hora.
0: Les matemàtiques han sigut protagonistes també aquest dissabte amb la segona edició de Gimcamat, organitzada per Innovamat en la col·laboració de l'Ajuntament. Canalla de tota la comarca ha pogut gaudir, al voltant del monestir, de diversos reptes matemàtics en família. També hi ha participat Cugat Mèdia amb reptes i un programa de l'Hora dels Joves en directe des de la plaça d'Octavià. Mesurar la longitud de la muralla que envolta el monestir o puzzles amb petits cubs encaixables han estat alguns dels exercicis. Oriol Plans és el director general d'Innovamat.
4: I són reptes matemàtics que busquem buscant que els alumnes i que els nens i nenes com estimin les matemàtiques i vegin que poden ser entretingudes i que poden com aprendre-les d'aquesta manera. Amb grups de 5, són un adult i 4 infants, i el que busquem també és que entre ells s'ajudin, i a vegades un nen se sent més còmode amb un repte de geometria, l'altre amb un repte de numeració i càlcul.
0: Trobareu el vídeo i les millors imatges de la Gimcamat a 3bs.cugat.cat, on també trobareu, per cert, vídeos de totes les activitats que han donat vida aquest cap de setmana a Sant Cugat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Santa Quitèria, el nou restaurant dels fundadors de Kitsune, fa un mes que ha obert portes a Sant Cugat amb una proposta de cuina tradicional però modernitzada. El local, situat al número 5 de la Rambla de Can Móra, és el que acollia el restaurant Can Móra. El nou establiment ofereix esmorzars de forquilla, vermuts i àpats per compartir amb embotits, tapes i arrossos, entre d'altres. Santa Quitèria obre de dilluns a diumenge, de 8 del matí a quarts d'una de la matinada, amb cuina oberta tot el dia. Darrere del projecte hi ha els impulsors del Kitsune, amb restaurants a Sant Cugat, Barcelona i Sabadell. Obrim ara la plana esportiva.

0: Una plana esportiva que obrim amb dos grans èxits. El primer del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha assolit per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han acabat campiones del sector disputat a Errenteria, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés per 21 a 29, l'anfitrió, l'Herenza Vitec, per 19 a 27 i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Málaga per 26 a 27. I un altre èxit, aquest ben mediàtic, l'heu sentit a tot arreu, i és que, com sabeu, el Barça femení ha guanyat una nova Copa d'Europa, una nova Champions League, la quarta, i a la plantilla del conjunt blaugrana, una santcugatenca, Adriana Ranera, que s'ha convertit en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que acaba aquesta mateixa temporada.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. El servei funciona a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
3: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a Cugat Mèdia. I més temes. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana a Collserola. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions, però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. I en clau esportiva, 2 èxits. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteria, Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenzeika Vitez i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions contra Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, a Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Eva Pajor i Salma Parayuelo. Salma Adriana Ranera es converteix en la primera santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. És un servei que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i que acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a 3bs.cugat.cat. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut el centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
3: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha d'haver-hi avançaments, hi ha hagut millora en els pressupostos, en algunes assignacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
0: Des de l'Ajuntament defensen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: La informació local des de primera hora.
0: Les matemàtiques han sigut protagonistes també aquest dissabte amb la segona edició de Gimcamath, organitzada per Innovamat en la col·laboració de l'Ajuntament. Canalla de tota la comarca ha pogut gaudir, al voltant del monestir, de diversos reptes matemàtics en família. També hi ha participat Cugat Mèdia amb reptes i un programa de l'Hora dels Joves en directe des de la plaça d'Octavià. Mesurar la longitud de la muralla que envolta el monestir o puzzles amb petits cubs encaixables han estat alguns dels exercicis. Oriol Plans és el director general d'Innovamat.
4: I són reptes matemàtics que busquem buscant que els alumnes i que els nens i nenes com estimin les matemàtiques i vegin que poden ser entretingudes i que poden com aprendre-les d'aquesta manera. Amb grups de 5, són un adult i 4 infants, i el que busquem també és que entre ells s'ajudin, i a vegades un nen se sent més còmode amb un repte de geometria, l'altre amb un repte de numeració i càlcul.
0: Trobareu el vídeo i les millors imatges de la Gimcamath a 3bs.cugat.cat, on també trobareu, per cert, vídeos de totes les activitats que han donat vida aquest cap de setmana a Sant Cugat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Santa Quitèria, el nou restaurant dels fundadors de Kitsune, fa un mes que ha obert portes a Sant Cugat amb una proposta de cuina tradicional però modernitzada. El local, situat al número 5 de la Rambla de Can Móra, és el que acollia el restaurant Can Móra. El nou establiment ofereix esmorzars de forquilla, vermuts i àpats per compartir amb embotits, tapes...

0: Una plana esportiva que obrim amb dos grans èxits. El primer del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha assolit per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han acabat campiones del sector disputat a Errenteria, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés per 21 a 29, l'anfitrió, l'Herenza Vitec, per 19 a 27 i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Málaga per 26 a 27. I un altre èxit, aquest ben mediàtic, l'heu sentit a tot arreu, i és que, com sabeu, el Barça femení ha guanyat una nova Copa d'Europa, una nova Champions League, la quarta, i a la plantilla del conjunt blaugrana, una santcugatenca, Adriana Ranera, que s'ha convertit en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que acaba aquesta mateixa temporada.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. El servei funciona a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
3: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat, en el telèfon doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a Cugat Mèdia. I més temes. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana a Collserola. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. I en clau esportiva, 2 èxits. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteria, Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenzaica Vitez i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions contra Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, a Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Eva Pajor i Salma Parayuelo. Salma Adriana Ranera es converteix en la primera santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. La

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. És un servei que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i que acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a 3bs.cugat.cat. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut el centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
3: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha avançament, si hi ha hagut millora en els pressupostos, en algunes assignacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures, algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
0: Des de l'Ajuntament defensen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: La informació local des de primera hora.
0: Les matemàtiques han sigut protagonistes també aquest dissabte amb la segona edició de Gimcamat, organitzada per Innovamat en la col·laboració de l'Ajuntament. Canalla de tota la comarca ha pogut gaudir, al voltant del monestir, de diversos reptes matemàtics en família. També hi ha participat Cugat Mèdia amb reptes i un programa de l'Hora dels Joves en directe des de la plaça d'Octavià. Mesurar la longitud de la muralla que envolta el monestir o puzzles amb petits cubs encaixables han estat alguns dels exercicis. Oriol Plans és el director general d'Innovamat.
4: I són reptes matemàtics que busquem buscant que els alumnes i que els nens i nenes com estimin les matemàtiques i vegin que poden ser entretingudes i que poden com aprendre-les d'aquesta manera. Amb grups de 5, són un adult i 4 infants, i el que busquem també és que entre ells s'ajudin, i a vegades un nen se sent més còmode amb un repte de geometria, l'altre amb un repte de numeració i càlcul.
0: Trobareu el vídeo i les millors imatges de la Gimcamat a 3bs.cugat.cat, on també trobareu, per cert, vídeos de totes les activitats que han donat vida aquest cap de setmana a Sant Cugat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Santa Quitèria, el nou restaurant dels fundadors de Kitsune, fa un mes que ha obert portes a Sant Cugat amb una proposta de cuina tradicional però modernitzada. El local, situat al número 5 de la Rambla de Can Móra, és el que acollia el restaurant Can Móra. El nou establiment ofereix esmorzars de forquilla, vermuts i àpats per compartir amb embotits, tapes i arrossos, entre d'altres. Santa Quitèria obre de dilluns a diumenge, de 8 del matí a quarts d'una de la matinada, amb cuina oberta tot el dia. Darrere del projecte hi ha els impulsors del Kitsune, amb restaurants a Sant Cugat, Barcelona i Sabadell. Obrim ara la plana esportiva.

0: Una plana esportiva que obrim amb dos grans èxits. El primer del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha assolit per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han acabat campiones del sector disputat a Errenteria, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés per 21 a 29, l'anfitrió, l'Herenza Vitec, per 19 a 27 i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga per 26 a 27. I un altre èxit, aquest ben mediàtic, l'heu sentit a tot arreu, i és que, com sabeu, el Barça femení ha guanyat una nova Copa d'Europa, una nova Champions League, la quarta, i a la plantilla del conjunt blaugrana, una santcugatenca, Adriana Ranera, que s'ha convertit en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que acaba aquesta mateixa temporada.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
3: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a Cugat Mèdia. I més temes. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana a Collserola. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions, però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. I en clau esportiva, dos èxits. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteria, Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenzeika Vitez i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions contra l'Io aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, a Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Eva Pajor i Salma Parayuelo. Salma Adriana Ranera es converteix en la primera santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
4: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. És un servei que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i que acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a 3bs.cugat.cat. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut el centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
3: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha avançaments, si hi ha hagut millora en els pressupostos, en algunes assignacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer les coses i sí que poden fer el que ells proposen, però creiem que no són així.
0: Des de l'Ajuntament defensen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: La informació local des de primera hora.
0: Les matemàtiques han sigut protagonistes també aquest dissabte amb la segona edició de Gimcamat, organitzada per Innovamat amb la col·laboració de l'Ajuntament. Canalla de tota la comarca ha pogut gaudir, al voltant del monestir, de diversos reptes matemàtics en família. També hi ha participat Cugat Mèdia amb reptes i un programa de l'Hora dels Joves en directe des de la plaça d'Octavià. Mesurar la longitud de la muralla que envolta el monestir o puzzles amb petits cubs encaixables han estat alguns dels exercicis. Oriol Plans és el director general d'Innovamat.
4: I són reptes matemàtics que busquem buscant que els alumnes i que els nens i nenes com estimin les matemàtiques i vegin que poden ser entretingudes i que poden com aprendre-les d'aquesta manera. Amb grups de 5, són un adult i 4 infants, i el que busquem també és que entre ells s'ajudin, i a vegades un nen se sent més còmode amb un repte de geometria, l'altre amb un repte de numeració i càlcul.
0: Trobareu el vídeo i les millors imatges de la Gimcamat a 3bs.cugat.cat, on també trobareu, per cert, vídeos de totes les activitats que han donat vida aquest cap de setmana a Sant Cugat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Santa Quitèria, el nou restaurant dels fundadors de Kitsune, fa un mes que ha obert portes a Sant Cugat amb una proposta de cuina tradicional però modernitzada. El local, situat al número 5 de la Rambla de Can Móra, és el que acollia el restaurant Can Móra. El nou establiment ofereix esmorzars de forquilla, vermuts i àpats per compartir amb embotits, tapes i arrossos, entre d'altres. Santa Quitèria obre de dilluns a diumenge, de 8 del matí a quarts d'una de la matinada, amb cuina oberta tot el dia. Darrere del projecte hi ha els impulsors del Kitsune, amb restaurants a Sant Cugat, Barcelona i Sabadell. Obrim ara la plana esportiva.

0: Una plana esportiva que obrim amb dos grans èxits. El primer del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha assolit per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol Sant Cugatenc. Les d'Héctor Gómez han acabat campiones del sector disputat a Errenteria, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés per 21 a 29, l'anfitrió, l'Herenza Vitec, per 19 a 27 i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Málaga per 26 a 27. I un altre èxit, aquest ben mediàtic, l'heu sentit a tot arreu, i és que, com sabeu, el Barça femení ha guanyat una nova Copa d'Europa, una nova Champions League, la quarta, i a la plantilla del conjunt blaugrana, una santcugatenca, Adriana Ranera, que s'ha convertit en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que acaba aquesta mateixa temporada.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. El servei funciona a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
3: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat, en el telèfon doncs et trobes petites sorpreses, la major part de vegades inclús agradables, les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a Cugat Mèdia. I més temes: al rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana a Collserola. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions, però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. I en clau esportiva, dos èxits. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol Sant Cugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteria, Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenzeika Vitez i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions contra Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, a Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Eva Pajor i Salma Parayuelo. Salma Adriana Ranera es converteix en la primera santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%. Tot seguit analitzarem aquesta situació amb Rashid Karrum, economista i consultor en estratègia empresarial. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot, expliquen, a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental, davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat, en una edició on hi ha hagut més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Volem saber com se circula, però, a aquesta hora la xarxa viària catalana, connectant amb el RAC i amb en Vicenç Llorca. Molt bon dia, Vicenç.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns amb normalitat a les carreteres. Ara mateix circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la A2 a l'altura de Sant Feliu. La P7 i la C58 a l'altura de Sabadell també mantenen trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana, sense complicacions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fan amb un servei d'autobusos alternatiu per treballs de manteniment a la via. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens l'acosta com cada dia. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, comencem una setmana que ha de ser de ple estiu i ja veurem si arribem a temperatures rècord, tot indica que sí, i per tant suarem la cansalada al llarg de les properes jornades. De fet, comença ja aquest dilluns amb un ambient que és molt suau, a molts indrets de la costa, ja per sobre dels 20 graus. I de núvols aquest matí, ben poquets, algun de prim, i poca cosa més, també alguna boirina ha tocat el cap de Creus. Pel que fa aquesta tarda, alguns núvols creixeran al Pirineu Lleidatà, també al voltant del Principat d'Andorra, però serà difícil que arribin a deixar tempestes aquestes nuvolades. A la resta del país, un cel ben clar i una temperatura com la d'ahir. Per tant, a Ponent fregant els 35 graus, però molts indrets del país al voltant dels 30 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva. El que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més detalls Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Mentrestant, i pel que fa a l'esfera política catalana, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, defensa l'acord per a l'aprovació dels pressupostos signat amb Salvador Illa. Al seu torn, des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama a Junts que ajudi a aprovar un nou model de finançament. Ho ha dit en declaracions a La Vanguardia i ens ho explica la Norma Lebrero.
9: Els socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de volgués que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals.
9: Un cop de mà que hauria de ser necessari, segons el PSC, també per acordar un nou model de finançament.
11: Junts és un partit important del país i m'agradaria que no decidissin mirar-se el partit des de la barrera i decidissin que quan es tracta de sumar en favor de Catalunya volguessin formar part de la solució i no part del problema. No? A mi aquesta actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar el país a no avançar, crec que és una mala recepta per Catalunya.
9: Els socialistes han defensat l'acord de pressupostos per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir.
12: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries, partint de Barcelona.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament a principis de juliol.
1: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí, a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
13: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme Leche Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Doncs ho sentíem, Catalunya crea feina, però al mateix temps les empreses estan retallant com no vèiem des del 2021. Què explica aquesta paradoxa? Hi ha algun moviment de fons en el model productiu? Ho analitzem tot seguit amb l'economista Rashid Karum. Ell és consultor en estratègia empresarial, anàlisi econòmica i optimització de costos. Senyor Karum, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, molt bon dia, encantada.
1: Estem en rècord d'ocupació, ho explicàvem ara, però els ERO's no paren de créixer. Quin és, segons el seu entendre, el factor de fons que explica aquesta paradoxa?
14: Hi ha diversos factors. Un dels més importants és que està ben com un trasbàs, no? Basat en la productivitat. Hi ha molts canvis, sobretot amb intel·ligència artificial, que afecten a molts sectors, també a l'industrial, i feines de poc valor, diguéssim, o fàcilment automatitzables, s'estan substituint per processos automàtics. Llavors, hi haurà d'haver com una transformació d'aquests treballadors cap a altres àrees que puguin ser més productives, o altres sectors, com el sector serveis.
1: Moltes d'aquestes retallades, després parlarem en tot cas del sector serveis, però moltes d'aquestes retallades de plantilla també s'atribueixen a decisions estratègiques de multinacionals. Què creu vostè que pesa més en aquestes decisions? Que els hi surt massa car produir aquí? Que no veuen clar el futur? O que estan deslocalitzant part de la seva feina cap a altres països?
14: Home, hem de tenir clar que nosaltres vivim en un entorn global en el qual competim amb tot el món i aquestes empreses, o moltes d'elles, són mundials. Llavors, Catalunya ha de ser atractiva per poder retenir aquests llocs de treball aquí. I això afecta a molts actors, no només als polítics, sinó també a altres condicions, com per exemple els costos de producció, on l'energia, el preu de l'energia augmenta, o, per exemple, doncs, també s'han de generar seguretat jurídica, menys burocràcia, agilitat, no? Fer competitiu tot l'entorn a Catalunya.
1: Apuntava vostè abans, parlava del sector serveis. Catalunya està substituint ocupació industrial de valor afegit per llocs de treball, això, més temporals i menys qualificats, com podria ser el del sector serveis. Quines conseqüències pot tenir això a mitjà termini per al teixit productiu i per als mateixos salaris?
14: Bueno, la primera conseqüència és que els números no es veuran realment o no serà una conseqüència molt òbvia perquè semblarà com que el treball es manté igual. Però sí que el traslladar llocs de treball cap a sectors menys productius, diguéssim, doncs tindrem una pèrdua tant en la recaptació d'impostos com en del benestar del conjunt de la societat. Al final són feines menys productives, menys automatitzables, com per exemple l'hostaleria, que estan molt bé, però hi ha d'haver una estratègia de país que també ens ajudi doncs, a triar quins sectors volem que siguin els estratègics per a Catalunya.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta, senyor Carrum. Si Catalunya vol evitar perdre això que dèiem, més indústria i continuar generant ocupació de qualitat, quina creu que és l'estratègia que hauria d'activar-se ara mateix?
14: Bueno, hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Doncs, Reixit Carrum, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé. Gràcies per les explicacions.
14: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses. La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
15: Tots els marroquins roben.
16: Ens treuen treballs.
17: Com a trans, et veuen com un monstre.
18: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
19: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
20: Una soledat. La gent gran.
21: Són gent que roben.
22: Paràssi, marimatxo.
23: Estic solo.
24: Terroristes.
25: Tot això és odi. Aturem-lo.
26: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
27: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones

0: traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes tres víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
1: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feminicis de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona va resultar ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una baralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb aquests fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar investint el vehicle policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. Us ho hem dit amb titulars, l'aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més apleguistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Els detalls ens els apropa ara Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
2: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps elicis.
3: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
2: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i en Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes

0: Aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
1: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
2: And incredible emotions.
1: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà pública aquest migdia la llista dels 26 convocats per al Mundial. S'espera que entre els escollits hi hagi molts jugadors del Barça. A banda de fixes com Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres, també podrien entrar-hi Joan Garcia, Gavi, Gerard Martín i Eric Garcia, i jugadors catalans com Cucurella, David Raya, Mingueza i Marc Pubill. I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el Generali Palau, amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Luchi Agudo i Aina Florença van sentenciar amb 2 dianes més. Dissabte vinent, al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 les activitats que s'han dut a terme entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fer créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
1: I aquest cap de setmana també s'ha celebrat el festival Ludivers a Girona. Aquest esdeveniment es defineix com el festival de les cultures de la imaginació dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la joguina i el joc. Tot un univers de propostes que giren entorn la imaginació, la creativitat, la diversió, l'aprenentatge i el coneixement.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins roben.
7: Ens treuen treball.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat. Sí.

0: Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 7:45 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 25 de maig. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP justament apunta cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Vivoa tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers.

0: Quan passen 4 minuts de 2:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit i obrim plana pendents de l'operació, justament de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, ara mateix, justament en aquesta via, a l'AP7, un accident obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà, en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla també un carril, també en sentit sud. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara sí, temps pel temps, comencem una setmana que s'espera que sigui de ple estiu amb possibles temperatures rècord. A aquesta hora, de fet, ja hi ha termòmetres per sobre dels 20 graus. De cara a la tarda, hi haurà 4 núvols que poden enterbolir el cel al Pirineu Lleidatà i a tocar d'Andorra. Però, en general, destacarà una calor més pròpia de l'estiu que no pas del temps que estem ara. A Ponent es poden fregar, fixeu-vos, els 35 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada amb el temps i ara sí entrem ja de ple en matèria explicant-vos que el govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles, una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà, diu, més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que han de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
2: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més prou a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la festa de la Rosa a Granollers.
4: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero, per aquest cas que us expliquem, van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat, en canvi, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
5: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
6: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Preocupació, mentrestant, al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO s'ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
7: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs en declaracions fa només uns instants, aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, diu que el full de ruta perquè Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuïn generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
0: I quan falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del matí, també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per just d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
9: Tots els marroquins roben.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat, la gent gran.
15: Són gent que roben.
16: Paràssi, marimatxo.
17: Estic solo.
18: Terroristes.
19: Matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
20: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
21: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
20: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de la plec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un vehicle que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. Unió de Pagesos demana més coordinació dels cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents i també insisteixen a la pagesia afectada de la importància de denunciar aquests robatoris. Ens ho explica en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
16: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pels recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
15: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat fins i tot a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb tota seguretat. En parlem amb Jordi González, ell és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112. Senyor González, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Partint d'aquesta xifra que dèiem, del 15% del territori català sense cobertura, amb aquest mapa deia fins a quin punt podem dir que ningú queda desconnectat en una emergència?
17: Bueno, dir que ningú es queda desconnectat és una mica, seria una mica agosarat. Ja voldríem, ja. El que passa que, bueno, la realitat és que les operadores de telefonia són les que fan el desplegament de la seva xarxa. I tot i que cada vegada el territori cobert és més extens, no s'arriba, i dubto que s'arribi mai al 100%. Això va millorant perquè amb el desplegament de les noves xarxes, són 4G i 5G, la cobertura és millor. I sí que és cert que estem a un 85% de cobertura de territori, però també és cert, i això també diuen les operadores, que pel que fa a la població estem a un 99%. Llavors, nosaltres com a 112 no podem millorar la cobertura, això és competència de les operadores, I el que sí que podem fer són mesures com les que estem dient, no? No podem millorar la cobertura, com he dit, però sí que podem informar la població d'allà on hi ha cobertura, i és el que fem amb aquest mapa.
0: Per tant, entenc que el que és interessant d'aquest mapa i de la consolidació d'aquest mapa és que les persones, quan hagin d'anar a la muntanya o quan vulguin fer una excursió, el que se'ls aconsellaria, en tot cas, és que planifiquin abans de sortir. Aquesta seria la principal recomanació que feu, perquè, és clar, si no podeu garantir el 100%, podria ser que algú marxés en un punt on no hi hagi cobertura, que li passi alguna cosa i que, evidentment, no pugui fer res per això, per reclamar ajut. Per tant, entenc que aquesta seria la principal recomanació que feu?
17: Sí, sí, just és aquesta. De la mateixa manera que quan surts a la muntanya has de planificar la ruta, has de portar calçat adequat, has de portar la roba adequada, has de mirar si fas nit a quin refugi on et quedaràs, doncs també el que diem és que mires aquest mapa, que mires les zones que hi ha cobertura i els pals on hi ha cobertura, perquè si mai passa alguna cosa, doncs que tingués la capacitat de contactar amb el 112.
0: Una última pregunta. En una situació d'angoixa o de desorientació, allò que vostè ens explicava, els pals i els refugis tenen matrícula i localitzen automàticament la trucada. Mm. Com funciona exactament i què resol? Expliqui'ns una mica, encara que sigui a grans trets.
17: A veure, resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres. I la segona va lligat amb la localització, és a dir, quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. Val? No hi ha, en el sistema d'una població tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, l'AM3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg. És una informació útil per a les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
17: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Nou minuts per arribar a les 8 en punt del matí. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les 3 jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació, assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
18: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia, doncs, anava batzegades, no? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
15: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
2: And incredible emotions.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martínez Gueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau. I el Hajo Post Lleida, amb la permanència ja assegurada, no va poder oferir un triomf a l'afició en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Va perdre davant el Morabanc Andorra per un contundent 88-116. Els de Gerard Encuentra van començar dominant el marcador, però Kile Kuric, amb un gran percentatge d'encert, va capgirar el resultat per als andorrans, que van ampliar l'avantatge fins als 28 punts de marge finals. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats. El director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver fet créixer la curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, per exemple, hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
5: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya L'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
9: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
10: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
9: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
10: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
9: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
10: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els hits de tots els temps.
12: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la...
13: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
14: Occident. T'ofereix... Els titulars de la jornada.
15: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. És un servei que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i que acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a 3bs.cugat.cat. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
3: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha avançament, si hi ha hagut millora en els pressupostos, en algunes assignacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses ni si que poden fer el que ells proposen, però que hi ha pèrdues que no són així.
0: Des de l'Ajuntament defensen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: La informació local des de primera hora.
0: Les matemàtiques han sigut protagonistes també aquest dissabte amb la segona edició de Gimcamat, organitzada per Innovamat, en la col·laboració de l'Ajuntament. Canalla de tota la comarca ha pogut gaudir, al voltant del monestir, de diversos reptes matemàtics en família. També hi ha participat Cugat Mèdia, amb reptes, i un programa de l'Hora dels Joves en directe des de la plaça d'Octavià. Mesurar la longitud de la muralla que envolta el monestir o puzzles amb petits cubs encaixables han estat alguns dels exercicis. Oriol Plans és el director general d'Innovamat.
4: I són reptes matemàtics que busquem buscant que els alumnes i que els nens i nenes com estimin les matemàtiques i vegin que poden ser entretingudes i que poden com aprendre-les d'aquesta manera. Amb grups de 5, són un adult i 4 infants, i el que busquem també és que entre ells s'ajudin, i a vegades un nen se sent més còmode amb un repte de geometria, l'altre amb un repte de numeració i càlcul.
0: Trobareu el vídeo i les millors imatges de la Gimcamat a 3bs.cugat.cat, on també trobareu, per cert, vídeos de totes les activitats que han donat vida aquest cap de setmana a Sant Cugat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Santa Quitèria, el nou restaurant dels fundadors de Kitsune, fa un mes que ha obert portes a Sant Cugat amb una proposta de cuina tradicional però modernitzada. El local, situat al número 5 de la Rambla de Can Móra, és el que acollia el restaurant Can Móra. El nou establiment ofereix esmorzars de forquilla, vermuts i àpats per compartir amb embotits, tapes i arrossos, entre d'altres. Santa Quitèria obre de dilluns a diumenge, de 8 del matí a quarts d'una de la matinada, amb cuina oberta tot el dia. Darrere del projecte hi ha els impulsors del Kitsune, amb restaurants a Sant Cugat, Barcelona i Sabadell. Obrim ara la plana esportiva.

0: Una plana esportiva que obrim amb dos grans èxits. El primer del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha assolit per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han acabat campiones del sector disputat a Errenteria, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés per 21 a 29, l'anfitrió, l'Ereinza Vitec, per 19 a 27 i l'Alfarnatejo, Ciudad Jardín de Màlaga, per 26 a 27. I un altre èxit, aquest ben mediàtic, l'heu sentit a tot arreu, i és que, com sabeu, el Barça femení ha guanyat una nova Copa d'Europa, una nova Champions League, la quarta, i a la plantilla del conjunt blaugrana, una santcugatenca, Adriana Ranera, que s'ha convertit en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que acaba aquesta mateixa temporada.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. El servei funciona a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei fa més de 2 anys, que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
3: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a Cugat Mèdia. I més temes. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana a Collserola. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. I en clau esportiva, 2 èxits. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteria, Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Ereinza Vitec i l'Alfarnatejo, Ciudad Jardín de Màlaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions contra l'Io aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, a Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Eva Pajor i Salma Parayuelo. Salma Adriana Ranera es converteix en la primera santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
5: Preparat, Eneco?
6: Sí.
5: Temps. Sentit.
6: S-E-N-A-T-I-T.
4: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
5: Quina seria la paraula intrusa?
7: Casoplón.
5: Correcte. En català, per fer
4: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
7: D-E-S-C-A-P-A-N.
4: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
8: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. És un servei que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i que acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a 3bs.cugat.cat. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut el centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
3: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha d'haver-hi avançaments, si hi ha hagut millora en els pressupostos, en algunes dinacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
0: Des de l'Ajuntament defensen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: La informació local des de primera hora.
0: Les matemàtiques han sigut protagonistes també aquest dissabte amb la segona edició de Gimcamat, organitzada per InnovaMat en la col·laboració de l'Ajuntament. Canalla de tota la comarca ha pogut gaudir, al voltant del monestir, de diversos reptes matemàtics en família. També hi ha participat Cugat Mèdia amb reptes i un programa de l'Hora dels Joves en directe des de la plaça d'Octavià. Mesurar la longitud de la muralla que envolta el monestir o puzzles amb petits cubs encaixables han estat alguns dels exercicis. Oriol Plans és el director general d'InnovaMat.
4: I són reptes matemàtics que busquem buscant que els alumnes i que els nens i nenes com estimin les matemàtiques i vegin que poden ser entretingudes i que poden com aprendre-les d'aquesta manera. En grups de 5, són un adult i 4 infants, i el que busquem també és que entre ells s'ajudin, i a vegades un nen se sent més còmode amb un repte de geometria, l'altre amb un repte de numeració i càlcul.
0: Trobareu el vídeo i les millors imatges de la Gimcamat a 3bs.cugat.cat, on també trobareu, per cert, vídeos de totes les activitats que han donat vida aquest cap de setmana a Sant Cugat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Santa Quitèria, el nou restaurant dels fundadors de Kitsune, fa un mes que ha obert portes a Sant Cugat amb una proposta de cuina tradicional però modernitzada. El local, situat al número 5 de la Rambla de Can Móra, és el que acollia el restaurant Can Móra. El nou establiment ofereix esmorzars de forquilla, vermuts i àpats per compartir amb embotits, tapes i arrossos, entre d'altres. Santa Quitèria obre de dilluns a diumenge, de 8 del matí a quarts d'una de la matinada, amb cuina oberta tot el dia. Darrere del projecte hi ha els impulsors del Kitsune, amb restaurants a Sant Cugat, Barcelona i Sabadell. Obrim ara la plana esportiva.

Una plana esportiva que obrim amb dos grans èxits. El primer del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha assolit per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han acabat campiones del sector disputat a Errenteria, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés per 21 a 29, l'anfitrió, l'Herenza Vitec, per 19 a 27 i l'Alfarnatejo, Ciudad Jardín de Málaga, per 26 a 27.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Us parla Sergio Morales. La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. El servei funciona a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
3: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa a Cugat Mèdia. I més temes. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana a Collserola. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. I en clau esportiva, 2 èxits. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Renteria, Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Erenseica Vitzés i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions contra Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, a Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Eva Pajor i Salma Parayuelo. Salma Adriana Ranera es converteix en la primera santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació, en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
3: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
1: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i a impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: També us ho destacàvem en el sumari. El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge, l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
9: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'Ero encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: En declaracions aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuï generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: Avui també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui mateix també una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de Maite Polo.
10: Tots els marroquins roben.
11: Ens treuen treballs.
12: Com a trans, et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
15: Una soledat. La gent gran.
16: Són gent que roben.
17: Paràcid, marimats.
18: No estic solo.
19: Terroristes.
20: Matants. Tot això és odi. Aturem-lo.
21: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
22: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
21: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. De fet, asseguren haver patit tortures. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
3: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla, entre dos grups de persones al metro de Barcelona a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. La matinada de diumenge va passar això. A conseqüència de l'incident, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la batussa que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels fets, els efectius policials, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions. No és l'únic succés, deia, destacat d'aquest cap de setmana. La policia també investiga una possible agressió sexual la nit de dissabte, però en aquest cas a Lleida, en el marc dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol, i una agressió amb arma de foc a Calafell en una zona d'oci nocturn. Al seu torn, a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís a les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. I el Servei Català de Trànsit demana prudència avui en plena operació tornada a l'àrea metropolitana pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua, en què s'espera el desplaçament de prop de 600.000 vehicles. Tot plegat després d'uns dies especialment tràgics a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. Un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir, recordem-ho, la Quim, una dona trans, assassinada presumptament per la seva exparella dimarts passat. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
16: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feministes de Catalunya, que el fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un feminicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
1: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això, fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, amb Jordi González, director de Tecnologia i d'Innovació del CAT 112.
17: Resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. I quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
1: Polèmica a Sant Cugat del Vallès pel rodatge d'una pel·lícula en un entorn afectat per les restriccions a causa de la pesta porcina. Es tracta d'un film protagonitzat per Russell Crowe que ha aixecat queixes dels veïns i representants de l'Ajuntament que lamenten l'obertura de la natura per activitats econòmiques mentre que les de l'oci continuen restringides. Ens aporta més detalls Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
18: El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquests bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró o el Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana. Doncs on han patit també calor i de valent, tot i que se l'han fet passar, és a l'Aplec del Cargol. I ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta també per als visitants que mai. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000, ara ho dic bé, 200.000 assistents. Ens n'apropa els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als Camps Elisis.
19: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
5: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
1: Anem encarant la recta final del Notícies en Xarxa i ara toca els esports, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
23: Bon dia.
1: El Barça, que ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida davant el Lió.
23: Sí, tot just 24 hores després d'aixecar el títol a Oslo, les jugadores blaugranes van continuar la festa amb una gran celebració a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona davant milers d'aficionats. Les jugadores van exhibir els 4 títols aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i també la màxima corona continental en una festa amb cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
24: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals. És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
23: Qui sí que s'ha acomiadat és Pep Guardiola de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club. Primer pas de l'Atlètic Barceloneta cap al títol de Lliga a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Va superar el Sabadell per 17-13 en el primer duel de la final. Burian, amb 5 dianes, va ser el màxim golejador. Els mariners tindran dissabte l'oportunitat de segellar el títol si guanyen a Can Llong. En cas de victòria vallesana, el campió es decidirà el tercer partit de nou a la piscina barcelonina. Els dos entrenadors, Quim Colet del Sabadell i Fran Fernández dels mariners, valoraven l'actuació dels seus equips.
25: Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és
2: pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc. I un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
4: Lógicamente, ganar un partido, meter 17 goles nunca es fácil. Sí que, bueno, tenemos que mirar a ver qué hemos hecho mal en defensa, porque hemos recibido muchas expulsiones, muchas sin balón, muchos penaltis y hemos encajado demasiados goles.
23: I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el General i Palau amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Lucia Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Doncs veurem si encara hi ha un tercer partit o no. A l'altra eliminatòria, el Telecable domina per 1-0 davant el Fraga.
1: Doncs n'estarem pendents com sempre i ens ho explicaràs.
23: I tant.
1: Va, Cristina, gràcies.
23: Que vagi
1: bé. Demà. Més de 80.000 persones han assistit en aquesta edició, l'edició d'aquest any del Tàrraco Vivo, que justament aquest cap de setmana posava el punt i final al Camp Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma Antiga. En total, han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
6: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que tenim per molts anys i només animo al Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
1: Doncs amb la història antiga del Tàrraco Viva posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns, un dibuix festiu, un dilluns festiu per a moltes persones. Tornem demà a les 7. Que vagi bé.
0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat. Sí.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món. Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: explicar-te que també...
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
3: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. És un servei que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i que acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a 3bs.cugat.cat. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
3: Hi ha hagut millores, s'estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha avançaments, hi ha hagut millora en els pressupostos, en algunes dinacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques en les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
0: Des de l'Ajuntament defensen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: La informació local des de primera hora.
0: Les matemàtiques han sigut protagonistes també aquest dissabte amb la segona edició de Gimcamat, organitzada per Innovamat en la col·laboració de l'Ajuntament. Canalla de tota la comarca ha pogut gaudir, al voltant del monestir, de diversos reptes matemàtics en família. També hi ha participat Cugat Mèdia amb reptes i un programa de l'Hora dels Joves en directe des de la plaça d'Octavià. Mesurar la longitud de la muralla que envolta el monestir o puzzles amb petits cubs encaixables han estat alguns dels exercicis. Oriol Plans és el director general d'Innovamat.
4: I són reptes matemàtics que busquem que els alumnes i que els nens i nenes com estimin les matemàtiques i vegin que poden ser entretingudes i que poden com aprendre-les d'aquesta manera. Amb grups de 5, són un adult i 4 infants, i el que busquem també és que entre ells s'ajudin, i a vegades un nen se sent més còmode amb un repte de geometria, l'altre amb un repte de numeració i càlcul.
0: Trobareu el vídeo i les millors imatges de la Gimcamat a 3bs.cugat.cat, on també trobareu, per cert, vídeos de totes les activitats que han donat vida aquest cap de setmana a Sant Cugat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Santa Quitèria, el nou restaurant dels fundadors de Kitsune, fa un mes que ha obert portes a Sant Cugat amb una proposta de cuina tradicional però modernitzada. El local, situat al número 5 de la Rambla de Can Móra, és el que acollia el restaurant Can Móra. El nou establiment ofereix esmorzars de forquilla, vermuts i àpats per compartir amb embotits, tapes i arrossos, entre d'altres. Santa Quitèria obre de dilluns a diumenge, de 8 del matí a quarts d'1 de la matinada, amb cuina oberta tot el dia. Darrere del projecte hi ha els impulsors del Kitsune, amb restaurants a Sant Cugat, Barcelona i Sabadell. Obrim ara la plana esportiva.

0: Una plana esportiva que obrim amb dos grans èxits. El primer del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha assolit per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han acabat campiones del sector disputat a Errenteria, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés per 21 a 29, l'anfitrió, l'Herenza Vitec, per 19 a 27 i l'Alfarnatejo, Ciudad Jardín de Málaga, per 26 a 27. I un altre èxit, aquest ben mediàtic, l'heu sentit a tot arreu, i és que, com sabeu, el Barça femení ha guanyat una nova Copa d'Europa, una nova Champions League, la quarta, i a la plantilla del conjunt blaugrana, una santcugatenca, Adriana Ranera, que s'ha convertit en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que acaba aquesta mateixa temporada.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. El servei funciona a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei fa més de 2 anys, que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
3: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat, en el telèfon doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a Cugat Mèdia. I més temes. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana a Collserola. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. I en clau esportiva, 2 èxits. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteria, Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenzeika Vitez i l'Alfarnatejo, Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions contra Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, a Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Eva Pajor i Salma Parayuelo. Salma Adriana Ranera es converteix en la primera santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Em fa el tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
8: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
9: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
10: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat.

0: I ja ho sabeu, un divendres al mes ens endinsem en l'univers de les biblioteques municipals. Avui ho volem fer per parlar del valor que tenen les publicacions amb autoria local i de com les biblioteques esdevenen un punt de trobada entre creadors, lectors i patrimoni cultural de proximitat. Per parlar-ne ens acompanya la Montse Collazos. Ella és directora de la Biblioteca Central Gabriel Ferreter i del cap de la xarxa de biblioteques de Sant Cugat. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: A més, avui no vens sola, ni amb altres companys de la biblioteca en aquesta ocasió, sinó que portes dos convidats que tenen molt a veure amb el tema que abordarem avui. Ens els presentes?
1: Sí, vinc molt ben acompanyada. Vinc acompanyada d'un parell d'autors santcugatencs que les seves obres van sorprendre gratament i em ve molt de gust de que els conegueu tots plegats.
0: Qui són?
1: Doncs un d'ells és l'Augusto Alegret, poeta, i moltes altres coses, però sobretot una persona que en el moment en què pronuncia alguns versos a mi m'emociona. I l'Eva Virgili, autora i també autora d'un llibre que es diu Joan Oró i la recerca de la vida, i responsable, directora de l'Escola d'Art de Sant Cugat.
0: Carai, a més, aquest llibre de Joan Oró, aquest l'any passat, que va ser l'any Joan Oró, en vam sentir a parlar, una bona manera per aproximar-se a aquesta figura d'aquest científic lleidatà, amb aquest llibre de l'Eva. Eva, Montse, per què és important en una ciutat com Sant Cugat donar visibilitat també als creadors locals?
1: És que, jo no sé si ho sabeu, però Sant Cugat és una de les ciutats amb més patrimoni humà, literari, artístic, que conec de Catalunya. Les biblioteques públiques tenen una part important, que és la col·lecció local, i a Sant Cugat, després d'una taula d'escriptors amb una setantena d'autors que han presentat els seus llibres, crec que és necessari donar imatge, veu, coneixement, divulgació a totes aquestes persones i les seves creacions.
0: Sí, de fet, com una anècdota, en aquesta casa, quan se celebra Sant Jordi, ja obrim un Excel de cara al Sant Jordi de l'any següent per anar fent llista de tots els llibres, que molts d'aquests autors i autores ens envien exemplars o ens fan saber que han escrit un llibre, i Déu-n'hi-do el nivell de producció que tenim a la ciutat, on també tenim moltes editorials, per cert, a més d'aquests autors. Quin paper tenen les biblioteques a l'hora de preservar i difondre aquesta producció cultural de proximitats? Quines iniciatives teniu, Montse?
1: A veure, hi ha una responsabilitat que jo no diria que és iniciativa, perquè és una responsabilitat obligatòria, que és la de preservar aquest fons. Ara bé, per exemple, com acabes d'esmentar les editorials, no? Tenim en aquests moments una exposició de l'editorial Les Hores, la vam fixar també de símbol, on l'editorial ha col·laborat en l'exposició del seu fons, i on a més ha anat una proposta més enllà, que és que ha fet una mena de recull, n'hi diuen relligats, de publicacions de 3 en 3 vinculades a temàtiques que apleguen aquelles novel·les. I nosaltres hem preparat unes enquestes perquè la gent que visita l'exposició, a part de conèixer aquelles publicacions, pugui dir si els agradaria participar de clubs de lectura vinculats amb aquelles temàtiques de cara a la propera programació de clubs de lectura del curs vinent.
0: No perdeu una oportunitat per prendre el pols a la ciutat.
1: Sí. I amb els llibres, per exemple, d'Augusto i de l'Eva, doncs ja començaran a tenir visibilitat gràfica per a totes les persones que venen a les biblioteques, perquè se'ls col·locarà un picto, un dibuixet al llom del llibre, que és la roseta del monestir de Sant Cugat, perquè quan la gent passegi per les prestatgeries els identifiqui amb claredat. I encara més, amb el llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, es farà una maleta a les escoles didàctica que va més enllà del propi àlbum, sinó que tractarà els àlbums il·lustrats. I com que en tenim 15 d'aquest títol, podran llegir-los molts nens i nenes de l'aula alhora i després comentar-lo.
0: Has dit maleta, em sembla que és una maleta viatgera. Explica'ns què és exactament. Què inclourà, on es podrà veure, quin és l'objectiu d'aquest projecte?
1: Les tres biblioteques de Sant Cugat tenen diverses maletes viatgeres que les escoles poden sol·licitar. Nosaltres també en fem difusió, I aquestes maletes inclouen títols repetits d'un mateix exemplar perquè es puguin llegir alhora i també diversos. En el cas de la maleta que crearem, que està en procés de construcció, vinculada al llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, que, per cert, l'Eva és l'autora, però l'Estefania Zorita és la il·lustradora també santcugatenca. Doncs carai, aquesta maleta inclourà els àlbums il·lustrats que us acabo d'esmentar, altres àlbums il·lustrats de referència i també llibres de divulgació de coneixement vinculats amb el món de l'àlbum il·lustrat de cara que el professorat, les mestres,

0: Un de molt bonic, però no sé si explicar-lo jo, o que l'expliquem les dues, o que comenci l'Eva.
1: Com vulgueu.
2: Bé, doncs, si voleu, em faig 5 cèntims i tu m'ajudes si em deixo res. Doncs bé, gràcies. Gràcies per convidar-me, perquè em fa molta il·lusió parlar tant del llibre aquest, que va sortir el 2023, ja té un parell d'anys, no, 3 anys. Val? I també de les pràctiques, que això és una cosa molt nova d'ara, i conèixer-te a tu, Montse, que és genial, perquè és molt entusiasta la Montse i està plena d'idees, que a més és que es relacionen perfectament amb l'activitat que fem a l'escola. I també personalment a mi, que sempre m'ha agradat molt la il·lustració i els àlbums infantils il·lustrats, i que, bé, vaig decidir fer aquest llibre del Joan Oró, no? Doncs la Montse ens va demanar una col·laboració per reutilitzar unes bosses serigrafiades que, malauradament, van sortir una mica, doncs, no com s'esperaven, no? Amb un color que no era adient, en fi. Clar, aquestes bosses estan ja impreses i, per tant, o bé s'havien de no utilitzar o de llançar, o bé es podien reciclar. Per tant, doncs, és bo ja d'entrada reciclar i reutilitzar aquest material, i aleshores ho vam comentar amb els especialistes de l'escola, amb la professora, doncs, d'il·lustració, la tutora, que també en sap de serigrafia, i vam convenir que 3 alumnes de segon d'il·lustració fessin propostes, cada un 2 propostes de disseny i il·lustració, pel revers de la borsa, és a dir, la part de la bossa que no està tacada per la tinta. I doncs ara ja estem a punt de presentar aquests projectes. Fa un mes que estan treballant-hi i no només fan, diguem-ne, la il·lustració, el projecte, sinó que després estamparan manualment el revers de les 250 bosses i això ho faran durant una setmana, ara a principis de juny. Aquests 3 alumnes que faran les pràctiques i també uns altres alumnes assistents del grau mitjà. És a dir, que fem tot un treball col·laboratiu i, a més, jo crec que el projecte aquest de les bosses, que ara expliques tu, si de cas, Montse, per què serveixen,
0: Sí.
2: que es veuran per la ciutat,
0: I
2: no? Que
0: tant.
2: això també
0: És
2: fa molta
0: meravellós.
2: il·lusió.
0: A mi m'agradaria molt esmentar que aquestes bosses, el que tenien escrit d'un color que es llegia poc, era un poema que es titulava Llibres, en el que s'han inspirat a l'hora de fer la il·lustració. Vull dir que no han fet una il·lustració qualsevol. Els alumnes han llegit aquell poema, van fer també una entrevista, jo els hi vaig donar la meva visió del que significa la lectura, les biblioteques públiques, els llibres en si, a les nostres vides. Els vaig convidar també que ells rumiessin, encara que fossin o no lectors en aquests moments, que rumiessin sobre el que havia significat algun llibre a les seves vides, i a partir d'aquí ells han fet aquesta il·lustració. Ja fa anys que les biblioteques de Sant Cugat a l'estiu, per promoure el préstec, tot i que a Sant Cugat hi ha molt de
1: Estem a
0: préstec de
1: tope.
0: llibres, però és igual, per promoure'l d'una forma diferent i també per, com diria jo, per donar les gràcies a les persones usuàries de les biblioteques. Doncs que posem dins de les bosses llibres sorpresa vinculats amb temàtiques concretes, i n'hi ha per adults i n'hi ha per infants. Les bosses que que il·lustraran l'alumnat, que han il·lustrat i que imprimiran l'alumnat de l'EAHAT, doncs seran les bosses infantils, per a públic infantil. També cada bossa amb un nivell de lectura diferent. I llavors n'hi ha unes altres també de molt boniques, on només hi ha un text per a públic adult. I com cada any, els mesos de juliol i agost la Ferreter, perquè és oberta, doncs cada persona que vingui a la biblioteca i s'endugui una bossa amb els llibres, doncs es queda la bossa i gaudeix dels llibres. És una suma perfecta.
1: Meravellós, escolta. Quina millor manera, no? Per celebrar l'estiu i el préstec.
0: Sí, i la lectura i tot plegat.
1: Suposo que pels estudiants deu haver sigut xulíssim, no? També col·laborem des d'aquesta casa per fer la bossa precisament també dels caramels
2: Exacte,
1: per Nadal, que també ens encanta veure, perquè malauradament només en podem triar un d'aquests dissenys que ens fan i
2: sí, és el que
1: costa
2: li
1: molt
2: passarà a la
1: de
2: Montse.
1: triar. I Montse, et dic que és molt difícil perquè els alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat són alumnes molt, molt de talent. Sí, que
2: Gràcies.
1: t'espero un bon repte.
0: Que bé.
2: Sí, hauràs d'escollir tu de les 6 propostes, que ja les he vistes i que estan molt bé. 3, no? O no sé.
0: Si podem fer-ne 3,
2: Veurem.
0: meravellós. Perquè així hi hauria representació dels 3 alumnes que s'han esforçat per fer les
2: Exacte.
0: pràctiques i per crear.
1: Sí, i tant. Hem parlat d'aquesta col·laboració que feu. Què et sembla si parlem ara dels nostres convidats com a escriptors, no? Sí. De les obres que avui tenim sobre la taula. L'Augusto

0: Jota Alegret, no sé si ens vols explicar com neix 24 destellos en lo hondo de la noche.
1: Eso tiene una larga historia desde dos puntos de vista. Hace unos 1000 años, en el norte de África, probablemente en Alejandría, 24 sabios se reunieron con un objetivo, tener un congreso, un pequeño congreso, intentando definir qué es Dios. Bueno, después de todas las reuniones que tuvieron, discusiones, convenios, llegaron a 24 definiciones, cada cual se quedó con la suya. Eso se escribió en latín y se conserva. Se ha conservado prácticamente perdido y olvidado durante 800 años. En el siglo XIX hubo alguna edición en Italia, el siglo pasado, en el siglo XX, Siruela hizo una edición, y a finales del siglo XX, digamos que hacia 1999 me parece que fue, Raymond Panikkar, el filósofo, me dio un ejemplar en latín. Yo estaba en la Fundación Vivarium de Raymond y teníamos una gran amistad. Me dio un ejemplar y me dijo, estúdialo, verás cómo salen cosas. Lo primero que hice fue traducirlo del latín al español e investigar dónde podemos encontrar algo que dé raíz a este texto tan antiguo. Me dijo, probablemente en los textos herméticos. Cogí el canon hermético y lo comparé en el libro este de los 24 filósofos, que es muy cortito, son 24 definiciones. Lo comparé con el Asclepio. Yo creo que demostré la correlación, es decir, hay una correlación hermética. Ese es el primer punto, ¿eh? Aparte de eso, yo iba de vez en cuando a unos cursos de meditación en general, con los carmelitas de Segovia. Y allí tomé contacto con los poemas de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús. Se me ocurrió que cada uno de esos aforismos, de esas definiciones, podía dar lugar a un pequeño poema. Y es lo que hice. Y lo edité hace 20 y tantos años. De modo que esto es una reedición. ¿Por qué una reedición ahora? Porque se agotó. Y ha habido amigos y gente que me ha dicho, bueno, ¿por qué no lo vuelves a sacar? Y ahí está. Esto es poesía mística, basada en una raíz del canon hermético y matizada por varias religiones, porque entre aquellos sabios que se reunieron había cristianos, judíos, musulmanes, de modo que es bastante múltiple. En mi casi dedicatoria, al principio, lo dedico a tres tipos de divinidades. Por una parte, a Dios Padre. Por otra parte, a Hashem, como de los judíos. Y por otra parte, a Dorje Jam, que es uno de los budas raíz. Yo, además de otras cosas, también soy budista. Soy budista, soy cristiano, soy masón, soy un montón de cosas raras.
0: Moltes etiquetas. ¿Eh?
1: Sí, sí, pero las llevo puestas una encima de otra.
0: Montse, Déu-n'hi-do.
2: Jo vaig quedar meravellada. I això, això que us ha explicat ara, que ens ha explicat a tots vosaltres...
0: No, clar, que ara jo pensava, l'haurem de convidar un altre dia per fer-li una entrevista.
2: Sí. Això que us ha explicat a vosaltres, jo vaig escoltar-ho amb atenció a la biblioteca, però és que també va passar una altra cosa preciosa, que és que jo vaig agafar el seu llibre, vaig obrir-lo a l'atzar, i ell em va dir... Cierra-lo. I li vaig dir no. No el vull tancar. I tot i així em va preguntar quin número. Jo no recordo el número com va sortir, perquè quan visc una experiència intensament emotiva m'oblido del context intel·lectual. Però anem a dir que jo hagués dit 12, perquè són 24 poemes, com ha explicat. Sí. Doncs en el moment en què vaig dir la xifra, ell es va posar a recitar-lo.
0: Ho fem.
2: De memòria. Fem-ho.
0: Si us plau.
2: Ho fem. Fem-ho. I va fer-ho tan bé, se'l sabia de memòria, Alba. I era preciós. I jo vaig pensar, quin privilegi treballar a les biblioteques de Sant Cugat i vivir una experiència d'aquest tipus. i em baixaven les llàgrimes i ell potser devia pensar, mare meva, quina noia.
1: Estuve verdaderamente encantado, fue una experiencia muy bonita para mí.
2: Sí, fem-ho.
0: Què us sembla, ho fem? Fem-ho. Sí.
2: Però jo el que voldria és que ell fos ara ell que triés.
0: Que triï quin ell quin és.
2: Sí, sí, que triï ell quin és el que vol compartir-nos. Quin poema?
1: Mira, un previo. Esto es una serie de, digamos, oraciones. Es decir, a partir del aforismo, yo hablo con la divinidad. Entended que puede ser de varias religiones. Uh-huh. Y le digo cosas. Excepto en uno de los poemas, que es el que me lo dice a mí. Pues empiezo por... Mira, el primero, si queréis, y después os leo otro. Son cortitos. El aforismo que escribieron hace 1000 años... dice, os ahorraré el latín porque no hace falta tampoco...
0: Es que no
2: en sabem, yo no me'n recordo.
1: Pero lo que decía el aforismo traducido es, Dios es mónada, unidad, que engendra mónada, unidad. En sí mismo refleja el ardor. Y yo le digo, ¿podrías no engendrar? ¿Puedes acaso vivir una unidad sin referencia que se cierre en la propia autopresencia, sin mundo, sin aurora, sin ocaso? No serías tú. Y sé bien lo que digo, pues a veces percibo tu reflejo. Por eso te persigo y no te dejo. Eres un Dios apasionado y vivo. Esto es lo que salió de ahí. Si queréis, leo otro por aquí.
0: En fem un altre i després passem a l'Eva.
1: Sí, sí. Espera. Por ejemplo, este dice, Dios es el único, dice el aforismo, para quien es presente cuanto al tiempo se refiere. Digo, Señor, presente puro, enséñame ahora mismo, pues tú puedes, a no tener ni pasado ni futuro, a quedarme en el sitio en que te quedes. Céntrame en este instante, en este punto, donde ya no hay error, pues nada pasa, donde todo perdura y está junto. Ábreme, en fin, la puerta de tu casa.
2: Gracias.
0: Jo crec que, a més, és una gran oportunitat que ens ajuda a pensar, a reflexionar i a reconnectar amb un mateix i amb tot el que ens envolta, no? Jo l'emplaço, seguirem parlant, sí. El convidarem un altre dia, perquè avui, clar, ens quedaríem sense temps.
1: Me doy por retado y acepto el reto.
0: Perfecte, de només es quedarà agafar els telèfons, ja ho veuràs. I tenim a l'Eva, a Virgili, i hem parlat d'aquest àlbum il·lustrat, Joan Oró, explica'ns i la recerca de la vida, que és el subtítol o el nom sencer del conte il·lustrat. Eva, com arriba a l'oportunitat de fer aquest llibre i com ha sigut?
3: Doncs bé, de fet no m'arriba el llibre, sinó que jo me l'empesco. És a dir, que va ser una idea meva d'inici a final i va sorgir doncs, perquè vaig conèixer la història d'aquest científic arrel de que em relaciono amb gent de l'astronomia, la meva parella ho és, d'astrònom, i en trobades doncs, entre astrònoms es va parlar molt de Joan Oró i jo, de fet, com que vinc del món de la història de l'art, de la il·lustració, no en coneixia gaire cosa. I la seva biografia, la seva aventura personal des de que era un nen fins a que es va fer gran, em va semblar una història de llibre, d'aquestes històries que dius, ostres, és interessant perquè ningú la coneix, perquè era català de Lleida, de família humil, i perquè va fer una trajectòria vital i científica, professional, i després va donar tot un llegat, és a dir, que va com revertir també en la cultura catalana, molt important i molt singular per l'època que li va tocar viure. I doncs res, vaig parlar amb gent que el va conèixer, vaig llegir-me la seva biografia, que en té una. Vaig anar a la Fundació Joan Oró, que la porta la seva família, i que tenen tot el fons de documents, d'arxius, de quan va treballar a la NASA als anys 60, quan va estar doncs, darrere de les missions Apollo, de la missió Viking, que va portar doncs, unes andròmines a Mart, en fi, tot un món que dius això ja passava als anys 50, 60, 70, i el nostre Joan Oró, dic nostre perquè era català de Lleida, no? Fill de forners, va fer tot aquest viatge, li van fer cas, se'l van escoltar, no? I va tenir doncs, molta, bueno, molt de pes en aquell moment, total. Que un cop ho vaig mirar tot i em van deixar remenar tots aquests documents, vaig fer un text que jo no sóc escriptora, així com vostè ho és i molt profund, jo no sóc escriptora, sóc més aviat il·lustradora, però...
1: Jo soy ingeniero industrial.
3: Vale. Però escriu molt bé. Jo considero que aquest llibre no és tan... Em considero autora, però no és un treball literari, diguem-ne, el que he fet. El que he fet és una adaptació doncs, de tot un conjunt de coneixements que hi havia sobre aquesta figura, adaptat doncs, al món infantil juvenil. No? I aquí va ser on dic, val, jo me l'imaginava amb imatges, sobretot. Àlbum il·lustrat, doble pàgina, que hi hagués aquest ambient que jo m'imaginava, i llavors vaig anar a trobar l'Estefania Zorita, que va ser alumna meva a l'Escola d'Art, que ara, doncs, bueno, ella és de Sant Cugat, jo no sóc ben bé de Sant Cugat, sóc de Sants, de Barcelona, però treballo aquí a l'Escola d'Art des de fa gairebé 30 anys, és a dir, que gairebé
0: podem
3: també
0: considerar-ho...
3: m'hi considero, sí. I, clar, aquest tàndem entre un exalumne de l'escola, jo, no? I, doncs, sí, es pot considerar que aquest llibre s'ha cuit, no? S'ha cuinat aquí a Sant Cugat. Doncs l'Estefania tenia aquesta, bueno, ja ho veieu, aquesta qualitat de donar un ambient i una poesia a les imatges que, bueno, que va superar totes les meves expectatives. I el que
0: perquè
3: va ser
0: no
3: més bonic...
0: no ha de ser fàcil, suposo,
3: no.
0: Sento il·lustradora,
3: yeah.
0: Fer el text i deixar que sigui un altre sí. Qui faci els dibuixos, perquè jo m'imagino en el teu cervell
3: sí.
0: Que tot allò anava prenent forma, en forma d'il·lustració,
3: sí.
0: No?
3: Però la meva manera de dibuixar no era la que jo m'imaginava. Sí, sí, això ho vaig veure claríssimament, que jo no podia donar aquesta pàtina, aquest ambient que hi ha. I perquè l'Estefania té un punt de tendresa, però també és seriosa. Té un punt de misteri, però alhora és lluminosa. És a dir, té un... En fi, que s'adequava, no? I que ella va gaudir moltíssim. I ho vam poder treballar, això va ser el goig, no? És la part més xula de poder treballar la maqueta, que també ens va ajudar amb la maqueta una companya de l'escola, l'Anna Basco, és qui va fer la maqueta. És a dir, que érem tres amigues fent el llibre. Vam decidir-ho tot, el tipus de lletra, la maqueta, les il·lustracions, tot, tot. I res, va sortir i es va finançar perquè hi havia tot un ajut de la Generalitat, com tu bé has dit. L'any 23 va ser l'any Joan Oró. Llavors, aquí la Fundació Joan Oró va rebre una subvenció i es van poder editar aquests llibres, que a més estan molt ben editats, amb tapa dura, de gran format, moltes pàgines, a tot color... En fi, un luxe.
0: Tu deies, Eva, no sóc escriptora, però
3: no.
0: Jo veia la Montse de Raül i feia... No? Tu n'has llegit prou de llibres, entenc que valides la qualitat amb la que està escrita l'àlbum.
2: Jo la valido plenament perquè no és senzill escriure una biografia
0: per
2: adreçada
0: infants,
2: per
0: a més,
2: públic
0: oi, joves?
2: Infants i joves, sí, sí. I jo crec que el ritme, que el contingut, que el vocabulari, tot plegat, és fantàstic, sincerament.
3: Gràcies. Pel que fa al vocabulari, vam demanar l'ajuda de Joan Anton Català, que també
0: home,
3: és d'aquí Sant Cugat.
0: I col·laborador d'aquesta casa, sí. El tindrem la setmana que ve.
3: Doncs al Joan Anton li vaig demanar l'ajuda pel glossari. Hi ha un glossari... Aquí que dic, val, dic jo sí. Aquí sí que jo, diguem-ne, posar en paraules fàcils conceptes astronòmics, dic aquí sí que ja no m'hi atreveixo perquè no ho faré bé. I el Joan Anton doncs, ens va fer aquest favor. I després la Marta Balaguer, que també és de Sant Cugat, il·lustradora, superconeguda i excompanya de l'escola, professora jubilada, també em va ajudar.
0: També aquesta casa, quan va rebre un premi no fa massa, fa aquesta temporada.
3: Sí. Doncs la Marta em va ajudar amb tot el tema d'això, del guió i de l'escriptura, no? Vull dir que vaig tenir assessorament, em vaig buscar les meves crosses. I res, i doncs això, aquí teniu el llibre, que ja és velleta, ja té 3 anys. Però encara n'hi ha de circular.
0: Les històries no moren mai. No tenen data de caducitat, ni els llibres, imagina't. Hem retrocedit segles i segles i segles per buscar aquests 24 filòsofs en aquell moment al nord d'Àfrica. 3 anys són res, no? De fet, les biblioteques són espais on les històries són interminables, infinites, i no caduquen.
2: I per a qualsevol persona...
0: Perquè ens ajuden a entendre també contextos.
2: Jo penso, Alba, que qualsevol persona que entoma un llibre per primera vegada, tant és quan hagi estat escrit aquest llibre, és nou per a la persona que l'experimenta.
0: I tant. Déu-n'hi-do, Montse, quina feinada que teniu a les biblioteques, amb tot el que feu, i a més donant veu també al talent local, que tu ens deies és una obligació, però jo crec que no us ho entomeu com una obligació, sinó com un goig i un gust a poder difondre l'obra dels escriptors, les escriptores i els il·lustradors, perquè a vegades parlem només de paraula, però la il·lustració també té un pes molt important en el món de la literatura, perquè així és com tots hem entrat.
2: La traducció, els traductors...
0: Els traductors, sí senyor, no me'n voldria oblidar. Per mai, a més, tenim grans traductors a Sant Cugat, alguns guardonats i d'altres que no, però que ens fan que aquestes històries que són universals i que podrien o podríem llegir perquè no entenem tots els idiomes, ens puguin arribar a casa i a les nostres vides. No sé si em deixo res, Montse.
2: Jo crec que ben res, tot rodonet.
0: Tot rodonet. Doncs acomiadem els nostres convidats d'avui i a la Montse. Tothom convidat a anar a les biblioteques, feu sempre. Són dels serveis més ben valorats d'aquesta ciutat, per alguna cosa és, i remeneu i descobriu i busqueu aquests pictogrames que ens deia la Montse amb la rosassa del monestir, que tindreu l'oportunitat de conèixer l'obra dels veïns i de les veïnes de la ciutat, que jo crec que això sempre ho fa una mica més especial. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies.

0: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
1: La intel·ligència artificial ja ha començat a entrar a les aules i des de Sant Cugat també s'estan impulsant projectes en aquest àmbit. És el cas de Nabla, una plataforma creada per dos enginyers catalans i amb seu a la ciutat que vol ajudar el professorat a adaptar continguts i guanyar temps per atendre millor l'alumnat. Un dels fundadors és Gerard Solanes, que ens acompanya avui per explicar-nos com funciona aquesta eina i quin impacte pot tenir en el sistema educatiu. Benvingut, Gerard.
2: Moltes gràcies.
1: Com neix Nabla i en quin moment també decidiu tirar endavant el projecte?
2: Doncs Nabla neix fa diversos anys. El moment original va ser, en realitat, durant el curs 19-20. Jo en aquell moment era professor de secundària, de matemàtiques i de física, i aquell curs tots el recordarem com a un curs molt mogut. I allà va ser molt evident, i sobretot en els anys que van venir després de postpandèmia, que els professors i professores molt sovint els hi falten eines, recursos i suport per poder fer la seva feina com voldrien, no? La frase recurrent és no arribem a tot. I ara, a més, avui en dia, no? Estem veient doncs que està arribant a un punt crític tot això. Llavors, a partir d'allà i des de l'aula, comencem a donar-li voltes amb l'Eric, que és l'altre fundador del projecte, a com podem fer una eina que realment s'adapti a la manera de treballar de cada professor i professora i que l'ajudi amb el seu dia a dia, no? I comencem a donar voltes i des d'allà anem construint la tecnologia que ara ja avui en dia, doncs els permet fer un munt de coses.
1: I què fa això de Nabla? Què fa?
2: Sí,
1: què fa?
2: Principalment els ajudem a fer tres coses. Generar activitats i continguts, adaptar-los per a alumnes amb necessitats educatives especials i avaluar-los, tots aquests continguts, sempre des del paper i el boli. És a dir, el profe entra a la plataforma, es genera l'activitat, de forma automàtica, evidentment, la pot adaptar doncs, als diferents subgrups i casuístiques del seu grup classe, la imprimeix, la porta a l'aula i l'alumne agafa el paper i el boli i la resol. Doncs el comentari de text, el problema de física, el fil blancs d'anglès. Tots aquests fulls es recullen, s'escanegen, es pengen i Nabla fa l'avaluació detallada de cada exercici per cada alumne donant un feedback totalment personalitzat, no?, al que ha fet realment l'alumne a mà.
1: Quan tu que has estat professor, què és el que veus que no funcionava? És a dir, la falta, ara parlaves de la manca de temps, no? De no s'arriba a tot. Això és el principal problema que sí. Tenim a les aules en aquest moment?
2: Jo, des del meu punt de vista, crec que hi ha dos grans reptes que s'acaben transformant en un coll d'ampolla. Per una banda, i més prioritari, és la diversitat creixent a les aules. És una realitat absoluta, no?, que la diversitat de l'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment, això, de la banda acadèmica, que, clar, si pretenem que l'alumne pugui anar avançant, se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties i sense que el professor o la professora muera en l'intento, no? Llavors, això jo crec que són les dues parts més importants. Després, a banda, hi ha benestar del claustre, que ja estem veient, no?, el sector que està doncs, ara reclamant millores en aquest sentit.
1: Quan parlem de diversitat, exactament, de què estem parlant exactament? De necessitats especials concretes emocionals només o també altres tipus de trastorns que estan aflorint també cada vegada més, com a mínim perquè hi ha més diagnòstics, no perquè hi hagi més persones tampoc.
2: És la pregunta aquesta. És una caixa realment molt àmplia i cap tot. Va des dels diagnòstics relacionats amb la banda més acadèmica, no? És una dislèxia, un TDAH, etc. Va des de realitats familiars dels alumnes a casa que són molt difícils de compaginar amb una vida escolar habitual, des de la convivència a l'aula entre alumnes. I aquí dins podem tots imaginar-nos la variabilitat de tot això, no? I és... jo crec que no hi ha una resposta única ni molt menys. Cada cas és un món i cada cas s'ha de poder atendre de la manera que pertoca, no? Però això implica molts recursos, evidentment.
1: Aquests recursos que parlaves, no s'arriba a tot, i has dit dues vegades físicament. Mm. És a dir, falten professors a les aules, a les escoles?
2: Totalment, jo crec que sí. A l'escola on jo treballava teníem la sort de que en algunes matèries, en algunes hores, teníem la possibilitat de fer codocència, no? És a dir, entraven dos professors a l'aula si hi havia un grup on hi havia variabilitat, no? molt acusada. I realment, aleshores, on es donava això, és que era un altre tipus de sessió, no? Un altre tipus de dinàmica. I, per tant, sí, sí, és evident que falten professors i professores, educadors, vetlladors i vetlladores, vull dir, falten molts perfils aquí, no?
1: I com que falten persones, la IA també ha ajudat a avançar, i per això neix Nabla, que tot just és el primer curs que està en marxa. Com ha estat picar les portes de les escoles i que Nabla arribi a un centre escolar? I ara no només a un, sinó, ara m'explicaràs, a més d'una vintena, eh?
2: Sí, sí, sí, exacte. Bé, nosaltres el que veiem molt evident és que, sí, no, com comentàvem, falten recursos, falten persones, però sovint no és possible, no, que això passi. I ara, per primera vegada, tenim una tecnologia que ens permet no cobrir del tot, sinó col·laborar, no?, i ajudar el professorat d'una manera molt més efectiva. És evident que totes les escoles ara estan en aquest punt, no? I jo crec que aquí hi ha dues coses. Per una banda, el que venim comentant, no?, de la diversitat i la quantitat de fronts oberts que tenen, que han de donar resposta. I després també hi ha la part de que la intel·ligència artificial és evident que està a l'ordre del dia a tots els sectors. L'educació no n'és una excepció. I també és un moment de reflexió interna com a sector de què volem que la IA faci i què volem que no faci, com volem que interactuï amb el professorat, amb l'alumnat, amb la família, amb l'equip directiu, no? I estem mirant de trobar l'encaix, no?, de com aquesta tecnologia ens aporta i definir molt bé el límit de què volem que faci i què volem que no faci, no? No volem que substitueixi la part personal i emocional del professor a l'aula, que és la base de que l'educació funcioni, no? Si el profe no pot interactuar de forma humana amb l'alumnat, ens estem perduts. Per tant, això no volem que ho faci, però potser que et corregeixi una pila d'exàmens, doncs això potser sí que volem que ho faci, no? Perquè no és del tot necessari potser que un ésser humà estigui perdent una hora revisant uns fulls, quan pot estar una hora doncs, comentant amb la família de l'alumne que té un problema a l'aula, doncs com ho resolem, no? I per tant, aquí les escoles crec que ara estan molt obertes a veure què podem fer, què no podem fer. Busquen també entitats col·laboradores que els ajudin a definir tot això, no? És, sempre ho diem, Anaula, és Nadal cada dia, perquè la intel·ligència artificial doncs, va avançant a un ritme frenètic. És molt difícil. Nosaltres, ja que estem en el sector cada dia treballant en això, ja ens costa estar al dia, no? Perquè això, cada setmana tens una novetat. Doncs ja no ens podem ni imaginar a les escoles, no? Per tant, també una entitat de fora que t'ajudi, que et doni un punt de vista, que et doni una visió de què és possible fer, no? I que aquesta visió és molt dinàmica i, per tant, que sigui una relació continuada del tu a tu. I, per tant, les escoles crec que estan ara justament buscant aquest tipus de recursos complementaris a tota la part que veníem dient, no?, de que fa falta més persones al final a l'escola.
1: No els hi fa por agafar-ho a la intel·ligència artificial? Us trobeu amb molts dubtes, molts temors, o
2: sí,
1: no?
2: Hi ha de tot, i crec que és bo que hi hagi de tot. Sí que hi ha un sector de professorat que diu, ostres, això em reemplaçarà a mi? I la resposta és radicalment no. Redefinirà les tasques que tu fas al teu dia a dia? Segurament sí, a les del professor, a les nostres, a les vostres, a les de tothom, no? Però per això és important el debat i la comunicació, no? Torno a insistir, què volem que faci, què no volem que faci, no? I per tant, sí, hi ha gent que, ostres, realment impressiona, no?, segons quines coses veus, però després també hi ha tot un altre sector que diu, no, és que hem d'anar cap aquí. O sigui, com pot ser que hi hagi aquesta tecnologia, aquesta tendència global, i nosaltres no fem res, no? Hem de, com a mínim, conèixer-la, explorar-la, testejar-la, no?, de fins a quin punt és fiable o no, perquè és evident, no?, que la IA no és infal·lible. Tots, segurament, hem jugat amb el ChatGPT o amb el Claude o amb el Gemini o amb el que sigui, i fa cagades a vegades, no? I és evident. Per tant, fins a on podem enrafiar-nos, fins a on volem nosaltres revisar tot el que fa... tot aquest debat crec que és molt interessant i les escoles s'hi estan posant amb moltes ganes.
1: On està NABLA exactament ara? Quines escoles de Catalunya, quantes? Sí. I una mica com ha estat aquest procés aquest any?
2: Sí, mira, nosaltres vam arrencar l'1 de setembre d'aquest curs 25-26 amb dues escoles de Catalunya, una aquí a Sant Cugat i una a Terrassa, i ara estem ja en 27 escoles repartides per tot el territori català. A Andorra també estem entrant ara a l'escola pública. I bé, tot és el que comentàvem, no? És un moment d'inversió, jo crec, en recursos, en obrir idees noves, i crec que les escoles estan alineades en aquest sentit.
1: Quins objectius també us marqueu després pel següent curs, que ja estem a punt d'acabar aquest, i a les portes de parlar ja més del 26-27?
2: Totalment, totalment. Nosaltres, després d'aquest primer any, i sobretot en el que ens hem centrat és en tornar a l'aula, si ho puc dir així, de tots els professors i professores que han estat provant la plataforma, utilitzant-la i veient els beneficis, seure amb ells, que crec que és fonamental perquè qualsevol projecte funcioni, seure amb la persona a la qui li estàs aportant valor, entendre ben bé com funciona, i aquí nosaltres hem vist dues màximes, que una és la de cada maestrillo tiene su librillo, no? Cada profe doncs fa les coses de la seva manera i ha de ser així, perquè és professor la professora el motor de l'educació, perquè és el que té més dades, no? Veu la família, veu l'alumne, veu el claustre, veu la matèria que ha de donar, i per tant veu també el seu estil, que és important, no? I, per tant, seure amb ells i veure com l'utilitzen, doncs és crucial. I llavors, després, també hi ha l'altra banda del coll d'ampolla que comentàvem, no? De tota aquesta part més avaluativa. Llavors, objectius per nosaltres és... Ostres, estem veient que realment aporta molt valor, que el feedback que ens dona el professorat és espectacular. Aquesta setmana, justament, anàvem a una escola que amb l'assignatura de tecnologia del batxillerat i feien uns diagrames d'unes molles dibuixats. Clar, el professor ens deia, això per corregir-ho jo, els dibuixos de 4 molles per 30 nanos que tinc, que són dibuixos tècnics, vull dir, em passo hores i és un desastre, no? I diu, vaig provar amb NABLA i al·lucinat, vull dir que li troba a l'angle de la molla, no és correcte. Diu, això, el feedback que li dona als alumnes és brutal, perquè a més són de batxillerat, s'ho miren, els hi va... Crec que és l'únic moment de la vida on l'alumne realment s'està jugant alguna cosa important, no?, a nivell acadèmic. I per tant, doncs, ostres, aquesta que l'alumnat tingui aquesta eina per seguir millorant, doncs és espectacular. Per tant, a nivell objectius, doncs seguir aportant aquest valor al sector educatiu que ho necessita, jo diria, més que mai. I també anar establint un estàndard, un referent en quant a adaptacions, no? Perquè també després el tema de l'atenció a la diversitat és molt variable, ho ha de ser, i molt sovint el professorat es troba que, ostres, doncs no tinc ni punyetera idea de com ajudar aquest alumne amb aquesta casuística, no? Jo, en el meu cas, jo vaig estudiar la carrera de física, al cap de 2 mesos d'haver acabat la carrera estava donant classes a l'ESO, no? I, clar, hi havia certes casuístiques d'alumnes que dic, jo sóc físic, no tinc ni la més remota idea de com poder-te ajudar, no? Per tant, donar aquestes eines en aquest sentit, en un moment crític i de forma àgil i fàcil i pràctica, crec que és essencial, també.
1: De fet, parleu d'un estalvi de fins a un 60%, crec, del temps de tasques repetitives. Mm-hmm. Com ho calculeu, això?
2: Això és complicat de calcular, perquè hi ha moltes tasques, no? Hi ha tota la part de generació, després la d'adaptació i, sobretot, la d'avaluació. Aquí el que hem fet nosaltres, de fet el 60 l'hem anat pujant ja una miqueta més, aquí ho mesurem de diverses maneres. Hi ha tota una banda més automàtica de que bàsicament mesurem quanta estona ha estat el professor o la professora avaluant aquella activitat i ho comparem respecte a un estàndard que és bàsicament el que trigava jo corregint 30 exàmens, no? I aquí, doncs, on jo podia estar-me una hora, potser, per avaluar tota una classe, el professor ara s'està 20 minuts, posem, no? Però després també hem fet algun experiment de, això és amb algun professor o professora molt motivat, i per això dic que estan molt, molt posats, no? De dir, ei, mira, vale, corregiré dos cops l'examen, un amb nable i un sense nable. Que això, quan ens ho va dir el professor que ho faria, dic, ostres, estic al·lucinant. Moltes gràcies, no? Ens ajuda molt. I llavors aquí va fer la prova de fer-ho a mà i després revisar-ho com ho plantegem a nable. I aquí l'estalvi va ser del 80% llarg. Perquè, clar, bàsicament nosaltres partim de la idea de li donem el 70-80% de la feina feta i ell, el professor o professora revisa i fa l'últim 20%, que també és com l'utilitzem nosaltres la IA, no? No ens fa, no ens desenvolupa la plataforma, ens dona una base, una bona base, i aquí tu vas ajustant, afinant i acabant de modificar.
1: Què no pots fer ara, Nable, que us agradaria que fes?
2: Mira, aquí hi ha una cosa, des del principi dels temps del projecte, que tècnicament hi hem estat molt, molt posats i encara no fa, i estem, l'Eric està donant-li moltes voltes de tot plegat. Clar, quan avaluem l'examen, l'activitat, els exercicis, el feedback que els hi donem és escrit, no? És, escolta, t'has equivocat aquí, hi ha tantes faltes a nivell de coherència, si és un text, doncs... Però seria molt interessant que visualment l'alumne ho pogués veure. Ara mateix té un text... que ja li dona la informació, però a nivell visual no acaba de... No ho veu, vull dir, veu el que va fer i res més, no? I amb el comentari al costat. Poder ajudar l'alumne de forma visual, com ho faria un professor, no? Jo quan corregia mates, doncs en una cosa hi havia un error, si l'alumne ho havia escrit més o menys era fàcil de trobar, li encerclava, no? I alerta, aquí t'has deixat el negatiu, o aquests números no els has sumat bé, o aquest plantejament no has entès bé el problema perquè no has plantejat bé les dades. Aquesta ajuda visual és una de les coses amb les que estem molt, molt enfocades. I després també amb casos d'adaptacions, clar, una dislèxia, un TDAH més o menys habitual, és relativament senzill de fer una adaptació d'una activitat, no? Però després hi ha casos que evidentment són molt més extrems o fora de la norma, que és molt particular. Per tant, anar afinant el que dèiem, no? aquest estàndard d'adaptació, aquesta referència més que estàndard, no? Perquè sempre és, nosaltres proposem i el professor o la professora ho ignora o ho utilitza o ho modifica, no? No som, torno al mateix, el que està allà a peu d'aula és l'única persona que pot decidir com fer bé o no fer bé aquesta adaptació, no? I per tant, li donem aquesta ajuda. Per tant, donar eines perquè el professor o la professora pugui fer adaptacions molt més precises i acurades és també el nostre objectiu principal.
1: Clar, aquesta IA està pensada molt des de per l'adult, no? Per al professional. I únicament perquè ajudi a desenvolupar la seva feina per aquesta persona també pugui ajudar més el seu alumnat a altres tasques menys repetitives. Mm. La IA, la veieu bé perquè entri a l'aula també per l'alumnat, o això és un debat que ara mateix està...
2: És un debat que està en marxa. Jo crec que és un debat que està en marxa. Aquí sempre, jo crec sempre que el plantejament ha de ser com un ganivet de cuina, no? Un ganivet de cuina serveix per fer mal a algú o per tallar el pa. Que l'alumnat no aprengui a interactuar amb la IA crec que seria una falta de visió garrafal, perquè formarà part de la seva vida, ho vulguin o no ho vulguin, com forma part de la vida de tothom. Per tant, han d'aprendre a utilitzar-la. Com?
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
4: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
3: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 25 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport. Repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem a l'esport local, a l'esport en marxa, amb en Joan Garcia. Tot seguit, la Marc Castro conversarà amb l'Aina Rabassa, una artista emergent de Sant Cugat, que aquest dijous preestrena al Cigló el seu primer treball musical, que veurà la llum a la tardor. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb una entrevista personal a Enric Andersons, que molts coneixereu per estar al darrere del projecte de Sota Sons, impulsor, entre d'altres, del Festival Sant Cugat. I afegirem un pessic de literatura de la mà dels llibreters de La Paideia, el Sergi Martí, amb qui descobrirem autors de la novel·la negra que van més enllà dels més mediàtics. I per posar la cirereta al programa, entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on aprendrem a preparar una cassola de fideus de pagès per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: Club Healthin patrocina aquest espai.

Molt bon dia, comencem aquest Esport en Marxa i tot i que la temporada està pràcticament finalitzada, però tenim alegries, per exemple, del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha pujat a Lliga Divisió d'Honor Plata i ho ha fet de manera magnífica, guanyant la fase sector disputada al País Basc i d'aquesta manera assoleixen per primera vegada aquest èxit sense precedents a casa nostra. Però el programa d'avui també parlarà d'equips que estan fent història. De fet, és el sub-14 del rugby Sant Cugat. Porta ja 400 dies sense perdre i el que ha fet és històric, perquè ha estat capaç de guanyar dos triplets consecutius en dues temporades. Només el BRAC, la temporada 2018-2019, va ser capaç d'aconseguir aquesta fita i el Rugby Sant Cugat ho ha fet també. En aquesta 2025-2026 tindrem el seu tècnic, en Fran García. I també és moment de repassar el futbol de casa nostra. I ja es van posant els equips a les banquetes en ordre i avui ens acompanyen entrenadors de futbol santcugatenc. Un que marxa a Costa Rica, que és el Joel Bravo, un altre que també ha marxat de l'Ètic Sant Just, ja coneixerem quin serà el seu proper destí, i és el Conrad García, que ha fet una molt bona temporada de Lliga Elite amb l'Atlètic Sant Just. I, finalment, també tindrem un altre santcugatenc, en Rubén Hurtado, dos ascensos consecutius, entrenador del filial del Terrassa B, de tercera catalana a primera catalana, sense cap tipus d'aturador. Per tant, tindrem una tertúlia de futbol santcugatenc doncs ben farcida i molt repartida de categories. Això és l'Esport en Marxa. Comencem ara mateix.

0: I posem en ordre els pocs marcadors d'aquesta jornada, perquè ja va finalitzant aquesta campanya 2025-2026. Avui ens acompanya, per donar un cop d'ull als marcadors, el nostre company Martí González, editor de l'Enjoc. Ja sabeu, el podeu escoltar de dilluns a divendres, parlant d'esport català des de Quat Media a Catalunya, d'una a dues del migdia. Martí, molt bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Doncs començarem aquest repàs als marcadors parlant d'hoquei herba, Egara 3, Júnior Femení 4.
1: Les de Guille Carnissa, que tanquen la temporada en cinquena posició i es queden a 3 punts de jugar a la final a 4 pel títol de la Lliga.
0: Més hoquei herba, Polo 2, Júnior Masculí 4.
1: També s'han quedat els encuatencs sense final a 4, que acaben guanyant, però per pitjor gol a veraix amb l'Atlètic Terrassa i el Sanse queden fora d'aquesta final a 4 pel títol.
0: En futbol sala, Arenys de Munt 6, Olímpic Floresta 8.
1: Els florestans superen el conjunt del Maresme i es consoliden a la quarta plaça, falta d'una jornada per acabar la competició.
0: I finalment, en bolsa en 4 femení 27, Jardín Màlaga 26.
1: Les santcoatenques, que són campiones de la fase sector, i ascendeixen per primera vegada a la divisió d'honor plata.
2: Esport en marxa.
0: Comencem, són les 10 i 9 minuts del matí, darrer programa d'aquest mes de maig, i ho farem parlant molt ben acompanyats avui de molts entrenadors de dues disciplines, de rugbi i també de futbol, però donarem prioritat al rugbi. Ens acompanya el Frank García, que és el tècnic del sub-14 del rugbi Sant Cugat. Frank, molt bon dia.
3: Bon dia, Joan.
0: Bé, anem a donar un cop d'ull abans de posar una miqueta en context el que heu aconseguit. Dos triples consecutius, campionat de Catalunya, també torneig Melé, que és un dels més importants, juntament amb el campionat d'Espanya, i 400 dies sense perdre. Aquí que tenim alguns entrenadors, no sé si tens alguna recepta, quin és el secret?
3: No hi ha secret. Al principi és tenir la sort de tenir un grup ampli i amb moltes ganes de treballar, són nens... I el que sí que fem és, el que el meu cos tècnic quan comencem, és signar un contracte verbal, on nosaltres podem ser els entrenadors que ells decideixin, o entrenadors lúdics, que tothom s'ho passa bé, però no hi ha cap compromís, o entrenadors amb una responsabilitat i que ells han d'assumir de feina, de treball, i, bueno, de moment van escollir la de feina i treball.
0: I de moment dona resultats, no?
3: La veritat és que sí. L'esport tampoc té masses dreceres, o treballes, o no hi ha resultats.
0: Parlem d'aquesta plantilla. És una molt bona fornada, òbviament, però hi ha 5 noies a l'equip.
3: Hi ha 11 noies.
0: 11?
3: 11 noies, de les quals 5 juguen habitualment a l'equip A i 6 juguen a l'equip B. Però són 11 noies de 50, és una barbaritat.
0: Pocs equips tenen aquesta barreja, no?
3: Cap equip té aquesta quantitat de noies i cap equip dels 8 millors d'Espanya que hem jugat tenia més d'una o dues.
0: I què passa aquí a Sant Cugat?
3: No sé, jo crec que és una feta crida. Van començar venint nenes, es troben bé, es troben en un esport mixte que poden ser elles, i la veritat és que s'empoderen i arriben a nivells de... ja no de joc, sinó també de caràcter i identitat, que és espectacular i que, gràcies a Déu, ens podran nodrir de noies pel primer equip, que sempre està bé.
0: Això t'ho va dir, tenim un exemple al primer equip femení, la Martina Benito, que és internacional amb la selecció espanyola, que va començar des de petita aquí, i ens deia que jugar amb nois també li ha donat aquest valor que potser una competició únicament femenina no t'ho pot aportar, no?
3: És totalment cert. Al final, aquestes noies porten competeixen fins que tenen 16 anys en un esport de contacte i mixte, amb la qual cosa, quan arriben a la seva etapa de jugadores només fèmines, la veritat és que, sobretot el nivell de contactes i el nivell de competitivitat, el tenen multiplicat per 10. A més, noies que estan jugant i competint en aquestes etapes al màxim nivell, i això els dona, pues, després una capacitat de competir brutal.
0: No sé si has pensat el dia aquell on malauradament es perdi un partit, si tens la xerrada preparada o no.
3: No, és part del procés. Perdre suposa continuar aprenent, i això els hi serà útil sempre. L'esport és així, també aquests nois han viscut una part cruel. Abans dels 400 dies van perdre la final d'un torneig malè per un xut a pals fallat per nosaltres. Jo crec que part de l'èxit de tots aquests 400 dies és la part fosca que han hagut d'assumir i han hagut d'aprendre també, la vida. Ara veiem només el bo, però també han passat coses dolentes.
0: El guanyar tant t'empodera o no?
3: El guanyar tant a la llarga t'enfableix, perquè són nens, i els nens es creuen que la victòria els dona un efecte molt ràpid, però que és difícil de mantenir. Llavors, el que sí que per això estem nosaltres, per cada cop que es torcen una mica del camí, intentar adreçar-los. Tinc la sort de tenir un staff increïble. Des de gent molt veterana, de 70 anys, fins al Rodrigo, que és més petit que els nens que juguen, però és part del meu staff, i sóc un afortunat per això.
0: I cadascú té la seva parcel·la, la seva àrea, no?
3: Sí, nosaltres treballem de forma conjunta. Jo m'encarrego més d'analitzar i veure les dinàmiques des de fora, i ells porten la part de treball de camp. Corregim el que hem de corregir i és algo que ens funciona.
0: Ara faran un salt de categoria, no?
3: Una part sí, una part no. És el bo que té el rugby, que van canviant. I pujarà una fornada competitiva que s'ajunta amb la que ja va ser campiona d'Espanya l'any passat. Serà molt potent, també. I pujant nens d'escola, doncs, que passen a sub-14 i han d'adaptar-se al ritme de competició. Perquè això sí que el rugby és molt... És una passada. Passes de no competir res i això es fa sub-14.
0: Tu els acompanyaràs, els que pugen, o et quedes amb la categoria?
3: No,
0: no es pot dir?
3: No, és que no es pugui dir. Crec que faré un any de descans. Porto 10 anys seguits treballant amb nens i això, pues, una mica cansat, i crec que si no es torça res, m'agradaria fer, no sé si em deixaran, però m'agradaria fer un any de descans.
0: A nivell de rugby, veiem una miqueta el tercer temps, creus que aquesta idea es podria replicar en d'altres esports o no?
3: Jo crec que s'hauria de replicar, i a més és en un esport on el contacte i el combat és present, hi ha d'haver un espai on es pugui calmar i veure que, bueno, que és esport i que pots compartir en aquestes edats una Coca-Cola, en altres una cervesa, i comentar, encara que t'hagis enganxat o hagis tingut situacions tenses durant un partit. Però crec que separar sempre la part del camp de lo de fora, perquè després tot es distensiona. Ens trobem molts cops amb la mateixa gent durant l'any, i quan ja has compartit coses, el camp també afluixa, perquè relativitzes, perquè ja et coneixes, ja és personal, i això crec que aporta un plus al tercer temps. Mm-hmm. No, cadascú no marxa i no es veuen, i això es queda, no? Com ja ho has compartit i has parlat el que hagis de parlar, doncs després, doncs, és bo.
0: Molt bé, doncs, Fran García, no sabem què passarà amb el teu futur, tu de moment vols descansar, però coneixent una miqueta la gent que dirigeix el Rugby Sant Cugat, potser t'acabaran convencent o no, això està a la teva decisió. En tot cas, agrair-te la teva presència aquí a l'Esport en Marxa, i ben aviat tindrem un reportatge de tots aquests nens i nenes que han completat dues temporades magnífiques i convertint-se en dominadors a nivell estatal del rugby. Que vagi molt bé, i gràcies per la teva visita.
3: Gràcies a tu.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs bé, un programa, l'Esport en Marxa, ja hem escoltat el Fran García, que és l'entrenador del sub-14 del rugby Sant Cugat, i ara tenim aquí més entrenadors, tots tenen dues característiques, que són de Sant Cugat i que són entrenadors de futbol, i anem a conèixer una miqueta la seva intrahistòria d'aquesta temporada i una miqueta a parlar de futur, almenys amb dos dels tres, perquè ja coneixem a quines banquetes estaran, un tercer hem d'esperar. Joel Bravo, entrenador del Sant Cugat, perquè fins al 30 de juny no acaba la temporada, però sí, no? Entrenador del Sant Cugat encara?
2: Sí.
1: El Conrad García, exentrenador de l'Atlètic Sant Just, perquè ja t'has acomiadat?
3: O... Sí, correcte.
1: Sí? Perfecte. Sí. I Rubén Hurtado, entrenador del Terrassa B.
4: Bon dia, Joan. Sí, entrenador del Terrassa B encara per l'imminent, també.
1: Molt bé. Perfecte. Doncs començarem pel que juga a casa, que és el Joel Bravo. Ja ha tancat el que ha estat aquesta temporada del seu vincle al Sant Cugat, marxa a Costa Rica, a la segona divisió professional d'aquell país. Joel, veient en perspectiva aquestes dues temporades, no sé si encara te'n recordes d'aquella derrota tortosa d'aquell dia, no?, que pràcticament ho teníeu a tocar, no?
2: Sí.
1: No vull començar amb pessimisme, eh?
2: No,
1: rotllo.
2: Ni molt menys. Jo, justament el dia després d'acabar la Lliga, aquí a casa contra el Rapitenca, a l'entrenador del porter i el segon entrenador els deia: tinc ganes que passi aquesta setmana per fer balanç i fer autocrítica del que ha passat. Acabes la primera volta líder, a la jornada 23 estàs a 3 punts del líder i a 7 punts del tercer, i bueno, arriba Setmana Santa i a la tornada pues, vas al camp de l'últim i te'n vas al minut 60 perdent 3-0. Llavors, bueno, al final crec que hem tret moltes conclusions. Sí que penso que al final l'objectiu principal, de veritat, que ens havíem posat era intentar canviar una miqueta el dia a dia de l'equip. Volíem que tant l'estaf com els jugadors parlessin el mateix idioma i això ho hem aconseguit. I el divendres que vam fer el comiat amb l'equip, el primer que els vaig dir és que hem de ser conscients de que se'ns ha escapat, i és la realitat. Quan et despedeixes, tots els missatges són positius, però crec que perquè cicatritzi una ferida, doncs realment has de ser conscient de que tens una ferida. I bueno, pues, ja no només a nivell personal, no?, per un mateix, sinó també de cara al club, doncs aquests dies hem fet aquesta autocrítica per tal de que la propera temporada, doncs... algunes gestions que es podrien haver fet o algunes situacions que crec que es podrien haver resolt de manera diferent, doncs que puguin sortir cara, com estem dient.
1: Tot i així, marxes amb el cap ben alt, tercera plaça. Crec que amb Oriol Alcázar sou els que heu quedat millor posicionats a la primera catalana amb l'arribada de la nova categoria de la Lliga Elite. En tot cas, marxes de Sant Cugat, del club, vas arribar... Fins i tot van fer una prova d'avaluar-te com a entrenador, no?
2: Sí.
1: Com era aquella prova?
2: Bueno, el Marco Reina. Vaig tenir una reunió amb ell. Estaven en un moment en el que estaven apostant moltíssim pel perfil d'entrenador.

0: aquella humilitat que quan ets jove doncs et penses que et menjaràs el món i que realment doncs, crec que és el procés que ha de continuar i ha de seguir tothom de realment fer passos endavant per créixer. La professió d'entrenador, òbviament hi ha casos extrems, però la professió d'entrenador comença tard respecte a la resta. Llavors, crec que hem de ser conscients que dels 20 als 30 anys doncs, crec que és el moment de màxima formació i això t'ho poden donar els títols, però també t'ho poden donar les persones amb les que comparteixes entitat. Mm.
1: Després posarem sobre la taula altres històries del futbol català. Costa Rica, no? Sona bé.
0: Sí, sona bé. Sona bé. Al final, ja no només a nivell de país, sinó vaig tenir la sort la Setmana Santa de l'any passat doncs, d'anar a conèixer el país, conèixer la cultura, conèixer el club, diguéssim, on en aquest cas doncs, finalment s'ha donat aquesta oportunitat. I sobretot les persones. Vull dir, al final també doncs, tinc la sort de que tornen a apostar per mi persones que en el seu dia van apostar aquí al Sanku i la gent es fa d'un equip o d'un altre per les persones que hi ha, no? Aquests dies que estic fent de profe també els hi poso documentals als alumnes de Ronaldinho, ara el cas del Madrid amb Mourinho. La gent al final, òbviament, o fins i tot pels teus pares, no? Vull dir, un nano es fa del Barça, del Madrid, de l'Espanyol, pel que veu a casa, i crec que pues, com a professionals també t'acabes decidint un lloc o un altre per les persones. Mm.
1: Després tornarem amb el Joel Bravo amb més temes. Parlem amb Conrad García, exentrenador atlètic Sant Just, i veurem on va. De moment el futur el tenim allà, present, però no direm res més. Bé, una temporada que ha acabat a Lliga Elit, on l'equip ha estat a punt de classificar-se per jugar de nou un play-off amb l'Atlètic Sant Just. Una mica també has fet autocrítica, també has fet valoració de la temporada, entenc, no?
2: Sí. Ha estat una temporada llarga, perquè al final, quan un equip està acostumat, no?, a competir només una Lliga, la Lliga Elit, vam començar amb la Copa del Rei, amb la prèvia de la Copa del Rei, i és un cúmul d'emocions que vas guardant a la motxilla, que et fa fent també molts partits entre setmanes de dos, de tres partits que acaben passant factura, i a final de temporada doncs sí que és cert que estem contents del que hem fet. Ens ha quedat aquesta espineta, com bé deies, de no poder entrar a play-off, però en general un any llarg, dur, però content.
1: Copa del Rei, us va eliminar al Mallorca i tens la foto de perfil en Jagoba Arrasate, no?
2: Sí, bueno, és una mica...
1: Soc tafaner, eh?
2: Sí, és una mica un somni, no? El que va passar durant aquelles setmanes és una bogeria quan un equip com l'Atlètic li toca jugar contra una primera divisió, quan aconsegueixes aquesta fita de poder jugar de tu a tu contra jugadors professionals al màxim nivell estatal. Doncs és curiós veure com tot es magnifica, no? Com apareixen medis per tot arreu. Has de fer, crec que vam fer en una setmana o dues, unes 30 entrevistes per diferents medis. Clar, això et treu una mica també del focus i del dia a dia, quan no estàs acostumat. Però és un somni jugar contra Jagoba, que ja l'admirava abans de poder jugar contra ell. Doncs enfrontar-me a ell va ser maquíssim, i a més només tinc bones paraules perquè em va tractar i vam estar xerrant una estoneta de futbol, que això m'ho emporto per mi per sempre. Mm.
1: Què creus que li ha faltat a l'equip per intentar acabar entre els sis primers? Perquè va haver-hi moments de la temporada que estàveu allà.
2: Sí. Crec que ens ha faltat una mica, segurament, d'arribar amb més piles, no? A final de temporada, la sensació, moltes vegades els equips es mouen pel que passa, no? Pel que veus el dia a dia a l'entrenament, i era una sensació de voler, però no acabar, no? De donar el 100%, perquè potser no arribàvem a aquest 100%, perquè com et deia, la temporada ha estat molt llarga, partits entre setmana ens han condicionat molt els resultats, i després mentalment també hi havia aquest tema, no? De si ens tornaven o no ens tornaven 3 punts o no possible sanció administrativa, bueno, a nivell d'un partit que ens quedava pendent. Llavors això mentalment tampoc ens ha ajudat, però bueno, sense gaire excuses, sí que és veritat que hem estat a punt d'entrar a play-off i a punt de quedar en quarta posició, però al final quedes més lluny amb tot aquest enrenou, no?
1: Molt bé, i anem a parlar amb Rubén Hurtado, el tècnic del Terrassa B, que ha estat capaç aquestes dues últimes temporades de col·locar l'equip de tercera a primera catalana. Rubén, no sé si en el millor dels guions d'una pel·lícula t'imaginaves aquest final, aquest desenllaç.
3: Doncs la veritat que no. Després de 5 temporades de tercera catalana, personalment, vam assolir l'ascens de segona catalana, i era un premi molt gran,

0: i les coses que té el futbol, que després de molts anys que t'ho nega, després et dona dos ascensos seguits. Al final s'agraeix, perquè és això, jo sempre dic que el futbol és una mica deficitari en quant a emocions i en quant a sou, però en aquest cas ens ha vingut tot de cara i l'hem d'aprofitar, l'hem de gaudir i ja està, aprofitar-ho fins que s'acabi la ratxa.
1: Això t'anava a dir, no sé si després de dos ve el tercer.
0: Molt difícil, jo crec que ja Primera Catalana és un salt bastant més gran, ja parlem d'una altra cosa, equips ja històrics amb un pressupost ja molt, molt superior, jugadors amb molta més experiència. Segona Catalana també ho és, però potser hi ha més marge de amb un equip jove, amb molta intensitat, molt treball darrere, es compensa tot molt més, però Primera Catalana ja són paraules majors.
1: No només hi ha el tècnic santcuatenc, sinó hi ha un davanter, que aquesta temporada de Sant Cuat, que ha superat tots els registres, no?
0: Sí, el Pau Santanac, que és d'aquí de Sant Cugat, és una família que està tocada per una vareta màgica, perquè el seu germà, el Biel, també ha ficat 33 gols aquí al juvenil del Sant Cugat, i la veritat que jugadors diferencials que fiquin gols t'obren partits que potser no estan allà tancats, sobretot quan vas líder. Hi ha molts equips que, sobretot a l'estadi, que és tan gran, ja es tanquen i et dificulten molt, molt la tasca de trobar aquest forat per obrir la llauna, i jugadors com el Pau pues, et donen aquest plus que és diferencial per guanyar una lliga.
1: A ningú se li escapa que ets entrenador del filial, però també hi ha el primer equip, que està a segona federació, amb un entrenador experimentat com és l'Oriol Alsina. No sé quina és la teva relació, t'hem vist alguna vegada alguna sessió d'entrenament, perquè es pot aprendre i molt, no? Una enciclopèdia.
0: Sí, jo sempre que puc m'escapo pels matins a l'estadi a veure'ls entrenar, perquè, a part perquè pugen molts jugadors nostres, han pujat més de 10 jugadors en dinàmica de primer equip, 4 que van setmanalment a entrenar amb ells, i sempre que puc m'escapo, i és aprendre d'això, de metodologia, de gestió de grup, de tot. Sempre intento anar perquè m'impregno amb tot el que puc.
1: Molt bé, anem a donar un cop d'ull ara als marcadors d'aquesta jornada, corresponent a les vostres categories on heu entrenat. Joel, aquesta Primera Catalana per pujar a Lliga Elite, Palamós 1, Viladecans 3, que ha estat el teu rival, i Igualada 2, Turó Peira 1. Com ho veus? Quina és la teva aposta?
2: Doncs mira, el Palamós Viladecans el vaig estar mirant ahir, el feien per YouTube. Bueno, jo crec que potser el gran favorit per plantilla hauria de ser l'Igualada, però ara ves al camp del Turó i treu-lo endavant. Però sí que és veritat que el Viladecans és un equip molt, amb molta experiència, un míster també amb molta experiència, molt, amb les coses molt, molt clares, i jo aposto a que Viladecans, en aquesta gestió de doble partit, crec que pot ser l'equip que ho acabi traient. Mm.
1: Pel que fa a la Lliga Elite, ascens a tercera, teníem el Rubí 1, Poble 1, i el Sant Mauro 0, Prat 1. Conrad, com ho veus?
3: Bueno, aquí el gran favorit, jo crec que com a inici de temporada segurament era el Prat, no? Però s'ha vist fent un final de temporada una mica regular, ha entrat a play-off i de moment va una mica, no?, marcant la distància i posant-se per davant. I en quant a Rubí i Poble, doncs, és una eliminatòria molt igualada, no? Joventut i talent contra l'experiència i aquesta ambició que té el Rubí. I si hagués d'apostar per algun, jo et diria la Pobla per l'any que han fet, pel talent que tenen i per aquesta joventut, que a vegades aquesta joventut amplia encara més l'ambició que tenen els jugadors, les ganes de fer-ho bé, i aquesta energia els poden fer estar dalt. Però si els pronòstics de la Lliga Elite ja són complicats, imagina't del play-off, no?
1: Molt bé, i al grup 4 de segona catalana teníem el Corbera 1, Porret 0, i el Gironella 0, Berga 1. Rubén, no sé com ho veus.
0: Doncs difícil, perquè ara ja tothom arriba amb el ganxo a nivell físic. Nosaltres teníem molt clar que havíem d'intentar ser campions per no arribar al play-off, i ja s'han vist en aquests dos partits que hi ha hagut lesions musculars per temperatura, per el desgast físic que hi ha. Llavors és difícil donar un pronòstic. Jo crec que Berga, tenint la tornada a casa i havent guanyat un 0-1, jo crec que és favorit per passar a la final. I per l'altra banda, Porreig, amb la tornada a casa, encara que va perdre contra el Corbera, crec que hi ha molta diferència, i jugant a casa, que sempre omplen el camp, jo crec que remuntaran i la final serà Porreig-Berga.
1: Us vaig a preguntar sobre la figura de l'entrenador, com la veieu, si es respecta prou per part dels clubs, dels jugadors, si hi ha hagut una tendència, vosaltres encara sou bastant joves, però sí que hi ha hagut una tendència dels jugadors que tenen doncs, massa pes en la decisió de les directives, dels clubs, no sé com ho veieu. Qui vulgui començar, eh? Joel?
2: Mira, jo recordo quan em van anunciar com a entrenador del primer equip, que personalment em vas preguntar com veus el fet, no, de tenir una plantilla on tens tants jugadors que també són entrenadors, no? Perquè a vegades, doncs, en aquest sentit, pots jugar a favor o en contra. Jo personalment els dic que crec que jugar a favor, perquè al final són més opinions, són ells els que des de dins també et poden donar solucions que tu potser des de fora no veus. Però crec que el fet també de com estem a nivell de país, no? Cas de Luis Enrique, cas del Barça, cas de la selecció espanyola, és com que almenys aquí se'ns està donant un altre cop aquesta confiança, no? De totes aquestes persones, doncs, que realment li donem aquest valor a la formació, en el dia a dia, que li dediquem tantes hores. Crec que se'ns està donant com a mínim, doncs, una segona oportunitat o un marge de confiança. Jo parlo també, doncs, de l'experiència que puc tenir, però crec que s'està començant a donar aquest valor de confiança i de temps, tenint en compte, doncs, que si guanyes ets bo i que si perds ets dolent, eh? Però bueno, crec que precisament com s'està professionalitzant tant l'estaf, crec que bueno, hi ha una corrent una miqueta més, potser més conservadora, no? El cas del Girona, el cas de l'Espanyol... Bueno, jo ho veig així.
1: Conrad?
3: Sí, jo, clar, és complicat, no? Jo crec que em passa una mica el mateix cas que el Joel, que jo també he estat, bueno, aquest any allà a l'Atlètic, pues et diria que no sé si el 50%, però molt a prop dels jugadors, també són entrenadors de la base, i això et facilita, no?, molt el treball que has de fer dia a dia, fins i tot tasques que podien no funcionar, acaben funcionant perquè ells les fan que funcionin, i el mateix el dia de partit. Sí que és cert que jo en aquest context sempre he trobat escenaris molt favorables i res a veure amb jugadors, no?, que deies de que hi hagi un pes i que puguin dir, mira, el míster no me pone, vull a quejar-me, no?, o vaig a alçar la veu. Sí que és cert que jo no m'he trobat aquest cas. Crec, això sí, que com deia el Joel, que cada vegada els staffs són més potents que la feina que fas dia a dia perquè el jugador pugui millorar, perquè pugui estar més preparat per competir, el jugador ho acaba agraint, evidentment, si tu fas un 11, no?, hi ha com a mínim altres 11, 12 o 13 que estan enfadats, no?, i que ells volien jugar, però sí que és cert que, com a mínim en el meu cas, m'he trobat amb situacions positives.
1: I Rubén?
0: Doncs mira, agafant una mica el fil que deia el Joel, el fet de tenir tants entrenadors catalans pel món dedicant-se a això ha fet que, sobretot, jugadors i directives ens donin aquest pes tan important als entrenadors i ens donin una mica del poder de l'equip més a l'entrenador que potser hi havia abans. També cada club és un món diferent, però bueno, en el meu cas, en quant a jugadors, a tots els clubs que he estat, jo he tingut els mandos de l'equip completament. Han estat molt agraïts, sempre és el que deia el Conrad ara, els que no juguen tant, doncs és normal que no estiguin tan contents, però que remen a favor, i sempre busquem aquest perfil de jugadors, no volem un altre perfil. Tenim aquesta sort que podem escollir el que volem i cuidem molt que sigui gent sana. I després, a nivell de directives, és el que et dic, cada club és un món, però estic molt, molt content perquè en el meu cas, pràcticament en tots els clubs que he estat, he tingut aquesta sort de manar de dalt a baix.
1: Perfecte, doncs, fins aquí aquest Esport en Marxa. Conrad García, exentrenador de l'Atlètic Sant Just, ja desvetllarem el teu futur quan toqui o quan et presentin.
3: Tant de bo sigui aviat.
1: Molt bé. Doncs, Rubén Hurtado, tècnic del Terrassa B, molta sort, i també et seguirem des de l'Olímpic. Un bon escenari, eh?
0: Moltes gràcies per convidar-me i espero veure'ns durant la temporada.
1: Doncs crec que sí, que es tocarà. I Joel, volia tenir unes paraules per tu, perquè va ser una temporada molt maca, la que vam compartir a nivell de vestidor. Ja saps l'admiració que sempre t'he tingut, que he après moltes coses de tu, i aquests dos anys també, a banda de les entrevistes, doncs aquella xerrada postpartit, aquella primera jornada que vas perdre amb el Sant Boià a casa, i res, que m'ho he passat molt bé, que ara tindrem un altre substitut que també el conec, com és el Lluís Macià, que m'ho seguiré passant igual de bé, però bé, ara hauré de mirar les teves històries d'Instagram ja més lluny, però et tindré a tocar.
2: Bé, moltíssimes gràcies, Joan. T'ho vaig dir a la nit de l'esport, crec que esteu fent un treball brutal perquè la gent doncs sàpiga la qualitat i la quantitat de formadors, d'esportistes, de com s'estan fent les coses a la ciutat, no només en l'àmbit del futbol, i és importantíssim que ho diguem perquè la gent se n'adoni, i crec que ets un dels màxims responsables, així que super agraït tant per la feina com pel tracte.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joel, per aquestes paraules. Fins aquí l'Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu, perquè tot seguit, al Faves Contades, parlarem amb l'Aina Rabasa, que preestrena al Siglo el seu primer treball musical, que veurà la llum aquesta tardor. Que tingueu un molt bon dilluns, una molt bona setmana, i ens retrobem d'aquí a 7 dies.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: El Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui parlem amb un artista emergent de Sant Cugat que aquest mes de maig presenta en directe el seu primer projecte musical. Aina Rabassa prepara una preestrena molt especial al Siglo Mercantil aquí a Sant Cugat amb una proposta que combina folklore, mediterrani, sonoritats contemporànies i un univers molt íntim i emocional. Aina, gràcies per estar amb nosaltres i bon dia.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me, bon dia.
0: Qui és l'Aina Rabassa i què hi ha darrere del projecte musical?
1: Doncs l'Aina Rabassa és una artista de Sant Cugat, que sempre he sigut una persona, jo crec, molt sensible i molt curiosa, i sempre he tingut la necessitat d'explicar històries, i crec que la música és un vehicle que m'ha permès i m'està permetent fer-ho.
0: Quan descobreixes que la música no és només una afició, sinó allò que vols convertir en un projecte també personal?
1: Doncs realment fa molt poquet, farà un any o així. Jo sempre he escrit cançons, però mai ho havia vist com un ofici, també perquè vinc de família molt de ciències, i llavors sempre aquest tema més artístic ha costat a casa, fins que va haver-hi un moment, fa un any, que vaig dir, tinc ganes d'ensenyar-ho i de convertir-ho en un projecte més seriós, no?
0: Què tenies? Composicions creades de manera individual i vas compondre tot el que és el disc?
1: Bueno, jo sempre havia fet cançons, però mai potser m'havia posat a escriure-les i aterrar-les del tot. Sempre era algo que anava fent, que tenia la necessitat de fer-ho mentre feia altres coses. I llavors, arrel de conèixer també a músics i gent ja més en el sector, em van ells animar a fer-ho, no? I em van dir, hòstia, són xules, per què no ho intentes, per què no ho fas? I vaig dir, pues sí, i vaig fer, bueno, vaig fer amb el Lucas Delgado, que és el meu productor, doncs vam fer les cançons i amb moltes ganes a veure què passa.
0: I abans havies pujat a l'escenari o no? O serà la meva primera vegada allò de manera més professional de pujar a l'escenari?
1: Doncs serà la primera vegada que és potser de manera més professional o potser en un lloc tan xulo i tan bonic com el Mercantic i que se sent tant com a casa, per això també és molt especial. Sí que he estat fent aquest últim any alguns concerts i també arrel de fer-los he descobert que és una cosa que m'encanta i que jo no sabia que tenia aquesta passió, no, a l'escenari, i que connecto, m'agrada molt connectar amb la gent i amb la música que canto, però sí, diguéssim que serà la primera vegada.
0: Perquè quan deies volies fer més música, no? Allò com més professionalitzat, era més pel fet del procés de creació, pel fet de pujar a l'escenari i ensenyar-ho? És a dir, t'imaginaves no només el fet de crear música, sinó també de pujar a l'escenari i tenies aquella visió?
1: Bueno, jo mai he tingut ni tinc gaires expectatives, en el sentit que és una cosa que de moment gaudeixo tant fent-ho i gaudeixo tant del procés que després ja em preocuparé més tard, no?, del que vingui, però sí que he descobert això, arrel de pujar-me en escenaris, que m'agrada molt compartir-ho en directe i m'agrada molt i crec que connecto molt. També m'encanta el procés de creatiu d'estar a casa i fer-ho tot tu, no?, i aquesta part també em sembla molt bonica, però sí.
0: Quines han estat les teves influències musicals més importants, què diries?
1: Ostres, doncs jo et diria que bueno, he crescut molt amb Serrat, és una gran influència per mi, i bueno, la Sílvia Pérez Cruz també es considero, aquests dos, potser si em dius escuinadors, doncs aquests dos com a referents màxims que he tingut, sí.
0: El teu projecte hi ha la barreja que dèiem al principi, no?, d'entre folklore mediterrani i sons més contemporanis. Com neix aquesta combinació?
1: Bueno, doncs jo sí que sempre he sigut més amant potser de l'acústic, no?, i del folklore. Al final és com se sent com a casa i connecto molt amb això, amb la música d'arrel. Sempre és algo que m'ha agradat molt perquè és el que tens a prop, no? I després, el tema de barrejar-ho amb aquesta vessant més industrial, sí que, bueno, va ser arrel també de parlar-ho amb el Lucas, em va dir, vinga, va, per què no ho provem? I jo també estava oberta a provar altres coses. I és una barreja que és molt interessant i que crec que tampoc s'ha fet tant. I sí, m'agrada.
0: I què t'atrau especialment del folklore aquest mediterrani que parlem?
1: Bueno, jo crec que se sent com a casa. I per això és un espai en el que m'hi sento molt còmoda.
0: Creus que hi ha una manera mediterrània d'explicar emocions a través de la música? És a dir, dius, se sent com a casa. Creus que és una manera molt nostra, tota aquesta influència mediterrània, o no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: També expliques que la infància té molt pes dins del teu univers creatiu. Per què ho expliques, això?
1: Bueno, perquè d'alguna manera totes les cançons tenen aquesta cosa en comú, que és la infància, que per mi és un moment molt especial, perquè és el punt en el que tot sorgeix, no? Estem plens de contradiccions, és un moment molt tendre, i precisament una de les cançons del meu disco, que es diu Nena, parla d'això, no? Des de la maduresa, ara que ja tenim les eines per parlar i per afrontar segons quines coses, doncs poder abraçar aquesta nena interior i guiar-la. I d'això va una mica tot el disco.
0: I, per tant, és un disc molt personal. Entenc que està ple de records i emocions de la teva infantesa i del teu procés de maduresa.
1: Sí, sí, sí. I molt oníric, també et diria. També juga molt aquesta part.
0: Fins a quin punt també escriure música és una manera d'entendre't a tu mateixa? No sé si aquest procés l'has fet també per mirar enrere i dir, ostres, fins aquí he arribat, no?
1: Ai, sí, és superimportant per mi. Jo sóc un caos de... Crec que tinc moltíssimes emocions. Bueno, vull dir que sóc una persona molt emocional i que moltes vegades necessito ordenar tot això i entendre'm. I a través de la música i de l'escriptura són eines que m'ajuden moltíssim a aterrar-ho tot.
0: Quantes cançons tens en aquest projecte, el que pujaràs al Siglo, i que, quin tipus de... Parlaves d'aquest, no?, d'aquesta cançó Nena. Quines altres cançons escoltarà la gent que et vingui a veure?
1: Doncs són 7 cançons, 7 temes que entren en el disc. I després hi ha algunes versions d'artistes que admiro molt i que també m'han influenciat molt durant tota la meva vida. I, bueno, és una barreja, sí que principalment totes comparteixen això, no?, aquesta barreja de folklore i industrialitat, però sí que hi ha altres temes potser més acústics i una mica tocant diferents tecles.
0: El fet de pujar a l'escenari també i de deixar-te, no?, veure't amb la teva part més íntima, no?, en aquest aspecte d'aquestes lletres que parlen de tu, no sé si tens un punt de vulnerabilitat, si t'ha costat expressar-te, si creus que pujar a l'escenari et deixarà una mica com despullada, no?
1: Bueno, és despullar-se totalment, sí, sí, i tant. Però també tinc ganes de fer-ho, perquè tinc ganes d'ensenyar, no?, aquesta part meva més fràgil. També em sembla molt bonic poder-la ensenyar i donar-li aquesta importància. I per sort vaig acompanyada de gent amb qui tinc molta confiança i els admiro moltíssim, així que també estic molt, molt tranquil·la en aquest aspecte.
0: Quin tipus d'espectacle veurem el dijous 28 de maig al Siglo? És a dir, veurem a l'Aina sola a l'escenari, la veurem acompanyada d'una banda, com que aquest veurem?
1: Doncs...
0: El que es pugui explicar, també.
1: Doncs és un concert que serà amb dos músics, el Lucas Delgado al piano i el Juan Muro a la guitarra, que són dos músics a qui admiro molt. I bueno, hi haurà alguns temes que seran a duo, altres que seran a trio, i això serà, sí, sí.
0: Com definiries el teu treball amb tres paraules?
1: Amb tres paraules?
0: Com si les tens.
1: Doncs sobretot et diria l'autodescobriment, perquè és el meu primer treball, i és això, ha sigut un aprenentatge constant i encara segueix. Després, fràgil, no?, aquesta fragilitat de la que parlàvem, d'anar cap endins, sobretot, i al darrere, no?, a la infància. I sensible, també, sí, sí.
0: Què representa per tu estrenar-te a casa, estrenar-te a Sant Cugat i també fer-ho en aquest espai com és el Siglo?
1: Ai, doncs és superespecial. En tinc moltíssimes ganes també perquè serà una excusa perquè gent que fa temps que no veig ja m'han dit que vindran i serà un retrobament amb tothom i em sembla supermàgic i en un lloc com el Siglo, que és preciós, i en tinc moltes ganes, la veritat. Crec que serà molt especial.
0: Tens més nervis o emoció, per això?
1: És una barreja de les dues coses. No et diré que... Clar que hi ha nervis, i tant, però són nervis bons, també. Sí.
0: Van ser presentat, no?, com a artista emergent. A vegades, quan es parla d'artista emergent, tot sembla com molt bonic, però imagino que també hi ha dificultats. No sé quina és la part més complicada de començar en el món de la música i com està sent aquest procés per tu, per exemple.
1: Doncs jo et diria, sobretot, l'autogestió al principi, que t'ho portes tot tu. Hi ha moltíssimes portes que has d'anar trucant i obrint sense saber qui hi ha a l'altra banda o si hi haurà algú i et respondrà els milions de correus que envies. I això, que si treballes d'una altra cosa, com és el meu cas, que soc periodista, també, i és complicat, no?, gestionar-t'ho tot tu, però també és un camí tan bonic que val la pena.
0: Sents que a Sant Cugat hi ha espais, oportunitats per als artistes joves? Com entenc que ets aquí, t'has criat aquí i estàs ara presentant-te davant el públic santcugatenc. Com ho vius? És a dir, també has de picar molta porta aquí a Sant Cugat i hi ha oportunitats, o com ho veus?
1: Crec que cada vegada hi ha més espais i això em fa molt feliç. I clar, a mi em resulta més fàcil fer coses aquí perquè clar, al final és casa i també es valora més, no? Entenc, l'artista local. Però sí, cada vegada estan havent-hi més espais, que jo recordo que fa anys potser no n'hi havia tants, així que sí, a veure que n'hi hagi més.
0: Què t'agradaria que sentís la gent quan acabi el concert? Què vols que s'emportin d'aquesta experiència d'escoltar-te?
1: Doncs no diria una cosa concreta, però m'agradaria molt que els hi ressonés d'alguna manera i cadascú a la seva manera, no? Però sí, m'agradaria... Vull emocionar i és el que pretenc, sí.
0: Ara presentes aquest disc, no sé si portes molt temps treballant-hi i no sé si ja estàs en vista posada en un futur en altres treballs o ja està tot en paral·lel treballant o dius, mira, he fet això, vaig a presentar-ho, vaig a veure com respira i de moment estàs només enfocada en això.
1: Bueno, jo idees i cançons, ara estic en un moment, em considero molt creatiu, com de... Jo els dic als meus amics com estic... Sento que estic renaixent perquè és una part que abans havia portat molt per dins, estava molt adormida, per tant, idees en tinc moltíssimes, sí que ara que hem acabat de fer aquest disc em vull prendre una mica de pausa perquè ha sigut, bueno, tota la gestió de després del disc, de com ho treus i tot això, és tot un procés. Però idees en tinc moltes i ganes de fer música encara més.
0: Et planteges que en un futur pugui passar que deixis de treballar de periodista, que tampoc no és fàcil, a dedicar-te a la música? És a dir, tens somnis d'aquest estil o dius, no ho sé, com passarà tot?
1: No sé com passarà tot, però sí que m'agradaria molt poder fer de la música, no?, una professió i poder viure de la música, tot i que escriure m'encanta i és una cosa que no vull deixar de fer.
0: Fent música també t'escrius, no?
1: Exacte, sí.
0: Aina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a Cugat Mèdia, que tinguis molta sort en la teva estrena davant el públic santcugatenc aquest dijous 28 de maig. Si vols explicar-nos exactament a quina hora exactament la gent ha d'anar i on poden comprar també les entrades, si és que n'hi ha.
1: Sí. Doncs a les 8 s'obren les portes i a les 8 i mitja comença el concert i es poden comprar les entrades a la web del Siglo.
0: Perfecte, doncs ja ho saben, si volen conèixer aquesta artista santcugatenca que tot just obre el seu cor també i la seva experiència davant el públic santcugatenc, no es perdin el concert d'Aina Rabassa al Siglo Mercantic el dijous 28 de maig a 2:15 del vespre. Que vagi molt bé, Aina.
1: Moltíssimes gràcies, igualment.

0: Albert Just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
5: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures, aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
6: Part, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
7: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
12: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
14: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
15: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat, en el telèfon doncs, et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables, les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
14: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ricky Valls, conegut professionalment com a Ricky Undersound, és una de les veus inquietes de l'escena cultural alternativa de Sant Cugat, amb una trajectòria marcada per la música, la militància cultural i una mirada crítica sobre el món que l'envolta. Productor musical i tècnic de so, ha convertit a la cultura en una eina de transformació social sense perdre mai l'arrelament a la terra i als col·lectius locals. Avui aprofundim en el seu recorregut vital i professional. Ricky, com estàs? Benvingut.
1: Bon dia, com estem?
0: Avui en un paper que no és el teu habitual, no estàs tan acostumat a això, no?
1: Ara ho dèiem, no?, que aquest estudi és pràcticament casa, que hi porto anys aquí fent seccions i venint a presentar el Sant Cublac, no?, i altres mogudes, i avui estem, sí, a títol individual. És curiós.
0: Podríem dir que el Ricky és un santcugatenc de Socarrel, però casualment, per aquells accidents de la vida, cadascú neix on neix. El Ricky va néixer a Esplugues de Llobregat, però els seus primers anys els va passar a cavall entre Rubí i Sant Cugat, oi?
1: Sí, el meu pare és rubinenc i em va tocar néixer allà, no? I de petit, doncs, els primers anys vam créixer allà, però ho recordo poc, perquè realment, com que anava a la guarderia aquí, a la Gargot, doncs està una mica entre aquestes dues ciutats, com dius, sí.
0: I quins records tens tu d'aquella època, de la teva infantesa?
1: Bé, aviam, no es diu això que fins als 4 tampoc recordes molt, però sí que recordo la Gargot i recordo la... Aquests primers anys tens alguns records així una mica esbiaixats, no? I una mica, suposo, adulterats per les fotos i pel que t'han anat explicant els pares. Però sí, recordo molt estar a l'autoescola que tenien els meus pares i al carrer de la Creu. Doncs, el típic, no?, que quan els pares tenen botiga t'hi passes...
0: I feies més deures allà.
1: Fer els deures allà, dibuixar moltíssim, perquè també he sigut il·lustrador, no?, i sóc il·lustrador. Però ja em venia això de molt petit, doncs dibuixar-hi molt i jugar amb els cotxes aquests que tenien, que realment era per fer les mostres, no?, com de l'autoescola. Doncs dibuixar amb allò, guixar tota la pissarra, doncs el que fa un nen...
0: Ets el gran o el petit?
1: Sóc el petit, sóc el petit. Tinc un germà gran que sí que és el que es va seguir amb el negoci de l'autoescola, el Jaume. I bueno, ara tots viuen també fora, o sigui que més o menys s'han anat buidant i sóc l'últim que queda per aquí.
0: I com ha sigut la vostra vida familiar? Heu sigut allò molt nuclear o cadascú ha campat una mica...?
1: Bueno, és una mica el que et deia, no?, també. El fet d'haver sigut... autònoms, els meus pares, que és una cosa que després no sé per què no vaig aprendre a veure'ls, perquè vaig seguir el mateix camí. Doncs tot girava molt, també suposo, al voltant de la feina, no?, i d'estar en aquest local i de fer molta vida veïnal, també, i aleshores també vam conviure moltíssim amb les àvies, amb la de Rubí i amb els que estaven aquí a Sant Cugat. Aleshores, una mica, doncs, vam estar entre casa àvies, entre... cangurus, així, moltes activitats extraescolars, moltíssimes, infinites, vull dir... Així que sí, hem estat una mica... No ha sigut allò tampoc només nucli familiar, sinó que hem sigut una mica criats niños de la calle dels 90.
0: Entre tots. I escolta, tu de petit tenies un somni, i és que volies ser arqueòleg. D'on ve aquesta fascinació per la història i pel passat?
1: Ah, sí, això... Per dir alguna cosa, sí, veiem la pel·li d'Indiana Jones, la nostra generació de tots ens va... marca molt i suposàvem que ser arqueòleg era allò una mica que era...
0: L'aventura, no?
1: Sí, aquella aventura i lluitar contra els nazis i totes aquestes coses. Algunes coses se'ns han quedat, de la pel·li. Però després sí que vaig tenir un moment d'estudiar-ho, però després quan veus que al final és pura química i una carrera més avorrida del que sembla, que seria més ciència que història... Doncs ja se't passa una mica. Sí que se'm va quedar una mica la passió per la història i aquest fanatisme per saber més del passat, però la part d'arqueologia sí, se'm va anar ràpid.
0: Mm. En canvi, sí que vas optar per la il·lustració, pel disseny i per l'animació multimèdia. Dius, soc il·lustrador, explica'ns una mica si tot això ho has arribat a plasmar en el disseny, com l'animació multimèdia, això al llarg de...
1: Mira, de fet, algo que sí que se'm va quedar molt de petit també és que anàvem al Triangle aquí a Sant Cugat i allà, bueno, a part que vaig fer alguns dels amics que segueixo mantenint avui en dia, allà vaig agafar aquesta passió també, suposo, per les arts plàstiques i pel dibuix i la vaig seguir després de l'ESO, doncs vaig voler-ho seguir i vaig estudiar primer el grau mig de disseny gràfic i després ja el superior de il·lustració i animació multimèdia. I a partir d'aquí, de fet, entro a la música, jo començo fent cartells i cartelleria de tots els festivals, concerts, portades de discos, de grups de coneguts, etc. I aleshores, bé, sí que m'ha servit una mica, no?, per endinsar-me al món de la música, i que és un món que m'apassiona realment, i que potser en algun moment m'hagués agradat també, no?, pues, tirar més cap al còmic o cap a altres vessants, però òbviament és que no és factible a un país com el nostre dedicar-se pràcticament a la il·lustració, no és una cosa que es tingui molt... O sigui, en treballen tres bé, i aquests són molt ben pagats i tota la resta mal pagats. És una mica també el que passa amb la música, eh? Vull dir, totes les arts, en aquest país no hi ha una classe mitja, no? És com o pegues el pelotazo, que es diu, o estàs a baix de tot, el fang. Aleshores, bueno, una mica molts il·lustradors frustrats se'n van més cap al disseny, no? I cap a algo que sí que sigui més mercantil i que el dia a dia se'n pugui treballar.
0: Doncs totes aquestes branques són les que a tu t'agradaven, però m'imagino que per començar a guanyar-se la vida has hagut de fer, doncs, moltíssimes feines, des de paleta, cambrer, transportista, professor de moto, m'imagino que a l'autoescola, mosso de magatzem, tot això eren feines, doncs, per començar a buscar-se la vida, no?
1: Sí, vaig començar de cambrer, la típica primera feina al poble dels estius, no?, al poble de la meva família, que és Maçanet de Cabrenys, i allà... Lo de cambrer m'ha servit, també, al llarg dels anys, no?, perquè després amb sotassons hem muntat moltes barres, vull dir, de tot crec que se n'aprèn alguna cosa i et va fent una identitat i el que acabes sent, no? De paleta, després, doncs, aprens a ser una mica manetes i a fer les quatre xapuzes aquestes, també. I ara, mira, també treballo amb cables i ho sé arreglar d'allà, de fer una mica de lampisteria. De transportista, doncs, al final, mira, amb la furgo... em passo tot el dia amunt i avall amb la furgo muntant equips de so. Vull dir, de tot se n'aprèn una mica, no? I sí, el que més està fora del que he acabat fent o de cap on he anat era el de les motos. Però van ser uns bons anys també treballant amb la família i m'ho vaig passar bastant bé.
0: I recordes tu quin va ser el primer disc, el primer concert o artista que et va fer pensar jo em vull dedicar a aquest món?
1: Potser no em vull dedicar, però sí allò d'obrir els ulls i dir uau, jo vull formar part d'això, perquè al final, al principi no penses tant que t'hi vulguis dedicar, però sí més, hòstia, a mi aquest món m'apassiona i és tot un univers del que vull formar part. Jo suposo que el principi de tot va ser a través de... Hi havia, no?, a la meva època, diversos grups que estan de moda, que serien Escape, òbviament, el primer cop que sento la paraula ska, per dir-ho d'aquesta forma. D'allà, molt ràpid, vaig passar un grup basc que es deien Escalariac. A Catalunya hi havia els Escatalà, Doctor Calypso. I aleshores, a partir d'aquí, de tot aquest univers, dels primers concerts, que crec que el primer concert que vaig anar així ja sol, sense els meus pares, va ser el d'Escalariac a Festa Major de Sants, amb 14 anys, vull dir, molt, molt jovenet. A partir d'allà comences a agafar una estètica, no?, a dir, vale, és això exactament el que m'agrada, i vaig descobrir una banda que eren els Catalites, que sonaven molt a jazz, sonant més a el que escoltarien els meus pares o els meus avis, molt antic, i vaig dir, què és això? I a partir d'allà entro tota la música jamaicana que arriba com... Però clar, no hi havia internet tampoc, pràcticament, vull dir, era que un amic et passava... Si arribaves a primer d'ESO, segon d'ESO, perquè devia ser per aquella època, una mica et passava un MP3, un CD gravat, deia, mira, escolta't això. Anaves a un mercadillo i hi havia el típic que venia CDs i ja veies els quadradets aquells blancs i negres que eren característics de l'ESCA, comprant CDs, doncs, que encara l'altre dia vam tancar sota sons l'oficina i vaig treure d'allà CDs i CDs que tinc guardats de tota aquella època, i clar, algo que no vull tirar mai perquè és recordar, no?, com vaig començar tot aquest món, i a partir d'allà, doncs, era jo el que feia els remixes, per dir-ho així, amb els CDs, gravant-ho a casa, i els hi feia a tots els meus amics, i vaig com començar a ser el DJ del grup d'amics, i sent jo el que difonia tota aquesta música, i el que feia el digging, que es diu, no?, que és aquesta recerca musical per tot arreu, que és com una obsessió que t'arriba, no?
0: I en quin moment? Quan decideixes que a partir d'ara, doncs, t'hi has de dedicar a això i has de començar a treballar de la producció musical, de fer de tècnic... Quan comença tot això?
1: Clar, dic que és un procés lent perquè s'ha anat compaginant amb altres feines, òbviament.
0: S'ha anat barrejant, no?
1: Sí, no... El moment que dic, vale, ara sí, potser fa 10 anys només, eh? Vull dir, no fa tant, jo que deixo totes les altres feines i em dedico 100% al so, a la producció, etc. Però abans això, el que deia, doncs, un amic era DJ, un dia, com que ja sabia que jo era el fanàtic de la música i jo començava a muntar alguns concertillos, a fer de mànager de bandes com Palabra Cadabra, també d'aquí de Sant Cugat. Que uns
0: Quina edat tenies,
1: també.
0: Llavors?
1: 17, 18... Sí, 17, jo crec. 18, perquè començaven amb el cotxe i llavors, com que era el primer que tenia cotxe també pel tema de l'autoescola, doncs els començava a portar per Catalunya, vam girar per Olot, Vic, recordo Girona, allà començo a fer els primers tours per l'Empordà, i una mica era DJ i em va dir, hòstia, tu que vas amb aquests grups de hip-hop i tal, els hauries de fer de DJ. I és el que em va ensenyar una mica a mesclar i a fer tal, i és que pràcticament el mateix estiu punxo als X-Games, a l'Xtreme Festival, que és això de l'skate i de l'snowboard i tot això, allà a Barcelona, i començo a treballar per una empresa d'això, d'esdeveniments comercials, i a punxar a la Fira de Barcelona, una mica. I a través d'aquí també, després conec una gent que es dediquen al cine, i passo uns anys també treballant al cine, fent producció, que bàsicament és el mateix que la música, i allà també aprenc molt. O sigui, van arribant coses de diferents bandes que em van portant cap allà. Al final, a vegades són casualitats, no és algo tampoc buscat des del principi, que va fent el que he fet. Potser m'hagués agradat més ser simplement mànager de bandes o altres coses, però la vida et va portant cap on toca i al final estic content del camí.
0: I quan apareix a Sota Sons?
1: Al principi de tot, doncs després d'aquests anys ens dediquem a... Bueno, amb el reggae i tal, conec tot el món Sound System, no? I tot això de punxar amb vinils, punxar les cares bé, el format del Sound System són aquests altaveus tan grans que muntem de tant a places que tant els agraden als veïns, que fan tremolar totes les finestres. I a partir d'allà ens juntem amb diferent gent. Hi havia una sala a Cerdanyola que era el Mama Mandawa, que s'hi juntava molta gent d'aquest estil del reggae, i a començar a portar Sound Systems de diferents Catalunyes, en aquell moment estaven florint per tot arreu com bolets, era com la moda, no? Estem parlant a mitjans dels 2000, d'aquella dècada, i acabem fent un festival que es fa el 2012 a Portbou primer, que és el Sunset Portbou Festival, que acaba sent a Palamós i sent el Sunset Empordà Festival, i amb moltes ganes sempre, perquè fèiem moltes coses per l'Empordà i tal, però a Sant Cugat realment no s'hi podia fer gaire cosa, i amb moltes ganes de, i ara ho direm per primer cop a la vida això, fer un cavall de Troia per poder entrar a Sant Cugat, a la nostra ciutat, la música que tant ens apassionava i que tant ens agradava. Per aleshores vam dir, hòstia, amb això del reggae i amb això del Sunset Empordà i del Soundset no podrem entrar pel tipus d'estètica i tipus de projecte ciutat que s'hi porta aquí. Com podem entrar-hi aquests estils de música? Doncs fent un festival de música negra, que era el Sant Cublac, que ara ja porta 13 anys des que es va crear, doncs sumant-hi el jazz, el blues, el rhythm and blues, el funk, el soul, música més per tots els públics, no? No tant un nicho de mercat com seria música jamaicana, sinó molt més obert a tot. I a partir d'aquí, també ho dic un cop més, no amb una voluntat específica, doncs començo a aprofundir cap a totes aquestes músiques, cap al soul, cap al blues, cap al jazz, a voler-ne saber més. I al final, mira, acabat sent més músic, DJ de música negra que no de jamaicana. I a partir d'aquí del festival entenem que això necessita darrere una productora, no? Algo que recolzi tota aquesta música i dedicar-nos-hi molt més a nivell professional, puguem muntar moltes més coses, doncs el Mercantic, el Siglo... O sigui, a partir del Sant Cublac ens surten propostes de fer més coses com el Sant Cublac durant tot l'any, no només durant el festival. I d'aquí neix Sota Sons, que com que jo com a DJ era Ricky Undersounds, uns amics amb la broma em deien Undersounds, que la traducció literal seria Sota Sons, em deien amb la broma, tu, Sota Sons, Sota Sons. Doncs vaig dir, m'agrada, i li vaig posar aquest nom a l'empresa, per dir-ho així.
0: En alguna entrevista en aquesta casa, tu reivindicaves la cultura com a arma de transformació social. Continua tenint aquest poder, aquesta força transformadora?
1: Sí, sí, sí, ara més que mai amb tot el que està passant, no? Amb aquestes pujades de l'extrema dreta i de l'odi, crec que és més important que mai mantenir viu aquest missatge tant de la música jamaicana com de la música negra, del hip-hop, aquest peace and love, love and unity, que es diu, i utilitzar la música per fer arribar aquest missatge. De fet, aquest any, que el Sant Cublac té un missatge que és això de l'anada i tornada, d'aquesta, de com algo tan dolent com l'esclavisme ha acabat generant algo tan bo com totes les músiques del Carib, no? Com la salsa, la cúmbia, el jazz, els afrobeats després de tornada. la rumba catalana, de fet, que tot ve d'allà mateix, no? D'aquesta infàmia que és l'esclavisme, i de com al publicar-ho xarxes hem rebut una quantitat ingent d'insults i d'odi de certs sectors de la població, ens fan veure que és molt necessària aquesta part educativa també de la música, i també perquè veiem ara que cada cop més comunitats migrants o col·lectius com AJAC, l'Associació de Joves Africans de Catalunya, o d'Avia Yala, que és un col·lectiu colombià, formen part ja de l'organització del Sant Cugat, no són satèl·lits, sinó que ja han entrat dins de l'organització del Sant Cugat i del festival. Veiem que per ells és necessari també generar aquests espais segurs per ells, per poder reivindicar la seva música, la seva cultura, i generar punts de trobada. I, de fet, al Sant Cugat de fa 2 anys es va generar un col·lectiu de migrants de Sant Cugat que es van conèixer pròpiament al Sant Cugat en una xerrada que vam fer sobre la migració aquí a Caltamarari. O sigui que sí que són espais molt necessaris i que creiem que la música segueix tenint aquest poder transformador, però sobretot d'unió, de trobada, aquest espai de trobada, ja que la música és un idioma internacional. Vull dir, si tu saps tocar música, a qualsevol país del món pots agafar un instrument i posar-te a tocar, que coneixeràs aquella persona, encara que parleu idiomes diferents. I així, de fet, va néixer el jazz i van néixer tots aquests estils, amb gent de diferents procedències tocant junts.
0: Completa aquesta frase. La cultura al carrer?
1: La cultura al carrer és vida, és necessària per no transformar els carrers en aparadors i en que siguin simplement vies per anar d'un lloc a l'altre, sinó que siguin llocs vius i de creació.
0: Tu has dit que un dels teus somnis pendents és tenir una sala pròpia. Com seria aquest espai ideal que tens al cap?
1: Tenir un espai de sotasons de totes aquestes músiques que fem crec que seria, sí, seria un somni. Doncs un espai on compartir gastronomia, art i música. Hem tingut alguns precedents, vam tenir Esfera 72 fa uns anys, que sí que vam intentar que fos aquest espai de cultura, però, no sé, crear un espai cultural no des del consum, no pensant en el consum de la gent i en el benefici,

0: que ja facin temes del passat, però no que siguin espais de creació, que a vegades ens oblidem que les sales de música haurien de ser això també, no? Si hi ha una sala, un tipus de sala que són això i que es deixa fluir molt, que són com el Marula a Barcelona, el Cafè Marula, però sí, crec que el Vallès seria un lloc increïble.
1: Em demà preguntar on te l'imagines, a què, Sant Cugat o a on?
0: Jo és que com que sempre està entre dos terres, entre l'Empordà i Sant Cugat, acabarà sent on hagi de ser, perquè com diem, la vida et porta cap on sigui, i potser està més a prop del que sembla, i no tardaré tant en obrir aquest espai, o no tardarem tant, i serà on hagi de ser i on aparegui l'oportunitat. Sembla ser, no sembla, precisament que Sant Cugat tingui molt la voluntat de generar aquest tipus d'espais que estic dient, i potser ha de ser un altre lloc. M'agradaria molt que fos aquí, perquè és on hi he fet la meva vida cultural principal, però si ha de ser la Costa Brava i l'Empordà, serà allà.
1: Mm. Algun altre projecte, a part d'aquesta sala?
0: Molt, sempre estem creant nous projectes i festivals. De fet, ara comencem un festival a la Costa Brava, que és la tercera edició, que és ara el 20 de juny, bueno, 19, 20 i 21 de juny, que és el solstici, barrejant el sol i el solstici, que seria com la llavor d'un festival de música negra de l'Escala. De moment manté un perfil molt baix, com va ser el Sant Cugat els tres primers anys, però té intenció de créixer i fer aquest festival de música negra també d'allà d'Empúries i de la Costa Brava. Sempre estem creant altres festivals i bueno, això. Sant Cugat, de moment, ens quedem amb el Sant Cugat, que estem molt contents i a seguir-lo fer créixer. Mm.
1: Què li diries al Ricky adolescent que començava a descobrir la música, la cultura underground, els moviments socials? Què li diries ara?
0: Bueno, ara suposo que tot va d'esperança i en aquell moment en tens moltes il·lusions. Li diria que no es desil·lusioni i que segueixi treballant, tot i que ara veig les coses molt diferents, no? Perquè en aquell moment tot sembla per fer i per construir i per crear, després vas arribant als teus objectius i veus que les coses no són com les esperaves, i alhora agafes més ràbia i t'enfades més i tens més ganes de fer les coses, i ja des d'una altra postura, no tant de la il·lusió de l'esperança, sinó del sí, doncs ho farem sí o sí, i lluitarem, i et tornes més... Li diria que lluités i que seguís, i que sobretot que s'ho passés bé, com s'ho va passar en tots els concerts, i gaudint d'aquells moments, que al final és amb el que et quedes, no? En aquells moments de la música en directe que han marcat.
1: I quina és la teva esperança?
0: Ara mateix, no sé, a nivell polític en tinc poca, però penso que això, que la música ha de ser un espai de resistència dins aquests mons foscos en els que vivim, i que hem de... La meva esperança és la resistència, bàsicament. Ara mateix no tinc una esperança de millora, sinó d'aguantar.
1: Ricky, doncs moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, descobrir una mica més d'en Ricky Valls, conegut, suposo que més a la ciutat, per Ricky Undersound,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, són aquestes... Aquests alter egos que et fan perdre la persona al final, no? De Ricard, que poca gent m'hi diu, ha de ser la gent molt, molt pròxima.
1: Doncs escolta el que et deia, un plaer, que vagi molt bé.
0: Merci per convidar.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns

0: 93591700 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
3: Les dones i les tenien pitjor.
4: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
5: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
6: Españoles. Franco ha muerto.
7: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Aquesta setmana, amb la mirada de llibreter de la Paideia, en Sergi Martí, viatgem per la novel·la negra. Des dels barris canaris d'Alexis Ravelo fins a l'univers fosc de Henning Mankell o Manuel Vázquez Montalbán. Cinc títols imprescindibles per entendre per què el crim, la crítica social i els personatges trencats continuen captivant els lectors. Sergi, com estàs?
1: Bon dia, Carme.
0: És així, no? La novel·la negra té adeptes i, si no, doncs suma de nous que descobreixen en aquest gènere doncs, un món que t'atrapa, no?
1: Sí, la novel·la negra és un dels gèneres que sempre va cap amunt. Jo crec que no sé què ens atreu del mal o de la foscor, com diria.
0: La condició humana, no?
1: Sí, jo crec que aquesta condició humana i potser a través de la part més fosca de nosaltres mateixos coneixen-nos, crec que és el que fa que ens enganxi sobretot dintre del món de la novel·la negra.
0: Dèiem que avui repassarem cinc títols, que no són els títols més coneguts, segurament. Per tant, anirem pas a pas i començarem per un que és un autor canari i que, bueno, malauradament, ja no hi és. Va morir jove.
1: Sí, l'Alexis Ravelo va morir fa un parell d'anys o tres, diria jo, molt jove, d'un atac de cor.
0: Sí.
1: I és un d'aquells autors una mica més underground, underdog, com li diuen ara, no? Fora del radar més, però s'està convertint en un autor de culte. Sota el segell de Ciruela pues, el van descobrir com a altres també, que desgraciadament ja no estem nosaltres, com Domingo Villar, i ja et dic, és un d'aquells autors a nivell nacional que crec que a poc va quedant en l'imaginari i les seves novel·les són apassionants. Abans d'entrar en profunditat sí que m'agradaria que aquesta tria és una tria que faig jo personalment, però que crec que és molt enriquidora per la gent que vulgui entrar en novel·la negra, i hi ha llibres de tot tipus, alguns més coneguts, altres una miqueta menys.
0: Mm-hmm. Descobrim, doncs, a Alexis Ravelo, un canari que, pel que sembla, en els seus llibres llueix i li agrada doncs, mostrar la seva terra natal, no?
1: Sí, pràcticament totes les seves obres aconteixen a les terres canàries, sobretot a Gran Canària, que és d'on era ell. I en aquest cas l'obra que hem seleccionat és L'estratègia del Pequinès, que va ser premi d'Achille Hamet el 2014, que és un premi de novel·la negra bastant reconegut, i per mi és un premi que té molta solvència i que crec que és els títols que li donen aquest premi solen ser de gran entitat. I és una novel·la que sempre té tocs molt socials, perquè és just després de la crisi del 2008, una persona en hores baixes que decideix fer un atracament a uns narcotraficants i, evidentment, pues, tot se'n va de mare. I, bueno, a part de, diguem-ne, la part més policial, criminalística i demés, hi ha pues, una part social que mostra pues, les parts més febles de com arribem a fer bogeries quan la necessitat apreta.
0: A part d'aquest marc geogràfic que ens posa en context, no? per allà on passa, que dèiem que passa a les Canàries, quin és una mica l'estil, la manera d'explicar aquestes històries d'Alexis Ravelo?
1: Jo crec que sobretot, repetint una mica el tema de molt social, molt de carrer, amb un llenguatge molt divertit, molt folclòric, amb molta jerga del carrer, llavors també trobes personatges amb tocs d'humor, no gaire fosc, no hi ha molt de sang i fetge, però sí, sobretot, hi ha molt barri, diguem-ne, aquesta part de delinqüència, petits mafiosos o gent, no?, que fa petits pals, i és com una persona que mostra molt bé, no?, aquella criminalitat una mica... sense ser grans capos ni grans assassinats, però tot allò que està pues, sempre
0: més quotidians,
1: aquest quotidià, no?, que ens envolta, sí.
0: Molt bé. L'estratègia del Pequinès, la podem trobar en català, sí?
1: No, aquesta no està traduïda al català. No? L'autor era canari. Bueno, normalment quan l'autor escriu en castellà és més raro que trobem una traducció al català. Hauria de ser com molt un llibre més best-seller o que tingui la potència, no?, perquè algú pugui traduir-ho i sortir rentable.
0: Sí.
1: Això
0: sí,
1: és més complicat.
0: Sí. En termes econòmics...
1: És més complicat, sí.
0: Potser ja no et fas el plantejament, evidentment. Deixem aquest autor i aquest títol, ens n'anem amb un altre. I en aquest cas parlem d'una autora, la Teresa Cardona, i el títol és Los dos lados.
1: Sí, la Teresa Cardona és una autora, bueno, que ella viu a França, ara ha tornat a viure aquí a nivell nacional al costat de Madrid, a l'Escorial, i situa les seves novel·les també a la zona de l'Escorial. I ha sigut una revelació de fa 3-4 anys. Ella ja va escriure en francès amb un altre autor i allà es va vendre bastant. I aquí ha arribat amb la mà de la detectiu Blecker i el detectiu Cano, que són els dos protagonistes, i la veritat és que és una saga trepidant que t'obre molts dilemes morals. És a dir, és molt irreverent, la detectiu, no és uns girs molt apassionants, d'aquests que t'enganxen, no? Però et posa entre dos costats, com diu la novel·la, i a vegades dius, hòstia, jo ara mateix no sé com reaccionaria si fos ella mateixa o els protagonistes. I la veritat és que és una autora que a mi personalment m'enamora.
0: La crítica, de fet, la va considerar la gran revelació, no? Fa no gaire.
1: Sí, també, bueno, també de la mà de Ciruela, un altre cop, que per mi és el segell de novel·la negra que crec que més prestigi té a nivell independent. Crec que agafa els autors amb més projecció i que sap molt bé... no només agafar una bona història de novel·la negra, sinó uns personatges molt ben construïts, rodons, amb molts matisos. Llavors, és una nova veu que està agafant molta força i que jo crec que sentirem molt a parlar d'ella.
0: Mm-hmm. Com deies tu, és nascuda a Madrid, aquesta autora, ha publicat a França, però ho va fer amb un pseudònim.
1: Sí, ho va fer amb un pseudònim perquè al final escrivien a quatre mans i...
0: Sí.
1: Una mica, suposo, també la gràcia de com escrivia una altra persona i tal, i també potser al ser espanyola, pues no sé si potser li feia algo de vergonya, no sé, o potser tenia por.
0: Però aquesta, Los dos lados, va signada per
1: el
0: seu nom.
1: Sí, sí.
0: Com Teresa Cardona. I els personatges, sempre és aquest tàndem, la tinent Blecker i el Brigada Cano?
1: Sí, normalment, diguem-ne que els llibres que d'aquesta saga, que són quatre per ara, sempre són aquests dos els protagonistes, l'únic que sempre hi ha una història que no, bueno, sempre va cap al passat. És a dir, hi ha un assassinat i d'aquest assassinat traiem la història d'aquestes persones en el passat. No? Pues ja, per exemple, a la segona novel·la hi ha unes monges, una monja assassinada, llavors té relació amb uns nens robats, per dir-ho de... No? Amb una altra hi ha una mare assassinada i té relació amb una història familiar, no? De feia 30 anys d'una relació d'amor. Pues sempre hi ha com aquests dos temps en el que és Blecker i Cano i el passat.
0: També en aquest cas, com en el primer que comentàvem, el llibre està en castellà, Los dos lados.
1: Sí, en aquest cas, sí, com són autors castellans, aquests dos sí que estan, els altres sí que tenim traducció.
0: I ara anem per un altre títol, no sé si conegut, però l'autor sí. L'autor, quan dius Vázquez Montalbán, aquí tothom ja sap a qui fem referència. I és una nova entrega, aquest títol, Los mares del sur, que correspon a la sèrie de Carballo?
1: Sí, però nova entrega no, és una de les... dels típics de...
0: Dels clàssics,
1: dels clàssics, diguem-ne, de Vázquez Montalbán.
0: Sí.
1: I bueno, on situa els seus mítics personatges, i jo crec que aquesta l'ha agafada perquè té aquest punt de mi d'una de les novel·les que crec que agafa millor la visió del que és una novel·la negra clàssica, amb la part social de Barcelona d'aquells dels anys 70-80, tan ben posada amb el tema del menjar, amb el tema de la criminalitat, de la política... És que Vázquez Montalbán era un autor de novel·la negra que realment utilitzava l'eina de novel·la negra per fer una crítica social bàrbara, i crec que és el mestre, és el pare, no?, de tots els que estan sortint ara, pues com la Teresa Cardona o com l'Alexis Ravelo, que també tenen aquest factor sempre més humà. Pues en Carballo, que és el detectiu, sempre té aquest factor, no?, de detectiu, que no només busca un cas en particular, sinó que busca molt més.
0: I que tant li fa parlar de l'alta societat com de l'inframont, no?, dels suburbis, que, bueno, que tant, sí, tant joc dona en una ciutat com a Barcelona.
1: Clar, en aquesta novel·la recorres, pues, diferents parts de la Barcelona, no?, de la Barcelona d'abans del 92, i parts que ja no estan i parts que sí que estan encara, i una mica també, pues, aquest joc de les dues cares, no?, d'una persona d'alta societat que acaba en un món on, no?, de barri molt més baix, i una mica també, pues, jugant amb aquest paral·lelisme social.
0: I quina és la història, en concret, de Los Mares del Sur?
1: Bueno, és com una desaparició d'una noia que després veuràs que sembla que... És que tampoc vull fer gaire spoiler, que hi ha com un assassinat, però bueno, que d'això... Al final, bàsicament, és que Montalbán no té com unes grans trames, sinó al final no deixa de ser, pues, normalment les novel·les és una desaparició d'una noia que apareix morta a no sé on, un pues això, un cadàver a una família de benestar, o un noi que sembla una sobredosi però que no ho és, saps? Coses d'aquest estil, i a partir d'aquí tira fils, i clar, com el detectiu va, pues, a diferents llocs amb tota la trama de personatges secundaris que vas trobant, que és el que enriqueix la novel·la.
0: Mm-hmm. Los Mares del Sur, Vázquez Montalbán. Anem per la quarta de les propostes. El títol és La Quinta Mujer, de Henning Mankell. De què va?
1: Bueno, La Quinta Mujer és la novel·la, la quarta o cinquena novel·la del Wallander. Wallander és el detectiu de Henning Mankell, o sigui, diguem-ne, la saga de detectius que va fer Henning Mankell, que era un autor nòrdic, bueno, de suec, que és una mica el que instaura i inaugura, pues, la tradició de novel·la negra nòrdica, que aquí entenem amb personatges com l'Stieg Larsson, com...
0: Sí, el que s'ha posat tant de
1: John
0: moda.
1: John Esbo, sí. Mm. Ell, per mi, és com el pare, i és una història d'una dona que apareix morta, i a partir d'aquí ve tota una història, no?, que també té relació amb tema d'Orient Mitjà, però bueno, bàsicament la gràcia d'aquesta novel·la és com de... un assassinat que passa a Suècia, anem per diferents parts del món, i alhora també la crudesa del personatge. En Wallander és que és el mític personatge nòrdic.
0: És l'inspector, no?
1: Sí, l'inspector Wallander. Fet pols, quatre cafès al dia a les 5 del matí.
0: Una mica com aquell mític inspector Colombo de la televisió, no?
1: Sí, una miqueta així. És després... tots aquests, pues això, el Harry Hall del John Esbo, l'Elisabeth Salander del Larsson, que també surt una mica d'aquí, tots maman de Henning Mankell, i a mi aquesta potser és la que crec que té més empaque dintre de les novel·les del detectiu Wallander.
0: I escolta'm una cosa, venim d'autors espanyols de diferents zones, mm-hmm, amb la qual cosa també hi ha com un ambient, una manera de fer, un pèl diferent, no?, que els identifica cadascun d'ells. Quina diferència diries tu que pot trobar el lector entre la novel·la negra d'un suec com Henning Mankell i els altres autors que hem anomenat?
1: Normalment, jo crec que el primer punt, per exemple, és el tema de que són molt més freds i trastocats. Normalment els detectius dels nòrdics sempre estan hores baixes, com el Harry Hall o Wallander, els ha deixat la dona, han tingut un trauma, sempre és una mica aquest antiheroi, no?, i molt fosc. Sempre hi ha la part social, normalment no surt tant, són més tancats a temes familiars i de més, sinó sí que hi ha com el tema trauma, i després també són una mica més forts a nivell sang-fetge, normalment, més i més descriptius en aquestes parts. Per exemple, a mi, jo recordo Wallander que està parlant en aquesta novel·la de Quinta Mujer d'un tema de com hi ha com unes estaques que se li han clavat, i ho està descrivint, no, com una trampa amb estaques, una cosa una mica... retorçades, són retorçats, no són assassinats, diguem-ne, més del dia a dia, com el que podem trobar, no?, en una reyerta, una batalla, un mal de gelos, no, sinó que són assassins en sèrie, gent fosca. És, per mi, és una mica la diferència en quant a novel·la. Jo no sóc gaire fan de la novel·la negra nòrdica, ja, ja ho dic aquí.
0: En canvi, ara sí que estem parlant d'un autor que ha estat traduït a diferents idiomes.
1: Angeline Mankell deu estar traduït a tots els idiomes que han d'haver, pràcticament, segurament. I a català també, i en castellà, i bueno, en tot.
0: Molt bé, La quinta mujer, d'Angeline Mankell. I acabarem amb Carter. Això també és un clàssic de Ted Lewis o Lewis o...
1: Ted Lewis. Bueno, és una novel·la que jo no sé si és un clàssic, però sí que comença a tenir un caire una mica de clàssic, de quasi novel·la western, amb un toc molt polivalent, perquè passa al nord de Londres, hi ha la part més... també molt social, però amb un altre entorn totalment diferent, i la part anglosaxona d'aquest món que barreja una mica de Trainspotting amb la novel·la negra anglesa, més l'estil també anglosaxó com el Denis Leane. Ja et dic, a mi és de l'editorial Sahalin, que és un segell que m'encanta també, crec que fan coses superxules, sempre toquen temes també pues, com molt de al marge, de gent que pues això, petits, també lladres, gent del carrer, molt tema de drogues, de que sempre toca pues, la part també més social, que com es nota
0: també
1: en aquesta tria.
0: També en una ciutat com Londres també clar, dona, no?
1: A mi m'agrada molt. I el Carter, pues, al final, no deixa de ser com un ex-líder que surt de la presó i torna al seu barri, no? Una mica ja com a intentar assentar-se i assentar el cap, evidentment, no surt bé. Perquè, clar, quan tornes a casa i tu has estat en els baixos fondos, pues, toquen coses i llavors hi ha familiars que estan en problemes i tu has d'anar a ajudar aquest familiar, i quan toques un veus que el teu germà està en un altre jaleo, perquè, clar, tots els braços d'aquests barris tan marginals sempre hi ha problemes, i quan tu has sigut una persona que ha tingut el poder, pues, et demanen ajuda, i encara que tu intentis pues una mica tornar a estar dintre la societat i reinsertar-te, pues a vegades no és tan fàcil com voldria. I Carter és un exemple. Per cert, meravellosa portada amb el Michael Caine, que va fer la pel·lícula.
0: Això anava a dir, que té versió cinematogràfica.
1: Versió cinematogràfica, sí. I espero que algú faci l'edició en català, perquè és un llibre que crec que ningú l'ha traduït al català i valdria molt la pena. Ara, per exemple, Periscopi està traduint algunes obres de... que ja ha fet Sahalin en castellà, com l'autor Chris Offutt, que també és semblant però passa als Estats Units, i recomanació personal perquè tradueixin.
0: Aquí queda la invitació. Per cert, Sergi, si haguéssim de començar a llegir algun d'aquests títols, per on recomanes que es comenci?
1: Jo crec que potser un que és com més per tothom podria ser La quinta mujer, d'Angeline Mankell, perquè potser és més acostumat a lo que estem per novel·la negra, però jo, per exemple, recomano molt el que li agradi el tema pues, més bandes, criminalitat i demés, l'Alexis Ravelo, amb L'estratègia del pequinès, perquè és superdivertit i superaddictiu, i no sé, a qui li agradi també la part detectiu clàssic, la Teresa Cardona, crec que és una autora que ara mateix t'obre uns dilemes morals que t'explotarà una mica el cap.
0: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Sergi, per portar-nos alternatives, títols que potser, doncs, encara que seguim novel·la negra, no es diguin massa en la primera opció, no? Però que està bé descobrir.
1: Jo crec que sempre la novel·la negra de Joel Dicker, d'autors com el del Joc del Silenci... sempre les tindrem allà, són molt bones novel·les i funcionen molt bé, però crec que la nostra tasca com a llibreters és poder arribar a rascar una mica més de la superfície, perquè al final totes aquestes novel·les ja tothom les coneix i les pot conèixer per si mateix, perquè les avisa a xarxes, les avisa a la televisió, anuncis. Jo crec que és maco poder trobar, no, en aquest mar que ens inunda de llibres, poder trobar petites joies com aquestes, encara que algunes són molt conegudes, com Angeline Mankell o Vázquez Montalbán, però crec que les altres potser no són tan conegudes i crec que val molt la pena. I la gent normalment, quan recomaneu una d'aquestes, torna a venir i ens diu: oh, mira, que m'ha agradat molt aquest autor, m'ha fet il·lusió, he conegut algú que no coneixia o una societat que no, i poder viatjar amb els llibres i amb els autors és el regal més maco que ens poden fer nosaltres.
0: Doncs ho deixem aquí, Sergi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: El programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
2: Preparat, Eneco?
3: Sí.
2: Temps. Sentit.
3: S-E-N-T-I-T.
1: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
2: Quina seria la paraula intrusa?
4: Casoplón.
2: Correcte. En català, per fer...
1: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
3: D-E-S-C-U-N-T-O-M-A-C.
1: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Faves comptades.
7: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
6: Continguts en xarxes.

0: Doncs bé, què tal? Com esteu? Esteu, doncs, preparats per agafar uns bons apunts? Perquè, a veure, això de la cuina, sempre les bones cuineres tenen el seu truquet. I tenim la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bonins. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Que sempre posa, doncs, els porros a tot arreu. Jo ara al final m'estic acostumat,
1: sí?
0: Jo ara sí.
1: Va, molt bé, doncs això, va bé.
0: Vinga, què fem avui?
1: Doncs avui us porto uns fideus de pagès.
0: Apa.
1: De pagès perquè no són mixtes, ni són de peix, sinó són tots en carn.
0: Apa, què és això? Un joc de...
1: Clar, perquè els fideus els pots fer mixtes, sí, els pots fer de moltes maneres, i aquests de carn, doncs, són molt bons i queden, bueno, per variar una mica.
0: Vale, molt bé.
1: Doncs, què necessitarem? Necessitarem per 4 persones, com sempre, uns 350 grams de fideus del número 4.
0: Vale,
1: bueno, jo dic del número 4, que si us agraden aquells foradats de cada cantó, el més primet també, però a mi me queda massa tou, no m'agrada. M'agrada més el dente.
0: Jo massa tous tampoc,
1: jo tampoc,
0: eh?
1: I aquest, el número 4, és l'ideal per fer això. Els fideus sempre es compta uns 80 grams per persona. Així és com l'arròs, n'hi posem 100, el fideu allarga més.
0: Ah, val.
1: Condeix molt més que l'arròs. I llavors, per això fem això, que si volem posar tot el paquet, que és de 450, li posem tot, i llavors l'única cosa que hem de variar una mica és una mica la tomaca, posar-hi una cullerada més, i ja en tens per un altre dia, si vols, eh? Però per aquesta quantitat és això. Llavors, un quart de quilo de costella, 250 grams, costella de porc, 4 salsitxes, i ho podeu fer o tot de porc, llavors hi podríeu posar una mica de secret ibèric tallat també finet, a l'última hora, perquè no es quedi massa sec, o jo vaig fer, a mi m'agrada molt escurar, i ho vaig fer amb bales de pollastre i la cuixeta.
0: Ah, molt bé.
1: La punta de l'ala la retiro.
0: Sí.
1: Eh? Doncs llavors ho vaig partir pel mig, la vaig separar, diguéssim, l'ala i de la cuixa de l'ala, i vaig posar 4 ales i les seves cuixes.
0: Molt bé.
1: Eh? Un pebrot verd i un pebrot vermell, si us agrada. Una ceba grossa, i ara la ceba sempre he gastat la de Figueres. Però ara fa un temps que gasto aquella vermella, que a vegades deia, i doncs aquella vermella ara gairebé s'aprofita tota, perquè la de Figueres et trobes ara, depèn de la temporada, suposo que deu ser, que al mig sempre està passat, podrit.
0: Ah, sí.
1: Que fa aquella olor tan desagradable
0: que l'has de... Sí, que queda com blava, eh?
1: L'has de llençar, perquè allò fa una olor com de podrit. Doncs aquesta, gairebé l'aprofites tota, la ceba,
0: vull dir. Molt bé.
1: I també queda molt bé.
0: I no se'n diu cap nom així
1: de l'especial? No, ja veuràs, ceba vermella, una que és molt vermella.
0: Vale.
1: I està dura, que tu com la toques està dura.
0: Ah,
1: vale,
0: molt bé, molt bé.
1: Llavors, alls, un parell o tres de grans d'alls, peba vermell dolç, com sempre, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, com sempre, l'oli sempre que sigui oli verge. I llavors aquí jo sempre faig una picada en els fideus, d'ametlles i julivert, o avellanes, és igual el que tingueu, ametlles i julivert.
0: Això dels fideus, doncs veus ara que ho dius, fer una picada no l'he fet mai.
1: Sí, doncs
0: i segurament
1: resulta molt. I llavors hi farem, per aquesta quantitat, un litre de brou de pollastre o de verdures. Eh? Si fem tot el paquet, n'hi haurem de posar més d'un litre.
0: Va.
1: Sempre els fideus hem de comptar el doble. Així és com l'arròs hem de multiplicar per 3, el fideu no. Si són 400, són 800.
0: Va.
1: 4 i 4, 8. Eh? Perquè el fideu, i a més aquest, perquè en 6 o 7 minuts està, no es veu tanta aigua. Esclar, hem de pensar que l'arròs el bullim 20 minuts. Absorbeix molt més el caldo, molt més el brou. Doncs els fideus no tant, i llavors n'hi hem de posar menys. Eh?
0: Llavors, hem sempre... de posar-ho com a mesura que tapi els fideus?
1: Sí, a veure, d'aquest litro, per aquesta quantitat de fideus, quasi bé li hem de tirar tot, en deixem una mica, quasi bé tot.
0: Molt
1: bé. Ja no, i llavors ho hem... Bueno, primer de tot, què farem? Agafarem aquest oli, sempre un oli extra d'oliva, verge, i enrossirem la costella i aquest pollastre, i de cap d'un rato hi posarem les salsitxes. Jo sempre hi poso 3 o 4 grans d'all, sense pelar, allà mateix.
0: Eh? Sense pelar?
1: Sense
0: pelar. Què dius ara?
1: Sí, sí. I els alls, moltes vegades, amb el rostit i tot, sempre a pelar. Sí, tal com venen.
0: Hi ha moltes vegades que te recomanen xafar-los així?
1: No, jo no els aixafo i queden tubets. Llavors enrossirem tot això, i quan tinguem tot això, aquesta carn ja ben enrossida, la separarem. I en aquest mateix oli hi farem aquesta ceba, i posarem aquesta ceba, l'enrossirem ben rossa. Quan la tinguem ben rossa, hi posarem un bon raig de birlanci, que ens pujarà molt més el color de la ceba, perquè els sucres de tot pugen, i quedarà molt més bé. I llavors és el moment de posar-hi aquesta mica de pebre vermell i aquestes 4 cullerades soperes de tomaca, de tomaca natural. Llavors aquesta tomaca i aquesta ceba la passarem poder uns 10 minuts i anirem tirant una mica de brou d'aquest que tenim ja a punt, i com veiem que ens queda ja com una pasta, i posarem tota la carn aquella que hem sofregit.
0: Val, molt bé.
1: I ho passarem poder 15 minuts perquè ens quedi, aquesta carn ens quedi una mica tova. Llavors, si hem volgut posar el pebrot verd i el pebrot vermell, també és el moment de tirar-li perquè no ens quedi massa tou. I quan ho tinguem tot això ja ben passat...
0: Oh, perdona, Joana, el pebrot com el talles?
1: Jo d'ouets, a daus, sí. I el pelo, sempre el pelo, eh? Sempre el pebrot pelat. Llavors hi posarem aquest pebrot, el deixarem també 5 o 6 minuts, ho rectificarem de sal i de pebre. Jo sempre hi poso en el sofregit sal i pebre, perquè queda, com hi tires ja els fideus, ja agafa un gust. Llavors ja hi haurem posat també aquesta mica de pebre vermell que hi hem posat perquè no se'ns agafi, ja li tirarem l'última hora, i passarem tots aquests fideus ben passats. Tindrem el brou sempre calent, li tirarem, i depèn del fabricant el que ens digui, és el que estarem. I llavors hi tirarem aquesta picada.
0: Ah, molt bé.
1: Aquesta picada
0: molt
1: que hem
0: bé,
1: dit. Jo la picada no la faig amb el morter, perquè hi ha gent que pica no amb el morter. A mi m'agrada més fina. Doncs jo ho poso amb el mini pimer, les ametlles, les avellanes, 10 o 12, no ve d'una, un granet d'all, una mica de julivert, ho trituro amb una mica d'aigua i li tiro.
0: Val. I ja bueno, li tires tot, i esclar, després no es deu notar, perquè a vegades si ho fas amb el morter...
1: Amb el morter es nota els trossos. Això queda ben fi. I després, depèn del fabricant, si ens diu 10 o 12 minuts, ho provarem, ho rectificarem de sal, i al cap d'aquest rato ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, no?
1: Sí.
0: Jo, ara, en aquest plat, sí que agafo el bona nota de la picada, eh?
1: De la picada, sí, aquesta picada, així com l'arròs no cal, perquè l'arròs té molta més fècula i et quedaria molt espès, doncs en els fideus aquesta picada hi va molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, repetim, Joana,
1: repetim
0: els ingredients, a veure.
1: Doncs aquests 350 grams de fideus, el quart de quilo de costella, 250 grams, les salsitxes, les ales i cuixa de pollastre, una per cada un, que són 4, el pebrot verd, pebrot vermell, una ceba grossa, la tomaca, 4 cullerades soperes, llavors els alls, que els alls aquests els posarem ja junt amb, quan rostim aquesta carn, i després, si voleu posar, jo hi poso un pèl de canyella. Però no en branca, en pols, en el sofregit.
0: Una miqueta així.
1: Però no ens passem, perquè això fa com tots, vull dir, les herbes, tot. Tot en mesura, i és bo.
0: Si ens passem una mica amb les espècies,
1: Això amb les espècies, vull dir, és això. Doncs llavors, com jo faig aquest sofregit, que tinc la ceba i la tomaca, sempre hi poso un pèl de canyella en pols, una mica de canyella en pols,
0: bé,
1: i don una substància molt bona. Una mica de canyella, el pebrot verd i el pebrot vermell, si li volem, aquest bon raig de birranci, oli, sal, pebre, la picada amb aquestes ametlles i el julivert al nostre gust, i el brou. Un litre de brou el teniu a punt, sempre calent, que no li tirareu tot, potser amb 800 en tindreu prou. Doncs llavors el reservem, o potser aquests fideus que hi heu posat, se'ns veuran, perquè depèn del fabricant, se'n veu més aigua o menys, més líquid. Doncs llavors, depèn del fabricant, li haureu de posar tot o no.
0: Bueno, o segons també el gust de qui s'ha de menjar,
1: Que si a nosaltres ens agraden més sucosos,
0: sí,
1: i posem més brou. Si no ens agraden més secs... I llavors aquest plat també, si us agrada, el podeu fer al forn.
0: A l'hora d'acabar de coure, okay.
1: Sí, o sigui que si són 10 minuts, 5 al foc i 5 al forn, dalt i baix, que ja el teniu preescalfat a 180.
0: I què hi fa, això?
1: Queden més sequets de sobre. No queda tan malós, Queda de sobre, clar, posar dalt i baix, queda més sec.
0: Bueno, esclar, això pot ser igual que amb l'arròs, no?
1: Ah, exacte, l'arròs, que el dia que el volem fer sucós, el dia que el volem fer al forn, que també li posem.
0: Molt bé, Joana. Doncs un bon plat, tenir-lo en compte. I bé, doncs sempre traiem cada setmana algun d'aquests truquets, d'aquestes coses que tu saps fer, i que, doncs mira, les podem anar aplicant a casa.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs au, adéu-siau.
0: Fins la propera
1: setmana, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol Sant Cugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Arrenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Molt bon dia a tothom. Soc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui escoltarem música de Fanny Mendelssohn. En els darrers espais hem parlat d'aquesta grandíssima compositora, germana del famós Félix Mendelssohn, però no hem tingut ocasió de sentir massa música d'ella. Té una producció, com vam dir, extensíssima, una producció de gairebé 500 peces musicals que van restar a l'oblit durant més de 100 anys i que arrel de la caiguda del mur de Berlín el 1989 es va recuperar tot aquest arxiu seu i ara és una de les compositores més tocades i més reivindicades en l'actualitat. Això que estem sentint en aquests moments és una cançó sense paraules que forma part de la col·lecció Das Jahr, o sigui, l'any, que és una col·lecció de 12 peces, una per cada mes, i ja que estem al mes de maig, estem sentint precisament la del mes de maig.

Aquest cicle va ser compost a l'any 1841, com dèiem, són 12 peces, una per cada mes, més un postludi que fa una reflexió sobre aquest any que ha passat. Va ser compost després d'un viatge a Itàlia a tota la família i està considerada una de les grans obres mestres del repertori pianístic. Bé, i ara passarem a una altra obra molt curiosa, una obra del 1829, que és la Fantasia per piano i violoncel.

aquesta obra, que és tot una meravella, una delicatessa pel violoncel, va ser escrita dedicada al seu germà petit Paul, que no era músic, però era advocat, però sí que tocava el violoncel d'afició, i la Fanny li va regalar aquesta petita joia que estem escoltant ara.

Bé, jo animo els oients a que busqueu tota aquesta producció, totes les obres de Fanny Mendelssohn, i us empapeu d'ella, perquè és realment un repertori meravellós. Ara estem escoltant una obra molt curiosa, una obra religiosa, la cantata Hiob, per cor i orquestra. Una cantata molt especial, és una obra de gran format, amb solistes, cor i orquestra, i amb una claríssima influència de Johann Sebastian Bach, amb aquests fugats que sentirem ara, que recorden molt a la Passió segons Sant Mateu. Recordem que n'havíem parlat en un altre espai, que precisament Fanny Mendelssohn, els germans Mendelssohn, Fanny i Félix, van ser els recuperadors d'aquesta grandiosa obra de Bach, que s'havia donat per perduda i que la van trobar el carnisser que es dedicava a embolicar la carn amb els manuscrits de Bach.

Bé, com sentim aquí, la influència de Bach és més que notable. Continuant amb aquest repàs, ràpid repàs a Fanny Mendelssohn, sentirem ara un lit, el lit Itàlia, de la seva col·lecció de 12 cançons, Opus 8.

Recordem que aquesta cançó era la preferida de la reina Victòria d'Anglaterra, que es pensava que era del seu germà, de Félix Mendelssohn, i el mateix Félix Mendelssohn li va desvetllar aquest dubte a la reina i dient-li que no, que era de la seva germana. Bé, amb això ens despedim per avui i ens despedirem escoltant una obra molt especial. Recordem que estem escoltant música d'aquesta grandíssima compositora, Fanny Mendelssohn, una obra del 1846, Inwald, de la qual en parlarem el proper dia. Molt bon dia a tothom.

0: Del 29 de maig al 12 de juliol, Sant Cugat tornarà a ser una ciutat de fotografia amb la 7a edició del Lumínic. El Festival de Fotografia d'Autor compla espais emblemàtics de la ciutat amb exposicions, xerrades, tallers i taules rodones. Enguany, el festival explora la poètica de la fotografia amb 12 exposicions. Per conèixer tots els detalls de la programació, les novetats i la mirada que vol aportar el festival, avui ens acompanyen dos dels seus directors, Marc Vidal, Bernat Millet. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Tenim avui una comunicació via telefònica que fa que sigui un xic més complicada, però ens en sortirem. Per aquells que no coneguin el festival, quina és la filosofia que hi ha darrere del Lumínic i com ha anat evolucionant també des d'aquella primera edició fins al que és avui en dia?
1: Home, jo diria que la filosofia del festival sempre ha sigut difundir la fotografia, ajudar els fotògrafs a produir exposicions fotogràfiques, i des de que neix el Lumínic Festival hem estat en aquesta línia, no? Ajudant a produir exposicions. Nosaltres ens emmirallem, diguéssim, amb un gran referent, no? Que és el Festival d'Arles, de Reencontres de la Fotografia, que ens agradaria molt seguir en aquesta línia. I això passa per, no, consolidar una estructura de festival amb el suport que tenim de l'Ajuntament i d'altres institucions públiques, doncs anar enfortint i anar engrandint aquestes exposicions, fent exposicions més professionals, més dignes, remunerant els artistes. Diguem que aquesta seria la línia bàsica, no, que és el suport a la creació artística, no? Aquí és on nosaltres dediquem tota la nostra energia.
0: Com ha evolucionat el festival des d'aquella primera edició fins a la que veurem enguany?
2: Bueno, aviam, el festival... Em sents?
0: Sí, sí.
2: Sí, el festival a poc a poc s'ha anat consolidant des de la primera edició de l'any 19 fins avui. Portem ja 7 edicions i sobretot ens hem anat establint dintre del circuit de festivals de fotografia que hi ha a Catalunya i hem anat consolidant una proposta, penso, que molt digna, amb molt reconeixement, i que sobretot el que ens limitem és a cuidar la fotografia i els artistes, i a partir d'aquí proposar-ho a la ciutat de Sant Cugat i a tothom que vulgui venir de fora amb les propostes que creiem que són molt interessants, i el que fem és dedicar cada any l'edició a un tema, tema concret.
0: Sempre, ara ho deia el Marc, sempre hi ha un fil conductor per cada festival Lumínic. Enguany gira al voltant de la poètica de la imatge. Per què heu triat aquesta temàtica? I què significa exactament, o què voleu transmetre exactament amb aquest concepte?
2: Aviam, el tema del festival sempre és un motiu que ens ajuda una mica a agafar un marc referencial per convidar artistes i per fer la convocatòria. I la reflexió, en realitat, és, en un món que està tan complicat, que és tan difícil avui en dia, que tenim, de fet, tantes complicacions, tantes guerres, tants problemes, no? Guerres a tot el món, a l'extrema dreta pujant, etc. Volíem donar una visió, diríem, com molt més amable, molt més lírica del que, és, del que és el món. La fotografia parla sempre de qualsevol tema social. I llavors, amb la poètica, volíem buscar autors i autores que ens ensenyessin sobretot aquesta visió més poètica i més amable del món, i des d'un altre punt de vista.
0: Ha sigut fàcil conjugar aquest leitmotiv, no?, aquesta poètica de la imatge, a l'hora de triar els artistes i les exposicions i les activitats del programa del festival?
1: Jo crec que al final, com deia el Marc, no, tenim una temàtica que engloba tot el festival, i a partir d'aquí ja tenim un comissariat que anem decidint els artistes. Llavors nosaltres, amb tot el bagatge artístic que portem els codirectors, amb tota la informació, amb, no, tots els esdeveniments fotogràfics que acudim, ja siguin revisions de portfolis, exposicions, altres festivals, anem, articles que llegim, anem recuperant informació, i jo, per exemple, des de la meva llibreta, tinc una llibreta on tinc tot d'artistes que treballen i que els vaig seguint. Llavors cada temàtica em deixa dir, doncs podria portar aquest artista, o podria portar aquest altre treball, no? Perquè un artista pot treballar en molts tipus de projectes diferents, i aquest projecte t'encaixa en aquesta temàtica, no? Llavors vas tenint un conglomerat de possibilitats que pots anar adequant a cada edició. Jo crec que aquest any ha sigut Molt fàcil, perquè la poètica és algo molt únic que tothom toca i que no, la poètica, la bellesa, i llavors és algo que és molt espontani, no? I hem tingut artistes molt molt molt molt bonics. Jo, si vols, bueno, em podem mencionar algun, si vols, si volguessis.
0: Si voleu, repassem una mica totes les exposicions que es podran veure, perquè seran 12. D'aquestes, ja que estan molt vinculades també a la memòria i a l'arxiu, ara, d'entre tota la llista, no, em ve el cable d'Antoni Campanyà o la de Francesc Català Roca. Perquè us interessava també posar aquest focus, no, entre la poètica, la memòria, l'arxiu?
1: Bueno, aquí... com ens mencionaves abans al principi, com ha anat creixent el festival? I mira, ara que parles dels arxius, tret de la consolidació del festival, hem pogut establir aquestes connexions amb els diferents arxius de la ciutat, però també de fora de la ciutat, no? En aquest sentit, tenim l'Arxiu Nacional de Catalunya, que pertany, bueno, que és de Catalunya, però està a Sant Cugat, que sempre produeix una exposició, i el que fem és enviar-los la temàtica del festival, i són ells qui decideixen i comissarien l'exposició a partir del fons que tenen, no? Del fons fotogràfic que tenen a l'arxiu. Per tant, és una exposició adherida a la...

0: agradaria molt parlar d'aquesta exposició, perquè és, no, el Marc deia que havia un món molt, no, pues que tot està malament i que hi ha moltes guerres, que anem a molta pressa, no?
1: Molt hostil.
0: I l'exposició, sí, i l'exposició de l'arxiu és molt maca perquè parla de la poesia de la distància, i m'agradaria llegir-te un fragment d'un poema que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament, o totes dues coses, no? Que és un poema de Sònia Mol Gamboa, i precisament el que hem fet amb l'arxiu és replantejar i ensenyar totes les postals que s'enviaven abans com aquest acte poètic de pensar en algú i escriure-li per mantenir el record i el contacte, no? I creiem, no, avui en dia ens missatgem amb WhatsApp o amb Instagram en qüestió de mil·lèsimes de segons, i no hi ha aquest acte, no, de pensar, d'escriure, d'agafar una estona per escriure artesanalment, no?
1: D'allò que perdura en el temps, també, no?
0: Exacte, doncs d'això es tracta.
1: Que a més ens ha permès recuperar aquestes postals del fons de Torrenegre, no? Quina manera també més maca de recuperar el vincle de la ciutat i la memòria de la ciutat amb aquesta exposició a través d'aquestes postals.
0: Clar, i agafem, no, la poètica, aquest acte poètic d'escriure per, no, arribar a aquest arxiu històric i poder, no, pues, veure el Sant Cugat antic a través de les postals que hi havia al nostre poble, no?
1: Mm-hmm. També hi ha una aposta clara per la fotografia contemporània amb un parell d'artistes consolidats com l'Aleix Pladamunt i el Ferran Freixa. Ells exposaran a la Casa de Cultura l'Àlex Pladamunt amb Sempre Virents i el Ferran Freixa amb poemes inèdits que ara no tinc jo aquí on t'exposa. Qui hi trobarem? Digues?
2: A Cal Gerrer.
1: A Cal Gerrer, sí senyor. Qui trobarem en aquestes exposicions i quin valor afegit creieu que porten les seves mostres a Lumínic?
2: Mira, si vols, jo parlo de l'exposició del Ferran Freixa i després el Bernat et parla de l'Aleix. Ferran Freixa és un fotògraf català, val? Un dels més importants de la segona meitat del segle XX. I té sobretot un llenguatge molt, molt delicat i molt poètic de la seva obra artística. Val? Llavors, el que presenta aquesta exposició és una selecció d'imatges inèdites. Per això l'hem titulat Poemes inèdits. Uh-huh. I el que s'ha fet és rebuscar en el seu arxiu i trobar aquestes imatges menys conegudes, però també molt poètiques de la seva obra, copiar-les per primera vegada i presentar-les, una petita selecció, una selecció molt, molt, molt delicada, pràcticament 12 imatges, amb un gran format, i fer com una revisió de la seva feina. Val? I, de fet, l'exposició del Ferran Freixa és bàsicament el que presentes, això, aquesta petita mostra de poemes inèdits que hem titulat.
1: Mm-hmm. Una altra vegada, aquesta memòria, aquest arxiu, també. I Bernat, en el cas de l'Aleix Pladamunt, què ens proposa? Em sembla que hi ha un vincle amb un cementiri d'anglès?
0: Correcte. Bé, bàsicament, bueno, bé, Aleix Pladamunt és un artista contemporani consolidat i a partir d'un poema de Patti Smith, Lovecraftià, que diu: vaig veure't a tu que era jo, no? És un fragment del poema. Aleix es replanteja a partir d'un xiprer centenari mort en el cementeri d'Anglès, com dius tu. Aquest xiprer el talen, aquest xiprer que el talen, fragmentat, no? El que fa l'Aleix és documentar el procés de com talen, de com el desfragmenten, de com el treuen, i ell recupera la fusta i en fa els marcs. Llavors, el que podrem veure a l'exposició no és només la fotografia, sinó el document que documenta el procés, sinó el marc que embolcalla la foto. Llavors, és una mica aquest lema de sostenir-se, no? De com la matèria es transforma i esdevé el suport de l'obra. Aquest cicle que, no, es mort, però continua sent el suport, no? I llavors et dona molt a pensar amb tot aquest acte, també podríem dir poètic, no? Perquè ve d'un poema, però també l'acte poètic de l'artesà que talla la fusta de l'arbre, que és el, no? Com el paper, o el poeta que escriu sobre el paper, pues no, hi ha un cicle, no? Que no s'acaba mai, diguéssim.
1: Mm-hmm. I hem parlat del vincle que té el domini amb els arxius, amb l'Arxiu Nacional de Catalunya.

0: Amb l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès i d'altres, precisament l'exposició que veurem de l'Irene Visa a Baix Hi ha Herba a Dalt Roques té un vincle extremadament directe, en aquest cas amb l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
1: Sí, té un vincle directe, bàsicament perquè Irene Visa va fer una residència artística a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona a través de la capella, que dona suport a la creació artística, a la capella de Barcelona, aquesta exposició té el sentit perquè estem, i això ens agradaria molt anunciar-ho públicament, estem traient el nostre quart llibre dintre d'aquest projecte Alumini. Com a suport a la creació artística també tenim una petita editorial i estem traient el nostre quart llibre, que es dirà precisament a baix hi ha herbes i hi ha roques, que està sortint d'impremta. Llavors el que hem fet és agafar aquests textos que treballa l'Irene, perquè l'Irene quan va anar a la residència artística va agafar i va, a partir del llenguatge arxivístic, de com es descriuen les imatges, no?, dintre de l'arxiu, com els arxivistes, les persones que treballen a dintre, uh-huh, descriuen aquestes imatges, agafa tots aquests textos amb un fil conductor, que és, per exemple, la neu, no? I a partir d'aquests textos descrivim les imatges. Per tant, el que estem veient són els textos per imaginar-nos les imatges que hauríem de veure, que hauríem de descriure, no? Llavors també és un acte molt poètic, no? A través de la imaginació d'aquests... A través dels textos ens imaginem les imatges, no? També podreu veure la publicació, que la posarem en una vitrina, per tant, us convidem a veure totes les exposicions, bàsicament.
0: I també tindrem la Lucía Morón, que exposarà a l'Ateneu la teoria de Mis Albertos, Marc. Ella és una artista argentina consolidada, la gent potser la coneix d'altres festivals i d'espais expositius també de Catalunya. En aquest cas, què podrem veure amb la teoria de Mis Albertos?
2: La teoria de Mis Albertos és una exposició, de fet és un projecte que nosaltres vam premiar l'any passat a FotoBFM, que és una fira de Barcelona que nosaltres hi donem sempre un premi, que consisteix en una exposició l'any següent a Lumínic. Uh-huh. Val? Llavors, aquest és el projecte que vam premiar l'any passat, de Lucía Morón, en què ella, tornem a l'arxiu, repassa l'arxiu familiar i repassa algunes anècdotes del seu arxiu familiar, partint del contacte que va tenir a l'Albert Einstein amb el seu avi fa molts anys a Argentina, i unes imatges que surten d'aquí, i a partir d'aquí ella repassa tots els Alberts i Albertos que ha anat trobant al llarg de la seva vida a través de l'arxiu familiar. I a partir d'aquí fa com un autorretrat a partir de l'arxiu i ens proposa aquesta exposició que juga molt amb l'arxiu, però també juga molt amb la ironia, i aquesta part poètica que té també el sentit de l'humor i la ironia.
0: Aquest viatge. Heu parlat de diversos artistes, ara ens explicàveu d'on sortia aquesta exposició que podrem veure a l'Ateneu de la Lucía Morón, i és que l'Alumini aposta pel talent emergent, fa anys que ho feu, de fet, amb una pròpia convocatòria. Per què és tan important també mantenir aquesta línia per vosaltres?
2: Bueno, la convocatòria... Digues, Bernat.
1: Bàsicament, la convocatòria el que ens permet és obrir el ventall a tots aquells artistes que no coneixem i donar la possibilitat de veure nous treballs, nous projectes. Llavors, la convocatòria és fonamental, creiem que és fonamental. La part, l'Amanda, el Marc i jo som tots fotògrafs i tenim una convocatòria oberta, gratuïta, on acceptem tots tipus de treball i després fem una revisió dels treballs i fem una valoració per decidir un guanyador. Creiem que és un recurs esplèndid. De fet, hem augmentat amb dos premis, no? Uh-huh. Tenim el primer premi que s'exposa amb la Yaisa Hernández a l'MD de Valldoreix i després tenim el segon premi amb l'Elsa Beaumont a Skoda. Al principi parlaves de com ha anat creixent el festival. De fet, són aquestes col·laboracions que permeten fomentar la creació artística i el suport a la creació, però també expandir el festival. Estem a l'MD de Valldoreix, Skoda, que és un concessionari, ens permet vinilar grans vidres per poder ficar aquesta exposició a peu de carrer. Per tant, a mica anem guanyant terreny i anem consolidant espais, i això és molt important per la fotografia, per Sant Cugat i per l'Alumínic, òbviament.
0: Mira, Bernat, ara que parles d'espais, hi ha prou espais perquè els fotògrafs puguin exhibir la seva obra i ho puguin fer amb condicions i ben remunerats, també?
1: Depèn d'on i depèn de quin lloc. A Sant Cugat és difícil. A Sant Cugat tenim un Teníem una gran sala, com tots sabem, que vam perdre, no?, el Centre Maragall d'any. Mm-hmm. Tenim una gran sala que és la Casa Cultura, Can Quiteri és un lloc, un gran centre, tot i que no hi entra la fotografia. El Museu del Monestir és un espai emblemàtic, però jo crec que i faig una reivindicació així en general, no? Perquè nosaltres estem molt contents amb l'Ajuntament i gràcies a l'Ajuntament pel suport que ens donen, i sense ells aquest festival no seria possible, però sí que creiem que Sant Cugat necessita un centre de referència, un espai museístic per poder fer exposicions, ja de fotografia o de qualsevol art, però òbviament que nosaltres des de l'Olmínic defensarem les arts visuals i la fotografia en concret.
0: Uh-huh. A banda de les exposicions, també feu tallers, hi ha el mercat fotogràfic i activitats familiars. L'objectiu també és obrir la fotografia a tots els públics?
1: Òbviament. De fet, una de les claus, a part dels tallers, mira, deixa'm dir que el 30 i el 31 tindrem el mercat de venda d'obra fotogràfica, uh-huh, on us convidem a tothom, a tota la ciutadania, a passar pel mercantí, que estarem a la nau web, entrada gratuïta, i tindrem el dissabte un taller de cianotípia, que és gratuïta, és familiar pels nens, les nenes, per les famílies, pels adults, no té... ho pot fer tothom.
0: Explica què és la cianotípia, Bernat.
1: Bueno, jo no sóc un gran expert, però la cianotípia és un procés amb un líquid que s'impregna un paper i a través de la llum del sol queden unes siluetes, unes formes, segons els objectes que hi posis en el paper.
0: Per vale? Tant, és una molt bona manera de descobrir, no, els orígens de la fotografia, per entendre'ns.
1: Correcte, és una manera preciosa i és algo molt, molt, molt pràctic, molt físic, molt material i amb una hora ja tens una cianotípia, bueno, amb mitja hora ja tens una cianotípia feta. I després també tindrem el diumenge una transferència d'imatge, que és una mica un procés diferent, on transferim una imatge a un suport, ja sigui una roca, un paper, no? I és una altra activitat molt, molt bonica. A banda de tenir el mercat fotogràfic amb artistes venent obra, llibres, presentacions. Farem la presentació del llibre d'Irene Vis el diumenge a les 12 al Mercantic. Vull dir que tenim tota una taula rodona el dissabte a les 5. Per tant, tenim un conglomerat d'activitats que invitem a la ciutadania a passar, a conversar i a gaudir de la fotografia.
0: Un programa ben complet que la gent pot consultar a la web de l'Olmínic i també a la nostra agenda, la de Cugat Media. Després d'haver fet tota aquesta feinada d'oferir totes aquestes activitats, quina resposta espereu del públic ara que ja en teniu experiència després de 6 edicions i amb la 7a a punt de començar?
2: Bueno, la resposta que esperem, en realitat, és la de cada any, la d'anar creixent a poc a poc, d'anar consolidant el festival, de rebre nou públic i d'arribar a la població, a la ciutadania i que la gent... nosaltres pensem que la fotografia és probablement l'art, diríem, que més connecta amb la gent, perquè hi estem més connectats directament, perquè tots fem fotografies pràcticament a diari i tots coneixem molt bé el llenguatge fotogràfic, i pensem que és un llenguatge que arriba a tothom i que tothom el sap llegir i que podem parlar de qualsevol tema amb la fotografia. A partir d'aquí, pues, el que volem és que la gent s'apropi a nosaltres, s'apropi a la fotografia, ho gaudeixi i conegui nous artistes, noves propostes i també aprofitar que la gent vingui a Sant Cugat i conegui Sant Cugat.
0: Mm-hmm. Mira, aprofito la reflexió que em feies, Marc, abans d'acomiadar-nos, per preguntar-vos quina importància creieu que té justament la fotografia i els festivals com el Olmínic, també com una eina de transformació social.
2: Bueno, jo penso que nosaltres pensem que la fotografia és un llenguatge bàsic evidentment del segle XX, però també del segle XXI, amb tots els canvis que està rebent, també a nivell tecnològic. Però que no entendríem veure una revista, veure un diari, veure una pàgina web, veure un Instagram sense imatge. Uh-huh. Que la imatge, diríem, bàsicament, mirem més imatges que no llegir textos, pràcticament. Amb la qual cosa, moltes coses les entenem per llenguatge fotogràfic.
0: Doncs tothom convida, digues.
1: A mi m'agradaria portar que, sobretot, la importància de recapacitar, la importància de parar i reflexionar, no? I això és el que permet una exposició. Uh-huh. Pots venir a Sant Cugat, visitar Sant Cugat, gaudir de les exposicions, però quan entres a la sala, en un dia que estiguis visitant Sant Cugat, entres a la sala i llegeixes aquell text, veus les imatges i tens temps per pensar i reflexionar. I això és molt important, no? Donar espai a la reflexió per veure el que... No aquest consum
0: Tan
1: ràpid, accelerat, que tenim avui en dia, sinó aquesta pausa per poder pensar sobre el que estem veient.
0: I doncs,
1: crec que és la clau.
0: Doncs tothom convidat a fer aquesta pausa, aquesta reflexió, a esmolar l'esperit crític, no? I a pensar en un món que va molt ràpid, a parar en un moment, en tindrà l'oportunitat del 29 de maig al 12 de juliol a Sant Cugat, 12 exposicions, tallers, taules rodones, activitats, amb la 7a edició del Festival Lumínic, que enguany explora la poètica de la fotografia. Marc Vidal, Bernat Millet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos alguns dels detalls d'aquest festival, que podrem gaudir ben aviat a la ciutat. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. A tu, moltes gràcies.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui haurem d'agafar el microscopi.
1: El microscopi?
2: Sí o sí, sí o sí, eh? I és que deixem enrere aquest món macroscòpic, és a dir, les coses que veiem a simple vista, amb ull nu, i ens anem directament al microscopi, perquè avui anem a parlar dels virus.
1: Ah, carai, ara ja amb aquesta fred que fa també és temps de virus, eh?
2: És temps de virus, eh? I els últims anys han sigut més que notícia els virus. Podem dir que sempre són notícia, perquè es fan epidèmies i causen greuges importants de salut comunitària, però venim de fa no pocs anys que, bé, per poc ens n'anem ràpidament per culpa d'un virus especialment.
1: I tant, doncs som-hi. Anem a parlar d'aquests virus.
2: Mira, primer de tot t'he de dir que ja saps que sempre fem classificacions i ho encasillem tot bastant, i en el cas dels virus ho tenim molt complicat. Per què? Perquè, bé, no són éssers vius, en podríem dir. Són agents infecciosos acel·lulars.
1: Carai.
2: Cel·lulars ens diu que no són cèl·lules.
1: Exacte.
2: Que no són cèl·lules, ara veurem el que són. I els científics els han classificat, o sigui, han apartat tots els altres éssers vius i els han posat dintre un calaix, que són els acitota.
1: Llavors estan solets en aquest grup.
2: Estan solets, estan solets. La paraula virus, evidentment, té una etimologia llatina i fa referència a verí o substància nociva.
1: O sigui, això ja ens ho diu tot, no? Ja ens diu que aquests virus són dolents per nosaltres, pel nostre cos.
2: Són dolents, són que causen... que causen enfermetats, no? Que causen coses dolentes. Els virus, de fet, podríem dir que han estat els grans desconeguts de la microbiologia durant anys i panys. Per què? Perquè no va ser fins a finals del segle XIX i principis del segle XX quan els investigadors van posar llum en aquesta foscor, no? En aquest calaix que no se sabia ben bé d'on venien. Es considera a Martinus Beijernik com a descobridor del primer agent víric l'any 1899, just a cavall, del segle XIX i segle XX, el qual va agafar el testimoni del científic rus Dmitri Ivanovsky, que alhora es va fer valdre del filtre inventat pel francès Charles Chamberlain, un filtre per poder aïllar aquests virus, no?
1: I per tant estudiar-los, no?
2: Agents infecciosos. Els virus, com dèiem abans, han estat un misteri durant molts i molts anys, fins que el treball d'aquests biòlegs i microbiòlegs va descobrir que els virus es tractaven d'unes estructures moleculars compostes per cadenes d'ADN o d'RNA, d'àcid desoxiribonucleic o àcid ribonucleic, i envoltades de proteïna, d'una estructura de proteïna. Per tant, no són cèl·lules, com hem dit, són estructures o agents infecciosos, amb una mida que pot variar entre els 20 i els 300 nanòmetres de diàmetre.
1: Per tant, són molt, molt, molt petits.
2: Molt petits, molt microscopis i molt petits. Amb la particularitat de que aquests agents infecciosos depenen sempre d'una altra cèl·lula, bé sigui bacteriana, vegetal o animal, per replicar-se. És a dir, per sintetitzar nous virus i tornar a infectar noves cèl·lules. És el seu mecanisme de reproducció i d'infecció. És a dir, necessiten una cèl·lula per poder viure.
1: Carai. O sigui, s'han de posar sobre un animal o sobre una persona?
2: Sobre una cèl·lula bacteriana, vegetal o animal. Pot ser de diferents tipus. Posen sobre la cèl·lula, perforen la membrana cel·lular, no? I entren dintre del citoplasma o del nucli, fins i tot, per poder replicar-se i poder crear nou virus i així anar infectant noves cèl·lules per ser aquest agent infecciós. En els virus hem dit que estaven, que dintre tenien les cadenes de DNA o de RNA. Aquestes poden estar formades, les cadenes d'ADN, per dues cadenes o una cadena. d'ADN. Hem dit que l'ADN era aquella doble hèlix, que sí, també vam parlar en un guaita, que va ser descoberta, bueno, per l'equip de Watson i Crick, ho posem entre cometes perquè hi havia una senyora que les havia descobert abans o les havia pogut fotografiar abans.
1: Però això que s'invisibilitzen, moltes vegades les dones en aquest món,
2: sí,
1: de la ciència.
2: En Watson no va morir no fa molt, aquest científic. Per tant, com dèiem, a les cèl·lules formades per DNA tenen dos cadenes o una cadena senzilla, i la replicació dels virus es produeix dintre del nucli de la cèl·lula. O sigui, travessen fins al nucli i allà es produeix la replicació. Per què? Perquè el nucli és on està situat el material genètic, és on està situat l'ADN. En canvi, els virus amb ARN, que també poden estar formats per cadena doble o cadena senzilla, la replicació té lloc al citoplasma, perquè el ARN està situat al citoplasma, no està situat al nucli. I aquí és on entrem, per exemple, cèl·lules animals també, cèl·lules vegetals, però també moltes cèl·lules bacterianes. Per tant, com hem dit abans, els virus no estan considerats com organismes vius.
1: Perquè no tenen cèl·lules, no?
2: La majoria dels científics els exclouen, per tant, de la classificació biològica, aquelles classificacions que hem dit abans. Però, de totes maneres, s'han de classificar d'alguna forma.
1: Clar, perquè això és el que us agrada.
2: Alguna mena, no? Ara mateix hi han reconegudes 16.213, entre cometes, espècies de virus. Qui posa els noms és el Comitè Internacional de Taxonomia de Virus, els científics que d'allò, que són viròlegs, és a dir, un viròleg és el biòleg, és l'especialitat que estudia els virus. Algunes fites dels descobriments dels virus són, per exemple, als anys 30, quan es va aconseguir aïllar, cristal·litzar i fotografiar el virus del mosaic del tabac. És un virus vegetal, que aquest virus serveix com a estudi de base dels virus. És allò que ens diu el conejillo de Índies, allò que en genètica és la mosca del vinagre, per exemple, en els virus seria el virus del mosaic del tabac, que és el que s'ha fet la majoria d'experimentació. El 1931 es va aconseguir cultivar el virus de la grip, i el 1949 el de la polio. El 1963, el de l'hepatitis B, i el 1983, l'equip de Luc Montagnier va aïllar per primer cop l'VIH, és a dir, el virus de la sida. Un dels misteris més importants és l'origen dels virus.
1: Carai, d'on surten? A la biologia,
2: perquè, a diferència dels animals o plantes, aquí tenim un problema molt greu, que els virus no deixen fòssils.
1: No, clar, si no tenen una estructura...
2: Estructura celular, sí, i no deixen fòssils. Tot i això, la comunitat científica podem dir que treballa amb tres hipòtesis principals.
1: A veure.
2: I com acostuma a passar en ciència, potser no és vàlida una d'elles, sinó que són vàlides...
1: Carai, això pot ser, no?
2: De totes tres. Doncs va, primer... Tenim la hipòtesi del virus primer, que és un cas de coevolució. Sosté que els virus van aparèixer abans de les primeres cèl·lules o al mateix temps i serien descendents de les primeres molècules autorreplicants d'ARN que flotaven en aquella sopa primordial. Coevolució. Després hi ha una altra hipòtesi que se'n diu la hipòtesi de l'escapament, que proposa que els virus són fragments d'ADN o d'ARN que es van escapar dels genomes d'organismes més grans, com bacteris i cèl·lules complexes. Serien com els gens rebels que van aprendre a moure's entre les diferents cèl·lules.
1: Carai,
2: dissidents.
1: Aquell... Sí, sí, van dir, nosaltres no necessitem una cèl·lula, sinó que ens movem per allà mig.
2: Ens ho fem a la nostra bola.
1: I l'última?
2: La hipòtesi de la regressió o degeneració, que suggereix que els virus van ser antigament petites cèl·lules que vivien com a paràsits dins de cèl·lules més grans, perquè de fet això dels virus és un model de parasitisme, anar de cèl·lula en cèl·lula. Clar. I replicar-se. Amb el temps van anar perdent els gens que no necessitaven, com els de la reproducció autònoma, fins que van quedar reduïts a un simple paquet d'informació genètica. I van continuar aquest parasitisme cel·lular, en podríem dir, necessari per la seva replicació. Diem parasitisme perquè necessiten sí o sí les cèl·lules, no poden viure sense el d'allò, vale? Hem parlat dels virus, parlat del que són els virus, què es consideren, de què estan formats, d'aquella càpsula proteica amb el material genètic al seu interior, que necessiten les cèl·lules per replicar-se, que van a les cèl·lules, aterren, inserten el material genètic, es reprodueixen dintre la cèl·lula, i el que fan és que molts cops provoquen la lisi celular, que trenquen la cèl·lula per deixar escampar els minivirus altra vegada perquè infectin noves cèl·lules. Per això és tan nociu i per això un virus, evidentment, ens pot arribar a matar, no? Es pot arribar. Clar, però arribem a un punt amb tot aquest descobriment dels virus, tot aquest aïllament, tot aquest allò, que per combatre aquests virus s'inventen les vacunes.
1: Exacte, les vacunes. I què són les vacunes?
2: Són bàsicament un entrenament militar per al sistema immunitari.
1: Entrenament militar.
2: Entrenament militar, Entrenament militar perquè les defenses, que és els cossos de seguretat que tenim dintre del nostre cos, puguin actuar la propera vegada que entri el virus.
1: Exacte, estiguin entrenats.
2: Estiguin entrenades, Ensenyar el cos a reconèixer i combatre un virus específic sense haver de passar per la malaltia real. Quan el teu cos rep una vacuna, el sistema immunitari reacciona davant d'unes peces claus anomenades antígens, que són com la cara del DNI del virus, allò de què ponen tu DNI, pues això. I el procés segueix aquests passos. Primer de tot, el reconeixement. Les cèl·lules immunitàries detecten la presència d'un intrus, que és el component de la vacuna, que normalment són els mateixos virus atenuats, o sigui...
1: Per tant, una vacuna porta el virus mig mort.
2: Porta el virus mig mort, tocadet, perquè no pugui fer molt.
1: Perquè no pugui fer molt de mal.
2: Perquè no, si no ens estaríem fotent el virus directament. Per tant, el virus ha d'estar una mica tontadet perquè els anticossos aquests, els antígens, els reconeixin i les defenses hi puguin actuar. El segon pas és la producció d'anticossos. El cos fabrica les proteïnes específiques, anticossos, que són les que bloquegen aquest virus, les que ataquen contra el virus, no? I el tercer pas és la memòria immunitària. El cos crea cèl·lules de memòria si en el futur el virus ens intenta entrar, el sistema ja sap exactament com és, i l'elimina, evidentment, abans que pugui causar aquests danys.
1: Per tant, aquestes cèl·lules de memòria s'encarreguen de recordar, no?, com s'ha d'eliminar aquest virus.
2: Ah, evidentment. De vacunes n'hi ha de diferents tipus. Hi ha les atenuades, que és, com he dit abans, que utilitzen un virus viu però debilitat perquè no causa la malaltia. Per exemple, la triple vírica, la del xarampió, paperes i rubeola. Hi ha les inactivades, que el virus està mort o destruït per productes químics, per exemple la de la polio o la de la grip, i de subunitats, que només utilitzen una part del virus, com la proteïna de la seva superfície, la càpsula aquella que hem dit que venia amb la proteïna, per exemple la hepatitis B o el virus del papiloma humà. Hi ha unes vacunes que et sonaran molt, que són les de l'ARN missatger.
1: A veure.
2: Aquestes es van posar de moda fa molt pocs anys, el virus de la Covid-19. Del Covid-19. En aquest cas no porten virus, donen instruccions a les cèl·lules per fabricar la proteïna del virus i generar defenses.
1: I aquestes van crear per primera vegada amb la Covid-19 o això no hi havia abans?
2: Van crear per la Covid-19. El que passa que d'aquí també tenim aquelles vacunes retrovirals que s'anomenen de retrovirus, que són les vacunes i la medicació que s'utilitza, per exemple, pel virus del SIDA, que no és vacuna perquè no existeix encara la vacuna o per l'EVIH, però sí aquests retrovirals per impedir que el virus faci
1: efecte.
2: Un altre tipus tenim les del vector viral, que aquestes també van sortir amb la del Covid-19, per exemple la de l'ARN era la de Pfizer i la de Moderna. Recuperem,
1: Els noms, sí, en aquella època tothom ja sabia els noms de les vacunes,
2: I la del vector viral utilitzen un virus inofensiu com a taxi per portar el material genètic del virus perillós al cos. En aquest cas seria unes altres vacunes, les de l'AstraZeneca, que és la del Covid-19, i la vacuna de l'Ebola, també.
1: Per tant, aquestes utilitzen un altre virus.
2: Un altre virus. Utilitzen un virus inofensiu, com un taxi, com un missatger, no?, per portar el material genètic del virus a perillós al cos.
1: Per tant, hi ha molts tipus de vacunes diferents.
2: Algunes fites, per exemple, en les vacunes, és el 1937 de la de la febre groga, que va ser desenvolupada per Max Taylor, que va ser Premi Nobel, la de la grip, per Thomas Francis i Jonas Salk, la de la polio, que és aquella inactivada que hem vist abans, per en Jonas Salk, i el 1963, la del sarampió, per John Enders.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies per aquesta explicació exhaustiva dels virus, les vacunes i ara aquests últims apunts de fites d'aquest món.
2: I la importància, evidentment, de la vacunació per el que diem de la immunitat de grup. Ara, per exemple, fa pocs dies, o aquest cap de setmana, o la setmana passada, s'ha donat a conèixer que el xarampió torna a ser endèmic a Espanya. Pels casos que hi ha tan importats com gent del país que no s'ha vacunat.
1: Per tant, aquesta importància de la vacuna. Doncs gràcies, Sergi, ens retrobem un altre dia en un altre guaita.
2: Fins al guaita que ve.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Els sords són molt bonics i, si els cuidem, ens donen un munt de coses bones per menjar. Escolteu amb atenció aquest poema que parla d'ells, dels sords.
6: Hola, soc l'Àrits Oliver Macelles. Vaig a la classe de tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen, del col·legi. El poema que escollí es diu Al costat de l'or i l'ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'or. Al costat de l'or, vent de ponent, quebrandes les canyes torrenteres, com estadans d'una batalla mai portada a terme.
5: Moltíssimes gràcies, Àrits. Gràcies per escollir un poema que parla dels sords. I és que gràcies a ells tenim tomàquets, enciams i moltes altres verdures de ben bones. Fins al proper Embaladits. Adeu!
6: Adeu, Embaladits!
7: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Servei Català de Trànsit qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran avui. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes, ja que 3 de les 5 persones mortes ho eren.
2: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: Els camions no poden circular per l'AP7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña a Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per la seva banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig, després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar el comandament amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar el suport administratiu a les àrees regionals. I qui sí que mantenen les mobilitzacions són els sindicats UGT i Comissions Obreres que avui es manifesten als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I a banda, també els docents mantenen les seves jornades de vaga, que començaran altra vegada el dimecres, a l'espera de la nova reunió que tindran demà amb el Departament d'Educació. De moment, el govern ja ha dit que aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials i logopedes i personal administratiu. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dilluns, 25 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 25 de maig, avui explicarem la llista que acaba de donar, de fet encara està compareixent en roda de premsa, Luis de la Fuente, seleccionador espanyol per al Mundial masculí d'aquest estiu de futbol. Hi ha 8 jugadors del Barça i 8 catalans, en total, en una llista de 26 jugadors, a més de Marc Bernal, que és un dels jugadors que està convidats en aquesta preparació. No anirà al Mundial, però, com dèiem, jugarà en aquests partits previs a aquest inici de juny. Avui parlem d'això i també parlarem ja del final de temporada en categoria de clubs, amb la Champions, evidentment, del Barça, la Champions femenina aconseguida dissabte a Oslo pel conjunt blaugrana, la quarta de la seva història, que va celebrar ahir amb l'afició, i també el descens del Girona, en aquest cas de segona divisió masculina. També parlem, evidentment, dels play-offs descens a la segona federació masculina i també a la tercera federació masculina, i també tindrem bàsquet, hoquei, patins, handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Tina Forés, Tina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, 8 jugadors del Barça i 8 catalans en total aniran al Mundial amb la selecció espanyola masculina.
1: En la llista de Luis de la Fuente hi ha dos porters catalans, David Raya i el blaugrana Joan García, més a Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són en la línia atacant, a més del jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz.
0: Com deia, Marc Bernal forma part d'aquesta llista de jugadors que també ajudaran a la selecció en la preparació d'aquest Mundial, en un parell de partits que jugaran aquest juny de preparació, com dèiem, d'amistosos. No anirà al Mundial, això sí, el jove migcampista del Barça. Mentrestant, el Barça continua celebrant la quarta Champions femenina de la història del club.
1: El conjunt blaugrana va completar dissabte a Oslo la temporada completa amb el pòquer de títols després de superar 4-0 al Lió a la final. Ahir la plantilla i l'estaf van celebrar a la plaça Maria Cristina aquests títols amb l'afició. Eva Payor acaba màxima golejadora amb 11 dianes comptant les dues de la final. La polonesa forma part de l'11 ideal de la competició amb quatre companyes blaugranes més, la portera Catacoll, la central Mapi León i les migcampistes Patrick Guijarro i Alexia Putellas, designada també millor jugadora de la competició.
0: Encara faltaran dues jornades de Lliga F per disputar-se. El Barça, que és ja campió, juga aquest mateix dimecres contra la Reial Societat i un cop acabi la temporada ja haurem de començar a parlar del projecte del curs vinent.
1: Mapi León i Ona Batlle, dues peces clau d'aquesta temporada, no seguiran el curs vinent com a blaugranes, tot i que encara no ho han fet oficial. També està a l'aire la continuïtat de la capitana, Alexia Putellas.
0: N'estarem pendents, evidentment, veurem si en els propers dies es confirma ja alguna sortida o caldrà esperar que acabi aquesta Lliga F, diumenge vinent. A la primera masculina, en canvi, ja ha acabat la temporada.
1: Amb el descens a segona del Girona, que no va passar de l'empat a Montilivi contra l'Elx. En els propers dies, el club haurà de preparar un nou projecte amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria estatal el més aviat possible. D'altra banda, l'Espanyol tanca un curs irregular, 11è, i el Barça, campió des de fa setmanes, amb 8 punts més que el segon, el Real Madrid, i amb el Zamora, el porter menys golejat per a Joan García, i el Zarra, el màxim golejador espanyol, compartit per a Ferran Torres i Lamine Yamal, amb 16 gols cadascun.
0: Tornant a la categoria femenina, cruel final de temporada per a l'Ona Sant Adrià.
1: El filial del Badalona Women s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació, després de caure els penals a la final contra la Reial Societat B i desaprofitar un 4-1 favorable de l'anada. L'Ona, de fet, es va avançar amb un gol de Balsera també en el partit de tornada, però el conjunt basc va capgirar el marcador amb 3 gols en els últims 5 minuts. D'aquesta manera, el Barça Atlètic serà l'únic català en aquesta Primera Federació femenina, mentre que Ona Sant Adrià, AEM Lleida, Europa, Espanyol B i Barça C competiran a la Segona Federació.
0: Ja tenim definits els play-offs d'ascens a la Segona Federació, a la Segona Divisió masculina, amb dos catalans.
1: El Sabadell jugarà l'anada de les semifinals aquest divendres a les 9 de la nit a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el filial blanc, que s'ha classificat per aquest play-off amb una polèmica resolució del triple empat amb Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la Nova Creu Alta també jugarà divendres a les 9 a la setmana següent, el 5 de juny. D'altra banda, l'Europa s'enfrontarà al filial del Celta en un play-off d'ascens històric. Els escapulats debutaran diumenge vinent a Can Dragó a les 5 de la tarda, mentre que la tornada jugarà a Vigo la setmana vinent, diumenge 7 de juny.
0: El Nàstic, recordem, va aconseguir la permanència aquest cap de setmana també aquesta Primera Federació masculina. I ja coneixem els dos equips que jugaran la final catalana per pujar a Segona Federació masculina.
1: Badalona i Cornellà van fer bons els resultats de l'anada, tot i patir tots dos d'allò més i haver d'arribar a la pròrroga. Al migdia, el Cornellà va perdre 1-2 contra un Vilanova que va tenir a tocar la classificació, mentre que a la tarda el Badalona va resistir amb l'1-3 final contra l'Hospitalet.
0: En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar campió de l'Eurolliga masculina a Atenes, però al camp de l'etern rival, Panathinaikos.
1: El conjunt grec, que havia guanyat el vigent campió, el Fenerbahçe de Jessica Vicius, a semifinals, va superar ahir a la final el Real Madrid 92-85. D'altra banda, en l'Eurolliga Júnior, el Barça va guanyar la màxima competició europea després de superar també el Real Madrid a la final 85-77.
0: Tornant a la categoria adulta, ahir es va jugar part de la penúltima jornada allà de la Lliga CB.
1: Amb derrotes de Girona i Lleida, que ja tenen la feina feta amb la permanència assegurada i s'enfrontaven contra equips que encara tenen coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient a Bilbao 86-80 contra el conjunt basc, entrenat per Jaume Ponsarnau, que ocupa momentàniament plaça de play-off. I els lleidatans van caure per un contundent 88-116 contra un Andorra que surt del descens. En canvi, victòria de la Penya, 86-79 contra el San Pablo Burgos, 86-79 per continuar en la sisena plaça de la Lliga regular.
0: El Joventut, que demà disputa la segona meitat del partit contra l'Unicaja, que es va haver de suspendre, recordem, en el seu dia per problemes amb el videomarcador, guanya de 20, de moment, la Penya. Divendres es jugarà l'última jornada de CB. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina.
1: El conjunt del Pla d'Urgell va superar ahir per un contundent 5-1 al Palau. El segon partit es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte 30 de maig. A l'altra semifinal, el Telecable Gijón es va imposar al Fraga per 0-1 i podria segellar la classificació per a la final dissabte a casa.
0: Recordem que són el millor de 3 aquestes semifinals. En handbol, 4-4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans es jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4.
1: El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que han jugat a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que va fer una fase perfecta a Errenteria, al País Basc.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de Lliga a la Divisió Nord masculina.
1: Els mariners van superar per 17-13 en el primer partit a un combatiu Sabadell. El segon enfrontament es jugarà dissabte a Canllong, i a la Divisió d'Honor femenina les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest mateix dimecres comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró, amb el primer partit a la piscina andreuenca.
0: I un últim punt, en tenis, Marina Bassols avança ronda Roland Garros.
1: La blanenca, l'única catalana en el quadre individual del torneig francès, ha superat les tres fases prèvies i ahir va derrotar per 6-3 i 6-4 a la colombiana Emiliana Arango. Bassols jugarà per primera vegada la seva carrera a la segona eliminatòria d'un gran slam, on s'enfrontarà a la russa Mirra Andreeva, deixeble de Conchita Martínez i ferma promesa del tenis mundial.

0: Dilluns 25 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i de la llista de 26 jugadors que ha donat ara fa una estona Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu, el Mundial masculí de futbol a Amèrica del Nord. N'hi ha en total 8 del Barça i 8 catalans. Aniran que al Mundial, com dèiem, amb aquesta llista de la Fuente, a dos porters catalans, David Raya de l'Arsenal i el blaugrana Joan Garcia, a més de Pau Cubarsí i Eric Garcia en defensa, on també trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. De fet, Eric i Marc Pubill i Eric Garcia són dues de les sorpreses que han deixat fora, per exemple, el blanc Dinkhausen. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, recordem que Fermín està lesionat, i Ferran Torres i Lamine Yamal són a la línia atacant, o a més també hi ha el jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz. A Luis de la Fuente li preguntàvem per aquesta llista i sobretot també per la porteria, on ha deixat finalment fora el de la Real Societat, Remiro.
1: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
0: N'estarem pendents de la llista en què també hi ha Marc Bernal, que no anirà al Mundial, però sí que forma part d'aquests jugadors que ajudaran a la preparació en aquests partits amistosos que jugaran a principis de juny. Tot això en categoria femenina i el Barça va celebrar amb l'afició a Maria Cristina, la quarta Champions de la història del club, guanyada dissabte a Oslo contra el Lió. El Barça ho ha guanyat tot de moment, però encara quedarà temporada, dos partits de Lliga F per disputar-se, competició que també ha guanyat, recordem. I més enllà d'això de celebracions, ara toca pensar també en el projecte del curs vinent, perquè tot i que encara no és oficial, ja sabem que diverses jugadores importants surten. Per exemple, Ona Batlle i Mapi León, aquesta última a l'11 ideal de la Champions. La millor jugadora de la competició ha estat també la blaugrana, la capitana Alexia Putellas, que veurem si segueix o no el club de la seva vida l'any vinent. Ahir el seu discurs deia això quan li preguntàvem per Varsovia, on es juga la final de la Champions del 2027.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
2: Queda molt lluny, però si hi ha algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: N'estarem pendents de les informacions que fan referència a aquest històric Barça femení que torna a jugar dimecres al Johan Cruyff contra la Real Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Recordem que la Real és l'únic equip que li ha tret punts aquest any al Barça en Lliga. Demà sobre aquesta penúltima jornada, per exemple, el partit del Badalona Women, ja salvat, juga a Palamós, rep al Real Madrid. I tornant a la categoria masculina, més enllà del Mundial, toca fer balanç ara de temporada, un cop acabada la Lliga a la primera divisió. Molt bon curt el Barça, que ha guanyat la segona Lliga consecutiva, n'anirem parlant. A partir de demà també parlem del futur de l'Espanyol, perquè el club blanquiblau presenta oficialment amb roda de premsa el nou director esportiu Monchi, en el conjunt perico que ha tingut una temporada irregular, però al cap i a la fi ha complert l'objectiu de mínims, el de la permanència. No pot dir el mateix el Girona, que dissabte va consumar el descens a segona després de no passar de l'empat a un contra l'Elche a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
4: El Girona va confirmar dissabte el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elge en un partit carregat de tensió i també impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona però va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge. Un desenllaç cruel que va confirmar la caiguda d'un equip atrapat durant mesos en una dinàmica negativa. Mitchell explicava les seves sensacions després del partit.
5: L'equip no ha intentat, no puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot, no s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
4: Es va tancar així una temporada marcada pels dubtes, la irregularitat i una caiguda que ha quedat palesa amb cap victòria en les últimes 8 jornades. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar com més aviat millor a primera, mentre l'afició va abandonar Montilivi amb la decepció d'haver vist escapar una permanència que fins al final va semblar possible.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. També va acabar dissabte la Lliga Regular a la Primera Federació Masculina, en aquest cas amb bones notícies per als equips catalans. El Sabadell va assegurar-se la segona plaça i jugarà la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona contra el Real Madrid Castilla, amb l'anada a la Ciutat Esportiva Blanca aquest divendres a les 9. L'Europa també jugarà un play-off històric i també contra un altre filial, en aquest cas el del Celta. I el Nàstic va salvar els mobles i va aconseguir la permanència a la categoria. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
6: Serà la sisena a la Primera Federació, tantes com fa la que existeix aquesta categoria. En aquestes 5 ja disputades ha arribat a la final del play-off d'ascens en 3, una vaca de setè, però enguany ha estat la temporada en què el perill real del descens s'ha percebut i molt. Al final va acabar bé i els tarragonins en la darrera jornada van aprofitar el seu empat a Alacant davant l'Hèrcules i les ensopegades dels rivals directes per certificar la permanència a la categoria, la jornada que semblava que es complicaria amb el gol de l'Hèrcules, però l'empat amb gol de Kylian Abdallah i la resta de resultats van fer que l'equip continuï a la categoria. Més de 800 aficionats del Nàstic van ser a les grades del Rico Pérez per ajudar l'equip que ho va celebrar amb ell sobre la gespa per la sensació d'alliberament de tots, dels futbolistes, però també dels aficionats. Amb la permanència a la butxaca, el president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, parlava de salvar els mobles i que ara toca analitzar la temporada i saber per on ha de passar el futur.
7: Hem salvat els mobles, la permanència, la permanència que estava molt difícil. Agraïm a tota la gent que ha donat suport incondicionalment a l'equip durant tota la temporada. Els més, res més de positiu podem treure. Avui era una obligació guanyar en aquest camp, no hem sigut capaços de guanyar, fins i tot així hem aconseguit mantindre la categoria i tenim prou temps, prou dies per poder doncs, parlar del que ha passat aquesta temporada i sobretot doncs, del que vindrà.
6: Fàbregas no va voler donar més detalls i tampoc parlat del futur de Pablo Alfaro a la banqueta.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. Ahir es va definir el final, la final del play-off d'ascens a segona federació masculina en què s'enfrontaran complint els pronòstics amb la classificació a la fase regular i també amb els partits de nada Badalona i Cornellà. Això sí, van patir tots dos. El Cornellà va resistir contra un gran Vilanova que va guanyar 1-2, resultat insuficient per passar, i a la tarda el Badalona també va patir d'allò més contra l'Hospi, però acabar superant aquesta eliminatòria fent vol 0-2 de l'anada. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
8: Capgirar el resultat de l'anada de 0-2 era una missió complicada, però tot i així els riberencs van tirar d'èpica i han tingut el miracle a tocar. Van forçar la pròrroga amb gol d'Adri i dos d'Ignasi Kerr, però no han pogut rematar la feina durant el temps extra. Escoltem ara les primeres impressions de l'entrenador de l'Hospi, Sergio Juste.
9: Al final penso que l'equip ho ha intentat fins al final, penso que inclús en algun moment hem merescut alguna cosa més. Res, els hem demanat que fos així, que s'ho deixessin tot, penso que ho han fet, no li podem demanar res. Avui ha sigut un partit, pues, com tu dius, una mica cruel, que ens recordem del gol de l'últim minut de l'altre dia, però bueno. Penso que ha de ser aquesta la línia d'anar full cada partit i penso que amb això pues l'equip és molt més fort.
8: Jugar tants minuts a remolc pesa i ha passat factura a nivell físic amb molts jugadors de l'Hospi amb molèsties musculars. Els badalonins, en canvi, han semblat més frescos i aquest punt extra l'ha explotat perfectament l'equip de Miquel Azparren. Al final, malgrat que l'Hospi ho ha intentat, el quart gol no ha arribat. El miracle s'ha quedat a les portes i la millor classificació del Badalona a la Lliga regular ha permès que fossin els locals els que finalment celebressin la classificació. L'Hospi, doncs, haurà de continuar un any més a la tercera ref.
0: Gràcies, Anna. Finalment també s'han jugat aquest cap de setmana, en aquest cas els partits d'anada de les semifinals del play-off per pujar a tercera federació masculina i com no podia ser una altra manera ha quedat tot obert. El Prat aconsegueix un avantatge mínim després de guanyar el camp del Sant Mauro 0-1, mentre que Rubí i Poble de Fumet van empatar a 1 a Can Rosés. Ràdio Rubí, Siscolara.
10: Eliminatòria oberta i moltes sensacions encara a viure per part de la Pobla de Mafumet i la Unió Esportiva Rubí després

0: I quatre empats intentaran trencar amb la història i sense la pressió d'haver de pujar de manera obligatòria, tal i com també destaca el Blai Martí, entrenador d'un Rubí que somia, això sí.
1: I tant que es pot aconseguir, evidentment que es pot aconseguir, i crec que dins hi creiem molt. És veritat que si no es dona no és una gran desil·lusió, perquè crec que hem fet un final de temporada molt bo, crec que ens hem guanyat el dret de somiar i que això és un somni i el volem mantenir viu el màxim de dies possible, i si pot ser tornar aquí a Can Rosés, perquè a mi m'agradaria un partit més a Can Rosés.
0: Partides per guanyar-se el passaport a la final, i allà li esperarà o Prat o Sant Mauro, l'altra banda del quadre. La Unió Esportiva Rubí fletarà un autocar per tal que el màxim d'aficionats puguin donar suport al seu equip a la Pobla de Mafumet aquest pròxim dissabte.
2: Gràcies, Cisco. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femení després de superar i per un contundent 5-1 al Palau de Plegamans. Escoltem una de les golejadores del conjunt del Pla d'Urgell, Elsa Salvanyà.
3: De cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: Elsa Salvanyà, que per cert és ex del Palau. Aquest segon partit, com dèiem, es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte, 30 de maig. A l'altra semifinal, el Tercabre Gijón es va imposar el Fraga 0-1 i podria segellar la classificació per la final també dissabte a casa. I en handbol, 4 de 4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans jugaven l'ascens de categoria i en l'han aconseguit tots 4. El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que ha jugat tots dos a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que també va pujar a la tercera categoria estatal femenina després de fer una fase perfecta a Renteria. El País Basc, Cugat Lleida, Joan Garcia, bon dia.
4: Molt bon dia, Martí. Gran notícia per a l'esport de Sant Cugat i concretament per l'handbol Sant Cugat femení del seu primer equip, que ha fet història i puja a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. I les santcugatenques ho han fet, i de quina manera? I és que s'han endut la fase sector disputada a Errenteria, a Guipúscoa. El primer partit el van dominar àmpliament davant les RECA Navarrets per 21-29. 8 gols de diferència. Dissabte va ser el torn de derrotar també per 8 gols de diferència, 19-27, l'anfitrió, l'Erenja Vitec. I finalment, els dos equips que arribaven a la final de diumenge, amb dos victòries en dos partits, eren l'handbol Sant Cugat i el Ciudad Jardín de Màlaga. A la mitja part, domini d'un gol del conjunt andalús, però la represa, bona inèrcia i bona dinàmica en el segon temps, que va fer que l'equip d'Héctor Gómez derrotés el conjunt andalús per 26-27. D'aquesta manera, campiones de la fase sector i competiran l'any vinent a la tercera categoria estatal, o el que és el mateix, a la Divisió d'Honor Plata.
2: Gràcies, Joan. I abans d'acabar amb waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de la Lliga de Divisió d'Honor masculina després de superar per 17-13 i en el primer partit a un combatiu Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
5: Bon dia. Els mariners van desplegar tot el seu arsenal ofensiu amb 7 gols en el primer quart, però el club va aconseguir retallar diferències fins al 9-8 de Sergi Cabanes a l'inici del tercer període. Tot i això, el Barceloneta no es va deixar sorprendre i va sentenciar poc després gràcies a l'actuació de l'hongarès Gergely Burian, autor de 5 gols. El cantor sabadellenc, un dels màxims realitzadors en 3 dianes, va ser el boia Òscar Asensio.
6: Hem competit molt bé, crec que ens hem deixat la vida cada un de nosaltres i al final pues, els ha caigut a ells, però crec que només per petits detalls i al final, si corregim aquestes coses, podrem competir a Sabadell.
5: Un segon partit que tindrà lloc dissabte a les 12 del migdia a Can Llong.
2: Gràcies, Pau, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Tots els marroquis.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 9.

0: super just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Hola, em dic Marc.
3: Hola, me llamo Lalo.
4: Hola, em dic Xavi.
5: Hola, me llamo Elena.
6: Hola, em dic Joan.
7: Hola, i jo sóc el David.
2: Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
3: I cada mes fent un programa de ràdio.
4: A Ràdio Sant Cugat.
5: I us expliquem les notícies més destacades.
3: I un resum esportiu.
2: Us recomanem música.
3: Fent agenda.
4: I el nostre dia a dia.
7: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
8: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dilluns, 25 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 25 de maig, avui amb la ressaca d'un cap de setmana que ens ha deixat una nova Champions femenina per al Barça de futbol, el descens del Girona a la segona divisió masculina i la classificació per pujar a segona de Sabadell i Europa, que se jugaran al play-off a partir del cap de setmana vinent. Molt futbol també amb la llista de Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu, amb molts catalans i molts jugadors del Barça, però també bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Tina Forés, Tina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, 8 jugadors del Barça i 8 catalans. En total aniran al Mundial amb la selecció espanyola masculina.
1: A la Lliga de Luis de la Fuente hi ha dos porters catalans, David Raya i el blaugrana Joan García, a més de Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són en la línia atacant, a més el jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz.
0: Mentrestant, el Barça continua celebrant la quarta Champions femenina de la història del club.
1: El conjunt blaugrana va completar dissabte a Oslo la temporada completa amb el pòquer de títols després de superar per 4-0 a Lió a la final. Ahir la plantilla i l'estaf van celebrar a la plaça Maria Cristina aquests títols amb l'afició. Eva Payor acaba màxima golejadora amb 11 dianes, comptant les dues de la final. La polonesa forma part de l'11 ideal de la competició, amb quatre companyes blaugranes més. La portera Catacoy, la central Mapi León i les migcampistes Patri Guijarro i Alexia Putellas, aquesta última designada també millor jugadora de la competició.
0: Encara faltaran dues jornades de Lliga F per disputar-se. El Barça, de fet, que és ja campió, juga aquest mateix dimecres contra la Reial Societat, l'únic equip que li ha tret punts aquest any a la Lliga F al Barça. I un cop acabi la temporada ja haurem de començar a parlar del projecte del curs vinent.
1: Mapi León i Ona Batlle, dues peces clau aquesta temporada, no seguiran el curs vinent com a blaugranes, tot i que encara no ho han fet oficial. També està en l'aire la continuïtat de la capitana, Alexia Putellas.
0: N'estarem pendents, veurem si en els propers dies es confirma alguna sortida o caldrà esperar que acabi aquesta Lliga F. Serà diumenge 31 de maig, diumenge vinent. A la primera masculina, en canvi, ja acaba la temporada.
1: Amb el descens a segona del Girona, que no va passar de l'empat a Montilivi contra l'Elx. En els propers dies, el club haurà de preparar un nou projecte amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria estatal el més aviat possible. D'altra banda, l'Espanyol tanca un curs irregular 11è i el Barça, campió des de fa setmanes, amb 8 punts més que el segon, el Real Madrid, i amb el Zamora, el porter menys golejat per a Joan García, i el Zarra, el màxim golejador espanyol, compartit per a Ferran Torres i Lamine Yamal, amb 16 gols cadascun.
0: Tant Ferran Torres com Lamine Yamal com Joan García, els tres estan a la llista per jugar al Mundial amb la selecció espanyola. Tornant a la categoria femenina, cruel final de temporada per a l'Ona Sant Adrià.
1: El filial del Badalona Women s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació després de caure els penals a la final contra la Reial Societat B i desaprofitar un 4-1 favorable de l'anada. L'Ona, de fet, es va avançar amb un gol de Balsera també en el partit de tornada, però el conjunt basc va capgirar el marcador amb 3 gols en els últims 5 minuts. D'aquesta manera, el Barça Atlètic serà l'únic català en aquesta Primera Federació femenina, mentre que Ona Sant Adrià, AEM Lleida, Europa, Espanyol B i Barça C competiran en la Segona Federació.
0: Ja tenim definits, a més, els play-offs d'ascens a la segona divisió masculina amb dos equips catalans.
1: El Sabadell jugarà l'anada de les semifinals aquest divendres a les 9 de la nit a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el filial blanc, que s'ha classificat per aquest play-off amb una polèmica resolució del triple empat en Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la Nova Creu Alta també jugarà divendres a les 9, la setmana següent, el 5 de juny. D'altra banda, l'Europa s'enfrontarà al filial del Celta en un play-off d'ascens històric. Els escapulats debutaran diumenge vinent a Can Dragó a les 5 de la tarda, mentre que la tornada es jugarà a Vigo la setmana vinent, diumenge 7 de juny.
0: El Nàstic, recordem, va aconseguir la permanència aquest cap de setmana també aquesta Primera Federació, que, com dèiem, tindrà, veurem, com a mínim un equip, veurem si Sabadell i Europa aconsegueixen pujar. I ja coneixem els dos equips que jugaran la final catalana per pujar a la Segona Federació Masculina.
1: Badalona i Cornellà van fer bons els resultats a l'anada, tot i que van patir tots dos d'allò més i van haver d'arribar a la pròrroga. Al migdia, el Cornellà va perdre 1-2 contra un Vilanova, que va tenir a tocar la classificació, mentre que a la tarda el Badalona va resistir amb l'1-3 final contra l'Hospitalet.
0: Tots dos van passar a la pròrroga, com dèiem. En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar i campió de l'Eurolliga masculina a Atenes, però al camp de l'etern rival, el Panathinaikos.
1: El conjunt grec, que havia guanyat el vigent campió, el Fenerbahçe de Jacique Vicius a semifinals, va superar ahir a la final el Real Madrid per 92-85. D'altra banda, a l'Eurolliga Júnior, el Barça va guanyar la màxima competició europea després de superar també el Real Madrid a la final per 85-77.
0: Tornant a la categoria adulta, i es va jugar gran part de la penúltima jornada de la Lliga CB.
1: Amb derrotes de Girona i Lleida, que ja tenen la feina feta amb la permanència assegurada i s'enfrontaven contra equips que encara tenen coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient a Bilbao per 86-80 contra el conjunt basc, entrenat per Jaume Ponsarnau, que ocupa momentàniament plaça de play-off. I els lleidatans van caure per un contundent 88-116 contra un Andorra que surt del descens. En canvi, victòria de la Penya per 86-79 contra el San Pablo Burgos per 86-79 per continuar en la sisena plaça de la Lliga regular.
0: El Joventut, que demà disputa la segona meitat del partit contra l'Unicaja, que es va suspendre en el seu dia per problemes amb el videomarcador. De 20 guanya la penya, encara falten, com dèiem, dos quarts. Divendres jugarà l'última jornada de CB, en aquest cas d'aquesta lliga, en horari unificat, en principi a 8:45 del vespre. Per cert, encara en bàsquet, fa una estona l'Espart Girona ha fet oficial la sortida de Juste Josite, de la lituana. També s'afegeix a les ja baixes d'Erika Carter i de Lola Pendande, per exemple, ha anunciat això un fitxatge, això sí, un fitxatge que és el de Iana Martín, una base molt prometedora. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina.
1: El conjunt del Pla d'Urgell va superar ahir per un contundent 5-1 al Palau. El segon partit es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte 30 de maig. A l'altra semifinal, el Telecable Gijón es va imposar al Fraga per 0-1 i podria segellar la classificació per a la final dissabte a casa.
0: En handbol, 4-4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans es jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4.
1: El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que han jugat a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que va fer una fase perfecta a Errenteria, al País Basc.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de Lliga a la Divisió Nord masculina.
1: Els mariners van superar per 17-13 en el primer partit a un combatiu Sabadell. El segon enfrontament es jugarà dissabte a Canllong. I a la Divisió d'Honor femenina, les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest mateix dimecres comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró amb el primer partit a la piscina andreuenca.
0: I un dia punt en tenis, Marina Bassols avança ronda a Roland Garros.
1: La blanenca, l'única catalana en el quadre individual del torneig francès, ha superat les tres fases prèvies i ahir va derrotar per 6-3 i 6-4 a la colombiana Emiliana Arango. Bassols jugarà per primera vegada la seva carrera a la segona eliminatòria d'un gran slam, on s'enfrontarà la russa Mirra Andreeva, deixeble de Conchita Martínez i ferma promesa del tenis mundial.

0: Dilluns 25 de maig, 9 minuts gairebé passen de 2:45. Comencem parlant de futbol i de la llista de 26 jugadors que ha donat avui Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu a Amèrica del Nord. N'hi ha 8 del Barça en total i 9 catalans que aniran al Mundial, com dèiem, amb la selecció espanyola masculina. A la llista hi ha, com dèiem, 2 porters catalans, són David Raya, de l'Arsenal, i el blaugrana Joan Garcia, a més de Pau Cubarsí i Eric Garcia en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill, i també el lateral del Chelsea, Marc Cucurella. Pedri i Gavi formen part de la mitja del camp, a més de Dani Olmo, que, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són a la línia atacant, on també hi és el jove extrem d'Osasuna nascut a Barcelona, Víctor Muñoz. Avui a la roda de premsa, Luis de la Fuente, d'aquest mateix migdia, fa una estona, parlava d'aquesta convocatòria a la defensa del blaugrana Eric Garcia i del central de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Tots han fet una gran temporada, però no havien anat amb l'absoluta a les convocatòries prèvies d'aquest mateix any. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho gestionava així.
1: Más que las ausencias, yo te voy a hablar de por qué vienen Eric y Pubill. Creo que es de todos conocido y los que seguimos el fútbol, que somos la gran mayoría, el rendimiento que han ofrecido estos dos futbolistas. También como otros jugadores, insisto, que estarían en disposición o con la posibilidad de estar con nosotros, pero es que cuando uno tiene que tomar decisiones, las toma evidentemente consciente de la importancia, de la necesidad, de lo que te puede aportar cada uno. Hemos creído que era el momento oportuno, porque están viviendo además un momento muy bueno en lo personal, en lo futbolístico, y eso nos ha invitado a tomar esa decisión. Pero porque creo que están haciendo además una gran campaña, y ya dije desde hace ya tiempo que iba a haber futbolistas que no habían estado nunca con nosotros y que iban a tener oportunidad de estarlo en esta ocasión, porque ya los conozco. Eric ha estado conmigo desde la sub-19 y Pubill le conozco de las etapas que ha estado con sub-21 y selección olímpica también.
0: Per cert, hi ha 2 catalans més, Marc Bernal, jugador del Barça, i Sergio Gómez, de la Reial Societat, que entrenaran amb la selecció espanyola com a jugadors de suport per aquest Mundial en aquest principi de mes, aquest principi de juny, però, com dèiem, no aniran al Mundial, no estan en aquesta llista de 26. A tot això, en categoria femenina, ahir el Barça va celebrar amb l'afició a Maria Cristina la 4ª Champions de la seva història, guanyada dissabte a Oslo contra el Lió. El Barça ho ha guanyat tot, però encara queda temporada, 2 partits de Lliga EF queden per disputar-se, i més enllà d'això, de celebracions, ara toca pensar també en el projecte del curs vinent, perquè tot i que encara no és oficial, ja sabem que diverses jugadores importants sortiran del club aquest estiu. Per exemple, Ona Valle i Mapi León, aquesta última a l'11 ideal de la Champions, la millor jugadora de la competició està la capitana Alexia Putellas, que a veure si segueix o no al club de la seva vida. Ahir en el seu discurs tampoc no va confirmar ni desmentir res la capitana. Podem escoltar també el discurs de l'entrenador Pere Romeu, que va guanyar la seva primera Champions com a primer entrenador, després de perdre l'any passat la de Lisboa.
2: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Ahir vam fer algo històric. Aconseguir una Champions té un mèrit brutal. Aconseguir tots els títols aquesta temporada té un mèrit brutal. Crec que tot això és feina de molts, molts, molts anys, feina de tenir moltíssim talent, feina de tenir moltíssim treball diari, dia rere dia.
0: N'estarem pendents de les informacions que fan referència a aquest històric Barça femení que torna a jugar dimecres. De fet, el Johan Cruyff contra la Reial Societat, que és l'únic equip que li ha tret punts aquesta temporada a la Lliga F, serà la penúltima jornada. Diumenge jugarà l'última. El Barça jugarà contra el Madrid Club de Futbol Femení. Demà, sobre aquesta penúltima jornada, de fet, amb, per exemple, el Badalona Moviment, que rep a Palamós al Reial Madrid. I tornant a la categoria masculina, més enllà del Mundial, ara toca fer balanç de temporada. Un cop acaba de la Lliga a la primera divisió, molt bon curs del Barça, que guanya la Lliga la segona consecutiva amb Hansi Flick, n'anirem parlant. A partir de demà també parlarem del futur de l'Espanyol, perquè el seu club blanquiblau presenta oficialment amb una roda de premsa el nou director esportiu, Monchi. El conjunt perico que ha tingut una temporada molt irregular, però al cap i a la fi ha complert l'objectiu de mínims, el de la permanència. No pot dir el mateix el Girona, que dissabte va consumar el descens després de no passar de l'empat a 1 contra l'Elx a Montilivi. Escoltem el balanç de Mitchell en la roda de premsa postpartit.
3: No és moment d'analitzar tota la temporada. Hem estat fins al final amb la possibilitat d'estar a primera. Un gol canvia tot i no hem pogut fer-lo avui. Però hi ha molts factors. Sempre he dit que el responsable del que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat. Només toca aixecar-se d'aquest moment tan dur. És un moment molt dur per tothom, per Girona, per la província, per el club, per mi, molt difícil.
0: Un Michel que, quan li preguntàvem pel futur immediat del club, responia això.
3: La realitat és la que és i no podem fer altra cosa que aixecar-nos, només. Penso que el Girona té el club, sempre ha mirat cap endavant i lo farà, ho farà. I hem de parlar per a veure el projecte que és i només. Jo crec que el Girona ha donat motius per pensar que està capacitat per tornar a primera divisió, que penso que ara mateix és l'objectiu que hem de tenir.
0: Veurem si continua el tècnic de Vallecas o no, al capdavant del Girona el curs vinent a segona, i veurem també què passa amb la renovació de la plantilla i amb les més que probables són nombroses sortides de jugadors aquest estiu. Més futbol. També va acabar dissabte la Lliga regular a la Primera Federació masculina, en aquest cas amb bones notícies pels equips catalans. El Sabadell va assegurar-se la segona plaça i jugarà la primera eliminatòria de play-off d'ascens a segona contra el Real Madrid-Castilla. Sergi, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: El filial blanc serà el primer adversari del Sabadell al play-off després de tota la confusió viscuda dissabte. El grup 1 ha acabat amb un triple empat en la lluita pel cinquè lloc entre el Castilla, el Pontevedra i el Baracaldo, i moltes classificacions posaven els gallecs per davant. Fins i tot a Passarón celebraven la classificació per la promoció, però els criteris de desempat de la normativa molt enrevessats han deixat finalment cinquè al filial del Madrid. Ni Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ho tenia clar després del triomf del seu equip a Tarassona.
5: El més important és que estem nosaltres, això és el més important. Ho he dit abans, un subcampionat en aquesta categoria, amb números de campió, perquè hi ha moltes temporades que amb 68 punts ets campió. Habitualment l'equip que té millor diferència de gols general és qui acaba... Bueno, hi ha moltíssimes coses molt positives d'aquesta lliga, especialment el lloc on estem posant aquest projecte i com ens veuen ulls en fora i ulls en dins, doncs un cop més avui ha quedat demostrat.
4: I el més important és que el Centre d'Esports ha acabat segon del seu grup amb la victòria 0-2 a Tarassona amb doblet de Javi López Pinto. Això permetrà a l'equip arlequinat gaudir de la tornada a casa durant tot el play-off i sortir guanyador en cas que l'eliminatòria acabi en empat. Si el Sabadell elimina el Real Madrid-Castilla, es toparia a la final amb el vencedor del Villarreal B Zamora. A l'altre quadre, les eliminatòries són Europa-Celta-Fortuna i Ponferradina, Atlético Madrileño.
0: Gràcies, Sergi. L'Europa, que també jugarà aquest play-off històric, com sentíem, també contra un altre filial, el del Celta. I el Nàstic va salvar els mobles i va aconseguir la permanència a la categoria. Per tant, com a mínim, tindrem un equip català l'any vinent en aquesta primera federació masculina. Esperem que només en tinguem un, perquè això voldrà dir que tant Europa com Sabadell hauran pujat a segona divisió, on es trobarien, per exemple, amb el Girona. Encara en futbol, ahir es va definir la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, en què s'enfrontaran, complint els pronòstics amb la classificació a la fase regular, i també amb els partits d'anada, Badalona i Cornellà. Ahir al migdia el Cornellà va resistir contra un gran Vilanova, que va guanyar 1-2, però va ser insuficient per passar. Canal Blau, Xavi Fernández Llúrbia.
6: Punt i final a la temporada del Club de Futbol Vilanova. L'equip va caure dempeus a Cornellà, guanyant el partit, mereixent molt més i quedant eliminat només per dues jugades d'infortuni, una en cada partit d'aquesta eliminatòria, i sobretot pel valor de la millor classificació dels verds al final de la Lliga regular, que va deixar en insuficient la victòria per 1-2 d'ahir dels de Genís Sant Pietro en aquest partit de tornada. Desenllaç molt, molt cruel i segurament igualment injust per un Club de Futbol Vilanova eliminat, que en veu del seu tècnic, Genís Sant Pietro, només podia sentir orgull per la trajectòria i fins i tot pel final d'aquesta temporada.
7: És futbol, pot passar, crec que ho hem merescut moltíssim, jo crec que tothom que hagi vist el partit doncs ho sap, i l'orgull d'haver-ho fet d'aquesta manera tota la temporada amb tots els daltabaix que hem tingut i no traicionar la proposta, al final és una victòria. Cadascú que s'ho prengui com vulgui, cadascú, al final en el present no es dona compte, la gent li dona valor. Al final, guanyar quan no ho mereixes o quan desprestiges el com, l'alegria de guanyar és tan efímera que no ens treu de pobres a ningú. En canvi, el que he viscut aquest any amb aquesta gent, dona igual que acabis guanyant o perdent, perquè és etern i dura per tota la vida.
6: Paraules intenses i farcides de sentiment que encara avui, 24 hores després de la gran decepció, no són cap consol, però atenuen, ni que sigui una mica, el que senten els orgullosos seguidors d'aquest club de futbol Vilanova, que ha tornat a fer història. Recordem que fa només dues temporades l'equip competia a Primera Catalana i que ho ha fet justament en aquest 2026, quan es compleixen 20 anys clavats de l'últim cop que el club va disputar una promoció d'ascens des de l'aleshores coneguda com a tercera divisió i que, malauradament, també va acabar aquell 2006 amb un orgull immens, però amb una decepció gegant al camp del València B.
0: Gràcies, Xavi. I a la tarda el Badalona també va patir d'allò més per superar un Ospi que va superar, com dèiem, fent vol el 0-2 de l'anada. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
8: El Badalona va patir en excés i va ser després d'una pròrroga, però finalment va passar l'eliminatòria i s'enfrontarà al Cornellà a la segona ronda. Va ser un partit en el qual els de Miquel Esparren van marxar al descans amb un empat a un gol, però amb la sensació d'haver perdonat en excés per deixar resolta la situació. Toni La Rosa va fer el gol dels badalonins als 8 minuts, però el mateix La Rosa i Òscar Gómez van desaprofitar grans ocasions per fer un segon gol. L'Hospitalet va empatar abans del descans. A la segona part, els visitants van portar clarament la iniciativa i van fer el segon en el minut 70, però amb la conseqüència que un minut després un error del porter del Badalona, Carlos Azón, en el refús, va provocar que els visitants poguessin fer el tercer i empatessin l'eliminatòria. L'1-3 final va donar pas a la pròrroga i l'emoció es va mantenir fins al final, ja que una altra diana de l'Hospitalet deixava el Badalona fora del play-off. Finalment, els escapulats van resistir i van poder salvar una situació difícil mantenint aquest marcador que els hi va donar el bitllet per la segona ronda. Escoltem la valoració del tècnic del Badalona, Miquel Esparren.
9: No puede ser otra que hemos eliminado a un increíble Ospi. Seremos un increíble Badalona o no, tendremos que demostrarlo paso a paso, pero hemos eliminado a un Ospi. El guión era como queríamos, no era como queríamos. El guión está para trabajarlo, el guión está para pelearlo y muy orgulloso de mi equipo.
8: Badalona i Cornellà jugaran la segona eliminatòria d'anada i tornada. Recordem que el primer partit es disputarà al camp del Cornellà i el segon 7 dies després a l'estadi municipal.
0: Gràcies, Ramon. I finalment també s'han jugat aquesta setmana els partits d'anada, en aquest cas, de les semifinals del play-off per pujar a tercera federació masculina i, com no podia ser d'una altra manera, quedat tot obert. El Prat aconsegueix un avantatge mínim després de guanyar el camp del Sant Mauro 0-1, mentre que Rubí i Pobla de Fumet van empatar a 1 a Can Rosés. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
10: La Pobla de Mafumet va empatar a 1 al camp del Rubí en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera federació. L'equip tarragoní va ser superior durant molts trams del partit, de fet, durant la majoria de l'encontre, però li va faltar efectivitat de cara a porteria per emportar-se un triomf que hauria aplanat encara més el camí de cara al duel de tornada. Així ho manifesta el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut.
11: I evidentment que ens ha mancat una miqueta d'efectivitat, però bé, el que és positiu és que s'han generat moltes situacions, que l'equip ha entès bé com teníem que atacar i amb això ens quedem. Esperem estar una miqueta més encertats a la Pobla.
10: Tot i això, el resultat pels pobletans no és pas dolent. Marxen sense perdre el partit d'anada fora de casa. Va avançar-se la Pobla amb un gol de Xavi Samper des del punt de penal a la primera meitat i a la segona, tot i tenir diverses ocasions la Pobla per poder fer el 0-2 i sentenciar gairebé l'eliminatòria, va aconseguir empatar finalment al Rubí. La Pobla buscarà sentenciar aquesta eliminatòria de semifinals a casa dissabte vinent a partir de les 7 de la tarda. En cas de fer-ho, s'enfrontarà a la final al guanyador de l'eliminatòria entre el Sant Mauro i el Prat, també amb la tornada a casa pels pratencs, que van guanyar 0-1 al partit d'anada.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar ahir campió de l'Eurolliga masculina en superar el Madrid a la final, 92-85. A l'Eurolliga júnior, la guanya el Barça, que va superar a la final també el Real Madrid, en aquest cas, també a Atenes. Ahir a l'ACB, ahir es va jugar gran part de la penúltima jornada, amb derrotes de Girona i Lleida, ja tenen la feina feta, amb la permanència assegurada, i s'enfrontaven contra equips que encara tenen moltes coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient 86-80 contra el conjunt basc a Bilbao, entrenat per Jaume Pons Arnau, que ocupa un moment instantáneamente plaza de playoff. Escoltem el balance de la entrada del Girona, Moncho.
12: Todos nos jugamos mucho. Nosotros queremos hacer la mejor temporada de la historia de básquet Girona en la Liga CB. Necesitamos una victoria más. Nos queda una oportunidad el próximo viernes o jueves cuando juguemos. Y luego también nos jugamos pues, nuestra profesionalidad y, bueno, y el respeto por nuestro trabajo y por nosotros mismos, ¿no? Quiero decir que para nosotros no era vamos a Bilbao, tomamos unos chatos y picamos algo. Bueno, venimos a jugar, a ganar y para nosotros era muy, muy importante el partido y creo que el equipo ha dado esa imagen, ¿no?, de que sí, que se estaba jugando cosas y de que era importante para él. En ningún momento nos hemos dejado ir, ¿no?
0: El Girona, que es queda 12 amb 13 victòries, i el Lleida va caure per un contundent 88-116 contra un Andorra que surt també momentàniament del descens. Divendres a 8:45 tancant el curs, el Javier Posilli de la pista del Parada, segon classificat UCAM Múrcia. El bàsquet Girona rebrà a Fontejau a la Penya, que hi va superar el Sant Pau Burgos 86-79. El màxim res a tancar el curs divendres també és el Nou Congost contra el Real Madrid, mentre que el Barça encara ha de jugar dos partits de Lliga regular, divendres a Andorra i diumenge vinent al Palau contra un València, que després de caure divendres a semifinals Euroliga ha disputat encara 3 partits de CB aquesta setmana. I en waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de la Lliga de Divisió Nord masculina, després de superar ahir 17-13 al Sabadell, el segon enfrontament dissabte a Can Llong, i a la Divisió Nord femenina, les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest dimecres ja comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró. Les mataronines van superar aquest cap de setmana un Sabadell que tanca la temporada i canvia el projecte. Ràdio Sabadell, Bruno Heredero, bon dia.
13: Bon dia. Derrota per 10-12 davant el Mataró novament amb un tercer quart fatídic que posa el punt final a l'etapa de 9 temporades de David Palma al capdavant de l'equip. El tècnic va ser ovacionat per les seves jugadores i el públic de Can Llong i marxava emocionat.
14: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no?, que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït, he viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
13: En una temporada plena d'entrebancs dins i fora de l'aigua, l'Astral Pula baixa el taló havent aconseguit únicament el títol de la Supercopa d'Espanya a principis d'octubre.
0: Gràcies, Bruno. Sant Andreu i Mataró, que a partir de dimecres, com dèiem, s'enfrontaran a aquesta final de la Lliga a la Divisió Nord femenina. I abans d'acabar, també us expliquem que en handbol, a 4 de 4 van aconseguir en fases d'ascens l'ascens, en aquest cas la primera estatal masculina, el Sant Martí Adrianenc i també el Garbí de Palafrugell. Hi ha la Divisió Nord Plata femenina, tant al Sant Cugat com, en aquest cas, un altre dels catalans que la jugava. Hi ha, en voleibol, també va acabar bé la fase d'ascens, en aquest cas pel Sant Cugat C, que disputava l'ascens a la primera nacional femenina. Van aconseguir pujar les Sant Cugatenques a Torredembarra i mentre que el conjunt anfitrió haurà d'esperar. Va acabar finalment quart aquesta fase final al Cèbol de Torredembarra.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps. A Ràdio
2: Sant Cugat. Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. És un servei que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i que acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a 3bs.cugat.cat. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut el centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
3: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha d'haver-hi avançaments, si hi ha hagut millora en els pressupostos, en alguna assignació i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
0: Des de l'Ajuntament defensen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: La informació local des de primera hora.
0: Les matemàtiques han sigut protagonistes també aquest dissabte amb la segona edició de Gimcamat, organitzada per InnovaMat, en la col·laboració de l'Ajuntament. Canalla de tota la comarca ha pogut gaudir, al voltant del monestir, de diversos reptes matemàtics en família. També hi ha participat Cugat Mèdia, amb reptes, i un programa de l'Hora dels Joves en directe des de la plaça d'Octavià. Mesurar la longitud de la muralla que envolta el monestir o puzzles amb petits cubs encaixables han estat alguns dels exercicis. Oriol Plans és el director general d'InnovaMat.
4: I són reptes matemàtics que busquem buscant que els alumnes i que els nens i nenes com estimin les matemàtiques i vegin que poden ser entretingudes i que poden com aprendre-les d'aquesta manera. En grups de 5, són un adult i 4 infants, i el que busquem també és que entre ells s'ajudin, i a vegades un nen se sent més còmode amb un repte de geometria, l'altre amb un repte de numeració i càlcul.
0: Trobareu el vídeo i les millors imatges de la Gimcamat a 3bs.cugat.cat, on també trobareu, per cert, vídeos de totes les activitats que han donat vida aquest cap de setmana a Sant Cugat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Santa Quitèria, el nou restaurant dels fundadors de Kitsune, fa un mes que ha obert portes a Sant Cugat amb una proposta de cuina tradicional però modernitzada. El local, situat al número 5 de la Rambla de Can Móra, és el que acollia el restaurant Can Móra. El nou establiment ofereix esmorzars de forquilla, vermuts i àpats per compartir amb embotits, tapes i arrossos, entre d'altres. Santa Quitèria obre de dilluns a diumenge, de 8 del matí a quarts d'una de la matinada, amb cuina oberta tot el dia. Darrere del projecte hi ha els impulsors del Kitsune, amb restaurants a Sant Cugat, Barcelona i Sabadell. Obrim ara la plana esportiva.

0: Una plana esportiva que obrim amb dos grans èxits. El primer del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha assolit per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han acabat campiones del sector disputat a Errenteria, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés per 21 a 29, l'anfitrió, l'Herenza Vitec, per 19 a 27 i l'Alfarnatejo, Ciudad Jardín de Málaga, per 26 a 27. I un altre èxit, aquest ben mediàtic, l'heu sentit a tot arreu, i és que, com sabeu, el Barça femení ha guanyat una nova Copa d'Europa, una nova Champions League, la quarta, i a la plantilla del conjunt blaugrana, una santcugatenca, Adriana Ranera, que s'ha convertit en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que acaba aquesta mateixa temporada.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. És un servei que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i que acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a 3bs.cugat.cat. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
3: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha d'haver-hi avançaments, si hi ha hagut millorar en els pressupostos, en algunes dinacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
0: Des de l'Ajuntament defensen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: La informació local des de primera hora.
0: Les matemàtiques han sigut protagonistes també aquest dissabte amb la segona edició de Gimcamat, organitzada per InnovaMat en la col·laboració de l'Ajuntament. Canalla de tota la comarca ha pogut gaudir, al voltant del monestir, de diversos reptes matemàtics en família. També hi ha participat Cugat Mèdia amb reptes i un programa de l'Hora dels Joves en directe des de la plaça d'Octavià. Mesurar la longitud de la muralla que envolta el monestir o puzzles amb petits cubs encaixables han estat alguns dels exercicis. Oriol Plans és el director general d'InnovaMat.
4: I són reptes matemàtics que busquem que els alumnes i que els nens i nenes com estimin les matemàtiques i vegin que poden ser entretingudes i que poden com aprendre-les d'aquesta manera. En grups de 5, són un adult i 4 infants, i el que busquem també és que entre ells s'ajudin, i a vegades un nen se sent més còmode amb un repte de geometria, l'altre amb un repte de numeració i càlcul.
0: Trobareu el vídeo i les millors imatges de la Gimcamat a 3bs.cugat.cat, on també trobareu, per cert, vídeos de totes les activitats que han donat vida aquest cap de setmana a Sant Cugat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Santa Quitèria, el nou restaurant dels fundadors de Kitsune, fa un mes que ha obert portes a Sant Cugat amb una proposta de cuina tradicional però modernitzada. El local, situat al número 5 de la Rambla de Can Móra, és el que acollia el restaurant Can Móra. El nou establiment ofereix esmorzars de forquilla, vermuts i àpats per compartir amb embotits, tapes i arrossos, entre d'altres. Santa Quitèria obre de dilluns a diumenge, de 8 del matí a quarts d'una de la matinada, amb cuina oberta tot el dia. Darrere del projecte hi ha els impulsors del Kitsune, amb restaurants a Sant Cugat, Barcelona i Sabadell. Obrim ara la plana esportiva.

0: Una plana esportiva que obrim amb dos grans èxits. El primer del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha assolit per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han acabat campiones del sector disputat a Errenteria, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés per 21 a 29, l'anfitrió, l'Herenza Vitec, per 19 a 27 i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga per 26 a 27. I un altre èxit, aquest ben mediàtic, l'heu sentit a tot arreu, i és que, com sabeu, el Barça femení ha guanyat una nova Copa d'Europa, una nova Champions League, la quarta, i a la plantilla del conjunt blaugrana, una santcugatenca, Adriana Ranera, que s'ha convertit en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que acaba aquesta mateixa temporada.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. És un servei que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i que acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a 3bs.cugat.cat. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
3: Hi ha hagut millores, s'estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha avançaments, hi ha hagut millora en els pressupostos, en alguna designació i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques en les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
0: Des de l'Ajuntament defensen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: La informació local des de primera hora.
0: Les matemàtiques han sigut protagonistes també aquest dissabte amb la segona edició de Gimcamat, organitzada per Innovamat, en la col·laboració de l'Ajuntament. Canalla de tota la comarca ha pogut gaudir, al voltant del monestir, de diversos reptes matemàtics en família. També hi ha participat Cugat Mèdia, amb reptes, i un programa de l'Hora dels Joves en directe des de la plaça d'Octavià. Mesurar la longitud de la muralla que envolta el monestir o puzzles amb petits cubs encaixables han estat alguns dels exercicis. Oriol Plans és el director general d'Innovamat.
4: I són reptes matemàtics que busquem que els alumnes i que els nens i nenes com estimin les matemàtiques i vegin que poden ser entretingudes i que poden com aprendre-les d'aquesta manera. Amb grups de 5, són un adult i 4 infants, i el que busquem també és que entre ells s'ajudin, i a vegades un nen se sent més còmode amb un repte de geometria, l'altre amb un repte de numeració i càlcul.
0: Trobareu el vídeo i les millors imatges de la Gimcamat a 3bs.cugat.cat, on també trobareu, per cert, vídeos de totes les activitats que han donat vida aquest cap de setmana a Sant Cugat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Santa Quitèria, el nou restaurant dels fundadors de Kitsune, fa un mes que ha obert portes a Sant Cugat amb una proposta de cuina tradicional però modernitzada. El local, situat al número 5 de la Rambla de Can Móra, és el que acollia el restaurant Can Móra. El nou establiment ofereix esmorzars de forquilla,

0: Una plana esportiva que obrim amb dos grans èxits. El primer del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha assolit per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han acabat campiones del sector disputat a Errenteria, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés per 21 a 29, l'anfitrió, l'Herenza Vitec, per 19 a 27 i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Málaga per 26 a 27. I un altre èxit, aquest ben mediàtic, l'heu sentit a tot arreu, i és que, com sabeu, el Barça femení ha guanyat una nova Copa d'Europa, una nova Champions League, la quarta, i a la plantilla del conjunt blaugrana, una santcugatenca, Adriana Ranera, que s'ha convertit en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que acaba aquesta mateixa temporada.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: de 3.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
0: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
0: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara, i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys a zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torre Baró, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs, a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C-31 a Cubelles o la C-32 a Sant Boi. Però, vaja, de moment, ara com ara, sense més dificultats. És tot, bon dia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Més coses, us ho destacàvem en titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
10: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
9: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: 6 minuts i en punt 3:45 de la tarda, el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
12: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: I preocupació al teixit econòmic català, us ho deien també titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos
0: d'any. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment, a més dels expedients, d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijoan, bon dia.
14: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
15: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
14: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Més coses, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: És una crònica de Maite Polo.
16: Tots els marroquins globen.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest amb un trastorn mental és violent.
21: Una soledat. La gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Paràcid. Marimatxo.
24: Estic solo.
25: Terroristes.
26: Matants.
27: Tot això és odi. Aturem-lo.
9: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
28: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
2: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
4: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: En punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
3: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apel·la a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
0: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
3: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
0: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
3: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit flotilla.
5: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
3: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
0: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi local uns baixos de l'Avinguda Maresme.
3: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
3: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
0: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
3: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Pratdip i Colldejou, que van arrencar de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril.
0: I repassem en altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
3: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
0: El 9FM, Núria Parera.
6: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
22: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí Torelló, o sigui que no, és Torelló als Angles.
6: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
23: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta, doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
6: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
0: 11 minuts i arribem a les 3. I atenció a aquesta dada. A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
3: Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
1: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
0: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cala Agapito o 1.000 monedes del segle XIX.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
8: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
7: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
0: Vuit minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria dels tres putres, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olímpic de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vila-sana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vila-sana mentre Laura Puigueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceo és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de la Lliga, en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 8:45 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà, i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 A la fase d'ascens, a plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits. També va pujar a la mateixa categoria el Mataró. I a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: És a Jordi, una mica més de 3 minuts. Arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores, molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat. Sí.

0: assajos. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
5: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança, l'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. És un servei que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i que acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció a les persones.
1: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: L'entrevista completa a 3bs.cugat.cat. El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
3: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha avançaments, hi ha hagut millora en els pressupostos, en alguna destinació i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques en les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
0: Des de l'Ajuntament defensen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: La informació local des de primera hora.
0: Les matemàtiques han sigut protagonistes també aquest dissabte amb la segona edició de Gimcamat, organitzada per Innovamat en la col·laboració de l'Ajuntament. Canalla de tota la comarca ha pogut gaudir, al voltant del monestir, de diversos reptes matemàtics en família. També hi ha participat Cugat Mèdia amb reptes i un programa de l'Hora dels Joves en directe des de la plaça d'Octavià. Mesurar la longitud de la muralla que envolta el monestir o puzzles amb petits cubs encaixables han estat alguns dels exercicis. Oriol Plans és el director general d'Innovamat.
4: I són reptes matemàtics que busquem que els alumnes i que els nens i nenes com estimin les matemàtiques i vegin que poden ser entretingudes i que poden com aprendre-les d'aquesta manera. Amb grups de 5, són un adult i 4 infants, i el que busquem també és que entre ells s'ajudin, i a vegades un nen se sent més còmode amb un repte de geometria, l'altre amb un repte de numeració i càlcul.
0: Trobareu el vídeo i les millors imatges de la Gimcamat a 3bs.cugat.cat, on també trobareu, per cert, vídeos de totes les activitats que han donat vida aquest cap de setmana a Sant Cugat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Santa Quitèria, el nou restaurant dels fundadors de Kitsune, fa un mes que ha obert portes a Sant Cugat amb una proposta de cuina tradicional però modernitzada. El local, situat al número 5 de la Rambla de Can Móra, és el que acollia el restaurant Can Móra. El nou establiment ofereix esmorzars de forquilla, vermuts i àpats per compartir amb embotits, tapes i arrossos, entre d'altres. Santa Quitèria obre de dilluns a diumenge, de 8 del matí a quarts d'una de la matinada, amb cuina oberta tot el dia. Darrere del projecte hi ha els impulsors del Kitsune, amb restaurants a Sant Cugat, Barcelona i Sabadell. Obrim ara la plana esportiva.

0: Una plana esportiva que obrim amb dos grans èxits. El primer del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha assolit per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han acabat campiones del sector disputat a Errenteria, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés per 21 a 29, l'anfitrió, l'Herenza Vitec, per 19 a 27 i l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga per 26 a 27. I un altre èxit, aquest ben mediàtic, l'heu sentit a tot arreu, i és que, com sabeu, el Barça femení ha guanyat una nova Copa d'Europa, una nova Champions League, la quarta, i a la plantilla del conjunt blaugrana, una santcugatenca, Adriana Ranera, que s'ha convertit en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que acaba aquesta mateixa temporada.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. Som-hi.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
3: Club Healthin patrocina aquest espai.

Molt bon dia, comencem aquest Esport en Marxa i tot i que la temporada està pràcticament finalitzada, però tenim alegries, per exemple, del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha pujat a Lliga Divisió d'Honor Plata i ho ha fet de manera magnífica, guanyant la fase sector disputada al País Basc i d'aquesta manera assoleixen per primera vegada aquest èxit sense precedents a casa nostra. Però el programa d'avui també parlarà d'equips que estan fent història. De fet, és el sub-14 del rugby Sant Cugat. Porta ja 400 dies sense perdre i el que ha fet és històric, perquè ha estat capaç de guanyar dos triplets consecutius en dues temporades. Només el BRAC, la temporada 2018-2019, va ser capaç d'aconseguir aquesta fita i el Rugby Sant Cugat ho ha fet també. En aquesta 2025-2026 tindrem el seu tècnic, en Fran García. I també és moment de repassar el futbol de casa nostra i ja es van posant els equips a les banquetes en ordre i avui ens acompanyen entrenadors de futbol santcugatenc. Un que marxa a Costa Rica, que és el Joel Bravo, un altre que també ha marxat de l'Atlètic Sant Just, ja coneixerem quin serà el seu proper destí, i és el Conrad García, que ha fet una molt bona temporada de Lliga Elit amb l'Atlètic Sant Just, i finalment també tindrem un altre santcugatenc, en Rubén Hurtado, dos ascensos consecutius, entrenador del filial del Terrassa B, de tercera catalana a primera catalana, sense cap tipus d'aturador. Per tant, tindrem una tertúlia de futbol santcugatenc, doncs, ben farcida i molt repartida de categories. Això és l'Esport en Marxa, comencem ara mateix.

0: I posem en ordre els pocs marcadors d'aquesta jornada, perquè ja va finalitzant aquesta campanya 2025-2026. Avui ens acompanya, per donar un cop d'ull als marcadors, el nostre company Martí González, editor de l'Enjoc. Ja sabeu, el podeu escoltar de dilluns a divendres, parlant d'esport català des de la Quad Media a Catalunya, d'una a dues del migdia. Martí, molt bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Doncs començarem aquest repàs als marcadors parlant d'hoquei herba, Egara 3, Júnior Femení 4.
1: Les de Guille Carnicer, que tanquen la temporada en cinquena posició i es queden a 3 punts de jugar a la final a 4 pel títol de Lliga.
0: Més hoquei herba, Polo 2, Júnior Masculí 4.
1: També s'han quedat els encuatencs sense final a 4, que acaben guanyant, però per pitjor gol a veraix amb l'Atlètic Terrassa i el Sanse queden fora d'aquesta final a 4 pel títol.
0: En futbol sala, Arenys de Munt 6, Olímpic Floresta 8.
1: Els florestans superen el conjunt del Maresme i es consoliden a la quarta plaça, falta d'una jornada per acabar la competició.
0: I finalment, en vols en 4 Femení 27, Jardín Màlaga 26.
1: Les santcugatenques, que són campiones de la fase sector, i ascendeixen per primera vegada a la Divisió d'Honor Plata.
2: Esport en marxa.
0: Comencem, són les 10 i 9 minuts del matí, darrer programa d'aquest mes de maig, i ho farem parlant molt ben acompanyats avui de molts entrenadors de dues disciplines, de rugbi i també de futbol, però donarem prioritat al rugbi. Ens acompanya el Frank García, que és el tècnic del sub-14 del rugbi Sant Cugat. Frank, molt bon dia.
3: Bon dia, Joan.
0: Bé, anem a donar un cop d'ull abans de posar una miqueta en context el que heu aconseguit. Dos triples consecutius, campionat de Catalunya, també torneig Melé, que és un dels més importants, juntament amb el campionat d'Espanya, i 400 dies sense perdre. Aquí que tenim alguns entrenadors, no sé si tens alguna recepta, quin és el secret?
3: No hi ha secret. Al principi és tenir la sort de tenir un grup ampli i amb moltes ganes de treballar, són nens... I el que sí que fem és, el que el meu cos tècnic quan comencem és signar un contracte verbal, on nosaltres podem ser els entrenadors que ells decideixin, o entrenadors lúdics, que tothom s'ho passa bé, però no hi ha cap compromís, o entrenadors amb una responsabilitat i que ells han d'assumir de feina, de treball, i, bueno, de moment van escollir la de feina i treball.
0: I de moment dona resultats, no?
3: La veritat és que sí. L'esport tampoc té masses dreceres, o treballes, o no hi ha resultats.
0: Parlem d'aquesta plantilla. És una molt bona fornada, òbviament, però hi ha 5 noies a l'equip.
3: Hi ha 11 noies.
0: 11?
3: 11 noies, de les quals 5 juguen habitualment a l'equip A i 6 juguen a l'equip B. Però són 11 noies de 50, és una barbaritat.
0: Pocs equips tenen aquesta barreja, no?
3: Cap equip té aquesta quantitat de noies i cap equip dels 8 millors d'Espanya que hem jugat tenia més d'una o dues.
0: I què passa aquí a Sant Cugat?
3: No sé, jo crec que és una feta crida. Van començar venint nenes, es troben bé, es troben en un esport mixte que poden ser elles, i la veritat és que s'empoderen i arriben a nivells de... ja no de joc, sinó també de caràcter i identitat que és espectacular i que, gràcies a Déu, ens podran nodrir de noies pel primer equip, que sempre està bé.
0: Això t'ha dit, tenim un exemple al primer equip femení, la Martina Benito, que és internacional amb la selecció espanyola, que va començar des de petit aquí i ens deia que jugar amb nois també li ha donat aquest valor que potser una competició únicament femenina no t'ho pot aportar, no?
3: És totalment cert. Al final, aquestes noies porten competeixen fins que tenen 16 anys en un esport de contacte i mixte. Amb la qual cosa, quan arriben a la seva etapa de jugadores només fèmines, la veritat és que, sobretot el nivell de contactes i el nivell de competitivitat, el tenen multiplicat per 10. A més, noies que estan jugant i competint en aquestes etapes al màxim nivell. I això els dona, doncs, després una capacitat de competir brutal.
0: No sé si has pensat el dia aquell on malauradament es perdi un partit, si tens la xerrada preparada o no.
3: No, és part del procés. Perdre suposa continuar aprenent, i això els hi serà útil sempre. L'esport és així. També aquests nois han viscut una part cruel. Abans dels 400 dies van perdre la final d'un torneig malè per un xut a pals, fallat per nosaltres. Jo crec que part de l'èxit de tots aquests 400 dies és la part fosca que han hagut d'assumir i han hagut d'aprendre també, eh? La vida, ara veiem només el bo, però també han passat coses dolentes.
0: El guanyar tant t'empodera o no?
3: El guanyar tant a la llarga t'enfableix, perquè són nens, i els nens es creuen que la victòria els dona un efecte molt ràpid, però que és difícil de mantenir. Llavors, el que sí que, per això estem nosaltres, per cada cop que es torcen una mica del camí, intentar adreçar-los. Tinc la sort de tenir un staff increïble, increïble. Des de gent molt veterana, de 70 anys, fins al Rodrigo, que és més petit que els nens que juguen, però és part del meu staff, i sóc un afortunat per això.
0: I cadascú té la seva parcel·la, la seva àrea, no?
3: Sí, nosaltres treballem de forma conjunta. Jo m'encarrego més d'analitzar i veure les dinàmiques des de fora, i ells porten la part de treball de camp. Corregim el que hem de corregir i és algo que ens funciona.
0: Ara faran un salt de categoria, no?
3: Una part sí, una part no. És el bo que té el rugby, que van canviant. I pujarà una fornada competitiva que s'ajunta amb la que ja va ser campiona d'Espanya l'any passat. Serà molt potent també. I pujan nens d'escola, doncs, que passen a sub-14 i han d'adaptar-se al ritme de competició. Perquè sí, això sí que el rugby és molt... És una passada. Passes de no competir res i això es fa a sub-14.
0: Tu els acompanyaràs, els que pugen, o et quedes amb la categoria?
3: No,
0: no es pot dir?
3: No, és que no es pugui dir. Crec que faré un any de descans. Porto 10 anys seguits treballant amb nens i això, pues, una mica cansat, i crec que si no es torça res, m'agradaria fer... No sé si em deixaran, però m'agradaria fer un any de descans.
0: A nivell de rugby, veiem una miqueta el tercer temps... Creus que aquesta idea es podria replicar en d'altres esports o no?
3: Jo crec que s'hauria de replicar. I a més, en un esport on el contacte i el combat és present, hi ha d'haver un espai on es pugui calmar i veure bueno, que és esport i que pots compartir en aquestes edats una Coca-Cola, en altres una cervesa, i comentar, encara que t'hagis enganxat o hagis tingut situacions tenses durant un partit. Però crec que separar sempre la part del camp de lo de fora, perquè després tot es distensiona. Ens trobem molts cops amb la mateixa gent durant l'any i quan ja has compartit coses, el camp també afluixa, perquè relativitzes, perquè ja et coneixes, ja és personal, i això crec que aporta un plus al tercer temps. Mm-hmm. No, cadascú no marxa i no es veuen, i això es queda. No, com ja ho has compartit i has parlat el que hagis de parlar, doncs després, doncs, és bo.
0: Molt bé, doncs, Fran García, no sabem què passarà amb el teu futur, tu de moment vols descansar, però coneixent una miqueta la gent que dirigeix el Rugby Sant Quad, potser t'acabaran convencent o no, això està en el teu, a la teva decisió. En tot cas, agrair-te la teva presència aquí a l'Esport en Marxa, i ben aviat tindrem un reportatge de tots aquests nens i nenes que han completat dues temporades magnífiques i convertint-se en dominadors a nivell estatal del rugby. Que vagi molt bé, i gràcies per la teva visita.
3: Gràcies a tu.

0: L'esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs bé, un programa, l'esport en marxa, ja hem escoltat el Fran García, que és l'entrenador del sub-14 del rugby Sant Cugat, i ara tenim aquí més entrenadors. Tots tenen tenen dues característiques, que són de Sant Cugat i que són entrenadors de futbol, i anem a conèixer una miqueta la seva intrahistòria d'aquesta temporada i una miqueta a parlar de futur, almenys amb dos dels tres, perquè ja coneixem a quines banquetes estaran. Un tercer hem d'esperar. Joel Bravo, entrenador del Sanco, perquè fins al 30 de juny no acaba la temporada, però sí, no? Entrenador del Sanco encara?
2: Sí.
1: El Conrad García, exentrenador Atlètic Sant Just, perquè ja t'has acomiadat?
3: O... Sí, correcte.
1: Sí? Perfecte. Sí. I Rubén Hurtado, entrenador del Terrassa B.
4: Bon dia, Joan. Sí, entrenador del Terrassa B, encara per l'imminent també.
1: Molt bé. Perfecte. Doncs començarem pel que juga a casa, que és el Joel Bravo. Ja ha tancat el que ha estat aquesta temporada del seu vincle al Sanco, marxa a Costa Rica.

0: del que ha passat. Acabes la primera volta líder, a la jornada 23 estàs a 3 punts del líder i a 7 punts del tercer. I bueno, arriba Setmana Santa i a la tornada pues, vas al camp de l'últim i te'n vas al minut 60 perdent 3-0. Llavors, bueno, al final crec que hem tret moltes conclusions. Sí que penso que al final l'objectiu principal, de veritat, que ens havíem posat era intentar canviar una miqueta el dia a dia de l'equip. Volíem que tant l'estaf com els jugadors parlessin el mateix idioma i això ho hem aconseguit. I el divendres que vam fer el comiat amb l'equip, el primer que els vaig dir és que hem de ser conscients de que se'ns ha escapat, i és la realitat. Quan et despedeixes tots els missatges són positius, però crec que perquè cicatritzi una ferida, doncs realment has de ser conscient de que tens una ferida. I bueno, pues, ja no només a nivell personal, no, per un mateix, sinó també de cara al club, doncs aquests dies hem fet aquesta autocrítica per tal de que la propera temporada, doncs, algunes gestions que es podrien haver fet o algunes situacions que crec que es podrien haver resolt de manera diferent, doncs que es puguin, que puguin sortir cara, com estem dient.
1: Tot i així, marxes amb el cap en alt, tercera plaça. Crec que amb Oriol Alcázar sou els que heu quedat millor posicionats a la primera catalana amb l'arribada de la nova categoria de la Lliga Elite. En tot cas, marxes de Sant Cugat, del club, vas arribar... Fins i tot van fer una prova d'avaluar-te com a entrenador, no?
0: Sí.
1: Com era aquella prova?
0: Bueno, el Marco Reina. Vaig tenir una reunió amb ell. Estaven en un moment en el que estaven apostant moltíssim pel perfil d'entrenador i tant el Ferran Benet com el Julián doncs, havien implantat tot una metodologia per donar-li un valor afegit al club i qualsevol que entrava per la porta doncs, volien saber realment... Sí, el que diu el currículum, doncs ho demostres a la gespa. I sí, vaig arribar allà, recordo que ho vaig fer amb l'equip del Pasco i jo preparant-me a casa un joc de posició, tal, acaba l'entrenament i un company, ostres, ha venit el Bravo a fer un rondo. I llavors, des d'aquell dia, no, pues te n'adones una miqueta aquella humilitat que quan ets jove doncs, et penses que et menjaràs el món i que realment doncs, crec que és el procés que ha de continuar i ha de seguir tothom de realment fer passos endavant per créixer. La professió d'entrenador, òbviament hi ha casos extrems, però la professió d'entrenador comença tard respecte a la resta. Llavors crec que hem de ser conscients que dels 20 als 30 anys doncs, crec que és el moment de màxima formació i això t'ho poden donar els títols, però també t'ho poden donar les persones amb les que comparteixes... entitat.
1: Després posarem sobre la taula altres històries del futbol català. Costa Rica, no? Sona bé.
0: Sí, sona bé. Sona bé. Al final, ja no només a nivell de país, sinó vaig tenir la sort la Setmana Santa de l'any passat doncs, d'anar a conèixer el país, conèixer la cultura, conèixer el club, diguéssim, on en aquest cas doncs, finalment s'ha donat aquesta oportunitat. I sobretot les persones, vull dir, al final també doncs, tinc la sort de que tornen a apostar per mi persones que en el seu dia van apostar aquí al Sanku i la gent es fa d'un equip o d'un altre per les persones que hi ha, no? Aquests dies que estic fent de profe també els hi poso documentals als alumnes de Ronaldinho, ara el cas del Madrid amb Mourinho, la gent al final, òbviament, o fins i tot pels teus pares, no? Vull dir, un nano es fa del Barça, del Madrid, de l'Espanyol pel que veu a casa, i crec que pues, com a professionals també t'acabes decidint un lloc o un altre per les persones.
1: Després tornarem amb el Joel Bravo amb més temes, parlem amb Conrad García, exentrenador Atlètic Sant Just, i veurem on va. De moment el futur el tenim allà, present, però no direm res més. Bé, una temporada que ha acabat a Lliga Elite, on l'equip ha estat a punt de classificar-se per jugar de nou un play-off amb l'Atlètic Sant Just. Una mica també has fet autocrítica, també has fet valoració de la temporada, entenc, no?
2: Sí. Ha estat una temporada llarga, perquè al final, quan un equip està acostumat, no, a competir només una Lliga, la Lliga Elite, vam començar amb la Copa del Rei, amb la prèvia de la Copa del Rei, i és un cúmul d'emocions que vas guardant a la motxilla, que et fa fent... també molts partits entre setmanes de dos, de tres partits que acaben passant factura i a final de temporada doncs sí que és cert que estem contents del que hem fet. Ens ha quedat aquesta espineta, com bé deies, de no poder entrar a play-off, però en general un any llarg, dur, però content.
1: Copa del Rei, us va...

0: Elimina al Mallorca i tens la foto de perfil en Jagoba Arrasate, no?
1: Sí, bueno, és una mica...
0: Soc tafaner, eh?
1: Sí, sí, és una mica un somni, no? El que va passar durant aquelles setmanes és una bogeria quan un equip com l'Atlètic dit que jugar contra un primera divisió, quan aconsegueixes aquesta fita de poder jugar de tu a tu contra jugadors professionals al màxim nivell estatal, doncs és curiós veure com tot es magnifica, no? Com apareixen medis per tot arreu, crec que vam fer en una setmana o dues unes 30 entrevistes per diferents medis. Clar, això et treu una mica també del focus i del dia a dia quan no estàs acostumat, però és un somni jugar contra Jagoba, que ja l'admirava abans de poder jugar contra ell. Doncs enfrontar-me a ell va ser maquíssim, i a més només tinc bones paraules perquè em va tractar i vam estar xerrant una estoneta de futbol, que això m'ho emporto per mi per sempre.
0: Què creus que li ha faltat a l'equip per intentar acabar entre els sis primers? Perquè va haver-hi moments de la temporada que estava allà.
1: Sí, sí, sí. Crec que ens ha faltat una mica, segurament, d'arribar amb més piles, no? A final de temporada, la sensació, moltes vegades els equips es mouen pel que passa, no? Pel que veus el dia a dia a l'entrenament, i era una sensació de voler, però no acabar, no? De donar el 100%, perquè potser no arribàvem a aquest 100%, perquè com et deia, la temporada ha estat molt llarga, partits entre setmana ens han condicionat molt els resultats, i després mentalment també hi havia aquest tema, no? De si ens tornaven o no ens tornaven 3 punts, o no possible sanció administrativa, bueno, a nivell d'un partit que ens quedava pendent. Llavors això mentalment tampoc ens ha ajudat, però bueno, sense gaire excuses, sí que és veritat que hem estat a punt d'entrar a play-off i a punt de quedar en quarta posició, però al final quedes més lluny amb tot aquest enrenou, no?
0: Molt bé, i anem a parlar amb Rubén Hurtado, el tècnic del Terrassa B, que ha estat capaç aquestes dues últimes temporades de col·locar l'equip de tercera a primera catalana. Rubén, no sé si en el millor dels guions d'una pel·lícula t'imaginaves aquest final, aquest desenllaç.
2: Doncs la veritat que no. Després de 5 temporades de tercera catalana, personalment, vam assolir l'ascens a la segona catalana i era un premi molt gran. I les coses que té el futbol, que després de molts anys que t'ho nega, després et dona 2 ascensos seguits. Al final s'agraeix, perquè és això, jo sempre dic que el futbol és una mica deficitari en quant a emocions i en quant a sou, però en aquest cas ens ha vingut tot de cara i l'hem d'aprofitar, l'hem de gaudir i ja està, aprofitar-ho fins que s'acabi la ratxa.
0: Això t'anava a dir, no sé si després de 2 ve el tercer.
2: Molt difícil, jo crec que ja primera catalana és un salt bastant més gran, ja parlem d'una altra cosa. Equips ja històrics, amb un pressupost ja molt, molt superior, jugadors amb molta més experiència. Segona catalana també ho és, però potser hi ha més marge amb un equip jove, amb molta intensitat, molt treball darrere, es compensa tot molt més, però primera catalana ja són paraules majors.
0: No només hi ha el tècnic santcuatenc, sinó hi ha un davanter, que aquesta temporada de Sant Cuat, que ha superat tots els registres, no?
2: Sí, el Pau Santanac, que és d'aquí de Sant Cugat, és una família que està tocada per una vareta màgica, perquè el seu germà, el Biel, també ha ficat 33 gols aquí al juvenil del Sant Cugat, i la veritat que jugadors diferencials que fiquin gols t'obren partits que potser no estan allà tancats, sobretot quan vas líder. Hi ha molts equips que, sobretot a l'estadi que és tan gran, ja es tanquen i et dificulten molt, molt la tasca de trobar aquest forat per obrir la llauna, i jugadors com el Pau pues, et donen aquest plus que és diferencial per guanyar una lliga.
0: A ningú se li escapa que ets entrenador del filial, però també hi ha el primer equip, que està segona federació, amb un entrenador experimentat com és l'Oriol Alsina. No sé quina és la teva relació, t'hem vist alguna vegada alguna sessió d'entrenament, perquè es pot aprendre i molt, no? Una enciclopèdia.
2: Sí, jo sempre que puc m'escapo pels matins a l'estadi a veure'ls entrenar, perquè, a part perquè pugen molts jugadors nostres, han pujat més de 10 jugadors en dinàmica de primer equip, 4 que van setmanalment a entrenar amb ells, i sempre que puc m'escapo, i és aprendre d'això, de metodologia, de gestió de grup, de tot. Sempre intento anar perquè m'impregno amb tot el que puc.
0: Molt bé, anem a donar un cop d'ull ara als marcadors d'aquesta jornada, corresponent a les vostres categories on heu entrenat. Joel, aquesta primera catalana per pujar a Lliga Elite, Palamós 1, Viladecans 3, que ha estat el teu rival, i Igualada 2, Turó Peira 1. Com ho veus? Quina és la teva aposta?
3: Doncs mira, el Palamós Viladecans el vaig estar mirant ahir, el feien per YouTube. Bueno, jo crec que potser el gran favorit per plantilla hauria de ser l'Igualada, però ara ves al camp del Turó i treu-lo endavant. Però sí que és veritat que el Viladecans és un equip molt, amb molta experiència, un míster també amb molta experiència, molt, amb les coses molt, molt clares, i jo aposto a que Viladecans, en aquesta gestió de doble partit, crec que pot ser l'equip que ho acabi traient. Mm.
0: Pel que fa a la Lliga Elite, ascens a tercera, teníem el Rubí 1, Poble 1 i el Sant Mauro 0, Prat 1. Conrad, com ho veus?
1: Bueno, aquí el gran favorit, jo crec que com a inici de temporada segurament era el Prat, no? Però s'ha vist fent un final de temporada una mica regular, ha entrat a play-off i de moment va una mica, no?, marcant la distància i posant-se per davant, i en quant a Rubí i Poble, doncs és una eliminatòria molt igualada, no? Joventut i talent contra l'experiència i aquesta ambició que té el Rubí. I si hagués d'apostar per algun, jo et diria la Pobla per l'any que han fet, pel talent que tenen i per aquesta joventut, que a vegades aquesta joventut amplia encara més l'ambició que tenen els jugadors, les ganes de fer-ho bé, i aquesta energia els poden fer estar dalt. Però si els pronòstics de la Lliga Elite ja són complicats, imagina't del play-off, no?
0: Molt bé, i al grup 4 de segona catalana teníem el Corbera 1, Porret 0 i el Gironella 0, Berga 1. Rubén, no sé com ho veus.
2: Doncs difícil, perquè ara ja tothom arriba amb el ganxo a nivell físic. Nosaltres teníem molt clar que havíem d'intentar ser campions per no arribar al play-off, i ja s'han vist en aquests dos partits que hi ha hagut lesions musculars per temperatura, per el desgast físic que hi ha, llavors és difícil donar un pronòstic. Jo crec que Berga, tenint la tornada a casa i havent guanyat un 0-1, jo crec que és favorit per passar a la final. I per l'altra banda, Porreig, amb la tornada a casa, encara que va perdre contra el Corbera, crec que hi ha molta diferència, i jugant a casa, que sempre omplen el camp, jo crec que remuntaran i la final serà Porreig-Berga.
0: Us vaig a preguntar sobre la figura de l'entrenador. Com la veieu? Si es respecta prou per part dels clubs, dels jugadors, si hi ha hagut una tendència, vosaltres encara sou bastant joves, però sí que hi ha hagut una tendència dels jugadors que tenen doncs massa pes en la decisió de les directives, dels clubs, no sé com ho veieu. Qui vulgui començar, Joel?
3: Mira, jo recordo quan em van anunciar com a entrenador del primer equip, que personalment em vas preguntar com veus el fet, no?, de tenir una plantilla on tens tants jugadors que també són entrenadors, no? Perquè a vegades, doncs, en aquest sentit, pots jugar a favor o en contra. Jo, personalment, els he dit que crec que jugo a favor, perquè al final són més opinions. Són ells els que des de dins també et poden donar solucions que tu potser des de fora no veus. Però crec que el fet també de com estem a nivell de país, no?, cas de Luis Enrique, cas del Barça, cas de la selecció espanyola, és com que almenys aquí se'ns està donant un altre cop aquesta confiança, no?, de totes aquestes persones, doncs, que realment li donem aquest valor a la formació, en el dia a dia, que li dediquem tantes hores. Crec que se'ns està donant com a mínim doncs, una segona oportunitat o un marge de confiança. Jo parlo també doncs, de l'experiència que puc tenir, però crec que s'està començant a donar aquest valor de confiança i de temps, tenint en compte doncs, que si guanyes ets bo i que si perds ets dolent, però bueno, crec que precisament com s'està professionalitzant tant a l'estaf, crec que bueno, hi ha una corrent una miqueta més, potser més conservadora, no? El cas del Girona, el cas de l'Espanyol. Bueno, jo ho veig així.
0: Conrad?
1: Sí, jo, clar, és complicat, no? Jo crec que em passa una mica el mateix cas que el Joel, que jo també he estat, bueno, aquest any allà a l'Atlètic, doncs et diria que no sé si el 50%, però molt a prop dels jugadors també són entrenadors de la base, i això et facilita, no?, molt el treball que has de fer dia a dia, fins i tot tasques que podien no funcionar, acaben funcionant perquè ells les fan que funcionin, i el mateix al dia de partit. Sí que és cert que jo en aquest context sempre he trobat escenaris molt favorables i res a veure amb jugadors, no, que deies de que hi hagi un pes i que puguin dir, mira, el míster no me pone, vull a quejar-me, no? O vaig a alçar la veu. Sí que és cert que jo no m'he trobat aquest cas. Crec, això sí, que com deia el Joel, que cada vegada els staffs són més potents que la feina que fas dia a dia perquè el jugador pugui millorar, perquè pugui estar més preparat per competir, el jugador ho acaba agraint, evidentment, si tu fas un 11, no? Hi ha com a mínim altres 11, 12 o 13 que estan enfadats, no? I que ells volien jugar. Però sí que és cert que, com a mínim en el meu cas, m'he trobat amb situacions positives.
0: I Rubén?
2: Doncs mira, agafant una mica el fil que deia el Joel, el fet de tenir tants entrenadors catalans pel món dedicant-se a això ha fet que, sobretot, jugadors i directives ens donin aquest pes tan important als entrenadors i ens donin una mica del poder de l'equip més a l'entrenador que potser hi havia abans. També cada club és un món diferent, però bueno, en el meu cas, en quant a jugadors, a tots els clubs que he estat, jo he tingut els mandos de l'equip completament. Han estat molt agraïts, sempre és el que deia el Conrad ara, els que no juguen tant, doncs és normal que no estiguin tan contents, però que remen a favor, i sempre busquem aquest perfil de jugadors, no volem un altre perfil. Tenim aquesta sort que podem escollir el que volem i cuidem molt que sigui gent sana. I després, a nivell de directives, és el que et dic, cada club és un món, però estic molt, molt content perquè en el meu cas, pràcticament en tots els clubs que he estat, he tingut aquesta sort de manar de dalt a baix.
0: Perfecte, doncs fins aquí aquest Esport en Marxa. Conrad García, exentrenador Atlètic Sant Just, ja desvetllarem el teu futur quan toqui o quan et presentin.
1: Tant de bo sigui aviat.
0: Molt bé. Doncs Rubén Hurtado, tècnic del Terrassa B, molta sort, i també et seguirem des de l'Olímpic. Un bon escenari, eh?
2: Moltes gràcies per convidar-me i ens espero veure'ns durant la temporada.
0: Doncs crec que sí, que es tocarà. I Joel, volia tenir unes paraules per tu, perquè va ser una temporada molt maca, la que vam compartir a nivell de vestidor. Ja saps l'admiració que sempre t'he tingut, que he après moltes coses de tu, i aquests dos anys també, a banda de les entrevistes, doncs aquella xerrada postpartit, aquella primera jornada que vas perdre amb el Sant Boià a casa, i res, que m'ho he passat molt bé, que ara tindrem un altre substitut que també el conec, com és el Lluís Macià, que m'ho seguiré passant igual de bé, però bé, ara hauré de mirar les teves històries d'Instagram ja més lluny, però et tindré a tocar.
3: Bé, moltíssimes gràcies, Joan. T'ho vaig dir a la nit de l'esport, crec que esteu fent un treball brutal perquè la gent doncs sàpiga la qualitat i la quantitat de formadors, d'esportistes, de com s'estan fent les coses a la ciutat, no només en l'àmbit del futbol, i és importantíssim que ho diguem perquè la gent se n'adoni, i crec que ets un dels màxims responsables, així que superagraït tant per la feina com pel tracte.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joel, per aquestes paraules. Fins aquí l'Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu, perquè tot seguit al Faves Comptades parlarem amb l'Aina Rabasa, que preestrena el Siglo, el seu primer treball musical, que veurà la llum aquesta tardor. Que tingueu un molt bon dilluns, una molt bona setmana, i ens retrobem d'aquí a 7 dies.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Del 25 al 31 de maig se celebra la Setmana Sense Fum, una iniciativa que coincideix amb el Dia Mundial Sense Tabac i que vol posar el focus en els riscos del consum de tabac i dels nous productes amb nicotina, com els vapejadors o les cigarretes electròniques. Tot i que el tabaquisme ha anat a la baixa en els darrers anys, encara més d'un 21% de la població catalana fuma. I preocupa especialment l'augment del consum entre joves i l'ús combinat de cigarretes electròniques i del tabac convencional. Per parlar de prevenció, de salut pública i dels recursos que tenim la ciutadania per deixar de fumar, avui el Faves Comptades, ens acompanyen quatre dones que en saben molt. La Núria Fernández, que és la regidora de Salut. Molt bon dia, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: La Montse Moral, que coneixereu de les tertúlies i d'altres entrevistes. Ella és farmacèutica comunitària jubilada i tresorera de la Societat Catalana d'Atenció al Tractament i Consum del Tabac. Montse, molt bon dia.
2: Molt bon dia, i també rotària.
0: I també rotària, que clar, però aquí no t'ho deia, sí, ho diem sempre, però avui, com que no era el context, tu
2: avui vaig amb una altra gorra.
0: Avui vas amb una altra gorra. També tenim la doctora Esther Valle, és metgessa del Cap de Vall d'Oreix i és la referent de tabaquisme del centre. A més, també és vocal de la Junta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament al Consum del Tabac. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I l'Esther Rodríguez, ella és farmacèutica comunitària, diplomada en Salut Pública i titular de la Farmàcia del Monestir, així que segur que molts de vosaltres l'haureu vist a la farmàcia. Molt bon dia, benvingudes.
4: Hola, bon dia.
0: Núria, comencem pel principi.
1: Deixa'm primer dir que som tres farmacèutiques aquí, eh?
0: Avui? Tres farmacèutiques a la taula.
1: La Montse, l'Estela i jo.
2: Però totes som dones. Atenció primària.
1: Atenció primària.
2: I de la comunitària.
0: De la salut. Escolteu-me, perquè és important, des d'un ajuntament, Núria, que es posi el focus en campanyes com la Setmana Sense Fum i en lluitar contra el tabaquisme.
1: Doncs gràcies. Com dius, des de l'Ajuntament volem posar això, com dius, el focus no només en el tabac convencional, sinó sobretot en la nicotina i en la normalització d'aquests nous dispositius entre joves, no? Perquè avui ja el problema ja no és només el cigarret clàssic, sinó que estem veient doncs, aquest augment molt important de vapejadors, de cigarretes electròniques i altres sistemes d'administració de nicotina, especialment entre adolescents, no? I aquí és important deixar clar un concepte bastant científic, que la nicotina és una substància altament addictiva, independentment del vehicle de consum, no? I, com diem, a Salut Pública hi ha un concepte molt important, que és aquesta porta, aquesta entrada a l'addicció. Sabem que molts joves comencen amb vapejadors, acaben desenvolupant una dependència nicotínica i posterior consum dual o un consum d'entre tabac i convencional, no? Com també vull fer que farmacèutica, doncs que és molt important remarcar que deixar de fumar no és només una qüestió de voluntat, no? Que la dependència del tabac és una addicció neurobiològica, doncs vinculada, com ja dirà la doctora, a receptors nicotínics cerebrals, a uns circuits dopaminèrgics de recompensa, i per això el suport professional multiplica molt la possibilitat d'èxit. I que des de l'Ajuntament el que volem és defensar una ciutat que protegeixi els seus infants, els seus adolescents, no només prohibint o advertint, sinó educant, escoltant, i per això creiem que des d'una promoció i una prevenció de la salut des de l'Ajuntament és imprescindible.
0: Mm-hmm. Clar, quines són les eines que teniu com a Ajuntament regidora per lluitar contra el tabaquisme?
1: La promoció, promocionar la salut, fer campanyes, perquè clar, és una cosa que és molt important també aquest treball conjunt entre farmàcies, que jo crec que les farmàcies és el punt més important perquè és el primer lloc que uh-huh. la persona va, i després amb els CAPs. És molt important l'ajuda CAPs i farmàcies i l'administració.
0: Ho dèiem a l'entradeta, no? I la regidora també ho ha esmentat. Sembla que el consum del tabac baixa lentament, però estan apareixent nous hàbits de consum de nicotina. Preocupa especialment aquesta normalització de vapejadors i de cigarretes electròniques entre els joves?
1: Sí, clar, a més ells es pensen que el fet de vapejar, a vegades diuen, no, jo a mi he sentit dir, però si és el que hi ha és vapor. No és vapor, allà hi ha nicotina, hi ha l'experta, la Montse, que és molt experta en tot això, en totes les substàncies que hi ha, no? Vull dir que treure aquestes fake news de que vapejar no és dolent, no és dolent, al contrari, sí que ho és.
0: Montse, justament aquest any es posa molt el focus en la nicotina, més enllà del tabac, precisament justament perquè potser el tabac convencional doncs no està tan a l'alça, però sí que hi ha altres productes que porten nicotina. Per què és important aquest canvi de mirada i posar aquest focus en la nicotina?
2: Mira, la vida és una pol·lució. Vam començar amb el tabac, que va vindre d'Amèrica, quan es va descobrir Amèrica, i evidentment associat a una planta, que és la planta que produeix el tabac. Vale. Aquesta planta, la nicotina de tabacum, té una substància molt tòxica, que és la nicotina. que ho fa per protegir-se dels insectes. Bueno, a més, la nicotina té aquest poder addictiu tan potent, tant com l'heroïna o la cocaïna, que jo crec que és més, inclús. Bueno, és una... ens arriba com a tabac, però la importància està en això, amb la nicotina, amb el poder addictiu d'aquesta substància. Hem passat de que el fum, els càncers de pulmons, la contaminació ambiental, això no quedava bé, vam començar posant uns filtres que només són un trosset de plàstic que embruta i contamina i que no filtra res, però bueno, això va servir per rentar la primera imatge de la indústria tabaquera. Però després, com que això del fum no quedava bé, hem passat a vapejar. Però clar, ara ja hem vist que el que vapegem no és aigua. Estem propilent glicol, glicerina, productes que estan bé per ingerir, però no perquè arribin al pulmó. I ara ja veiem que tenim malalties noves com el Ebali. Ara ja es comença a qüestionar. Però clar, la indústria què fa? Es va rentant la imatge de cara a l'usuari, però no, ara ja ha arribat a la peça clau, que és la nicotina. Ara ja fa productes de nicotina sols, que és, en definitiva...
0: que són aquestes boletes, que es consumien sobretot al nord d'Europa, però que ja estan arribant
2: ja
0: també a casa
2: i les
0: nostra.
2: Tenim aquí, i les poden comprar la gent. I llavors què passa aquí? Bueno, a ells els interessa mantenir gent enganxada. A més, els hi posen gustos perquè t'enganxis més. No ens enganyem, el problema és la nicotina. I hem evolucionat, però el problema és la nicotina. I per això el lema de l'OMS d'aquest any és desemmascarem la nicotina. Contrarrestem aquest efecte, concretament el titular de la lema de l'OMS, per dir-ho bé, cal desemmascarar l'atractiu i contrarrestar l'addicció a la nicotina i també al tabac, perquè ara hi ha gent que se'ls ha vengut, que és més innocuo fer servir els cigarrets electrònics, llavors fan servir cigarrets electrònics, però també fumen. I llavors la cosa, pues, ara tenim de tot. Però ara ja tenim els que només fan els
0: cigarrets electrònics. A part de la nicotina i de tots aquests productes que l'evidència científica cada vegada la tenim més àmplia, no? Perquè ja tenim més mostres de persones que fan servir vapejadors i cigarretes electròniques, entenc que també inhalar aquest vapor d'aigua a altes temperatures tampoc deu ser saludable.
2: No, és que demà és aigua. Primer, que no és aigua.
1: No és aigua.
2: I segona, que també en el procés d'escalfament hi ha metalls pesats i també, que també són dolents pel pulmó. O sigui, ara ja tenim evidència científica de que els cigarrets electrònics i els vapejadors també causen malalties a la salut.
0: Uh-huh.
2: Aleshores, doncs, ja no són innocuos. Ara ja podem demostrar que no ho són.
0: Montse, parlaves, a més d'aquest consum dual que s'ha augmentat, que hi ha un auge, no? Al principi la indústria va voler vendre com els vapejadors i les cigarretes electròniques com aquella eina que ens podia servir per deixar de fumar tabac,
2: exacte,
0: no?
1: I jo ara recordo que jo a la farmàcia venia amb cigarretes electròniques
2: al principi
1: perquè era per deixar de fumar, imagina't.
0: I ara ens trobem que aquestes cigarretes continuen sent perjudicials per la salut perquè continuen tenint nicotina i molts altres productes, com molt bé ens explicava la Montse, però que, a més, hi ha un auge d'aquest consum de persones que combinen el tabac convencional amb vapejadors i cigarretes electròniques. Això és preocupant?
2: Molt, i sobretot és que el que és preocupant és que busquen el sector jove, perquè estem aquí, més que res, com ha dit ella, des de l'Ajuntament ha de fer prevenció. Nosaltres a l'ESCAT, amb l'Ester, fa molts anys que estem treballant i veiem el resultat de la reducció de lo que és el consum de tabac, però no hem arribat ni molt menys al nivell que voldríem arribar a un 5% de consum, i encara estem amb un 21 de mitja.
0: Uh-huh.
2: Estem molt estancats. També això té a veure que tenim una llei obsoleta que regula el tabaquisme, que la tenim aquí. Estem fent pressió perquè a veure si surt. Però, mentrestant, el que sí que hem de fer i no hem de parar és de prevenir. I hem de dirigir aquest missatge als joves. I per això crec que és molt important el que estem fent aquí, en aquest moment, i gràcies a la ràdio i a totes els mitjans que ens ajuden a fer aquest crit d'atenció. Joves, no us deixeu enganyar. La cosa està amb la nicotina. Volen enganxar-vos i després us costarà molt de sortir-ne. Però després jo no vull monopolitzar. La nicotina afecta molt el desenvolupament cerebral i del sistema cardiovascular dels joves. Jo vull deixar parlar.
0: Aprofitem que tenim la doctora Vall aquí, que feia algun apunt així amb veu baixa, mentrestant. I és que, si posem xifres, que deia la Montse, el tabaquisme provoca 10.000 morts a Catalunya anuals. Potser, possiblement, el primer que ens ve al cap podria ser els càncers en general, el càncer de pulmó potser específicament, però és que el tabaquisme deu tenir impacte en moltes més àrees de la salut, no?
3: A veure, d'entrada, només amb el tema de càncers, hi ha el tema de tot el càncer del que és de gola, que té, a més, molta seqüela quan arriba, el càncer de pulmó, el càncer de bufeta, que cada vegada n'estem veient més i que dius, és un càncer gran desconegut. No, realment és molt invalidant, a més. Càncers digestius, o sigui... I l'associació de tabac amb càncer és grandíssima. Però després hi ha tot el tema cardiovascular, tot el tema de les angines de pit, els infarts, els ictus, tot això, el tabac va tapant les artèries i el que fa és que si sumes el tabac més el colesterol que un té de base, més l'edat que un va avançant, doncs a poc això realment estreta tant els vasos sanguinis que hi ha repercussions a tots nivells. Llavors, realment és importantíssim. Jo als pacients els hi dic, el que estic fent és allargar la vida, a part de fer-te més ric perquè tens més diners, és que t'estem allargant la vida. Llavors, sempre s'està temps de poder allargar la vida, no? Llavors, és que jo ja soc molt gran. No, és igual. Anem a com a mínim a no augmentar aquest tapament de les artèries, que és el que ens dona totes aquestes afectacions, a part del càncer, que és amplíssim el ventall de malaltia que pot aportar.
0: Clar, parlaves de la consulta, no? Jo no estic convençuda que les persones que coneixen persones fumadores, tothom en algun moment jo vull deixar de fumar, o li passa pel cap deixar de fumar, perquè la gent sap que és perjudicial, perquè carai, serà que no s'ha dit a vegades. Però a vegades suposo que no deuen saber per on començar. Com ho han de fer?
3: Primer de tot, han d'haver fet un treball mínim de decidir en quin punt estan de deixar de fumar. El tema és, pots estar dient, jo deixaré de fumar, però ja ho veuré quan. Aquí podem intervenir poc. Es tracta de trobar el moment just al vuelo, com se'n diu. A mi, si em ve algú a la consulta perquè s'ha torçat el turmell, li pregunto si fuma i em diu, no, però ja m'ho estic pensant perquè... En aquell moment és el moment de dir, és que a mi és igual, m'estic més estona, però vull aconseguir que t'agafi el cuquet, no? Llavors, o que t'agafi el cuquet per dir, jo estic aquí per quan tu acabis de repensar, jo t'atendré, o de dir, mira, t'enganxo, estiguem una estona més, fem una mica una foto del moment i ens hi posem, perquè és així, és una satisfacció molt gran el saber que en algun moment aquesta persona l'encarrilarem perquè sigui un exfumador, no?
0: Des del CAP, quines eines teniu per ajudar les persones fumadores a ser exfumadores?
3: Mira, d'entrada, el primer, ja et dic, la fase en el que està el pacient és la que ha de motivar a que ens demani hora. Inicialment es pot demanar hora amb l'infermera. Es demana hora directament per l'aplicació o per telèfon. Llavors es demana cadascú amb l'infermera del seu cupo. L'infermera el que fa llavors és fer una entrevista, mira el grau de motivació i el grau de dependència que té la persona que és fumadora, i a partir d'aquí junt amb una mica la història de cadascú, perquè cadascú és diferent i es tracta de personalitzar. No tothom és, mira, aquí tens una pastilla i adiós. No. Cada persona té el marit que apreta perquè deixi de fumar, els nens que matxacen per deixar de fumar, el que tingui un familiar que està malalt, ja, o el fet de que vol estalviar, o el fet de que fa pudor la roba. Hi ha mil coses que ens sumen i que del que es tracta és d'enganxar-les i dir, doncs tirem per aquí, no? Llavors, truques o demanes hora amb l'infermera. L'infermera fa aquesta primera visita. I l'infermera, depèn de quin ambulatori sigui, en el cas de Valldoreix hi ha una unitat de tabac. Som dos doctores, la doctora Sant Salvador i jo, i després les infermeres que treballem, que totes treballen de mateixa manera. Llavors, hora amb l'infermera ens la cita a nosaltres i fem una visita una mica més que de motivació afegida i de tornar a fer una història completa de veure en quin moment estem i com ho farem per dirigir aquesta deshabituació. Llavors, quedem sempre a la consulta amb el pacient, li oferim diferents possibilitats, que seria o fer tractament substitutiu amb nicotina, que sonarien els pegats, o fer tractament oral, que seria o la variniclina o la citicina, o simplement fer acompanyament, que també és una opció, no? Nosaltres estem allà per ajudar, per la qual cosa el que ajudi al pacient ja ens és bo. Llavors, una vegada quedem amb el tractament que posarem, quedem amb un dia. Sempre se surt de la consulta amb un dia cada. Més igual que sigui d'aquí un mes, d'aquí tres dies o d'aquí l'1 de juliol. Més igual. Llavors, amb aquest compromís, posem una medicació i després ja donem hora perquè l'infermera, al cap d'una setmana del dia D de zero cigarros, faci seguiment. Uh-huh. Llavors es fa seguiment a la setmana de zero cigarros, al cap de dues setmanes i al cap d'un mes i mig. Llavors, depèn de quin tractament sigui, s'allarguen més o menys les visites. Però llavors, ja, en el moment en què ja enganxen amb infermeria, ja és
0: una seqüència.
3: Llavors, a Sant Cugat i a Can Mates no hi ha dos metges referents de tabac, però cada metge és referent de tota la patologia que hi ha, entre elles el tabaquisme. I llavors fan el mateix, entrada per via d'infermeria i després derivació al metge responsable.
0: Us trobeu molta gent també que ve per deixar els vapejadors o cigarretes electròniques?
3: Sí, sobretot gent jove. Jo cada vegada que ve un jove m'alegro molt, o sigui, el felicito i ja no és un tema de tècniques, de reforç, sinó que és que realment em fa molt feliç que una persona de 23 anys vingui i hagi arribat ja a l'estadiu de ja està, o sigui, ja he fumat, ja ho he provat, no vull, no? Llavors, aquest, a més, són gent que és exemplar pel seu grup, per la qual cosa, el primer que preguntes, el teu entorn és fumador?
0: Si que suposo tu que això també deu afectar molt a les persones quan volen...
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, el portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF, que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP en una intervenció aquest dilluns a València. González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que admet que l'auto el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
6: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
5: I el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%. I un home que malvivia en un magatzem de Cabrera de Mar ha mort en un incendi local uns baixos a l'Avinguda Maresme. Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre l'acumulació de ferralla. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triquí i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 25 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, comença la setmana tal com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectat parlarem de l'inici de la temporada de bany a la platja i ens n'anirem fins al Prat, on s'està fent l'aportació de sorra per acabar d'adequar aquest espai. Entrevistarem Dani Palacios, el cap de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva avui per analitzar la quarta Champions del femení del Barça, la final de la Lliga a la primera divisió, les eleccions, també el Real Madrid, entre molts altres temes. També parlarem del Sabadell. A partir de les 5 descobrirem en què consisteix la primera batalla de banda swing de Castellar del Vallès i ho farem de la mà del músic Jordi Chamanel. Continuarem amb l'espai de l'empresa per explicar dues històries d'èxit en el mercat laboral després dels 45 anys. Acabarem amb cultura i algunes propostes de llibres que ens parlen de música de la mà del llibreter de la Salvatge de Sant Cugat, Roger Grífols. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. Dissabte es va saber la mort de Joan Antoni Pujals i Vallhonrat a l'edat de 100 anys, un dels personatges més rellevants de Terrassa en el segle XX. Va ser president de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca i també de la Fundació Busquets. Va ser el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa entre 1964 i 1971 i va formar part d'altres institucions conegudes a la ciutat com el Centre Social Catòlic, la Junta Municipal de Museus, així com de diverses fundacions i organismes vinculats a l'habitatge i a les entitats financeres locals. Pujals va ser un empresari del tèxtil i una figura clau en la vida institucional, econòmica i social de Terrassa durant la segona meitat del segle XX i inicis del XXI. Va tenir un paper clau en el món empresarial local com a secretari general de l'Institut Industrial de Terrassa, d'on també va ser president. També tenia un paper destacat com a cronista i historiador local, documentant la història de les institucions terrassenques. Al llarg de la seva trajectòria, la seva tasca va ser reconeguda per nombroses institucions. Entre els guardons rebuts destaquen el nomenament com a terrassenc de l'any, l'any 1997, la insígnia d'or de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, l'any 2009, i la medalla President Macià de la Generalitat de Catalunya 2011, que reconeix la seva dedicació i contribució a l'impuls de l'economia catalana.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La Biblioteca Vapor Badia tindrà una sala d'estudi oberta les 24 hores i els 365 dies de l'any a mitjans del 2027, aproximadament. L'alcaldessa Marta Ferrés ha presentat el projecte in situ al carrer de les Tres Creus, al centre, tot assenyalant la necessitat d'adaptar-se als nous hàbits de la societat.
3: Les biblioteques cada cop més també s'estan convertint en un espai on els joves de la nostra ciutat, que molts d'ells no tenen la possibilitat de casa tenir un espai adequat per poder estudiar o simplement no ens ve de gust fer-ho a casa, és a dir, que busquem entorns doncs, més socialitzats, doncs utilitzen aquestes sales d'estudi en època d'examen i també cada vegada més fora d'èpoques d'exàmens per fer treballs. Sabeu que cada vegada també necessiten més treballs grupals, es necessiten doncs, més elements.
2: Aquest espai estarà ubicat a l'ala oest de la biblioteca on hi havia l'antiga cafeteria, però també s'utilitzarà una sala annexa dedicada a oficines i al porxo del lateral. D'aquesta manera, la sala tindrà una capacitat per a un centenar de persones que hauran d'entrar amb una aplicació mòbil perquè tothom estigui identificat i en cas que hi hagi algun incident hi haurà connexió directa amb la policia municipal. Les obres estan dotades amb 600.000 euros i teòricament no afectaran l'activitat de la biblioteca.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La 26a edició del Festival Tian Antica té programades diverses propostes per apropar el públic als orígens de la música occidental. Els organitzadors busquen difondre la música antiga que recullen arxius històrics perquè no caiguin l'oblit. Amb propostes que combinen la música medieval, la barroca i la renaixentista, els concerts pretenen ser fidels a la sonoritat de l'època basant-se en criteris històrics documentats i utilitzant instruments originals o bé rèpliques en el cas dels que no s'han pogut conservar. Llorenç Blasi és membre fundador del festival.
5: És una música que està dormint arxius o bé particulars o bé d'institucions religioses, la majoria, convents, està molt repartida. Llavors, el fet d'intentar arribar a com sonaven els orígens, la música que es feia en aquells moments, doncs és una mica la proposta. No només el que és la música, sinó sí, que la música està sempre integrada en un context històric, en context social.
4: El Tian Antica s'ha dut a terme al llarg d'aquest cap de setmana i també ho farà el vinent, els dies 30 i 31 de maig. Entre la programació de concerts, enguany el certamen, també ha incorporat un espai per donar visibilitat a grups emergents que es dediquen a la interpretació històrica. A més, s'homenatjarà l'organista Montserrat Torrent amb motiu del centenari del seu naixement.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
6: Bona tarda. El panorama dels mosquits al Prat està canviant en els darrers anys i enguany el nombre d'actuacions del Servei de Controls de Mosquits del Baix Llobregat ha estat rècord al mes de febrer. Mai no havien proliferat tants mosquits des de tan aviat. I és que un hivern plujós i sec ha reforçat una tendència creixent, l'aparició de l'Aedes detritus, una espècie que era molt poc habitual fins fa un any i que ara apareix de manera molt nombrosa des del febrer fins la primavera. Això sí, les darreres setmanes, més aviat seques, han frenat la seva progressió. Escoltem Carles Aranda, director del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.
7: Tenim molts espais naturals inundats i com que les temperatures no són especialment baixes, sinó estan o dintre la tònica o una mica superiors, Doncs ens hem trobat que una espècie que abans era anecdòtica, que és l'Aedes detritus, s'està convertint en una espècie en la que en el febrer hem de fer molts tractaments, perquè si no tots aquests espais naturals doncs queden envaïts per aquest mosquit, que és un mosquit que pica dia i nit.
6: Aquesta espècie, l'Aedes detritus, conviu durant unes setmanes amb l'Aedes caspius, l'espècie més tradicional i habitual. Però en l'arribada de la calor, com està succeint, el detritus va desapareixent i el caspius pren força. En ambdós casos, parlem de mosquits que generalment no transmeten malalties.
0: Gràcies, Ivan. Ara de retorn al Vallès ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Dos veïns de Castellà del Vallès han perdut la vida amb dos dies de diferència en accidents de moto. El primer, de 56 anys, va morir dissabte passat en un accident de trànsit a la carretera BV-5301 al terme municipal del Brull, a la comarca d'Osona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir a les 17:35 hores al punt quilomètric 28,5 de la via. Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir de la carretera i va impactar contra el voral. En l'accident no s'hi va veure implicat cap altre vehicle. El segon ha estat aquest matí a la B-142, al punt quilomètric 4,8, al terme municipal de Polinyà, en sentit Sentmenat. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 8:33 i, per causes que s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència de l'accident, ha mort el motorista, un home de 34 anys. Amb aquestes víctimes ja són 46 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres interurbanes de Catalunya, 19 de les quals motoristes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Pau Vázquez.
9: L'estat espanyol se situa per sobre de la mitjana d'Europa en consum de tabac i vapejadors entre els adolescents, segons l'informe Estudes del 2025 que acaba de publicar el Ministeri de Sanitat. Amb aquestes dades sobre la taula, Sant Cugat se suma a la Setmana Sense Fum, una iniciativa que culmina el 31 de maig amb el Dia Mundial Sense Tabac i que enguany posa el focus en els nous productes amb nicotina com els vapejadors i les cigarretes electròniques. Sant Cugat disposa de diversos recursos per a aquelles persones que volen deixar de fumar, des de l'atenció als CAP fins a la farmàcia comunitària. Escoltem la regidora de Salut de l'Ajuntament de Sant Cugat, Núria Fernández.
10: És molt important també aquest treball conjunt entre farmàcies, que jo crec que les farmàcies és el punt més important perquè és el primer lloc que la persona va, i després amb els CAPs. És molt important l'ajuda CAPs i farmàcies i l'administració.
9: Tant les professionals sanitàries com la regidora han coincidit en la importància de reforçar, sobretot, la prevenció entre els més joves.
11: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: L'AMB va donar dimecres passat el tret de sortida a la temporada de bany a les platges metropolitanes. Ha estat en un acte a la platja de la Murtra de Viladecans amb una renovació exhaustiva de mobiliari al llarg de 30 quilòmetres de platges. Marxem cap al Prat a Ràdio on tenim a la Rocío Santa Eufèmia Gutiérrez.
1: Tot plegat arriba després d'un hivern marcat pels temporals que han afectat la regressió del litoral i han complicat les tasques de gestió ordinària de les platges. En concret, s'han perdut 180.000 metres cúbics de sorra, que suposa una disminució del 34% de superfície de platges al litoral metropolità nord. Per parlar de tot plegat, saludem al cap de platges de l'AMB, el Daniel Palacios. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Ja estem ara sí immersos en aquesta temporada de platja, un moment molt esperat sempre cada any per la ciutadania. Quina valoració feu? Com ha arrencat aquesta temporada enguany?
2: Doncs aquesta temporada ha arrencat una mica tard, no?, aquest any, perquè hem tingut un hivern una mica llarg, amb molts núvols i pluges, i això ha fet que no hi ha hagut un increment gradual de persones que van a la platja, sinó que jo crec que ara moltes ganes també, perquè fa calor, ja tindrem molta gent a la platja aquest cap de setmana.
1: Quines són les novetats més destacades d'aquest 2026? Jo parlava en concret d'aquests 30 quilòmetres de mobiliari, però què destacaries d'aquesta arrencada, Daniel?
2: Sí, jo crec que el més important ha estat el repte que ha suposat tenir en servei o en situació, en bona situació les platges de cara ara a inici de temporada alta, després de tot aquest hivern tan complicat que hem tingut el temporals, no? Durant aquest hivern hem tingut temporals, el de Nadal va ser bastant important i el de gener, sobretot el temporal Harry, que va fer arribar l'aigua a l'aeronatge fins a passeig marítim en molts casos, i això ha suposat que haguem hagut de desmuntar i molts elements de mobiliari, equipaments, que després hem de tornar a muntar. Hi ha moltes instal·lacions també afectades. Aleshores, el repte principal aquest any ha estat estar preparats amb tots els equipaments i amb tots els serveis de cara a temporada alta després dels impactes de l'hivern, no?
1: De fet, en el cas aquí a la platja del Prat, és la més malmesa de la zona delta per la regressió, amb una pèrdua del 31% de sorra. Com ha afectat precisament aquests temporals que parlàvem en concret a la platja del Prat? Quin mobiliari s'ha hagut d'actualitzar o fins i tot reparar? Perquè realment, ara ja la imatge és diferent, però fa unes setmanes podíem dir que no teníem platja a l'inici del litoral pretenc.
2: Doncs sí, a la platja de Can Camins vam perdre moltíssima sorra fins a arribar pràcticament, bueno, el natge va arribar a la carretera, va creuar el passeig marítim i vam haver de desmuntar de forma urgent doncs molts equipaments, com la passera d'accés, per exemple, que va de la platja, des de la parada d'autobús fins cap a la platja, cap al sud, i que dona accessibilitat en aquesta platja que des de fa uns mesos està desmuntada i que tenim previst de muntar en aquesta setmana per tenir aquesta accessibilitat garantida. També gràcies a les aportacions de sorra que està fent el Port de Barcelona.
1: De fet, la regressió del litoral és un tema malauradament recurrent, en parlem cada any, i des de l'AMB demaneu tant a Estat com a Generalitat un pla d'estabilització a mitjà i llarg termini amb mesures concretes. Quines mesures caldria en aquest sentit o penseu que es podrien desenvolupar per intentar començar a prendre accions real contra aquesta regressió?
2: Sí, el que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%, però sí que intentar no estar pendents de cada temporal que ens quedem en platja o tenim aquestes afectacions a mobiliers, equipaments i a infraestructures, no? Com el ferrocarril en altres municipis. Aleshores, s'han de fer actuacions més de tipus estructural. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, a fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps perquè sigui una inversió més econòmica i més sostenible. Clar.
1: Com es planteja aquesta organització de la temporada de bany a les diferents platges metropolitanes? Parlem d'aquests temporals. Com es gestiona això? Com es decideix sota quins criteris? Quins equipaments o quin mobiliari s'ha de canviar? els tempos, com s'ha de fer una miqueta, perquè realment els temporals afecten a totes les platges, si més no cadascuna amb el seu nivell, però com és una miqueta aquesta part del procés de decidir com organitzar-ho tot?
2: És un procés que implica a molts equips i que exigeix per part nostra una coordinació molt, molt important, no? Nosaltres treballem amb 8 municipis, que són els que tenen platges al litoral metropolità, que dotem aquestes platges d'equipaments. Són, com deies, 30 quilòmetres de platges i milers d'equipaments, no? Entre ells 10 quilòmetres de passeres, però també més de 50 mòduls de salvament o lavabos, pèrgoles, molts elements que en cada platja, en cada cas, han de tenir un tractament diferent, no? Per exemple, els dels temporals es fa des del servei de platges, des del nostre servei de l'àrea metropolitana, una inspecció per veure, en funció de com es preveu el temporal, els elements que s'haurien de retirar ja immediatament per intentar no tenir aquests danys econòmics. També de cara a quins elements deixen a temporada baixa, no? Perquè, clar, a les nostres platges també a temporada de platja tenen un ús important, no? Hi ha molta gent que va passar el dia i realment, si fa bon temps, s'està molt bé també a l'hivern a les platges, no? Aleshores, intentem deixar el màxim per tenir aquests serveis, però també tenir en compte aquests temporals. Tot això és una feina de coordinació entre els inspectors de l'àrea metropolitana, del servei de platges, els serveis tècnics de cadascú dels municipis, que també estan més a prop del ciutadà i tenen també aquests inputs més propers i el que necessita el municipi en cada cas, i també l'empresa, no? Les empreses que treballen amb l'àrea metropolitana per fer aquesta, que tenen el contracte d'aquesta gestió ambiental i manteniment de platges, per tal de que tot el que decidim les administracions realment es porti a terme i es faci d'una manera correcta.
1: Abans ja avançaves una mica, no?, la importància de l'accessibilitat a les platges. Quines mesures preneu en aquest sentit? I també et volia preguntar, relacionat amb això, el servei de bany adaptat, també una part important, no?, per poder garantir al litoral català que tothom pugui gaudir-ne.
2: Sí, ja portem uns anys intentant millorar aquests aspectes d'accessibilitat a les platges. Hem dotat a tots els municipis d'accessos

0: una cosa contínua. Ara estem instal·lant també uns bancs adaptats per a les zones d'estada, a les entrades de les platges, i també donar suport als ajuntaments en quant a les necessitats que nosaltres també compartim amb ells, que són, per exemple, els mòduls de primer auxili i lavabos. Mòduls de primers auxilis, per exemple, aquest any tindrem 7-9 elements en el conjunt de l'àrea metropolitana, i també lavabos i pèrgoles. No? Aleshores, és aquesta dotació contínua i aquesta millora contínua. També volem millorar i fer més accessible la informació de la senyalètica, i són coses que continuem treballant.
1: Uh-huh. També et volia preguntar, Daniel, aprofitant que tenim amb nosaltres, hem vist que l'Ajuntament de Sitges ha declarat totes les platges del municipi lliures de fum a partir d'aquest mateix estiu. Ja en anys anteriors havien concretat algunes, però a partir d'enguany serà totes. No sé si l'AMB hi té potestat en aquest sentit, si és una decisió individual de cada ajuntament de la zona.
0: Sí, en aquest cas, el tema dels usos de la platja, segons el conveni que tenim en cadascú dels municipis, és una cosa que depèn de l'Ajuntament. Sé que en alguns ajuntaments de l'àrea metropolitana estan treballant per aquest platja sense fum. De fet, Barcelona va ser la pionera, les platges de Barcelona ciutat van ser les pioneres en quant a prohibir el fumar a les platges. I suposo que és un tema que anirà avançant, però bueno, això depèn de cada municipi. Nosaltres li donarem el suport que calgui en el sentit d'equipar doncs, la informació de les platges o altres equipaments per tal de que si es presa aquesta mesura, doncs quedi clara i s'informi adequadament. No?
1: Mm-hmm. Ja per acabar, et volia acabar preguntant sobre l'aportació de sorra del port. El Prat enguany ha arribat abans, ja estan les màquines en funcionament. En quin punt es troba el procés? No sé si hi ha alguna novetat enguany pel que fa a la sorra. Sempre parlem de la granulometria, que no acaba d'augmentar en aquest sentit. Com està anant enguany aquesta aportació?
0: Sí, malauradament el tema de la granulometria no té una solució fàcil, perquè com que la declaració d'impacte ambiental del port, que és l'origen d'aquesta aportació, té una zona definida que ja té l'impacte ambiental adequat, clar, només es pot treure sorra d'aquesta zona, en principi, i aquesta sorra, doncs, per l'evolució natural, cada vegada és més fina. Agafem sorra del sud, la portem al nord, aquesta sorra viatja cap al sud, i cada vegada, en aquest moviment, cada vegada és més fina i s'acumula de forma més fina. Per tant, malauradament, com et deia, la granulometria també és més fina de lo que hauria de ser i, per tant, la estabilitat de la sorra a la platja no és tan bona. Aleshores, marxarà més aviat de lo que hauria de marxar si fos sorra més adequada, però tampoc no hi ha una altra, en aquests moments, tampoc no hi ha una alternativa de on poder treure la sorra.
1: Mm-hmm. En qualsevol cas, almenys per veure la part positiva, sí que enguany tindrem aquesta sorra abans a la platja del Prat. Sí. Ja han començat les guinguetes, ja es veu moltíssima gent per la platja perquè és cert que sembla que ara sí ja la calor ha arribat, no sé si per quedar-s'hi, esperem que sí. I ja per últim, i per acabar relacionat amb tot això, quina és la previsió de visites enguany a les platges metropolitanes? Perquè realment l'estiu és un dels moments més esperats per la ciutadania i és molt habitual veure les platges sempre molt plenes.
0: Sí, en principi esperem tenir una afluència de més de 11 milions d'usuaris, perquè és l'última data que tenim i realment sempre ha anat increixent, no?, aquesta data, a pesar de que cada vegada tenim menys superfície de platja i cada vegada tenim més zones protegides, tenim també més públic a les platges. Això és també és molt interessant, no?, perquè vol dir que és compatible, no?, aquest ús creixent de les platges per l'ús d'esbarjo amb la protecció del medi natural. O sigui que esperem tenir almenys la primera part de la temporada, que sempre és la que té més usuaris, juny i juliol, esperem que sigui multitudinària si es manté el temps, clar.
1: Doncs esperem que sí, Daniel Palacios, estarem pendents, com sempre, d'aquesta temporada de platja, que ja ha arribat, podem dir, per fi, que ens agrada moltíssim, i també, com sempre, parlar de tot el que heu preparat des de l'AMB per poder fer una arrencada, la millor arrencada possible d'aquesta temporada de bany. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, avui és dilluns, segona Pasqua, però hem de parlar d'esports. Hem de parlar d'esports i, per tant, anem a saludar els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Molt bona tarda.
1: Hola, Carme, què tal? Molt bona tarda.
0: Tot en ordre, no? Sona molt bé. Sí?
1: Tot en ordre, tot perfecte, sí, la veu recuperada, o sigui que...
0: Això també, aquesta és una altra.
1: Sí, la setmana passada teníem una veu... Em van oferir un doblatge de Star Wars, imagina't.
0: Ah. Jo t'hagués ofert uns caramels per la gola.
1: Sí.
0: Vinga, saludem el Raül Chao, que és periodista, i el tenim a Sabadell. Raül, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme, com anem?
0: Content?
2: Sí, però nerviós ja. Jo ja estic nerviós i enfadat també per l'horari que ens han posat, que és una vergonya.
0: Ara en parlarem. Bueno. Ara en parlarem.
1: És vergonyós, eh?
0: Ara en parlarem.
1: Matar el futbol, eh?
0: Hmm. Eduard Pomares.
2: I espera't que encara queda el més gran, que és el número d'entrades que ens donaran.
0: Vinga, ara us explicarem una altra de bona, també. Eduard Pomares, soci del Barça, com estàs?
3: Bé. Molt bé, bona tarda.
0: Senyor gurú.
3: A més, avui presencial i tot, la qual cosa és un honor.
0: Home, tu, això s'agraeix moltíssim. A més, esteu els tres en estudi. Molt bé, tenim molts temes per parlar, però abans de tot m'agradaria, perquè l'Eduard té una història per explicar-nos, més que... És una història, però és una denúncia que vol fer pública, la vol compartir amb nosaltres, més que res perquè és possible que aquesta mateixa història es pugui estar repetint amb altres socis grans d'edat avançada, podríem dir, del Barça. I, per tant, per si algú es troba també en aquesta mateixa situació, que li soni i que sàpiga que això està passant. Explica'ns, Eduard.
3: Ja, intentaré ser molt breu, perquè el procés és bastant llarg, no? Però el fet és que el meu pare ha arribat un dia molt content a casa dient que el Barça li ha ofert dos passis de temporada. Clar, nosaltres li diem, el Barça no faré res si tu no ho demanes. Qüestió, li havien hackejat el compte, però ell no sabia res. Quan ens comencem a assabentar? Doncs el dia del clàssic, bàsicament. Per què? Perquè el Barça, tu fas la sol·licitud, el Barça accepta aquella sol·licitud, uns dies abans t'envia les localitats, però sense el QR, que s'activa un parell d'hores abans. El mateix dia 10 de maig, que era el dia del clàssic, i a més estàvem celebrant el seu 86 aniversari, veiem a la seva aplicació mòbil que li havien transferit l'entrada. O sigui, el hacker havia entrat en el seu correu i havia transferit l'entrada en un altre correu. Ah. Amb la qual cosa vam haver d'anar a les oficines, ells van fer un canvi de QRs i de més, i quan es presenta a les 8 de la tarda a l'entrada del camp, a l'entrada d'accés, li diuen que aquell QR ja ha estat utilitzat. Tornem a anar a l'oficina, no poden fer res, i bueno, el meu germà és el que es queda fora perquè el meu pare pugui entrar al camp. La mateixa operació li passa el dia del Betis. Li transfereixen l'entrada i el mateix. El meu germà va anar allà, fa la denúncia pertinent tant al Barça com a la Generalitat, però que el Barça no pot anar físicament a les seves localitats. El meu germà insisteix, escolta, si estan aquesta gent aquí, doncs com a mínim traieu-los fora. Val? Però no només això, sinó que el que més greu i el que jo vull denunciar és això, que ara, a més, el meu pare rep una carta certificada del Barça sancionant-lo per 2 mesos per haver traficat, entre cometes, amb una entrada al dia del Newcastle, quan abans ell no tenia ni el passi de temporada. Per tant, aquest correu ha estat hackejat abans del 15 de març i ara li demanen responsabilitats. A una persona de 86 anys no està capacitada per traficar d'entrades ni res. El Barça el que ha de fer és vetllar per la seguretat dels socis, sobretot els socis més grans. El meu pare té el carnet de soci 3.051 i suposo que com ell n'hi hauran diversos socis que estaran en aquesta situació.
0: Sabeu d'algun altre cas?
3: Nosaltres no en sabem cap més, però sí que aquest dematí el meu germà hi ha enviat un correu també a RAC1 i a la Generalitat, doncs, per posar en coneixement per si algú més s'hi ha trobat amb el cas.
0: Bueno, doncs aquí queda... Però una cosa, el tema de les entrades, la gestió de les entrades la porta directament al Barça o està subcontractada amb alguna empresa?
3: La gestió de les entrades les fa el Barça. És a dir, tu, com a soci del Barça, ells t'envien un correu en el correu que ells tenen assignat amb determinats socis. Escolta, pel partit X, el que sigui, sol·licitud d'entrades, sí, tu entres a la...
0: Per què t'ho pregunto, això? T'ho pregunto per al tema de la responsabilitat. Vull dir, tampoc no es poden expulsar les responsabilitats, perquè, com mi... deies tu, el Barça també ha de vetllar per la seguretat del soci. Mm-hmm. Jo imagino que és similar a les situacions que es produeixen quan hi ha estafes a través de comptes bancaris.
3: És molt fàcil saber de qui és la responsabilitat, perquè quan nosaltres anem el primer dia, el dia del Madrid, a l'oficina del Barça, ells des d'allà, amb els seus ordinadors, canvien els QRs. Per tant, si això estigués subcontractat amb una tercera empresa, no es podria fer, i més, un diumenge a les 6 de la tarda. Uh-huh. Per tant, per mi, la responsabilitat és del Barça.
0: Ara què fareu? A partir d'ara, que ja heu elevat la queixa
3: S'ha enviat el correu aquest a l'oficina d'atenció al barcelonista i a veure què responen. El que nosaltres no estem disposats és que el sancionin durant 2 mesos a no poder utilitzar el seu carnet per haver fet una cosa que ell no ha fet.
0: Tan content que estava ell que li havien arribat aquestes...
3: Sí, bueno, això també passa per a vegades tocar les tecles que potser no has de tocar.
0: Ja, vinga. Doncs feta aquesta denúncia que queda aquí, anem molt ràpidament amb el tema del Sabadell, que ha aconseguit la segona plaça i, per tant, disputarà el play-off d'ascens. Raül, Madrid-Castilla, no?, és el rival que us ha tocat?
2: Sí, correcte. És a dir, bueno, això ho vam saber dissabte, gairebé a prop de entre les 12 de la nit i la 1 de la matinada del diumenge. Va ser surrealista perquè quan va acabar el partit del Sabadell, el nostre rival que ens tocava era el Baracaldo. El Pontevedra estava perdent 0-2 contra el Real Avilés, va marcar 2 gols en el temps afegit i van començar a celebrar, i a les aplicacions del mòbil començava a sortir que havia canviat i que ens tocava el Pontevedra, perquè el Castilla havia empatat. Havia un triple empat entre el Pontevedra, el Castilla i el Baracaldo. Però quan, aquí en aquesta emissora, a Ràdio Sabadell, Sergi Part deia, ei, que no pot ser que no és el Castilla, ha dit que no és el Pontevedra, que és el Castilla, i des de la COPE també, igual. El Pontevedra va... la gent saltant al camp, la gent celebrant, tothom dient que el rival del Sabadell era el Pontevedra, fins que la federació va començar a anul·lar totes les comunicacions via xarxes socials i a les 12 i pico de la nit va oficialitzar que el rival del Sabadell era el Castilla i no el Pontevedra. Aleshores, la liada que ja és monumental, i és això, és perquè hi ha una redacció de nivell de P3 per part de la Federació Espanyola de Futbol, i això ha afectat a que el Pontevedra pensés que ell passava i el Castilla pensés que passava el Pontevedra, és a dir, el Castilla en ningú moment pensava que ells passaven. Aleshores, i a més, això va ser el cap de setmana, diumenge pel matí surten els horaris i veiem la notícia de que posen la doble eliminatòria, és a dir, el partit d'anada i el partit de tornada, un divendres a les 9 de la nit. És a dir, un partit de play-off que has estat esperant tota la temporada per jugar i el poses un divendres. I encara estem a la 1:04:38 de la tarda, encara no sabem quantes entrades tenen l'afició del Sabadell per anar a Madrid, sent el partit divendres, és a dir, queden menys de 4 dies per poder fer un desplaçament i encara no tenim res d'informació, cap informació.
0: O sigui que ja és aquesta setmana, no?, el primer partit.
2: És divendres,
0: partit.
2: És a dir, no tenim cap informació, és una vergonya, és la federació d'un país de pandereta i encara falta l'actuació del Madrid per fer-ho encara més gran, i és quan el Madrid ens doni entre les 50 o 100 entrades que crec que tocaran per l'afició del Sabadell. Uh-huh. I després anem dient als clubs que no facin vagues i que segueixin procedint a aquesta vergonya de futbol en què manen els filials, que adulteren la competició, perquè el Madrid jugarà Thiago Pitard, que ha jugat més de 10 partits amb el primer equip, i així successivament. El Betis va jugar Pablo García, quan està l'Espanyol al Barça passa successivament el mateix. Els filials no poden competir a Primera Federació, i fins que els clubs no s'ho posin, això és una vergonya.
1: Fins i tot pels clubs seria... pels clubs grans, seria fins i tot bo per ells el fet de la lliga de filials. Primer, no adulteres la competició, i després, per altra banda, seria cada setmana competir amb els jugadors que competiràs en un futur, potser, o
0: d'això se n'havia parlat,
1: club, com
0: d'això
1: passa
0: fa temps que... Sí, no? Se n'havia parlat. Però vaja que...
3: Jo crec que ja n'havíem parlat amb alguna tertúlia d'aquesta qüestió, de la lliga de filials.
1: Sí, de la lliga de filials.
3: Sí.
1: Sí, és que el Madrid C crec que ha pujat a segona federació. I dius, o no sé si el Madrid C o l'Atlético Madrid C, i dius, ostres...
3: Tindran 3 equips a les 3 primeres divisions.
0: Ja, però és que, clar, no tots els equips són filials, i amb els filials que hi ha potser no es pot fer una competició suficient, no?
3: Tots els equips de primera divisió, jo crec que tots tenen filials. Per tant, seria molt més fàcil. És com la Lliga de Juvenils. La Lliga de Juvenils, si jo no recordo malament, no la segueixo gaire, però jo crec que la Lliga de Juvenils, encara que estiguin separada per grups i això, juga en tots contra tots.
2: O poden arribar a jugar. Espanya és l'únic gran, diguem, gran lliga que no té lliga de filials. És a dir, si vols que els filials juguen a primera federació, vale, però que no intentin pujar de categoria. Perquè al final el que estàs fent és, de 8 equips que intenten pujar a segona divisió, 4 són filials. És a dir, tens el filial de l'Atlético Madrid, el filial del Madrid, el filial del Celta i el filial del Villarreal. I per l'altra banda tens Sabadell, Europa, Ponferradina i Zamora. És una vergonya. És a dir, de 8 equips, 4. I si te'n vas al futbol femení i comences a veure la primera federació del futbol femení, que és la segona divisió, perquè ens fem una idea... hi ha una barbaritat d'equips filials. És a dir, és que és una cosa que està tan mal feta, i el perjudicat sempre són els equips més humils i les aficions. És a dir, és que una afició del Sabadell que en un playoff, un partit dissabte, s'emportaria més de 600 arlequinats fora, on sigui, ara estem en un divendres i que el Madrid, a veure quantes entrades ens dona. Aleshores, per què juguem una lligueta? Perquè serveix la lligueta si després estarem perjudicats. Això no serveix per res.
1: Sí, és que imagineu-vos que només en el grup tercer de la segona federació on està el Terrassa, aquesta temporada teníem València Mestalla, Castellón B, Espanyol B,
2: Girona B.
1: Clar, comences a sumar i dius, ostres, clar, són equips que moltes vegades comentem. Clar, recordem que els equips que juguen la promoció són els que juguen la Copa del Rei. Llavors, clar, també és una mica adulterar la competició, no? Perquè potser el que queda setè, vuitè, acaba jugant la Copa del Rei perquè classifica un equip. En fi, que jo crec que els filials... I després també un altre tema encara més greu. El Madrid-Castilla, segona divisió, quin objectiu té? Vale que sí, que serà... tenir més a prop els seus jugadors de la primera divisió i tal. Però és un equip que no pot pujar, que salvarà la categoria i potser perjudica altres equips que sí que se la juguen, i per al Castilla baixar no és cap drama.
0: Va, potser plantejarem un altre dia una mica més a fons el tema aquest de la Lliga dels B, no? D'aquesta opció que ara parlàvem, que ja havíem discutit en una altra ocasió.
1: I va més la vida al Sabadell que al Castilla.
0: Sí, clar.
1: En aquest ascens, totalment.
0: Oh, i tant.
2: És que, i deixem un últim apunt. És a dir, és que l'horari del divendres és una broma i una vergonya. Però és que hi ha un horari que és diumenge a 8:45. És a dir, t'ho imagina't, un aficionat de X equip que s'hagi de desplaçar tot el diumenge per després tornar la matinada de dilluns per dilluns anar a treballar. És a dir, quina vergonya és aquesta? És a dir... els partits es juguen dissabte a les 6, dissabte a les 8, o dissabte a les 9, o si vols dissabte a les 10, perquè el diumenge tens festa. Diumenge a les 12 i diumenge a les 5 de la tarda. Però això de jugar un diumenge a 8:45, on un playoff es mouen moltes persones, és a dir, és que hi ha gent que no ha sortit de la seva casa. No sap què és el futbol. És a dir, li treuen del seu ordinador i del seu modus operandi, no tenen ni idea de què és el futbol de debò.
0: Vinga, doncs posarem...
1: Això la culpa la teniu vosaltres. La culpa la teniu vosaltres per jugar a la promoció.
3: Això s'acaba guanyant 0-5 al camp del Madrid i 5-0 aquí, ja està, tu.
2: Tant de bo.
0: Sí, no? T'imagines?
2: Però jo em temo l'atracament que ens faran.
3: Bueno, això ja pots comptar. Naval de Bobos ja sabeu el que és, vull dir... Que fotin els calés.
0: Vinga, deixeu-me que parlem de la Champions femenina, que, escolta, quarta Champions aconseguida pel femení del Barça, que jo no sé si aquesta vegada l'esperàveu davant de l'Olympique Lyonnais, de Jonathan Giraldez, que a mi em va donar la sensació... La primera part deies, uf, aquest any costarà, eh? No sé si serà l'any en què es podrà... derrotar novament a l'Olímpic, però la segona part, i quan veus el resultat final, un 4-0, dius, no impensable.
3: Bueno, el resultat va ser més avoltat del que realment jo crec que va passar al camp. O sigui, la primera part sí que se'ns van menjar una miqueta. Sí. El Barça, jo recordo un parell d'ocasions clares. Sort vam tenir del gol aquell anul·lat, però és que la segona part...
0: Però estava ben anul·lat.
3: Estava ben anul·lat, correcte. Sí. Però, clar, el Barça al mercat anem ja de la segona part, vas pensar, ostres, potser sí que el Lyon s'espavilarà i ens donarà més feina. Però la realitat va ser completament una altra. O sigui, jo vaig veure un Lyon bastant fluix, sobretot en defensa. Hi ha dos dels gols que queden, les pobres noies queden retratades, vull dir, com a mínim amb dos d'ells, amb el segon i amb el quart.
0: A mi em va donar la sensació, no sé a vosaltres, Raül i Miqui, que potser l'Olympique se sentia una mica superior al Barça.
2: Jo el vaig veure al partit de Raül perquè va coincidir amb el partit del Sabell, ja tant no puc fer dues coses a la vegada. I a mi em va sorprendre bàsicament per això, perquè comença el partit i anul·len el gol del Lió i a partir d'allà el Barça va ser un darrere l'altre, no? I aleshores a mi em va sorprendre perquè jo m'esperava potser un partit més igualat, més recordant a un Arsenal-Barça, és a dir, que qui marqués el gol potser decidiria el partit i no que hi hagués un 4 gols com va haver-hi. I aleshores a mi em va sorprendre.
0: Correcte. Miqui?
1: Sí, a mi em va sorprendre tal com va començar el partit, no? Perquè a més, t'ho imagina't, hi ha aquest favoritisme de l'Olympique i a sobre veus com comença el partit, a més amb un gol anul·lat i una mica la deriva que anava agafant el partit. Però jo crec que el Barça va ser capaç d'aguantar els moments més complicats, sobretot a la primera meitat, i a la segona es tira una mica les línies i a partir d'aquí és quan va arribar el millor joc del Barça. Jo crec que també durant la primera part el Barça va intentar fer una mica alguns invents que no van sortir bé, i a la segona part, quan ja va ser el Barça de sempre, es va començar a trobar còmode i jo crec que va ser l'inici una mica d'aquesta golejada que clar, l'inici del partit ningú hagués pronosticat aquest 4-0 i bé, un altre Champions pel Barça que d'alguna manera equilibra aquesta... Jo crec que aquest deute històric, no?, que tenia la Champions amb el Barça.
3: Bueno, ara ja en tenim dos guanyades amb el Lyon, per tant ja hem empatat les dues finals que es van perdre contra elles.
1: Sí, correcte.
3: Clar, van perdre 4-1, si no recordo malament, fa la primera final que juga el Barça, i la de Turín, que van quedar 3-1. Els hem guanyat la de Bilbao 2-0 i la d'abans d'ahir.
0: El que passa és que aquesta temporada es dona doncs, la circumstància que hi haurà, ja s'han anunciat canvis, renovacions en l'equip del Barça. Hi ha qui podrà doncs, renovar, em sembla com el cas de la Graham, no? Pere Romeu crec que també, però ja s'han anunciat, tot i que no estan del tot confirmats, baixes, jugadores que marxen. Sí, Alexia encara no ha dit res.
3: Ana Batlle, la Mapi León i companyia.
0: L'Ona,
3: però, bueno,
0: sí.
3: Però no oblidem que aquest any el Barça ha estat competint gran part de tota la temporada sense l'Aitana, perquè sí. Es va lesionar, ha sigut una lesió de llarga durada.
2: I amb una plantilla molt curta.
3: Molt curta. Es va lesionar també la Laia Alexandri, jugant un partit també de Copa al Camp del Madrid, que anava per jugar fixa al mig del camp, i tampoc s'ha trobat a faltar. L'avantatge del Barça és aquesta, doncs, que de la Pedrera van sortint noies i van sortint. Vull dir, sí, van marxant, però escolta, el Barça, el millor que té el Barça és l'estructura esportiva, confiant en la Masia, perquè és el que deia la catacolla al final del partit. Vull dir, els calés no ho són tot. I el Lyon està... Jo, per mi, està fallant ja, doncs, en voler comprar...
0: I no construir.
3: Mm-hmm. Perquè ens parlava que si l'Alexia la volia fitxar per un dels seus equips de Miami.
0: Yeah.
3: De la Lliga Americana.
2: És que jo crec que aquí els pesos pesats del Barça, és a dir, tant Mapi com Ona, com Alexe i companyia, jo crec que estan buscant el seu últim gran contracte i, home, jo crec que fan bé, no?
3: És legítim.
2: Totalment. Aleshores, jo crec que el Barça ha fet un esforç molt gran per renovar Patri, per renovar Aitana, que potser són per edat les que estaran més estona al Barça, amb Catacol i companyia, doncs potser aquestes jugadores faran el seu últim gran contracte, ja sigui a la Premier, o sigui als Estats Units, o Mèxic, o qualsevol lliga d'aquestes, i aleshores ara aquest mercat d'estiu el Barça tocarà entre les renovacions que tingui que fer, les jugadores que pugin al primer equip i uns 3 o 4 reforços per línia, intentar continuar a... Estan en la lluita, sobretot en Europa, perquè en Espanya podria jugar al filial i podria guanyar allí igualment, no? però a nivell d'Europa jo crec que si manté la columna vertebral i posa 3-4 jugadores, estarà dalt segur.
3: Sí, sí.
0: Miqui.
1: Jo crec que a vegades s'ha de valorar, o sigui, està molt bé valorar els calés o el poder econòmic que puguin tenir alguns clubs, però a vegades s'ha de mirar per sobre dels diners el projecte. Ja ho sé que és molt fàcil aquí ara parlar-ho i que segurament, doncs, tal com està el futbol femení, doncs segurament qualsevol contracte gran pot solucionar la vida a qualsevol jugadora, no? Però també s'ha de mirar també una mica el projecte. El Barça, per exemple, és un club que aposta molt i podem mirar la història. No és un equip que quan s'hagi de retallar, retalla el futbol femení, que això ha passat en molts clubs, i aquí l'Eduard segurament em podria dir que l'Espanyol és un dels equips que ho fa.
3: No m'he posat encara, no he obert la boca encara, no em tireu de la llengua.
1: No, però dic que t'ho estava posant.
3: Tens raó, sí.
1: T'ho estava posant, com diuen, sí, profe meu, sí, en bandeja. Sí, no, no sí. En lloc d'ensafata, t'ho estava posant, sí, en bandeja. Sí. Llavors, jo crec que això... jo crec que s'ha de mirar el projecte. Ah, clar, després, el tema dels diners sempre és el que
3: passa. A veure, l'Espanyol també té un bon projecte, crec, de futbol base.
1: Ara sí.
3: El que passa és que, malauradament, les retribucions que reben les futbolistes no estan d'acord, no estan al nivell, doncs, que jo crec que haurien de rebre, ni per part ni dels clubs, ni de les televisions, ni de res. Aleshores, és prou legítim que qualsevol jugadora busqui no el seu últim contracte de la vida. Escolta, si l'ofereixen un projecte esportiu important i, a més, amb un sou important, doncs, evidentment, que han de marxar i res a dir. Per tant, no és culpa de les jugadores, crec jo, sinó és un tema estructural.
0: I ara, el fet de ser campiones d'Europa, aquest títol els hi permet jugar la segona edició de la Copa de Campiones de la FIFA, que són les campiones continentals que s'enfronten per un altre títol, no? És la segona edició. De la primera se n'ha parlat, jo diria que relativament poc.
3: Jo, sincerament, perquè... si em preguntes qui la va guanyar, no en tinc ni idea.
0: Pues, em sembla l'Arsenal, no?
2: Exactament igual. Exactament
1: Sporting
2: igual.
1: De Gijón la va guanyar. No, és mentida, no sé, no tinc ni idea.
0: Tenim molts temes, sí, però avui no els acabarem.
3: Allarguem.
2: Si amb el masculí ja, que porta uns quants anys, ens diguessin qui la va guanyar el darrer any, entre Mundialito de clubes, entre Supercopes, sí, i ja estem més perduts, és que cada vegada estem posant més títols.
0: La Champions de l'any passat pot recaure un altre cop sobre el mateix equip, podria recaure.
2: Sí, però la Champions sí, però em refereixo a la Supercopa, que no me'n recordo contra qui la va jugar el PSG. És a dir, el PSG no me'n recordo contra qui la va jugar.
1: Aquí el que hem de fer és demanar més estona a tertúlia, emetre per la xarxa més. I ja està, ja aprofitant.
3: Correcte. Que tenen la protecció, no? Ho subscric.
0: Per cert, que aquest dissabte, totalment, segurament que ho sabeu, ho teniu a l'agenda.
3: A les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda, horari... com en la
3: hongarès,
0: final...
3: Hongarès,
0: no? El mateix horari que la final femenina, a les 6 de la tarda, per unes crispetes i veure el partit.
3: Sí.
0: PSG-Arsenal.
3: Aposto per l'Arsenal.
0: Sí? Perquè
3: s'ho mereix.
0: Perquè ja que s'emporta la Premier,
3: em sap greu per Luis Enrique, però jo crec que aquest any ja li toca guanyar l'Arsenal. A més, és el 20è aniversari de la final que va perdre contra el Barça, el 17 de maig del 2006 a París.
0: Vinga.
3: I, no sé, crec amb les dates. Aposto per l'Arsenal.
0: Vinga. Qui més?
1: Jo, no tenim nassos, d'apostar pel PSG. Sí. Després de la pronòstica que ha fet el Laduà, ja està.
2: Jo tinc molts dubtes. És a dir, jo crec que, a priori, el favorit és el PSG, i diria un 60-40, o fins i tot un 70-30, però crec que això, que anar d'outsider, anar en segon lloc, pot venir-li bé a l'Arsenal, i a més, la setmana passada l'Arsenal, aquest cap de setmana, ha pogut descansar, perquè va guanyar la Lliga anteriorment. Aleshores, crec que això és positiu per ells. Han recuperat a Mikel Merino, que per entrar en un minut 60, un minut 65, els hi pot donar molta vida, però, va, jo, com el gurú diu Arsenal, doncs jo m'uneixo i dic Arsenal també.
3: Ostres, em foteu amb un compromís cada vegada,
1: No, bueno, pot trucar a Luis Enrique i saps que és un home molt amable. A part, el que queda molt clar és que jo crec que el PSG, o sigui, és la pressió versus la il·lusió, no? Això és com quan juga el Terrassa de waterpolo amb el Sabadell, no? que és allò que dius, és la il·lusió, sí, és la il·lusió de guanyar el Totpoderós Sabadell, no? O el Mataró o el Sant Andreu, no? Doncs igual, jo crec que aquí és un tema d'il·lusió de l'Arsenal amb la pressió del PSG, que també el fet de guanyar una segona Champions seguida, no?
0: Doncs,
1: també
0: mira,
1: és complicat.
0: El mateix símil el podríem fer servir, no ens donarà temps, per parlar de les eleccions al Real Madrid. La il·lusió i la pressió. La il·lusió que té l'Enrique Riquelme, que és el novatillo, i la pressió que té
3: el Tito,
2: Aquí, Carme, la pregunta és, qui serà més atracat, el Sabadell o el pobre Enrique aquest de les eleccions
1: Home,
2: de Madrid?
1: Home, dient-se Riquelme...
0: No veieu partit? No es pot donar el sorpasso?
3: No, jo no, però jo per mi no.
0: No hi ha sorpasso.
3: No permetran.
2: Ahir escoltant el partidazo de la COPE deien si al final és un 80-20, jo crec que li farà més mal a Florentino que més gràcia a Enrique, no? Jo crec que tot el que no sigui per Florentino un 95-5 o coses d'aquestes, jo crec que el sorprendrà.
1: El que queda molt clar és que s'ha de deixar clar que en aquestes eleccions no participa ni Ayuso ni Martínez Almeida, ho dic per la gent de Madrid,
0: com a mínim li servirà d'escalfament. Sabeu allò que deien els entrenadors, calienta que sales?
3: Correcte.
0: Doncs li servirà totalment per anar escalfant. I la setmana que ve parlarem de la selecció espanyola. 26 futbolistes a la llista del seleccionador espanyol, 8 del Barça, 0 del Madrid.
3: Pues ho teniu, 8-0.
1: I dos de Terrassa.
0: Ho deixem aquí.
3: Pubill i Olmo,
0: que tingueu,
3: no?
0: Sí. Que tingueu molt bona setmana, que vagi molt bé.
3: Vinga, que vagi molt bé.
2: Sort al Sabadell i a l'Europa.
3: Això, molta força. Vinga, endavant.
0: Adéu.
4: FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat. Sí.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
4: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat, en el telèfon doncs, et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: A les 5 i 3 de la tarda reprenem aquest Connectats amb l'inici d'aquesta segona hora i anem a conèixer una de les entitats de Castellà del Vallès. Us parlem d'un dels promotors d'aquesta iniciativa, el Jordi Chamanel, que és un dels músics del Castellà Swing Band, un dels membres impulsors de la primera ballada de bandes de swing conjuntament amb l'Ajuntament. És a Ràdio Castellà amb la Marina Antúnez.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem de música i ho fem per parlar-vos també d'una novetat. A Castellà del Vallès, el proper dissabte 30 de maig, l'Ajuntament i la Castellà Swing Band organitzen la primera batalla de bandes de swing a Castellà. Això serà a l'Espai Firal, a l'Espai Tolrà, amb la col·laboració d'altres entitats també castellarenques i d'altres poblacions veïnes, ja en parlarem, com Vila Barraques, Sona Swing, Swing Copats i Acció Musical Castellà. De tot plegat, avui en parlem aquesta tarda amb el Jordi Chamanel. Ell és de la Castellà Swing Band i doncs una part responsable d'aquesta primera batalla de bandes. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Neix aquesta primera batalla de bandes amb quin objectiu?
2: Bueno, l'objectiu és primer donar la casualitat que aquest any també celebrem els 100 anys de la Sala Savoy de Nova York, on es va començar les batalles de bandes amb les famoses orquestres de Grant Miller, Duke Ellington, tota aquesta gent, i ha donat la casualitat que això portàvem molts anys que ho volíem fer. El que passa que sí que és veritat, és una organització bastant complexa, i bueno, ho vam presentar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament no ens va posar cap mena de problema, al contrari, totes les facilitats del món per poder realitzar aquesta batalla de bandes, no? Perquè és una cosa que és molt maca, vull dir, antigament això es feia per conèixer, com que no hi havia xarxes socials ni hi havia televisió, aquest tipus de batalles de bandes es feia per conèixer les grans orquestres, no? I la gent anava a ballar i era la possibilitat de poder veure en viu i en directe les grans orquestres d'aquell moment. Uh-huh. Ara, avui al dia, pues, tot això ja ha canviat. Però s'ha deixat d'anar fent, es feia també a Barcelona, es feia a ciutats grans que tenen les setmanes del jazz, i bueno, era una idea que portava molt de temps sempre anar parlant-ne, i al final aquest any pues, ha sorgit la possibilitat i tothom s'hi ha posat d'acord, i tenim ganes de fer-ho no només per una sola vegada i celebrar els 100 anys de quan es va començar a fer això a la Sala Savoy, sinó poder-ho introduir dintre del cercle aquest de swing, que durant l'any es fan diverses activitats de tot l'any, i que Castellà estigués en aquest cercle, no? I que diguéssim, pues, cada última setmana del mes de maig de cada any, pues, a Castellà se celebren batalles de banda, no? I poder portar a la Castellà Swing Band més una orquestra convidada de renom.
1: Uh-huh. Parlem encara una miqueta d'aquests antecedents. Les batalles de bandes, com deies, neixen a Nova York, en aquest club. Com neix, què s'hi feia, com eren?
2: Bueno, al final era això, era una sala de ball molt gran. Si fèiem venir dues orquestres, dues big bands, no? Sempre tenien que ser, més o menys. Estem parlant d'una big band que té tota la família d'instruments rondo al voltant d'entre 20 i 22 músics. Vale. I el que es feia era dos escenaris, un davant de l'altre, que és el que també tindrem aquí, representarem aquí a l'Espai Firal, i dues big bands, una davant de l'altra. I amb això el que es feia era, com el que diu el nom, no? Una batalla de bandes, que consistia com si fos un petit concurs, no? La gent també se li donava la possibilitat de votar la millor banda que havia tocat, els millors solos de cada banda, els millors cantants i la representació dalt de l'escenari.
1: Uh-huh. Allà eren bandes de jazz, també, vull dir que aquí a Castellà seran bandes de swing, en aquest cas, batalla de swing, eh?
2: Sí, completament. Serà swing amb la Sant Quirze, amb la Big Barra de Sant Quirze i nosaltres aquest any.
1: Doncs parlem d'aquestes bandes, dues bandes a Castellà del Vallès, la Castellà Swing Band i la Sant Quirze Big Barra Band. Comencem per la local, per la nostra, la Castellà Swing Band. Què ens en pots dir, Jordi?
2: Bueno, doncs, com que ja ens coneixeu, la majoria de la gent de Castellà, els que no ens coneixen de fora, doncs, som una orquestra que portem uns 30 anys a la vila. Vale? Vam començar en el seu moment fent música de ball de saló, i vam anar evolucionant cap al món del jazz i del swing, no? Actualment, doncs, hem arribat érem una orquestra d'uns 12 músics i ara l'any passat i aquest any ja hem aconseguit ser ja una big band completa amb 22 músics a dalt l'escenari. Vale, això representa que estem parlant de 5 trompetes, 4 trombons, 6 saxos, baix, contrabaix, bateria, teclat i guitarra i dos cantants. I amb això podem aconseguir tocar tal com eren les cançons d'aquella època, no? Dels directors, els grans directors que havien composat aquesta música. I de moment ens està sortint bastant bé, tot i que som amateurs, perquè cada un té les seves feines. Doncs ens ho hem agafat amb molta il·lusió i portem uns anys ja fent una actuació sempre a l'Auditori, que és una com estrena de la Festa Major, però aquest any, abans de la Festa Major, doncs hem pogut aconseguir organitzar la primera batalla, que serà on plenament podrem tocar tot el repertori que tenim, perquè penseu que tocarem 3 hores sense parar, és a dir, les orquestres aniran fent una cançó cada un i només acabar una cançó ja començarà l'altra orquestra.
1: Què en podem dir de la Sant Quirze Vic Barra Band? La vostra contrincant, la vostra contrincant.
2: La Sant Quirze és una big band ja consolidada, que ja té bastant recorregut, toquen bastant a fora, vull dir, a sales de Barcelona i, d'arreu d'aquí de Catalunya, i sí que els seus músics, n'hi ha alguns que ja són professionals, que són que ens surten del taller de músics i de l'ESMUC i d'aquesta gent, i ells tenen molta més carrera, diguéssim, de swing i de jazz, perquè fan altres tipus de música, no només el swing. Es dediquen a fer, cada temporada van canviant el repertori i és un contrincant bastant, bastant seriós.
1: L'activitat comença a les 6 de la tarda, com hem dit, a l'Espai Tolrà, amb una masterclass de l'Indie Hop amb els swing copats, no? Perquè, clar, no ens podem oblidar que és música, però també és dansa, no?, el swing.
2: Cool. Sí, correcte, correcte. El swing, l'avantatge és que tenim els amants del swing per escoltar i després ballar. I després tenim gent que li agrada les dues coses i gent que li agrada ballar i també escoltar, està clar, però és la gràcia d'aquesta música, que pots fer les dues coses.
1: A les 7 de la tarda ja comenceu vosaltres, com hem dit, amb 3 hores seguides de swing.
2: Sí. Hi haurà una petita mitja part, perquè hi haurà una exhibició de ball dels sincopats i de zona swing, dels seus professors, per també ensenyar la feina que fan durant l'any a les classes, que donen tant a Castellà com a Sabadell, i després retornarem una altra vegada fins a finalitzar.
1: Clar, que finalitzeu ben mitjanit, perquè al final de festa anirà a càrrec de Vilabarraques. Com hem dit, són diverses les entitats que participen d'aquesta primera, no?, batalla de bandes. Vilabarraques, de quina manera tanca aquesta primera batalla?
2: Vilabarraques se li va oferir el tancament amb un DJ que portaran, una noia que em sap greu no sàpiga el nom, perquè m'ho van dir fa pocs dies, una DJ de Castellà que punxarà música swing electrònica fins que arribem a les 12 de la nit. Bon. Ells portaran també la barra de bar de l'esdeveniment i un food truck per poder menjar.
1: Vull dir que no caldrà que ens movem de lloc. Des de les 6 de la tarda fins a mitjanit ens podem quedar perfectament a l'Espai Tolrà, eh?
2: Correcte. Sí. El que demanem, i és la gràcia d'aquesta festa, és que tant t'agradi ballar com t'agradi només escoltar música o venir a veure tot de l'espectacle, la gent pot passar tranquil·lament i estar i gaudir d'una bona estona o gaudir de tota la tarda a l'Espai Tolrà.
1: I escolta'm, Jordi, què en podem dir de la gent? Perquè ens han dit que ja han confirmat assistència alguns grups de swing, algunes associacions, però que preveieu l'assistència també de més de 700 balladors.
2: Aquest és una mica arriscat, l'aposta que hem volgut fer, però hem avisat a tota Catalunya, de tots els grups aquests de swing. També tenim constància de gent de Madrid i de Lleida, que aquests sí que ja estan confirmats, però de tot Catalunya es vam posar en contacte. Això ho han fet molt bé els del sincopat i zona swing de Castellà, s'han posat en contacte amb tota aquesta gent, i bueno, esperem que només un pessic de cada un, uns representants que puguin venir a la festa, calculem que podríem arribar a aquest nombre de persones. Per això hem agafat l'espai firal, no hem agafat la sala blava, perquè necessitàvem espai pels dos escenaris i la sala de ball, perquè la qüestió del swing també és que els balladors tinguin amplitud de sala, i Castellà ens ho dona, és dels pocs pobles que tenen sales així de grans, i esperem que vagi tot bé, perquè amb l'Ajuntament hem fet aquesta aposta de que no sigui només un esdeveniment d'una sola vegada i prou. Mm-hmm. És a dir, que si la gent respon i funciona, la gràcia és que cada any ho puguem portar a Castellà.
1: Seria anual, en tot cas. Vull dir que la batalla d'aquest any seria entre vosaltres dues i l'any que ve unes altres bandes, no?
2: Sí, la qüestió és que sempre seria la Castellà Swing Band més una convidada.
1: Ah, d'acord, perfecte.
2: Ja que organitzem, doncs, que puguem tenir...
1: Clar, dret a tocar sempre, no?
2: Correcte.
1: Molt bé, molt bé.
2: El públic ens ho accepti, eh? Si el públic ens diu que no, doncs està clar que després doncs haurem de fer el que demani el públic.
1: No sé, dependrà del repertori que també porteu, no? No sé si el teniu triat o ho aneu improvisant sobre la marxa, com funciona això?
2: No, bueno, des del setembre que vam començar a treballar amb l'Ajuntament, tot això ja, encara que no sabíem segur si es faria o no, vam començar ja a fer un bon repertori d'unes 25 peces per a aquesta batalla, perquè cada una de les bandes tocarà un repertori de 25 peces.
1: No hem parlat encara d'Acció Musical Castellà, una altra entitat que també s'assuma a aquesta iniciativa. De quina manera?
2: Bueno, Acció Musical, com ja coneixem, és una entitat que aporta músics, aporta experiència, ens aportarà també la presentadora que tindrem de l'esdeveniment, i bueno, i també ens aporta el nostre director és d'Acció Musical i bueno, ens aporta tot això. Tots els coneixements del tema jazzístic i de swing que necessitem tocar.
1: Una altra característica d'aquest festival, d'aquesta primera batalla, podríem dir, és aquesta vestimenta que recomaneu, no una vestimenta que sigui estil swing?
2: Sí. Bueno, això es fa moltes vegades quan vas a trobades de l'indie hop i de swing, sempre es demana que la gent pugui venir una mica vestida d'aquella època, dels anys doncs dels 40, 50... Això és recomanable, perquè sempre és maco veure sales omplertes de balladors amb una mica de vestimenta de l'època i més la música, i ja t'introdueix molt més en aquell món, i, bueno, és més... Però no és obligatori, eh? El que passa que és quan també si vas a un festival de rock, no? Pues també trobes gent pues, que va vestida de rock and roll, de rockabilly, no? dels anys 50, 60... Pues, bueno, una mica és això.
1: I Jordi, escolta'm, ja per tancar aquesta entrevista, què passa amb els que no sabem ballar swing? Podem venir, no podem venir, com va?
2: Oh, i tant, per això es fa una masterclass a les 6, de 6 a 7, perquè hi haurà uns professors que us ensenyaran els 4 passos bàsics per poder aprendre a ballar i poder-te introduir en aquest món que és fantàstic i és molt maco, i si us agrada aquestes 4 sessions, us agrada molt, doncs després teniu la possibilitat que Zona Swing i Sincopats fan classes setmanals a Castellà i us podreu apuntar de cara al setembre, perquè ara ja estan acabant el curs aquest mes, però de cara al setembre tornen a començar i també demanar informació perquè podreu tenir informació allà dels horaris i els cursos que començaran al setembre.
1: Perfecte, doncs vindrem, escolta'm, per què no?
2: Perfecte, esperem que sí, feu força propaganda i que tothom s'animi, simplement, encara que sigui passar una estona, una horeta, perquè serà maco de veure, perquè us portarà aquella època dels anys 20, 30, 40 de les grans orquestres i les grans sales de ball.
1: Val, doncs recordem que això serà el dia 30 de maig, un dissabte, per tant, perfecte. Comença a les 6 de la tarda, podeu anar-hi tranquil·lament a l'Espai Tolrà, l'entrada és gratuïta. I avui n'hem parlat amb el Jordi Chamanel, ell és músic de la Castellà Swing Band, una de les bandes que competeixen en aquesta primera batalla de bandes de swing a Castellà. Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi superbé.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Fins ara, adéu.
1: I també nosaltres ens acomiadem, Carme. Moltes gràcies. Fins una altra.

Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: pero fiesta parcial. Es decir, encontrar un trabajo no significa que va a ser el trabajo para toda tu vida, pero no significa que vas a pasar el periodo de prueba. Entonces, hay una parte que se llama en inglés onboarding, que es que cuando tú llegas a un sitio, a un barco, tienes que embarcar. Y ahí también ayudamos. Es decir, oye, tienes que mimetizarte con tu puesto de trabajo, no con la mejor voluntad no puedes pisar cacharros. Y es una parte en la que, bueno, se forman unos vínculos que son emocionalmente muy buenos, muy satisfactorios. Y todos cuando llegamos a casa decimos, mira, ha encontrado trabajo Pepito. Ah, sí, qué bien, qué bien. Forma parte ya de nuestra familia y de nuestra familia Wise. Por cierto, lo de Wise, no sé quién se lo puso, significa sabio en inglés. Se escribe Wise. Y para que alguien contacte, pues que busque la web wisesancugat.cat y allí tiene todos los datos de contacte.
1: Que no té res a veure amb gent guai, que també podria ser.
2: No, però acaba sent-lo així.
3: Són guais, guais i guais.
1: Vinga, l'Anna estava confirmant amb el cap tot el que anava explicant al Francisco. Anna, quina ha estat la teva experiència amb Wise People?
3: Per mi ha sigut un... M'han donat suport. Bueno, jo els he dit que són com la meva família laboral. Vale? O sigui, m'han ajudat a trencar pors que tenia. Per exemple, a mi no se'm dona bé anar a un entorn laboral i explicar qui soc. Jo ens anava a conferències i tenia la Elena era la meva mentora i em deia, va, Anna, vés a aquesta conferència i parla'ns amb tres persones. No sé, m'ha ajudat a... Jo sóc una persona molt activa i m'ha ajudat a superar pors. I coses que jo pensava que no faria les he fet gràcies a ells.
1: Com què?
3: Pues és això que et comentava. Pues anava a conferències i aleshores en el networking interactuar, pues fes-li preguntes, tingues interès, parlar... No sé, he après molt de gent que treballa en altres sectors, saps? Per exemple, la sostenibilitat. Vaig anar a un... feien unes jornades tecnològiques. Aleshores veus gent que està treballant en reciclatge... Un sector totalment diferent del meu món, però no sé, m'ha obert com una visió diferent, saps? No sé si m'explico bé.
1: Vinga, Francisco, aquí com el bàsquet, demanem temps.
3: Sí.
0: ¿Puedo contar cómo te conocí?
3: Sí.
0: ¿Sí?
3: Claro, sí.
1: És important per entendre...
3: Sí.
0: En una formación que estábamos haciendo vi que una persona decía, bueno, es que yo voy a talleres, voy a cursos y, jo, me siento fatal. Corrígeme, cuéntalo tú.
3: No, és que em vaig inscriure a un clúster de residus, me'n vaig anar a Tarragona i feien una immersió tecnològica, que això les empreses, els treballadors, els hi paguen la formació. Aleshores jo vaig enviar un mail perquè jo, per la meva feina, era del clúster Habitat. I són jornades que són molt interessants perquè conviden a tècnics i aprens molt. I vaig dir, bueno, vaig demanar si podia anar-hi. Llavors jo m'ho vaig pagar jo, me'n vaig anar un cap de setmana on no coneixia ningú. Llavors, després de jornar de xerrades... Clar, tothom es coneixia, perquè era del mateix sector, menys jo. Llavors, quan vaig anar a dormir, vaig pensar, què faig jo aquí? Saps? O sigui, és que tenia ganes de plorar, com dient... O sigui, per mi és tot, o sigui, superemocionant, perquè estic aprenent molt, però sóc l'única que no treballo, saps? O sigui, com... Llavors, ara tinc una perspectiva totalment diferent. O sigui, l'Helena també em va ajudar com... No tengas prisa en encontrar trabajo. Tú experimenta, ¿sabes? Ves a sitios, conoce gente, mira a veure aquest de què treballa, aquest què fa.
1: Saps? Xarxa, no?
3: Bueno, sí, es diu xarxa, però és com... El món és tan gran i hi ha tantes possibilitats i a vegades estem en un entorn que no estem a gust i per pors no fas cap canvi. I en canvi, no sé, és com... Jo tenia com resistència de fer això i doncs, mira, vaig anar... I em va ajudar moltíssim que el Pablo...
1: El Francisco,
3: em digués, ostres, Anna, jo esto también lo he vivido. Saps? Wise també m'ha portat això de comunitat, que veus que... Bueno, no sé, és un grup que tenim algun comú que... Bueno, no tothom no té feina a Wise. Hi ha gent que també vol canviar de
1: però fer el salt és un...
3: Exacte.
1: Fa vertigen, no?
3: Fa vertigen i, a part, a partir dels 45 anys no és el mateix trobar feina. No, saps? O sigui, jo sóc enginyera industrial, però és algo com no estàs acostumada a fer, buscar... És com, ostres, i me va ir bien, i llavors tens un confort, que tens un salari, tens una feina que la tens controlada,

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
2: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i Teixis de Terrassa.
2: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
2: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. El món de la música, amb les seves estrelles, les seves tendències i les seves històries, també s'ha fet un espai en el món de la literatura. Repassem alguns títols on la música pren tot el protagonisme. I ho fem de la mà del llibreter de La Salvatge, en Roger Grífol. Roger, benvingut.
1: Què tal, com anem?
0: Hi ha molta teca, hi ha molts llibres que parlen de música.
1: Sí, sí, és un dels temes que acostuma... Vull dir, a la gent que potser tampoc li agrada tant llegir novel·la, potser que si tingui una afició pel musical, diguéssim, li pugui entrar a la lectura
0: a través de
1: la música. I sempre s'ha fet des de, bueno, grans biografies de grans compositors, d'estils musicals, clar, si podem pensar, biografies de l'Elvis, del John Lennon, dels Beatles, de tots els grups.
0: Hi ha un munt de personatges.
1: Bob Dylan, inclús les han fet ells mateixos. Vull dir que és, no te l'acabes.
0: Ja. Si et sembla que parles de biografies, no sé si és ben bé una biografia, però hi ha un dels llibres que ens has portat, que és Sideral, Estrella fugada, de l'Héctor Castell.
1: Sí, aquest és molt curiós, va sortir fa un cert temps. Està molt bé perquè és un periodista que va ser amic del...
0: Era un DJ.
1: Sí, el DJ Sideral, l'Aleix Vergés es deia... Que, clar, jo, realment no és el meu estil de música, també t'ho haig de dir, però és un personatge que va revolucionar molt el món del clubbing a Barcelona dels anys 90 principis dels 2000, que és molt curiós perquè més que un retrat, a part de ser un cant a l'amistat, perquè va ser amic personal d'ell, és també un retrat d'un moment de Barcelona, que es pot...
0: D'una dècada.
1: Sí, de Barcelona. A més, una Barcelona que ja no existeix, perquè parla molt de la Barcelona d'això, de finals dels 80, principis dels 90, 2000, i és la gent que potser va viure aquella època també s'hi pot enganxar en aquest sentit, perquè parla de molts llocs comuns que ja han desaparegut. Sí, i que va posar... Bé, pensem que Barcelona va ser molt important en el circuit que es va dir del clubbing d'aquella època, que gairebé podia competir amb grans meques com Londres i Berlín. Vull dir que va ser tot un fenomen. I aquest home es veu que ho feia molt bé. Jo, això de punxar no és una cosa... O sigui, això dels DJs tampoc és una cosa que sigui el meu estil, però està molt bé, però està molt ben escrit i és molt interessant per això. I és que tu pots llegir com una novel·la, també, perquè és això. Vull dir que al final no deixes de ser un retrat d'una època, d'un lloc i d'un moment.
0: Sideral, Estrella fugada, d'Héctor Castells, que està en castellà, no?
1: Sí, només en castellà. I bueno, jo el vaig recomanant de tant en tant. És veritat que és un llibre molt específic, que no a tothom li pot agradar, però a vegades algun client que ha demanat algun consell per regalar o per algun... I si m'han queixat, han acabat molt...
0: Li has recomanat.
1: Han acabat molt satisfets, perquè els ha agradat molt.
0: Vinga, anem a fer la llista. Per on seguim?
1: Sí, bueno... Podria comentar que va ser un dels, diguéssim, dels primers llibres que es pot considerar literatura així de periodística, musical, diguéssim, que és Viajando con los Rolling Stones. No sé si encara es publica, em sembla que era Anagrama, però aquest llibre de Robert Graham és molt bo perquè és un retrat, va viatjar amb ells, diguéssim, a la gira dels Stones del 72 per als Estats Units, quan eren gairebé com déus o com l'exèrcit de Tila, vull dir, eren allà on anaven o arrasaven. Llavors, és un retrat també d'una època, i dels Stones, diguéssim, en el seu màxim nivell.
0: Sí.
1: I sense censura, vull dir que van... Clar, després ja no ha tornat a passar, perquè els Stones també... El Mick Jagger, que és molt llest, també es va adonar que clar, que tampoc...
0: Home, pensa...
1: Quedava molt bé que s'expliqués tot.
0: Pensa que en les cròniques es parla de... bueno, d'una gira frenètica, morgies, drogues, sexe,
1: sí, sí.
0: Mansalva, depressions...
1: No, és això, és com un exercici... On passaven o arrasaven. És clar, estem parlant dels principis dels 70, una Amèrica convulsa, també, diguéssim, el final del hippisme, el final d'una època... que és tremendo, i és un retrat, això, molt... Per la gent que li tingui certa curiositat, Està molt ben escrit, també, tot s'ha de dir. També t'ho pots llegir gairebé com una novel·la. No, no és una, i no és una biografia ensabonada, això mateix. Sí. No, no, si s'han de dir les coses, es diuen. Mm-hmm. I, de fet, ja no ha tornat
0: doncs
1: a passar
0: les més. Coses com eren,
1: sí, exacte. No? Sí, sí, tal com raja.
0: En aquesta gira. Viajando con los Rolling Stones, de Robert Greenfield?
1: Greenfield, perdona, he dit Graham, si m'he confós. Greenfield, sí, sí.
0: Molt bé, què més tenim? Vinga.
1: Mira, ara, per tranquil·litzar-nos una miqueta, agafem el violí. Aquest està... Aquest llibre que té Quaderns Crema, també hi ha Cantilado, que està molt bé, que és d'Elena Adli, que es diu El violí d'en Lepp, una aventura italiana com a subtítol. Està molt bé perquè és com un retrat a través de la trobada d'un violí. L'escriptora, diguéssim, fa una recerca i va viatjant també a través del temps i a través d'un país, sobretot Itàlia. És un retrat cultural d'Itàlia, diguéssim, dels últims 200 anys. I vas veient com el violí aquest es va anar movent. Em sembla que parteix de Rússia i es va anar movent-se al llarg dels anys, diferents propietaris. Vull dir, està molt ben escrit, és una meravella. És una gran escriptora i és
0: és una història diferent.
1: És un assaig atípic, exacte. Sí. Sí, sí, és això. A través d'un violí, doncs, clar, és tota una cosmologia de moltes petites històries, molts petits... I és això, és una delícia. Està francament bé. S'ha vengut moltíssim, almenys nosaltres l'hem vengut molt. I encara, avui en dia, encara... És d'aquestes tries segures, diguéssim, que sempre queda molt bé per determinat públic que li pugui interessar aquest tipus de temes.
0: Doncs és una proposta molt diferent a les que havíem citat anteriorment. Seguim per on?
1: Sí, podem seguir... Bueno, aquest també és un cantant, Mark Lanegan, que és... el títol és anglès, però en castellà, Sing Backwards and Weep, que és cantar hacia atrás
0: i llorar.
1: I llorar. Clar, és un cantant, va morir fa relativament poc, dels anys 90. Molta gent no el coneixerà, però potser per algun tipus de persona del que va viure aquesta època, o sigui, els anys 90, diguéssim, està molt ben escrit, a mi m'ha sorprès. A veure, també és veritat que explica una vida molt dura, perquè és tota aquesta generació de músics de Seattle, que era l'estat de Washington, que era un espai una mica deprimit, diguéssim, que, bueno, diguéssim que van coincidir amb uns moments molt... època Reagan, tot aquest aspecte més... l'entrada de l'heroïna, tot això...
0: Uns temps complicats,
1: sí, temes convulsos,
0: no? Sí.
1: I t'ho explica... Està molt ben escrit. A veure, t'ha d'interessar una mica, no tant el personatge com l'època, també, però està... Està, a mi és gairebé com una novel·la que es pot devorar. Vull dir, el tio té molta gràcia per explicar i, clar, t'adones que, bueno, és una vida, al final, és una vida de redenció perquè t'explica com acaba l'infern i com se n'acaba sortint. I perquè acaba, o sigui, el roben, la pallissen, clar, es fot de tot parlant en plata, però també és una història que té una mica un rerefons optimista perquè parla també de redenció i que també acabes sortint una mica de tot plegat. Si poses ganes.
0: Doncs ens queda temps molt ràpidament per una última recomanació. Vinga, quina tries? Te'n quedaran unes quantes. Sí.
1: Bueno, mira, és que passa que aquest, bueno, no sé si l'aconseguireu, perquè em va fer gràcia perquè un client nostre, que és violinista aquí a Sant Cugat, ens el va regalar. El desertor professional, Pere Verdagí, que és un violinista d'aquí a Sant Cugat, i que es va editar aquest llibre. I és molt curiós perquè explica una mica la seva vida i, bueno, tota la història com a músic i com a persona i les seves aficions. Té facetes que no coneixia, com que també dibuixa.
0: Doncs aquí tenim un producte local.
1: Sí, correcte, també m'ha fet gràcia per això, perquè, bueno, suposo que hi haurà gent que el coneix, perquè és de tota la vida, em sembla, de per aquí. Pere Verdagí és un gran músic, em consta, vull dir, arrangista també, vull dir que fa arranjaments. I ha tocat amb molts grans noms. Em sembla que ha tocat amb el Raimon, bueno, no sé si el Serrat també li ha fet arranjaments, vull dir, que és un tio que ha tocat amb la flor i nata, diguéssim, de...
0: Vaja, que té històries per explicar.
1: Sí, clar, sí. Mira, em va fer gràcia. Reconec que no l'he pogut llegir perquè me'l va portar tot just fa un parell de dies, però mira, com que em va sortir també la idea de parlar de música, dic, aprofitarem per portar-lo i parlar d'algú d'aquí.
0: Doncs amb el desertor professional de Pere Bardagí, aquest producte sí. Quilòmetre Zero, no?
1: Sí, aquest, sí, ah. si algú està interessat, que ens ho vingui a preguntar, que ja parlarem amb ell,
0: perquè em sembla que passi per la llibreria.
1: Li queden uns quants, em sembla, perquè...
0: Molt bé.
1: No els ha venut tots, però bueno, que si tinguessin interès els hi podríem... potser preguntar, a veure si el podem aconseguir.
0: Perfecte, Roger. Doncs qui estigui interessat en aquesta temàtica, en llibres que parlen de música, ja sigui d'artistes, de grups... de...
1: Sí, nosaltres tenim una secció força interessant perquè sí? ens agrada molt la música en general, ja no cal que siguin aquestes més, històries més truculentes o més de rock and roll i de passats de volta. També tenim molt assaig de música clàssica, això, de grans compositors, de jazz, vull dir que tenim interès i tenim una secció prou important a la llibreria. O sigui que...
0: Doncs ja ho saben, que passin per la Salvatge, que ja us hi trobaran.
1: Ja teca.
0: Gràcies, Roger.
1: A vosaltres.
0: Fins a la propera.
1: Adéu-siau.

doncs, avui amb aquestes propostes que ens han portat llibres que parlen de diferents aspectes del món de la música, tanquem la paradeta. Així hem començat aquesta última setmana del mes de maig. Demà tornem, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 5917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
5: L'enjoc és...
6: futbol.
5: Bàsquet.
6: Hoquei.
5: Handbol.
6: Waterpolo.
7: Tenis taula.
6: Rugbi.
7: Voleibol.
5: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
8: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
0: Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A continuació, escoltarem la repetició de l'Esport en Marxa d'avui.
4: Club Healthin patrocina aquest espai.

Molt bon dia, comencem aquest Esport en Marxa i tot i que la temporada està pràcticament finalitzada, però tenim alegries, per exemple, del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha pujat a Lliga Divisió d'Honor Plata i ho ha fet de manera magnífica, guanyant la fase sector disputada al País Basc i d'aquesta manera assoleixen per primera vegada aquest èxit sense precedents a casa nostra. Però el programa d'avui també parlarà d'equips que estan fent història. De fet, és el sub-14 del rugby Sant Cugat. Porta ja 400 dies sense perdre i el que ha fet és històric, perquè ha estat capaç de guanyar dos triplets consecutius en dues temporades. Només el BRAC, la temporada 2018-2019, va ser capaç d'aconseguir aquesta fita i el Rugby Sant Cugat ho ha fet també. En aquesta 2025-2026 tindrem el seu tècnic, en Fran García. I també és moment de repassar el futbol de casa nostra i ja es van posant els equips a les banquetes en ordre i avui ens acompanyen entrenadors de futbol santcugatenc. Un que marxa a Costa Rica, que és el Joel Bravo, un altre que també ha marxat de l'Atlètic Sant Just, ja coneixerem quin serà el seu proper destí, i és el Conrad García, que ha fet una molt bona temporada de Lliga Elite amb l'Atlètic Sant Just, i finalment també tindrem un altre santcugatenc, en Rubén Hurtado, dos ascensos consecutius, entrenador del filial del Terrassa B, de tercera catalana a primera catalana, sense cap tipus d'aturador. Per tant, tindrem una tertúlia de futbol santcugatenc, doncs, ben farcida i molt repartida de categories. Això és l'Esport en Marxa. Comencem ara mateix.

0: I posem en ordre els pocs marcadors d'aquesta jornada, perquè ja va finalitzant aquesta campanya 2025-2026. Avui ens acompanya, per donar un cop d'ull als marcadors, el nostre company Martí González, editor de l'Enjoc. Ja sabeu, el podeu escoltar de dilluns a divendres, parlant d'esport català des de la Quad Media a Catalunya, d'una a dues del migdia. Martí, molt bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Doncs començarem aquest repàs als marcadors parlant d'hoquei herba, Egara 3, Júnior Femení 4.
1: Les de Guille Carnicer, que tanquen la temporada en cinquena posició i es queden a 3 punts de jugar a la final a 4 pel títol de Lliga.
0: Més hoquei herba, Polo 2, Júnior Masculí 4.
1: També s'han quedat els 104 sense final a 4, que acaben guanyant, però per pitjor gol a veraix amb l'Atlètic Terrassa i el Sanse queden fora d'aquesta final a 4 pel títol.
0: En futbol sala, Arenys de Munt 6, Olímpic Floresta 8.
1: Els florestans superen el conjunt del Maresme i es consoliden a la quarta plaça, falta d'una jornada per acabar la competició.
0: I finalment, en vol Sant Quat Femení 27, Jardín Màlaga 26.
1: Les santcuatenques, que són campiones de la fase sector, i ascendeixen per primera vegada a la Divisió d'Honor Plata.
2: Esport en marxa.
0: Comencem, són les 10 i 9 minuts del matí, darrer programa d'aquest mes de maig, i ho farem parlant molt ben acompanyats avui de molts entrenadors de dues disciplines, de rugbi i també de futbol, però donarem prioritat al rugbi. Ens acompanya el Frank García, que és el tècnic del sub-14 del rugbi Sant Quat. Frank, molt bon dia.
3: Bon dia, Joan.
0: Bé, anem a donar un cop d'ull abans de posar una miqueta en context el que heu aconseguit. Dos triplets consecutius, campionat de Catalunya, també torneig Melé, que és un dels més importants, juntament amb el campionat d'Espanya, i 400 dies sense perdre. Aquí que tenim alguns entrenadors, no sé si tens alguna recepta, quin és el secret?
3: No hi ha secret. Al principi és tenir la sort de tenir un grup ampli i amb moltes ganes de treballar, són nens... I el que sí que fem és, que el meu cos tècnic quan comencem, és signar un contracte verbal, on nosaltres podem ser els entrenadors que ells decideixin, o entrenadors lúdics, que tothom s'ho passa bé, però no hi ha cap compromís, o entrenadors amb una responsabilitat i que ells han d'assumir de feina, de treball, i, bueno, de moment van escollir la de feina i treball.
0: I de moment dona resultats, no?
3: La veritat és que sí. L'esport tampoc té masses dreceres, o treballes, o no hi ha resultats.
0: Parlem d'aquesta plantilla. És una molt bona fornada, òbviament, però hi ha 5 noies a l'equip.
3: Hi ha 11 noies.
0: 11?
3: 11 noies, de les quals 5 juguen habitualment a l'equip A i 6 juguen a l'equip B. Però són 11 noies de 50, és una barbaritat.
0: Pocs equips tenen aquesta barreja, no?
3: Cap equip té aquesta quantitat de noies i cap equip dels 8 millors d'Espanya que hem jugat tenia més d'una o dues.
0: I què passa aquí a Sant Quat?
3: No sé, jo crec que és una feta crida. Van començar venint nenes, es troben bé, es troben en un esport mixte que poden ser elles, i la veritat és que s'empoderen i arriben a nivells de... ja no de joc, sinó també de caràcter i identitat que és espectacular i que, gràcies a Déu, ens podran nodrir de noies pel primer equip, que sempre està bé.
0: Això t'ha dit, tenim un exemple al primer equip femení, la Martina Benito, que és internacional amb la selecció espanyola, que va començar des de petit aquí i ens deia que jugar amb nois també li ha donat aquest valor que potser una competició únicament femenina no t'ho pot aportar, no?
3: És totalment cert. Al final, aquestes noies porten competeixen fins que tenen 16 anys en un esport de contacte i mixte. Amb la qual cosa, quan arriben a la seva etapa de jugadores només fèmines, la veritat és que, sobretot el nivell de contactes i el nivell de competitivitat, el tenen multiplicat per 10. A més, noies que estan jugant i competint en aquestes etapes al màxim nivell. I això els dona, doncs, després una capacitat de competir brutal.
0: No sé si has pensat el dia aquell on malauradament es perdi un partit, si tens la xerrada preparada o no.
3: No, és part del procés. Perdre suposa continuar aprenent, i això els hi serà útil sempre. L'esport és així, és també aquests nois han viscut una part cruel. Abans dels 400 dies van perdre la final d'un torneig malè per un xut a pals fallat per nosaltres. Jo crec que part de l'èxit de tots aquests 400 dies és la part fosca que han hagut d'assumir i han hagut d'aprendre també, la vida. Ara veiem només el bo, però també han passat coses dolentes.
0: El guanyar tant t'empodera o no?
3: El guanyar tant a la llarga t'enfableix, perquè són nens, i els nens es creuen que la victòria els dona un efecte molt ràpid, però que és difícil de mantenir. Llavors, el que sí que per això estem nosaltres, per cada cop que es torcen una mica del camí, intentar adreçar-los. Tinc la sort de tenir un staff increïble, increïble. Des de gent molt veterana, de 70 anys, fins al Rodrigo, que és més petit que els nens que juguen, però és part del meu staff, i sóc un afortunat per això.
0: I cadascú té la seva parcel·la, la seva àrea, no?
3: Sí, nosaltres treballem de forma conjunta. Jo m'encarrego més d'analitzar i veure les dinàmiques des de fora, i ells porten la part de treball de camp. Corregim el que hem de corregir i és algo que ens funciona.
0: Ara faran un salt de categoria, no?
3: Una part sí, una part no. És el bo que té el rugby, que van canviant. I pujarà una fornada competitiva que s'ajunta amb la que ja va ser campiona d'Espanya l'any passat. Serà molt potent, també. I pujan nens d'escola, doncs, que passen a sub-14 i han d'adaptar-se al ritme de competició. Perquè sí, això sí que el rugby és molt... És una passada. Passes de no competir res i això es fa a sub-14.
0: Tu els acompanyaràs, els que pugen, o et quedes amb la categoria?
3: No,
0: no es pot dir?
3: No, és que no es pugui dir. Crec que faré un any de descans. Porto 10 anys seguits treballant amb nens i això, pues, una mica cansat, i crec que si no es torça res, m'agradaria fer, no sé si em deixaran, però m'agradaria fer un any de descans.
0: A nivell de rugby, veiem una miqueta el tercer temps, creus que aquesta idea es podria replicar en d'altres esports o no?
3: Jo crec que s'hauria de replicar. I a més, és en un esport on el contacte i el combat és present, hi ha d'haver un espai on es pugui calmar i veure bueno, que és esport i que pots compartir en aquestes edats una Coca-Cola, en altres una cervesa, i comentar, encara que t'hagis enganxat o hagis tingut situacions tenses durant un partit. Però crec que separar sempre la part del camp de lo de fora, perquè després tot es distensiona. Ens trobem molts cops amb la mateixa gent durant l'any, i quan ja has compartit coses, el camp també afluixa, perquè relativitzes, perquè ja et coneixes, ja és personal, i això crec que aporta un plus al tercer temps. Mm-hmm. No, cadascú no marxa i no es veuen, i això es queda, no, com ja ho has compartit i has parlat el que hagis de parlar, doncs després, doncs, és bo.
0: Molt bé, doncs, Fran García, no sabem què passarà amb el teu futur, tu de moment vols descansar, però coneixent una miqueta la gent que dirigeix el Rugby Sant Quat, potser t'acabaran convencent o no, això està en el teu, a la teva decisió. En tot cas, agrair-te la teva presència aquí a l'Esport en Marxa, i ben aviat tindrem un reportatge de tots aquests nens i nenes que han completat dues temporades magnífiques i convertint-se en dominadors a nivell estatal del rugby. Que vagi molt bé, i gràcies per la teva visita.
3: Gràcies a tu.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs bé, un programa, l'Esport en marxa, ja hem escoltat el Fran García, que és l'entrenador del sub-14 del rugby Sant Cugat, i ara tenim aquí més entrenadors. Tots tenen dues característiques, que són de Sant Cugat i que són entrenadors de futbol, i anem a conèixer una miqueta la seva intrahistòria d'aquesta temporada i una miqueta a parlar de futur, almenys amb dos dels tres, perquè ja coneixem a quines banquetes estaran. Un tercer hem d'esperar. Joel Bravo, entrenador del Sant Cugat, perquè fins al 30 de juny no acaba la temporada, però sí, no? Entrenador del Sant Cugat encara?
2: Sí.
1: El Conrad García, exentrenador de l'Atlètic Sant Just, perquè ja t'has acomiadat.
3: O... Sí, correcte.
1: Sí? Perfecte. Sí. I Rubén Hurtado, entrenador del Terrassa B.
4: Bon dia, Joan. Sí, entrenador del Terrassa B encara per l'imminent, també.
1: Molt bé. Perfecte. Doncs començarem pel que juga a casa, que és el Joel Bravo. Ja ha tancat el que ha estat aquesta temporada del seu vincle al Sant Cugat, marxa a Costa Rica, a la segona divisió professional d'aquell país. Joel, veient en perspectiva aquestes dues temporades, no sé si encara te'n recordes d'aquella derrota tortosa d'aquell dia, no?, que pràcticament ho teníeu a tocar, no?
2: Sí.
1: No vull començar amb pessimisme, eh?
2: No, ni molt menys. Jo, justament el dia després d'acabar la Lliga, aquí a casa contra el Rapitenca, l'entrenador Portés i el segon entrenador els deia: tinc ganes de que passi aquesta setmana per fer balanç i fer autocrítica del que ha passat. Acabes la primera volta líder, a la jornada 23 estàs a 3 punts del líder i a 7 punts del tercer, i bueno, arriba Setmana Santa i a la tornada pues, vas al camp de l'últim i te'n vas al minut 60 perdent 3-0. Llavors, bueno, al final crec que hem tret moltes conclusions. Sí que penso que al final l'objectiu principal, de veritat, que ens havíem posat era intentar canviar una miqueta el dia a dia de l'equip. Volíem que tant l'estaf com els jugadors parlessin el mateix idioma, i això ho hem aconseguit. I el divendres que vam fer el comiat amb l'equip, el primer que els vaig dir és que hem de ser conscients de que se'ns ha escapat, i és la realitat. Quan et despedeixes, tots els missatges són positius, però crec que perquè cicatritzi una ferida, doncs realment has de ser conscient de que tens una ferida. I bueno, pues, ja no només a nivell personal, no?, per un mateix, sinó també de cara al club, doncs aquests dies hem fet aquesta autocrítica per tal de que la propera temporada, doncs, algunes gestions que es podrien haver fet o algunes situacions que crec que es podrien haver resolt de manera diferent, doncs que es puguin, que puguin sortir cara, com estem dient.
1: Tot i així, marxes amb el cap ben alt, tercera plaça. Crec que amb Oriol Alcázar sou els que heu quedat millor posicionats a la primera catalana amb l'arribada de la nova categoria de la Lliga Elite. En tot cas, marxes de Sant Cugat, del club, vas arribar... Fins i tot van fer una prova d'avaluar-te com a entrenador, no?
2: Sí.
1: Com era aquella prova?
2: Bueno, el Marco Reina. Vaig tenir una reunió amb ell. Estaven en un moment en el que estaven apostant moltíssim pel perfil d'entrenador, i tant el Ferran Benet com el Julián, doncs, havien implantat tot una metodologia per donar-li un valor afegit al club, i qualsevol que entrava per la porta, doncs, volien saber realment... Sí, el que diu el currículum, doncs ho demostres a la gespa. I sí, vaig arribar allà, recordo que ho vaig fer amb l'equip del Pasco, i jo preparant-me a casa un joc de posició, tal, acaba l'entrenament i un company... Ostres, ha venit el Bravo a fer un rondo. I llavors, des d'aquell dia, no?, pues t'adones una miqueta aquella humilitat, que quan ets jove doncs et penses que et menjaràs el món, i que realment, doncs, crec que és el procés que ha de continuar i ha de seguir tothom, de realment fer passos endavant per créixer. La professió d'entrenador, òbviament hi ha casos extrems, però la professió d'entrenador comença tard respecte a la resta. Llavors, crec que hem de ser conscients que dels 20 als 30 anys, doncs, crec que és el moment de màxima formació, i això t'ho poden donar els títols, però també t'ho poden donar les persones amb les que comparteixes entitat. Mm.
1: Després posarem sobre la taula altres històries del futbol català. Costa Rica, no? Sona bé.
2: Sí, sona bé. Sona bé. Al final, ja no només a nivell de país, sinó vaig tenir la sort la Setmana Santa de l'any passat, doncs, d'anar a conèixer el país, conèixer la cultura, conèixer al club, diguéssim, on, on en aquest cas doncs, finalment s'ha donat aquesta oportunitat, i sobretot les persones. Vull dir, al final també doncs, tinc la sort de que tornen a apostar per mi persones que en el seu dia van apostar aquí al Sanku, i la gent es fa d'un equip o d'un altre per les persones que hi ha, no? Aquests dies que estic fent de profe també, els hi poso documentar els alumnes de Ronaldinho, de, ara el cas del Madrid, amb Mourinho. La gent al final, òbviament, o fins i tot pels teus pares, no? Vull dir, un nano es fa del Barça, del Madrid, de l'Espanyol, pel que veu a casa, i crec que pues, com a professionals també t'acabes decidint un lloc o un altre per les persones.
1: Després tornarem amb el Joel Bravo amb més temes. Parlem amb Conrad García, exentrenador atlètic Sant Just, i veurem on va. De moment el futur el tenim allà, present, però no direm res més. Bé, una temporada que ha acabat a Lliga Elite, on l'equip ha estat a punt de classificar-se per jugar de nou un playoff amb l'Atlètic Sant Just. Una mica també has fet autocrítica, també has fet valoració de la temporada, entenc, no?
3: Sí. Ha estat una temporada llarga, perquè al final, quan un equip està acostumat, no?, a competir només una Lliga, la Lliga Elite, vam començar amb la Copa del Rei, amb la prèvia de la Copa del Rei, i és un cúmul d'emocions que vas guardant a la motxilla, que et fa fent també molts partits entre setmanes de dos, de tres partits que acaben passant factura, i a final de temporada doncs sí que és cert que estem contents del que hem fet. Ens ha quedat aquesta espineta, com bé deies, de no poder entrar a playoff, però en general un any llarg, dur, però content.
1: Copa del Rei, us va eliminar al Mallorca, i tens la foto de perfil en Jagoba Arrasate, no?
3: Sí, bueno, és una mica...
1: Soc tafaner, eh?
3: Sí, és una mica un somni, no? El que va passar durant aquelles setmanes és una bogeria quan un equip com l'Atlètic, dit que jugar contra un primera divisió, quan aconsegueixes aquesta fita de poder jugar de tu a tu contra jugadors professionals al màxim nivell estatal, doncs és curiós veure com tot es magnifica, no? Com apareixen medis per tot arreu. Has de fer, crec que vam fer en una setmana o dues, unes 30 entrevistes per diferents medis. Clar, això et treu una mica també del focus i del dia a dia, quan no estàs acostumat. Però és un somni jugar contra Jagoba, que ja l'admirava abans de poder jugar contra ell. Doncs enfrontar-me a ell va ser maquíssim, i a més només tinc bones paraules perquè em va tractar i vam estar xerrant una estoneta de futbol, que això m'ho emporto per mi per sempre.
1: Què creus que li ha faltat a l'equip per intentar acabar entre els sis primers? Perquè va haver-hi moments de la temporada que estàveu allà.
3: Sí. Crec que ens ha faltat una mica, segurament, d'arribar amb més piles, no? A final de temporada, la sensació, moltes vegades els equips es mouen pel que passa, no? Pel que veus el dia a dia a l'entrenament, i era una sensació de voler, però no acabar, no? De donar el 100%, perquè potser no arribàvem a aquest 100%, perquè, com et deia, la temporada ha estat molt llarga, partits entre setmana ens han condicionat molt els resultats, i després mentalment també hi havia aquest tema, no?, de si ens tornaven o no ens tornaven 3 punts, o no possible sanció administrativa, bueno, a nivell d'un partit que ens quedava pendent. Llavors això mentalment tampoc ens ha ajudat, però bueno, sense gaire excuses, sí que és veritat que hem estat a punt d'entrar a playoff i a punt de quedar en quarta posició, però al final quedes més lluny amb tot aquest enrenou, no?
1: Molt bé, i anem a parlar amb Rubén Hurtado, el tècnic del Terrassa B, que ha estat capaç aquestes dues últimes temporades de col·locar l'equip de tercera a primera catalana. Rubén, no sé si en el millor dels guions d'una pel·lícula t'imaginaves aquest final, aquest desenllaç.
4: Doncs la veritat que no. Després de 5 temporades de tercera catalana, personalment, vam assolir l'ascens a la segona catalana, i ara un premi molt gran. I les coses que té el futbol, que després de molts anys que t'ho nega, després et dona 2 ascensos seguits. Al final s'agraeix, perquè és això. Jo sempre dic que el futbol és una mica deficitari en quant a emocions i en quant a sou, però en aquest cas ens ha vingut tot de cara, i l'hem d'aprofitar, l'hem de gaudir, i ja està, aprofitar-ho fins que s'acabi la ratxa.
1: Això t'anava a dir. No sé si després de 2 ve el tercer.
4: Molt difícil. Jo crec que ja primera catalana és un salt bastant més gran. Ja parlem d'una altra cosa. Equips ja històrics, amb un pressupost ja molt, molt superior, jugadors amb molta més experiència. Segona catalana també ho és, però potser hi ha més marge d'amb un equip jove, amb molta intensitat, molt treball darrere, es compensa tot molt més, però Primera Catalana ja són paraules majors.
1: No només hi ha el tècnic santcugatenc, sinó hi ha un davanter, que aquesta temporada de Sant Cugat, que ha superat tots els registres, no?
4: Sí, el Pau Santanac, que és d'aquí de Sant Cugat, és una família que està tocada per

0: Ho experimentat com és l'Oriol Alsina. No sé quina és la teva relació. T'hem vist alguna vegada alguna sessió d'entrenament, perquè es pot aprendre i molt, no? Una enciclopèdia.
1: Sí, jo sempre que puc m'escapo pels matins a l'estadi a veure'ls entrenar, perquè, a part perquè pugen molts jugadors nostres, han pujat més de 10 jugadors en dinàmica de primer equip, 4 que van setmanalment a entrenar amb ells, i sempre que puc m'escapo, i és aprendre d'això, de metodologia, de gestió de grup, de tot. Sempre intento anar perquè m'impregno amb tot el que puc.
0: Molt bé, anem a donar un cop d'ull ara als marcadors d'aquesta jornada, corresponent a les vostres categories on heu entrenat. Joel, aquesta primera catalana per pujar a Lliga Elit, Palamós 1, Viladecans 3, que ha estat el teu rival, i Igualada 2, Turó Peira 1. Com ho veus? Quina és la teva aposta?
2: Doncs mira, el Palamós Viladecans el vaig estar mirant ahir, el feien per YouTube. Bueno, jo crec que potser el gran favorit per plantilla hauria de ser l'Igualada, però ara ves al camp del Turó i treu-lo endavant. Però sí que és veritat que el Viladecans és un equip molt, amb molta experiència, un míster també amb molta experiència, molt, amb les coses molt, molt clares, i jo aposto a que Viladecans, en aquesta gestió de doble partit, crec que pot ser l'equip que ho acabi traient.
0: Pel que fa a la Lliga Elit, ascens a tercera, teníem el Rubí 1, Poble 1 i el Sant Mauro 0, Prat 1. Conrad, com ho veus?
3: Bueno, aquí el gran favorit, jo crec que com a inici de temporada segurament era el Prat, no? Però s'ha vist fent un final de temporada una mica regular, ha entrat a play-off i de moment va una mica, no?, marcant la distància i posant-se per davant, i en quant a Rubí i Poble, doncs és una eliminatòria molt igualada, no? Joventut i talent contra l'experiència i aquesta ambició que té el Rubí. I si hagués d'apostar per algun, jo et diria la Pobla per l'any que han fet, pel talent que tenen i per aquesta joventut, que a vegades aquesta joventut amplia encara més l'ambició que tenen els jugadors, les ganes de fer-ho bé, i aquesta energia els poden fer estar dalt. Però si els pronòstics de la Lliga Elit ja són complicats, imagina't del play-off, no?
0: Molt bé, i al grup 4 de segona catalana teníem el Corbera 1, Porret 0 i el Gironella 0, Berga 1. Rubén, no sé com ho veus.
1: Doncs difícil, perquè ara ja tothom arriba amb el ganxo a nivell físic. Nosaltres teníem molt clar que havíem d'intentar ser campions per no arribar al playoff, i ja s'han vist en aquests dos partits que hi ha hagut lesions musculars per temperatura, per el desgast físic que hi ha, llavors és difícil donar un pronòstic. Jo crec que Berga, tenint la tornada a casa i havent guanyat un 0-1, jo crec que és favorit per passar a la final. I per l'altra banda, Porreig, amb la tornada a casa, encara que va perdre contra el Corbera, crec que hi ha molta diferència, i jugant a casa, que sempre omplen el camp, jo crec que remuntaran i la final serà Porreig-Berga.
0: Us vaig a preguntar sobre la figura de l'entrenador. Com la veieu? Si es respecta prou per part dels clubs, dels jugadors, si hi ha hagut una tendència, vosaltres encara sou bastant joves, però sí que hi ha hagut una tendència dels jugadors que tenen doncs, massa pes en la decisió de les directives, dels clubs, no sé com ho veieu. Qui vulgui començar, Joel?
2: Mira, jo recordo quan em van anunciar com ens anava el primer equip, que personalment em vas preguntar com veus el fet, no?, de tenir una plantilla on tens tants jugadors que també són entrenadors, no? Perquè a vegades, doncs, en aquest sentit, pots jugar a favor o en contra. Jo, personalment, els he dit que crec que jugo a favor, perquè al final són més opinions. Són ells els que des de dins també et poden donar solucions que tu potser des de fora no veus. Però crec que el fet també de com estem a nivell de país, no?, cas de Luis Enrique, cas del Barça, cas de la selecció espanyola, és com que almenys aquí se'ns està donant un altre cop aquesta confiança, no?, de totes aquestes persones, doncs, que realment li donem aquest valor a la formació, en el dia a dia, que li dediquem tantes hores. Crec que se'ns està donant com a mínim, doncs, una segona oportunitat o un marge de confiança. Jo parlo també, doncs, de l'experiència que puc tenir, però crec que s'està començant a donar aquest valor d'això, de confiança i de temps, tenint en compte, doncs, que que si guanyes ets bo i que si perds ets dolent, eh? Però bueno, crec que

0: Precisament com s'està professionalitzant tant a l'estaf, crec que bueno, hi ha una corrent una miqueta més, potser més conservadora, no? El cas del Girona, el cas de l'Espanyol... Bueno, jo ho veig així.
1: Conrad?
2: Sí, jo, clar, és complicat, no? Jo crec que em passa una mica el mateix cas que el Joel, que jo també he estat cap, bueno, aquest any allà a l'Atlètic, pues et diria que no sé si el 50%, però molt a prop dels jugadors també són entrenadors de la base, i això et facilita, no?, molt el treball que has de fer dia a dia, fins i tot tasques que podien no funcionar acaben funcionant perquè ells les fan que funcionin, i el mateix al dia de partit. Sí que és cert que jo en aquest context sempre he trobat escenaris molt favorables i res a veure amb jugadors, no?, que deies de que hi hagi un pes i que puguin dir, mira, el míster no me pone, vull a quejar-me, no?, o vaig a alçar la veu. Sí que és cert que jo no m'he trobat aquest cas. Crec, això sí, que com deia el Joel, que cada vegada els staffs són més potents que la feina que fas dia a dia perquè el jugador pugui millorar, perquè pugui estar més preparat per competir, el jugador ho acaba agraint, evidentment, si tu fas un 11, no? Hi ha com a mínim altres 11, 12 o 13 que estan enfadats, no? I que ells volien jugar. Però sí que és cert que, com a mínim en el meu cas, m'he trobat amb situacions positives.
1: I Rubén?
3: Doncs mira, agafant una mica el fil que deia el Joel, el fet de tenir tants entrenadors catalans pel món dedicant-se a això ha fet que, sobretot, jugadors i directives ens donin aquest pes tan important als entrenadors i ens donin una mica del poder de l'equip més a l'entrenador que potser hi havia abans. També cada club és un món diferent, però bueno, en el meu cas, en quant a jugadors, a tots els clubs que he estat, jo he tingut els mandos de l'equip completament. Han estat molt agraïts, sempre és el que deia el Conrad ara, els que no juguen tant, doncs és normal que no estiguin tan contents, però que remen a favor, i sempre busquem aquest perfil de jugadors, no volem un altre perfil. Tenim aquesta sort que podem escollir el que volem i cuidem molt que sigui gent sana. I després, a nivell de directives, és el que et dic, cada club és un món, però estic molt, molt content perquè en el meu cas, pràcticament en tots els clubs que he estat, he tingut aquesta sort de manar de dalt a baix.
1: Perfecte, doncs fins aquí aquest Esport en Marxa. Conrad García, exentrenador Atlètic Sant Just, ja desvetllarem el teu futur quan toqui o quan et presentin.
2: Tant de bo sigui aviat.
1: Molt bé. Doncs Rubén Hurtado, tècnic del Terrassa B, molta sort, i també et seguirem des de l'Olímpic. Un bon escenari,
3: Moltes gràcies per convidar-me i espero veure'ns durant la temporada.
1: Doncs crec que sí, que es tocarà. I Joel, volia tenir unes paraules per tu, perquè va ser una temporada molt maca, la que vam compartir a nivell de vestidor. Ja saps l'admiració que sempre t'he tingut, que he après moltes coses de tu, i aquests dos anys també, a banda de les entrevistes, doncs aquella xerrada postpartit, aquella primera jornada que vas perdre amb el Sant Boià a casa, i res, que m'ho he passat molt bé, que ara tindrem un altre substitut que també el conec, com és el Lluís Macià, que m'ho seguiré passant igual de bé, però bé, ara hauré de mirar les teves històries d'Instagram ja més lluny, però et tindré a tocar.
0: Bé, moltíssimes gràcies, Joan. T'ho vaig dir a la nit de l'esport, crec que esteu fent un treball brutal perquè la gent doncs sàpiga la qualitat i la quantitat de formadors, d'esportistes, de com s'estan fent les coses a la ciutat, no només en l'àmbit del futbol, i és importantíssim que ho diguem perquè la gent se n'adoni, i crec que ets un dels màxims responsables, així que superagraït tant per la feina com pel tracte.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joel, per aquestes paraules. Fins aquí l'Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu, perquè tot seguit al Faves Contades parlarem amb l'Aina Rabasa, que preestrena al Siglo el seu primer treball musical, que veurà la llum aquesta tardor. Que tingueu un molt bon dilluns, una molt bona setmana, i ens retrobem d'aquí a 7 dies.

0: Parlar amb Josep Canals és recórrer mig segle de vida cultural santcugatenca. Fill de nissagues arrelades al poble, artista, professor, periodista i galerista, ha estat testimoni protagonista de la transformació de Sant Cugat i de l'art contemporani català. Des de la seva galeria, fundada el 1973, ha impulsat artistes consagrats i emergents, sempre amb una mirada lliure i crítica. Avui aprofundim en la seva trajectòria humana i professional i també en la seva visió del Sant Cugat d'avui. Josep, com estàs? Benvingut.
1: Pues mira, estic aquí, això és important, perquè pensa que en aquests moments estàs parlant amb un santcugatenc històric, però que li falten 8 mesos per arribar als 80.
0: Ostres.
1: Això és ja...
0: Són fites importants.
1: Exactament. I a més, estic, bueno, la meva salut, com fa anys que em van fer un trasplant de fetge, i llavors tinc una trombosi i tinc coses d'aquestes adequades a l'edat.
0: T'has de cuidar.
1: Els meus especialistes em diuen que sóc una bomba rellotgeria. Llavors jo dic, genial. Dic, perquè sabeu una cosa? Dic, ara ja, per arribar als 80, dic que de 80 a 90 ja és una edat que més o menys molta gent pot desaparèixer de la Terra, d'aquest món que estem vivint, dic, a mi m'agradaria que la meva esquela posés el número 8. Sigui el 8, el 8, l'1, el 2, el que sigui. Però marxar abans no, perquè el cap el tinc bé, o sigui, que funciono, i encara segueixo treballant i fent coses d'aquestes. I llavors, l'important és dir, home, ets una bomba rotxeria que qualsevol moment pots tindre una hemorràgia i tal i qual, dic, ja ho sé. Dic, però això em fa ser més viu i més dinàmic. I ara, per exemple, que estic aquí, a l'emissora municipal, doncs una de les coses que és positiu és dir, vaig a defensar aquesta santa terra, que és Sant Cugat, vaig a defensar aquests orígens monacals, aquests monjos que aquí ens van crear, aquest Sant Cugat vingut d'altres terres i aquest Sant Cugat camperol que avui s'ha convertit en una de les ciutats més riques en molts aspectes del sud d'Europa. I això estic molt satisfet. Però estic molt satisfet perquè ha sigut una evolució de la ciutat com ha sigut una evolució del país. Un país tercermundista, quasi que érem, quan jo vaig néixer, a un país que parlem de tu a tu i diem no a la guerra al reste del món, i el reste del món ens escolta. Això és molt positiu.
0: Avui parlem amb un santcugatenc de Soc Arrel, nascut pràcticament al Rovell de l'Ou, en un carrer que mira de cara a la façana del monestir, com és el carrer Hospital. I els seus orígens són dues cases molt conegudes a la ciutat, Cal Candu i Cal Rayo. Qui eren i a qui es dedicaven a aquestes sagues?
1: Bueno, a veure, jo sóc del més o menys els restes, encara no he averiguat ben bé tal, però sobre els 18, el segle XVIII, llavors, per exemple, per part d'àvia, sóc de Cal Candu, i de Cal Candu ella es deia Canyameres Xercavins. I, per tant, tots els canyameres que hi ha a Sant Cugat i tots els xercamins que hi ha a Sant Cugat estem arrelats, perquè, clar, estic parlant de que la meva àvia, quan va néixer, eren 1.500 habitants, eren 9.000 quan jo vaig néixer. Per tant, esclar, estem parlant d'un Sant Cugat antic i llavors molta gent està emparentada uns amb els altres. Llavors, la meva àvia tenia tres germans, el Pau, que era el de la casa pairal del carrer de la Riera, que encara existeix, i, bueno, eren aquests famosos mots que les cases ens coneixíem fins ben bé entrat la meitat del segle XX pels mots, i això és el que és la característica dels pobles de pagesia, perquè aquí el que bàsicament vivia era de la pagesia.
0: Clar. Si estem parlant d'uns orígens tan arrelats a la terra, d'on et ve a tu aquesta vocació i aquesta estima per l'art?
1: Home, suposo que totes aquestes coses venen per el que vius de joventut, de petit, per l'ambient que tens a casa. Per exemple, el meu pare era... el meu pare havia anat a l'antiga escola Esqueta, que era una de les escoles importants de Sant Cugat.
0: Al carrer Major. Moments.
1: Exactament, al carrer Major. Pensa que estic parlant dels anys en 10. O sigui, imagina't, del segle, clar. Vull dir, era aquell xicot. I era intel·ligent, li agradava la poesia, li agradava les primes d'art, davant tot això. Home, jo amb ell havia visitat exposicions, i a més ell havia sigut dels socis fundadors, a Pic i Pala també, de la Unió, on havíem estat tots molt arrelats. Bé, esclar, totes aquestes coses venen de l'ambient, bàsicament, que vius a casa, però al mateix temps de les coses que ja t'inquieten. Llavors jo, quan vaig tindre ja l'edat de treballar, perquè en aquells moments es treballava als 14 anys, bueno, com que m'agradava el món de l'art, em vaig entrar dintre d'això, de fer escultura, de fer pintura, després fer estudis superiors, i bé, aquí estic.
0: Tu deies, vaig començar a treballar amb 14 anys i ho vas fer a Cal Casajoana,
1: a fer escultura. A Cal Mosso, per exemple, és un dels mots de Sant Cugat, el Mosso, Casajoana, totes les Casajoana que hi ha aquí, encara estan emparentats amb aquest... aquest va ser un escultor que va ser deixeble del monjo. El monjo és el que va fer l'escultura de l'altar major de Sant Cugat, del Sant Cugat. Llavors ell va ser un deixeble d'ell, i amb ell vaig començar, doncs, a treballar molt a fang i aquestes coses amb 14 anys, perquè, clar, en aquells moments els que no teníem, les famílies que no podien aportar que poguéssim anar a la universitat o poguéssim fer estudis superiors, doncs teníem que anar a treballar. I llavors podíem seguir estudiant, però a classes nocturnes, que és el que jo vaig fer. Inclús a la universitat la vaig fer tot treballant i al mateix temps també estudiant a les classes per les tardes.
0: I què vas aprendre d'aquella primera experiència tan jove?
1: Home, vaig aprendre, doncs, a apreciar aquesta bellesa que té el món de l'art, el món de la cultura. Esclar, quan entres en el món aquest... que no és el món de dos i dos són quatre, sinó que és mirar el dia d'avui, si plou, si no plou, si hi ha un estel, si hi ha una posta de sol, vull dir, que t'enriqueixes de les coses que hi ha al voltant. Pensa una cosa, que quan estàs parlant de cultura, jo me recordo que en aquella època estava molt interessat per la poesia. El Verdaguer, el Maragall, tots aquests poetes clàssics. Clar, a casa meva es llegien, a casa meva hi havia... Clar, parlar de poesia, escolta'm, avui encara segueix sent difícil. Quanta gent compra un llibre de poesia? Vull dir, aquesta és una realitat. Però, en canvi, això és bàsic per la cultura d'aquesta terra i del món. Si no hi ha aquesta vibració, aquesta sensibilitat, el món es converteix en totxo. Vull dir, escolta'm, Sant Cugat és un lloc de totxo. Tothom construint, vinga, diners. Ei, i l'esperit, i la mirada. La mirada amb la locutora en aquests moments, de mirar-nos a dir, ei, que ens interroguem. La mirada amb la gent que passa pel carrer. Bé, això, hem de tornar a aquest humanisme, perquè si no ens barallem contínuament, com estan passant amb polítics i amb gent, i sembla que hi hagi una crispació que no hi té que ser-hi. Tenim que aprendre de nou a fer una vida monàstica. Ja que estic a Sant Cugat, aquesta vida que es feien els monjos passejant pel claustre recollits, doncs bé, a Sant Cugat tenim aquest lloc, que no cal que siguis monjo, sinó passeja per Sant Cugat, entra en el claustre, deixa't emportar per aquells passejos que feien els monjos i veuràs amb aquells capitells del segle XII, veuràs tota aquesta... trobar-te a tu mateix. I això és important, perquè si no ens disparem i no sabem on anem.
0: Tu et vas llicenciar en Belles Arts i vas decidir no dedicar-te plenament a crear obra, sinó a promocionar l'art. Què vas entendre? Que el teu camí anava per una altra banda?
1: Com passa amb tot, amb qualsevol persona que està dintre de qualsevol món de l'art, sigui teatre, música, dansa, etc., primer comences volent-te dedicar a el que s'ha estudiat. Clar, jo volia ser pintor i escultor. I tinc, per exemple, alguna obra a la Diputació de Barcelona, tinc alguna obra al Museu de Belles Arts de Granada, tinc obres d'escultura col·locades en certs llocs públics. Però, clar, em sortia una peça a l'any i això era impossible de poder viure. Volia fer pintura i també passava igual. Llavors, esclar, necessitaves tindre uns marxants, necessitaves una sèrie de coses. I també m'agradava això, la promoció, de moure'm, de promocionar artistes, de gent que jo coneixia, i em vaig dedicar per aquí, i és el que m'ha agradat i m'ha omplert la vida. Però, a més, tot això dintre d'aquest aspecte que parlem, sensibilitat, és l'aspecte de que no he defensat una cosa que m'ha agradat a mi, sinó he defensat una cosa que ha sigut testimoni d'un territori, d'un país i d'un moment concret. I això ho segueixo fent avui.
0: La teva galeria, l'obres del 1973, Si no m'equivoco, és a l'Avinguda Lluís Companys, actual.
1: Actualment, sí.
0: L'antiga Alfonso Sala.
1: Exactament.
0: Com era en aquell moment la cultura a Sant Cugat i quina intuïció vas tenir per apostar-hi? Em sembla que tenies socis, també, no?
1: Bé, en aquells moments jo vaig... vaig obrir aquesta galeria perquè els que regentaven el local tenien... a dalt tenien una tenda que es deia Coses, on es venien objectes, doncs, plats, olles, ceràmiques, amb cert gust, i llavors tenien la part de sota, els sòtanos, on el tenien buit. Llavors em van dir si jo volia allà crear una galeria. I jo vaig dir que sí. Llavors vaig crear aquesta primera galeria, que es va dir Galeria d'Art del Vallès.
0: Sí.
1: Que l'estil sempre ha sigut el mateix que jo he portat, i llavors allà vaig començar la línia que sempre he fet. Vaig dir Galeria d'Art del Vallès perquè la primera exposició que es va fer va ser d'artistes del Vallès. I llavors a partir d'allà vaig fer, doncs, des d'artistes clàssics catalans, històrics, fins, bé, tot el que he anat fent a la llarg de la trajectòria. Llavors, allò simplement va ser que jo creia que Sant Cugat en aquells moments podia tindre una galeria, i ja veieu, avui, en el dia d'avui, estem desapareixent les galeries. Però és que aquell moment era dur, com el és dur avui. Per tant, escolteu, el tema de la galeria, si hi ha una galeria en el país que sigui en un lloc singular, que sigui en un lloc, diu, com aguanta aquest senyor? Doncs m'aguanto en un espai d'una casa de poble de 1940 del carrer Orient, del barri del Monestir, que està darrere del Monestir, i amb una col·lecció d'obres d'art que són representatives del segle XX. I aguanto simplement pel mateix que està aguantant el que el senyor que fa poesia, o que escriu, o que fa teatre. Per aquesta alè propi, per aquesta ànima pròpia que té el món de l'art. Si tinguéssim que pensar...
0: Per amor a l'art.
1: Per amor a l'art. I per amor a l'art sempre ho diem. I si no fos per aquest amor a l'art, moltes coses en aquest país no funcionarien. Però mireu una cosa, quan estem parlant dels polítics. Els polítics tots fan servir aquest amor a l'art. Ara mateix fan servir la Rosalia, o fan servir que si a Canes tenim bon cinema a representants, o vés a qualsevol despatx de qualsevol polític i veuràs obres d'art contemporànies, perquè estan demostrant que això és modernitat. Si no hi haguessin els artistes, no hi seria. I això que els artistes, pobres, no són tractats com hauria que ser en un país creatiu com és el nostre.
0: Josep, la teva trajectòria també està molt vinculada a espais i entitats com Amics de Sant Cugat, La Unió, aquest estudi d'art. Què representaven aquests llocs en la vida cultural de la ciutat?
1: Bé, en aquells anys que jo estic parlant, a veure, quan un és jove, quan un té inquietuds, doncs clar, fa els seus petits grups d'amics o de gent que coneix, o sigui, allò que surts de l'escola, escolta'm, on anem aquí i allà, no? I llavors, una de les coses que a mi em va influir molt, i que si sóc romàntic o sóc un somiatruites, que podríem dir, és gràcies, amics de tothom, la Tutumada. Perquè la Tutumada va ser pocs anys que va estar vigent, va ser portada per la Iglesia, pels capellans progressistes, pels capellans laborals que treballaven en fàbriques i tal, que volien que la fe cristiana arribés als llocs de treball, i era un nou camí. I allò va coincidir totalment, doncs això, amb el Baix Francès, amb el 68, la gran revolució juvenil d'Europa. Va coincidir, doncs, amb la sortida dels grans grups musicals, les discoteques, i llavors tot aquest moviment dels convallars, de les cançons de convallars, de la cançó de protesta, tot això va fer que la joventut d'aquest país, en ple franquisme, modernitzéssim. I, per exemple, jo i Josep Maria Cabrerizo, bàsicament, som protagonistes de la nova cançó, d'haver-la potenciat enormement a Sant Cugat, d'haver portat tots els clàssics, ara mateix que es parla molt del Serrat, va haver-hi un concert del Serrat que no s'ha fet mai més cap, que ell va fer-lo en el claustre del Monestir, en l'angle del claustre del Monestir, on hi ha la sala capitular i l'entrada de l'església, i les cadires estaven posades a l'ala, a una ala, i uns veien per un cantó i els altres l'altra ala. I quan ell cantava, cantava a l'angle del claustre. I de tant en tant anava mirant cap a un cantó i cap a un altre. Vull dir, va ser una,
0: un... Quan va ser això?
1: Bé, això estem parlant dels anys... finals dels anys 60, primers de 70. Vull dir, a veure, amb el Serrat n'hem provat diverses vegades aquí i n'hem fet moltes mogudes. I això va fer, va ser portat per estudi d'art d'amics de Sant Cugat.
0: Uh-huh.
1: I hi ha això, hi ha, altra... gent, hi ha gent que se'n recorda i, bueno, qui diu ell, diu, bueno, el Lluís Llach, tot, moltíssima gent, moltíssima gent.
0: Hi ha una altra faceta que també m'agradaria comentar. Tu vas exercir de professor de plàstica.
1: Sí.
0: Del Col·legi Viaró.
1: Sí.
0: El tema de la docència, el contacte amb els joves i tot això...
1: Bé, a veure...
0: T'agradava?
1: Sí, sí, per descomptat. A veure, jo vaig crear l'Escola d'Art de Sant Cugat l'any... que això no s'ha dit, vull dir, l'any 72. I llavors resulta que aquesta Escola d'Art, que ara precisament amb el Casas i l'historiador, estem fent el recull d'aquesta part històrica, que són 10 anys que jo vaig crear aquesta escola, que se'n deia Estudi d'Art, que estava en el carrer Santiago Rossinyol. I a partir d'aquí, doncs, bueno, perquè l'Ajuntament, nou, clar, és lògic, s'obliden d'aquestes coses, o sigui, desconeixen el que estem parlant tu i jo parlant, perquè si no ho explica la gent que té en aquests moments 80 i 90 anys, que n'hi ha uns quants, desapareix. Llavors, per què jo em vaig dedicar a l'ensenyança? Perquè ja que no podies viure d'escultura de pintura i ja que tenies els títols corresponents dels oficis i de llicenciat, vull dir, l'ensenyança era un camí. Llavors em va sortir l'oportunitat de treballar en el prestigiós col·legi de l'Opus Dei, que era el col·legi Viaró,
0: que està aquí a Sant Cugat,
1: d'aquí Sant Cugat, que el tenia a costat de casa, que encara que jo no combrugués plenament, vull dir, a veure, jo he sigut batejat, vull dir, he sigut format per la religió catòlica, diguéssim, el que passa és que després, amb els anys, ja de distàncies més, o vull dir, bé, l'espiritualitat la veus d'una forma diferent. Llavors jo, en aquesta escola, se'm va donar llibertat perquè ensenyés com jo volia ensenyar, que, bueno, que tenia que ensenyar simplement la part plàstica, res més, i això és el que vaig fer. I vaig estar-hi quasi 20 anys ensenyant, vull dir, i clar, ara mateix tinc dos regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat, que són de partits...
0: Van ser alumnes?
1: Van ser alumnes, o sigui, un és de Vox i l'altre és del PP. Que això demostra una mica la línia ideològica, que això quedi clar, la línia ideològica que ha tingut sempre una mica Viaró. També ens ho dit gent d'esquerres, que quedi clar. Però, bueno, una mica aquest sentit. Llavors, clar, era un col·legi que, bueno, en ple a finals del franquisme, la llengua castellana era la que dominava, com està dominant ara aquest país. I això m'indignava. Llavors jo feia les classes en català... clar, era una cosa, era un trencar una mica el sistema. Però, bueno, la pedagogia sempre m'ha apassionat. Mm-hmm. Tu saps el que és, per exemple, ara mateix que tinc netes i tal, explicar-los, escolta, no, és que no només estàs posant una pinzellada, sinó aquesta pinzellada per què la poses blava? Perquè me surt de dintre. Doncs, vale, això és el que tens que ser. Perquè aquest sortir de dintre és saber-te conèixer tu mateix. Quanta gent diu, ostres, que avui no estic bé, avui tinc... Escolteu, entreu dintre del món de l'espiritualitat, llegiu, llegiu poesia també, aneu a veure les posicions, passegeu a Sant Cugat, doneu una volta al voltant del monestir, o doneu una volta pel carrer Major, o veieu els edificis. Escolteu, viviu espiritualment també. Perquè, si no és veritat, la situació que estem, amb guerres, amb tot el que està passant, ens deixa enfonsats. I hem d'elevar l'esperit. És una mica el que diu no només la religió catòlica, qualsevol religió del món, qualsevol aspecte espiritual t'ho dirà. I aquest aspecte espiritual, que ho dic així...
0: Amb aquest to. Sí.
1: Doncs aquest aspecte espiritual el té qualsevol persona que es dedica a l'art. Dansa, música, teatre, belles arts, etc.
0: Hi ha una altra faceta teva que aquesta també m'interessa i em sorprèn, fins a cert punt, també t'ho he de dir. A banda de l'art, tu vas treballar com a periodista corresponsal de ràdio.
1: Efectivament.
0: Hoja del Lunes, i fins i tot vas fer de primer corresponsal de l'agència EFE a Sant Cugat.
1: Exactament.
0: Bé, explica-m'ho.
1: Aquí tens un cul inquiet, que es diria. Llavors... jo vaig viure al final del franquisme I clar, repeteixo, som aquells joves convallats que no ens agradava la situació i que teníem la censura. Vull dir, som dels que anem a viure la censura. Si fèiem, si venia el Serrat o venia un cantant aquí, teníem que passar per la censura perquè ens censurés aquella lletra o aquella cançó. Si fèiem Cinema Fòrum, que sóc un dels creadors del Cinema Fòrum a la parròquia, teníem que fer-ho, doncs, passar... I llavors moltes coses les passàvem dels trinquis, allò que dius que no se n'entraven. Per què? Perquè teníem la capa d'Iglesia. I això hem de recordar que si en els anys 60-70 aquesta ciutat es van fer coses importants, amb teatre, amb cine, tal i qual, el Teatre Maragall va néixer en aquells moments també, doncs va ser gràcies a la capa d'Iglesia, gràcies a la sala capitular que tenia la Iglesia, que ens deixava per fer aquestes coses. Llavors, què passa jo en aquells moments? En aquells moments, això que passa, vull dir, que tothom parlava de coses, però resulta que el que passava aquí començava a créixer a Sant Cugat, i el que passava aquí no quedava enlloc. Vaig començar a ser corresponsal de Ràdio Terrassa, inclús tenia un programa que se'n deia Sant Cugat 14, perquè era el nom de l'estació, Sant Cugat 14, que era la línia, el número 14, naturalment realitzat en llengua castellana, perquè en aquells moments no se permetia que tu hablaras en català en Ràdio Terrassa. Però què passava?
0: Bueno, i en qualsevol altra emissora, suposo,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. Però què passava? Que jo posava la Trinca, posava el Serrat, posava cançons d'aquestes, i parlava de coses de Sant Cugat, i portava personatges de Sant Cugat. Inclús ara que diem això, surten els diaris, hi ha tot un especial de diaris i tal, anem a dedicar, en aquells moments es van fer alguns programes que es feien a nivell de tota Espanya, dedicar tot un dia a un poble o una ciutat. I anem a dedicar tot un dia a la ciutat de Sant Cugat, i anem a fer passar tot l'arxiu de gent, de tot entitats, de gent particular de Sant Cugat i tal. Bé, allò va ser important perquè em va ajudar una mica a entendre, doncs, la ràdio i entendre el poder de la comunicació, que això ho he fet servir sempre. Però, a més de tot això, com que m'agradava escriure, i històricament m'agradava escriure, vaig escriure, com corresponsal de Sant Cugat, a la Hoja del Lunes. I a la Hoja del Lunes vaig agafar 5 anys de tota la transició. Vaig explicar des de l'últim alcalde franquista fins al primer alcalde democràtic, que va ser el Casas. Llavors tot això està recollit, inclús actes que passaven, que si venia la policia... Bé, tot això està recollit a la Hoja del Lunes. I això és un arxiu important que s'ha donat a l'Arxiu Municipal i a l'Arxiu Nacional. Llavors, a part de tot això, què passa? L'Agència EFE. Bon dia, vaig a l'Agència EFE. Escolta'm, tu no vols algun corresponsal? Perfecte, allò va ser genial. Perquè tant la Hoja del Lunes, que només es publicava els dilluns, i llavors no hi havia cap més diari, permetia una difusió important del meu estimat poble, i llavors també feia que l'Agència EFE, el que passava aquí, sortís a l'exterior. I hi havia notícies a través de l'Agència EFE que sortien a nivell d'Espanya o a nivell d'altres llocs. Llavors, d'allà parlava de l'Escola de Pintura Mural, parlava d'art, però parlava de moltes coses políticament que passaven a Sant Cugat. O sigui, bé, tot això, clar, ja sé que sóc un llibre viu. Que, no jo.
0: Però has deixat alguna cosa per fer que t'hagués vingut de gust? I no s'ha donat la possibilitat?
1: Home, cinema, pot ser, com director de cinema, alguna cosa així, però bueno, pensa que ja l'edat que tinc, ara l'únic que tinc que centrar-me, bàsicament, és això que he fet, vull dir que és el que he fet, tota aquesta història que t'estic explicant, meva història, 65 anys de lluita per Sant Cugat, perquè vaig començar amb 12 anyets, més o menys, en el casal parroquial, i amb coses que vaig fer com a concurs de pintura ràpida, o sigui, actes...
2: Notícies en xarxa vespre amb l'Ali Giné.
3: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes. Jordi Fortià.
4: Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
5: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
3: La UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
4: L'expresident del govern espanyol nega rotundament ser el líder d'una trama internacional, com indica en els informes de l'UDEF i el jutge instructor del cas.
3: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona.
4: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des del 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat de l'Habitatge.
6: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
3: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
4: Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra.
3: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
8: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compra-venda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes, que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals.
3: I en esport, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
9: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi, que aniran a la concentració el pròxim 30 de maig, acompanyats de Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar en els 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la Terra Ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè en vista el dimarts la temperatura no afluixa. Fins i tot, encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí i alguna núvola del Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut de marinada alta a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. Estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida 5 persones, 3 d'elles motoristes.
4: Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes. Enguany n'ha mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit.
3: En qualsevol cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària ara mateix. Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment encara amb força volum, no està sent un retorn complicadíssim amb cues quilomètriques, però vaja, tenim evidentment tot aquest volum de trànsit de retorn previst per aquesta tarda i això es va notant. Unit a alguna incidència, doncs tot plegat sí que empitjora en el cas de la C33 i C58. Hi ha hagut un accident tocant el nus de la Trinitat en sentit Barcelona. Hi ha dos carrers tallats i d'aquí uns 2 quilòmetres de retenció a la C58 per entrar a Barcelona i uns altres 4 a la C33, amb més força compactes aquestes cues, també en sentit Barcelona. A l'autopista P7, en aquest cas, a la zona de Vilafranca del Penedès, tocant a Santa Margarida dels Monjos, hi ha hagut un accident. Els vehicles, però, s'han retirat ràpidament al voral, però ha quedat el trànsit ja tocat en una autopista que ja registrava molta intensitat. Ara mateix, entre Llorenç o Banyeres del Penedès i la zona de Santa Margarida dels Monjos, hi ha trams intermitents fragmentats de lentitud i aturades en tota aquesta zona en sentit Barcelona també. En general també molt de trànsit a les vies de costa, C31, per exemple, a l'altura de Cubelles, o també la C32 entre Gavà i Viladecans, o en el cas de la Costa Brava, la zona de la C31 de Santa Cristina d'Aro, en direcció Llagostera. Acabem, per últim, amb l'autopista de Maresme. No registra grans problemes, però sí molta intensitat, especialment a la zona de Cabrera, en sentit de sud. És tot. Bona tarda.
3: Gràcies, Eduard. Ho dèiem en portada. Màxima prudència encara a la carretera, especialment després d'aquest cap de setmana llarg que Trànsit qualifica de tràgic. Mont Carvajal.
12: Aquest cap de setmana llarg ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
5: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
12: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
5: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
12: També a la P7 hi haurà un carril adicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
3: Precisament el Brull a Osona reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat. El 9FM, Guillem Rico.
13: L'Ajuntament del Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
14: Ens preocupa perquè la via de carretera de Collformic, que va des de Seva fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
13: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: L'altre titular de la tarda, la UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
15: El jutge ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas que evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers, sobretot la companyia Plus Ultra. El sumari inclou nous informes policials que insisteixen en el lideratge de Zapatero a la xarxa de comissions que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting d'una de les seves filles. També assegura que la direcció de la trama no es circumscriuria només a l'oficina, sinó que se desplaçaria a l'entorn del seu domicili per tenir més control de la informació, un espai idoni, diu, per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat.
3: Doncs l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha mostrat molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i als informes de l'UDEF. Diu que són conjectures desdibuixades que atribueix al context polític. Ho ha explicat un portaveu autoritzat per ell a Televisió Espanyola.
15: Segons aquest portaveu, Zapatero considera al·lucinants i ridícules les acusacions contra ell. Ha explicat que va cancel·lar la hipoteca de 500.000 d'euros perquè va vendre un habitatge i ha criticat que la policia no ho digui en el seu informe. D'altra banda, l'expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades, cosa que descarta Pedro Sánchez, i es mostra tranquil davant de la imputació de Zapatero.
3: I... Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats.
15: El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat.
3: Esther Minguell.
16: L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
6: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques, en aquest cas, s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
16: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
3: I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb diners europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats.
15: 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluita així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
17: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
15: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
3: El govern català aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
18: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
19: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
18: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
3: Doncs un altre col·lectiu en vaga és el del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
15: Denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
3: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
20: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
21: D'entrada,
0: el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
20: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
3: I encara en l'àmbit laboral, preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%.
4: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
3: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan.
21: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
22: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis.
21: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que, segons les dades de l'Observatori, han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Doncs precisament els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
4: Ho ha dit Pau Pérez, portaveu voluntari de la Global Summit Flotilla, en declaracions a la xarxa.
23: La Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
4: En un comunicat fet públic aquest matí, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
3: I en successos, els bombers han rescatat un home de 70 anys després de caure a una zona de roques a Begur, al Baix Empordà.
4: L'home ha hagut de ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital Trueta de Girona, on es troba ingressat en estat crític.
3: També els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau, de l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
4: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels efectius, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
3: I en la plana social, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
4: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
3: Maite Polo.
24: Tots els marroquins roben.
25: Ens treuen treballs.
26: Com a trans, et veuen com un monstre.
27: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
28: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
29: Una soledat, la gent gran.
30: Són gent que roba.
31: Paràssim, marimatxo.
32: Estic solo.
33: Terroristes.
34: Ve a menjar plàtans.
35: Tot això és odi. Aturem-lo.
36: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, de del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
1: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
5: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
36: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
3: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
7: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compra-venda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
6: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
3: I Premià de Mar es prepara pel Rebombori, el festival de cultura popular impulsada per The Bòlit, que aglutina totes les generacions i aquest any arriba la 23a edició. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
8: Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, els carrers del municipi s'ompliran de foc, música i tradició en una de les cites més consolidades del calendari festiu del Maresme. El Rebombori va néixer ara fa més de 2 dècades amb la voluntat de reivindicar la cultura popular des del carrer i des de les entitats locals i amb els anys s'ha convertit en un espai de trobada entre colles, famílies i públic de totes les edats. La festa combina activitats tradicionals i propostes musicals amb una clara aposta per la participació i el teixit associatiu. La programació d'enguany inclourà correfocs, tabalades, cercaviles amb colles convidades d'arreu de Catalunya, tallers, concerts i espectacles de foc. El Rebombori es tancarà diumenge amb la cercavila infantil, mantenint així una de les essències de la festa, apropar la cultura popular també a les noves generacions.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
9: Bona tarda, Lali. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquesta combinat, en aquesta llista, volíem dir, en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi. Acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria del porter del Barça.
10: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
9: El cap de setmana ens deixava les celebracions del Barça a l'Avinguda Maria Cristina després de guanyar la Champions dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Marsella per 4... Olímpic de Lió? O no, Olímpic de Marsella per 4-0. Una de les protagonistes d'aquestes festes era Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
11: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
11: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.

0: És difícil, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
1: I a la fi de la segona federació, els tres equips van assolir l'objectiu. Sabadell i Europa jugaran al play-off d'ascens a primera federació i el Nàstic va aconseguir la salvació.
2: Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tots els marroquins roben.
6: Ens treuen treball.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93591700 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
14: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Dos quarts de vuit.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes. Jordi Fortià.
2: Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
0: La UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
2: L'expresident del govern espanyol nega rotundament ser el líder d'una trama internacional, com indiquen els informes de la UDEF i el jutge instructor del cas.
0: Frea l'especulació immobiliària a Barcelona.
2: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la

0: compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des del 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge.
1: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
2: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
0: Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
4: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals.
2: I en esport, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi, que aniran a la concentració del pròxim 30 de maig, acompanyats de Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim, com sempre, Planades. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar en els 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la terra ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè han vist el dimarts, la temperatura no afluixa. Fins i tot, encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí i alguna núvola del Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut de marinada alta a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. N'estem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes.
0: Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit.
2: En qualsevol cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària ara mateix. Eduard Sánchez, bona tarda.
8: Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, ens queda, per exemple, parlar de l'autopista C33, on queda lentitud amb aturades a la zona de la Llagosta i de Montcada i Reixac, a causa d'un accident de fa ja una estona en sentit Barcelona, ara ja retirat. En el cas de l'autopista AP7, sobretot el tram sud és el que queda més ple, la zona entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida els Monjos, tot i que de forma fragmentada i intermitent, en sentit Barcelona. En el tram nord, sobretot hi ha intensitat, a la zona de Llinars o de la Roca, però sense aturades. Vies de costa també que es mantenen encara en diferents punts carregades, l'autopista del Maresme, a la zona de Cabrera de Mar, en sentit Barcelona, o la C31 a la Costa Brava, ara ja més puntualment a Santa Cristina d'Aro, en sentit de Llagostera. Tenim també en el cas de la Costa Daurada algunes vies amb encara volum de trànsit, com és la C31, la zona de Cubelles, també la Nacional 340, del punt de l'Arbós, de forma puntual, o la C32, la zona entre Cava i Viladecans, tot plegat en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Ho dèiem en portada, màxima prudència encara a la carretera, especialment després d'aquest cap de setmana llarg que Trànsit qualifica de tràgic. Mont Carvajal.
9: Aquest cap de setmana llarg ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
10: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
9: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
10: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin si no són essencials i, per tant, poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
9: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
2: Precisament el Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat. El 9FM, Guillem Rico.
11: L'Ajuntament del Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
12: Ens preocupa perquè la via de carretera de Collformic, que va des de Seva fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten el cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
11: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: L'altre titular de la tarda, la UDEF, situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
0: El jutge ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas que evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers, sobretot la companyia Plus Ultra. El sumari inclou nous informes policials que insisteixen en el liderat de Zapatero a la xarxa de comissions que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting d'una de les seves filles. També s'assegura que la direcció de la trama no circumscriuria només a l'oficina, sinó que se desplaçaria a l'entorn del seu domicili per tenir més control de la informació, un espai idoni, diu, per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat.
2: Doncs l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha mostrat molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i als informes de l'UDEF. Diu que són conjectures desdibuixades que atribueixi al context polític. Ho ha explicat un portaveu autoritzat per ella, de la televisió espanyola.
0: Segons aquest portaveu, Zapatero considera al·lucinants i ridícules les acusacions contra ell. Ha explicat que va cancel·lar la hipoteca de 500.000 euros perquè va vendre un habitatge i ha criticat que la policia no ho digui en el seu informe. D'altra banda, l'expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades, cosa que descarta Pedro Sánchez i es mostra tranquil davant de la imputació de Zapatero.
2: I també la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
0: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
2: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats.
0: El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat.
2: Esther Minguell.
14: L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compravenda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
1: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques, en aquest cas, s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
14: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
2: I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb diners europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
0: 4.700 milions seran per a la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
15: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
0: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El govern català aprovarà demà l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornaran a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
16: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
17: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
16: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: Doncs un altre col·lectiu en vaga és el del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
0: Denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
2: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
18: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
19: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
18: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
2: En successos, els bombers han rescatat un home de 70 anys després de caure a una zona de roques a Begur, al Baix Empordà.
0: L'home ha hagut de ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital Trueta de Girona, on es troba ingressat en estat crític.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen també una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau, a l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
0: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels efectius, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
2: I un acte vandàlic ha obligat a tancar part de les instal·lacions del camp de futbol Bernat Coll d'Arenys de Mar. S'han buidat diversos extintors d'incendis, els vestuaris i lavabos, i això ha obligat a tancar temporalment aquests espais fins que es pugui dur a terme la neteja corresponent. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
20: Quan s'han obert les instal·lacions del camp de futbol, s'han trobat diversos extintors buidats als vestuaris, als lavabos, als passadissos i a la infermeria. El regidor d'Esports, Pau Moret, ha explicat que no poden determinar l'hora dels fets, però suposen que s'han produït aquesta matinada de diumenge a dilluns.
21: És una cosa que no té cap sentit, no acabo d'entendre qui pot perdre el temps fent una cosa així, que l'únic que fa és perjudicar a les entitats que faran ús dels vestidors, que ara estaran uns dies sense poder-los fer servir, i a més, és que la persona que ho fa no entén quina finalitat busca, perquè el més normal que li pugui passar és que s'intoxiqui amb aquesta pols, que és tòxica.
20: A hores d'ara es desconeix l'autor o els autors d'aquests fets i s'ha demanat la col·laboració ciutadana per aclarir-ho. La instal·lació no disposa de càmeres de vigilància, més enllà de les que utilitzen els clubs per enregistrar els partits. Des de l'àrea d'esports ja s'havia plantejat instal·lar-ne i després d'aquest episodi es preveu tirar endavant aquesta mesura.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Notícia d'última hora. Sanitat ha detectat un nou positiu d'antivirus entre els espanyols que estan confinats ara mateix al Gómez d'Ulla. La persona afectada ha estat ja traslladada a la unitat d'aïllament d'alt nivell de l'hospital, en la que també encara hi ha el primer i fins ara únic positiu afectat pel brot detectat a principis de mes en un creuer. Més qüestions. A Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
0: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés de l'ús del català a la capital gironina.
2: Girona FM, Pau Biafanyer.
22: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona, amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
23: L'estudi confirma que l'era del Girona Rai ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
22: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
2: I en territori, el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, al Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar-hi plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
3: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars, però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
4: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20% que s'omplís un 1%, del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
3: En tot cas, un cop el pla estigui en marxa, un cop la quota de terreny que es demana a cada municipi estigui completa, en el cas d'Oló, les 115 hectàrees que comentàvem abans, els ajuntaments tenen la potestat de donar permís o no de continuar ampliant el nombre de camps fotovoltaics que es proposen al municipi. A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
2: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
7: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compra-venda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
5: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Nou jugadors catalans jugaran, estan cridats a disputar el Mundial de Futbol, que es disputarà als Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola. A més, 8 jugadors del Barça estaran també en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana en aquesta selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol José Luis de la Fuente explica la convocatòria del porter del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque estamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny, amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. El cap de setmana es deixava la bona notícia de la victòria del Barça a la Champions a Oslo davant l'Olympique de Lió, que guanyava per 4-0. Ahir celebraven aquest títol les jugadores del Barça a l'avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: La mala notícia va ser el descens a segona del Girona. Ara el futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Cárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. A la segona federació, tres equips van assolir l'objectiu. El Sabadell es va classificar com a segon i jugarà el play-off descens sempre amb la tornada a casa. Començarà amb el primer rival, amb el Real Madrid Castilla. L'Europa també es va classificar per aquest play-off, ho va fer com a cinquè i se les veurà en la primera eliminatòria amb el Celta Fortuna. I el Nàstic va aconseguir la salvació. En quant als hoquells patins, el Vilassana aconseguia guanyar el primer partit de les semifinals davant el Palau per 5-1. En el primer partit de la sèrie, el millor de 3, Luchi Agudo, Salvanyà, Bea Jaete i Aina Florenza, que va fer 2, van marcar els gols del Vilassana, mentre que Laura Puigueta va anotar el gol de l'honor del Palau. I a la que fa l'hoquei lliga masculina, el Liceo es va classificar ja per les semifinals. Les altres 3 eliminatòries d'aquests quarts de final arriben al tercer i definitiu partit, que jugaran demà dimarts a partir de 9:15 del vespre. Els partits decisius seran Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Fqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
12: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
13: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
14: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
16: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
17: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
16: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol Sant Cugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Erlenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet de Guapajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
18: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
19: Picalletres. Presenta Tina Forés.
20: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol radiofònic del Picalletres. Som als estudis de la xarxa de comunicació local i ho tenim tot a punt per començar el programa més lletra ferit de les ràdios de proximitat. Aquí ens entrenem molt en el lletreig i en els jocs lingüístics per estar al nivell del programa que fem. Així que també esperem que els participants avui vinguin ben preparats per aconseguir una bona quantitat de punts que els faci entrar al nostre Picarrànquing. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants a segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Terrassa i cap a Martorell.
21: Picalletres, mots i jocs a cabassos.
20: Contactem amb l'Oriol Carreras, que ens parla des de Ràdio Municipal Terrassa. Oriol, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
22: Bon dia, Tina, bon dia. Mira, aquests aplaudiments són per tu, eh?
20: Ai, gràcies.
22: Els concursants et volen fer la pilota, però és que no servirà de res, nois.
20: No, em sap molt de greu. Simplement han de lletrejar bé les paraules.
22: Clar, encantats de saludar-te, Tina, i de saludar també a la Noa. Hola, Noa.
23: Hola.
22: Que a la Noa li encanta llegir novel·les de misteri. Ah, que sí? Quina novel·la estàs llegint? Aquella que conjuntament estem llegint?
23: Ara, Truly Divious.
22: Exacte, que és en anglès. Sí, sí, que va de... Bueno, sí, sí, és
23: en Misteri.
22: Eric, què tal?
24: Bé, bon dia.
22: Tu què t'agrada?
24: A mi, jo sóc molt perico.
22: Molt perico, t'agrada el futbol, eh?
24: Sí.
22: Algun jugador en particular?
24: Per a mi, ja sé.
22: Home, Piramilla, boníssim. I el Javi. Hola,
25: bon
22: Javi.
25: Bon dia.
22: Com estàs?
25: Bé, molt
22: tu ets
25: bé.
22: Més de videojocs, eh?
25: Sí.
22: Quin
25: sí.
22: joc?
25: El Rocket League.
22: Ah, sí, que va de...
25: Futbol amb cotxes.
22: Ah, anava a dir Marcenitos, sí. Però no. Però bé, aquests seran els concursants d'avui de del Col·legi Martí.
20: Doncs molt bé, saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda a vosaltres, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Martorell. Com va, Irene Jurado?
26: Doncs molt bé, aquí estem preparats amb els tres alumnes, també de segon d'ESO, de l'Institut Pompeu Fabra, que són a punt i ben motivats per participar. Tenim l'Eneco. Eneco, què tal?
27: Tot bé.
26: Tot bé? Digue'ns alguna coseta que t'agradi o algun hobby, alguna afició teva.
27: Bueno, el meu hobby és l'atletisme, que el faig des de petit, i m'agrada molt, perquè m'ho passo bé i tot bé.
26: Un superatleta. També el Dani. Hola.
28: Sí, hola.
26: El Dani, que també és un perico, eh?
28: Sí,
26: aquí
28: sí, també, jo també.
26: Tenim un altre.
28: Jo també. Jo jugo a futbol amb el Martorell, i jo també sóc molt de l'Espanyol, sempre vaig al camp, i, pues, bueno, ja està.
26: Molt bé, molt aficionat del futbol. I l'Oriol?
29: Hola, bon dia. A mi m'agrada molt jugo a hockey i també m'agrada molt veure els partits de futbol.
26: Doncs tres esportistes, tenim per aquí també, al·lucinats també una mica amb la ràdio, amb l'experiència d'estar aquí als estudis i davant d'un micro.
20: Oh, i tant, doncs us desitgem el millor també a vosaltres. No podem començar el concurs sense saludar la nostra estimada Jurat. Hola, Jurat, com va tot per aquí?
30: Hola, Tina, molt bé. Hola a tothom. Doncs estic aquí expectant i amb ganes de passar una molt bona estona. Espero que els concursants mantinguin la concentració tot el programa i, a més, puguin gaudir de l'experiència. Quan vulgueu, comencem.
20: Exacte, concursants. És important també gaudir de l'experiència, com us diu la Jurat. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
31: El Picarrànquing.
30: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torrefarrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Rànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
20: Doncs aquest és el Pica Rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
20: Iniciem el camí a poc, amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb el Col·legi Martí. Preparada, Noa?
1: Sí.
20: Temps. Cobert.
1: C-E-U.
30: Has dubtat en veu alta, i és O.
20: Eric. Focus.
1: F-O-C-U-S.
20: Passió.
1: P-A-S-S-I-O.
30: La O porta accent tancat.
20: Javi. Danesa.
25: D-E...
30: És D.
20: Doncs en aquest cas heu fet un encert que sumen 100 punts al vostre marcador. Va, calma, que en els propers nivells en podeu fer un grapat més. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Eneko?
25: Sí.
20: Temps. Sentit.
25: S-E-N-T-I-T.
20: Untós.
25: U-N-T-O amb accent obert, S.
30: L'accent és tancat.
20: Dani. Bessona.
2: B alta.
30: Has dubtat en veu alta abans de la B.
20: Oriol. Enigma.
2: E-N-I-G-M-A.
20: Polza.
2: P-O-L-S-E.
30: L-Z.
20: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
3: L'intrus.
20: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb el Col·legi Martí. Les vostres paraules són les següents. Cassoplon, caixó, calçó.
1: Cassoplon.
30: Correcte. En català, per fer al·lusió a una casa gran, podem fer servir els termes mansió, casal, vila, xalet, però no pas casoplon.
20: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per a l'Institut Pompeu Fabra. Les vostres paraules són les següents. Massilla, pandilla, banderilla.
25: Pandilla.
30: Correcte, també. En català, quan volem fer referència a un grup d'amics, per exemple, hauríem d'utilitzar mots com colla, penya, quadrilla, tropa, grup i no pas pandilla.
20: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
20: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb el Col·legi Martí. Eric, estàs preparat?
1: Sí.
20: Temps. Permanent.
1: P-E-R-M-A-N-E-N-T.
20: Sustentar.
1: S-U-S-T-E-M-P-T-A-R.
30: N-T-A-R.
20: Javi, jeràrquic.
25: G-E...
30: Comença per J.
20: Noa, aparador.
1: C-O-M-A-P-A-R-A-D-O-R.
20: Comestible.
1: C-O-M-E...
30: C, no C.
20: Recordeu aquesta C, que és un error molt comú. En aquest cas heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Dani?
28: Sí.
20: Temps. Encantador.
28: E-N-C, sí.
30: S, no C.
20: Oriol. Consistir.
29: C-O.
30: S, no C.
20: Eneco. Diàmetre.
27: D-I-A. Emma.
30: La porta accent.
20: Mira que us he recordat, lo de la C. Nois, heu d'estar una mica més atents. Però bé, en tot cas, anem a fer un recompte general per veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
30: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. El Col·legi Martí de Terrassa té acumulats un total de 700 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell en té un total de 400.
20: Doncs el Col·legi Martí, que de moment es posa per davant, i el Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al grup Gina. Està conformat pels dos germans de Barcelona, Júlia i Pau Serrasolses. Avui escoltarem la cançó T'estimo tant, que van treure el setembre de 2025 i que compta amb la col·laboració de la cantant i trompetista Alba Armengou. És una cançó íntima que parla de l'amor que persisteix malgrat la distància. Preu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem aquest T'estimo tant.

0: Quina cançó tan tendra, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Col·legi Martí, començo amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, quina hora és?
2: Són les 7 del vespre.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Les portes es tanquen, són les 7 del vespre.
0: Doncs correcte, aquesta resposta que suma 200 punts al vostre marcador. Torna ara per a l'Institut Pompeu Fabra. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què sona als meus cascos?
5: La de sempre.
3: Incorrecte, rebot.
0: Col·legi Martí, segons la cançó, què sona als meus cascos?
2: La cançó preferida de l'altre?
3: Sí, ho donem per bo. Exactament, la lletra diu la cançó, la que a tu t'agrada, però és la preferida de l'altra persona. Evidentment, escoltem-ho.
4: I sona els meus cascos, la que a tu t'agrada.
0: Doncs 200 punts més que sumeu en aquest marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb el Col·legi Martí. Javi, estàs preparat?
6: Sí.
0: Temps. Conta, contes. Noa. Aparellador.
2: Aparellador.
3: D-O-R, has dit do.
0: Eric, descompondrà.
7: D-E-S-C-O-M-P-O-N-D-R-A, amb accent tancat.
3: L'accent és obert.
0: Llàstima, nois, aquesta última paraula, que heu estat a punt de fer-la bé, però recordem que l'accent a la A en català sempre és obert. En aquest cas, no heu sumat cap punt en el vostre marcador, però no us preocupeu perquè queda la prova final. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Oriol?
8: Sí.
0: Temps. Conspirador.
8: C-O-N-S-P-I-R-A. D-O-R.
0: Coaccionaran.
8: C.
3: S, no C.
0: Eneco, milionàries.
5: M-I-L llaminada.
3: Una sola L.
0: Dani, desdibuixat.
8: D-E-S-D-I-B-U-I-X-A-T.
0: Susceptible.
8: S.
3: Has dubtat amb veu alta.
0: En aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Doncs ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: El Col·legi Martí de Terrassa ha aconseguit fins ara 1.100 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell n'ha aconseguit 1.000.
0: Doncs aquests marcadors ajustats i arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig amb la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Doncs vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Oriol Carreras, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
6: Doncs, atenció, perquè s'estan repartint aquí els dits.
0: A veure.
6: I serà la Noa.
0: Doncs la Noa serà l'encarregada de lletrejar aquesta mega paraula. Irene Jurado, qui és el concursant del vostre equip que intentarà doncs lletrejar la mega paraula?
9: Aquí estan acabant de triar, però diria que l'Eneco... No, l'Oriol. Vinga, l'Oriol.
0: L'Oriol, final. Vinga, finalment serà l'Oriol qui lletrejarà la mega paraula. Ara el que us demanaria és que penseu una aposta i la custodieu bé, d'acord? Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectarem ara de Ràdio Martorell. Irene Jurado, fins ara.
9: Fins ara.
0: Comença la prova al Col·legi Martí. Estàs preparada, Noa?
7: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan algú es comporta sense naturalitat o té l'habilitat de dissimular la veritat, les imperfeccions d'una cosa per a produir un efecte determinat que serveix per enganyar, podem dir que fa servir l'artifici. Així, també podem reconèixer l'art de certes coses fetes amb enginy, com per exemple els focs d'artifici. Doncs bé, la megaparaula d'avui és el substantiu artificiositat.
7: Artificiositat.
3: Endavant.
7: Artificiositat
0: Molt bé, Noa, doncs has lletrejat la megaparaula correctament. Ara falta saber com ho ha fet l'equip contrincant, que ho descobrirem una mica més endavant. Doncs ara és el torn de l'Institut Pompeu Fabra. Per tant, desconnectem de Ràdio Municipal Terrassa. Fins després, Oriol Carreras.
6: Fins ara.
0: Institut Pompeu Fabra, esteu a punt? Estàs preparat, Oriol?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat que descriu l'habilitat emprada per amagar o disfressar la veritat per a produir un efecte determinat que serveix per enganyar. Així, per exemple, podem conèixer alguna persona mancada de sinceritat, de naturalitat, que sigui tota ella artifici. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu artificiositat.
8: Artificiositat.
3: Endavant.
8: Artificiositat
0: Molt bé, doncs en aquest cas has lletrejat correctament la mega paraula. Ara descobriràs i descobrireu com ho ha fet l'equip contrincant. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Oriol Carreras, quants punts ha apostat el teu equip?
6: Hem apostat 100.
0: 100 puntets, l'aposta mínima. Molt bé.
6: Sí, i segura.
0: I segura també, exacte. Irene Jurado, quants punts ha apostat el teu equip?
9: Doncs tot el que tenien, han estat molt atrevits, 1.000 punts.
0: I valents, aquí també ens agraden els equips valents. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. El Col·legi Martí ha lletrejat la mega paraula... correctament. I l'Institut Pompeu Fabra ha lletrejat la mega paraula... correctament, també. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: El Col·legi Martí de Terrassa ha aconseguit sumar finalment 1.200 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell n'ha aconseguit finalment 2.000.
0: Per tant, l'Institut Pompeu Fabra es corona com el campió del programa d'avui. Anem a parlar amb ells. Irene Jurado, com estan els ànims per aquí?
9: Doncs estan celebrant-ho. S'han aixecat a les cadires, s'han abraçat, han picat de mans, però que t'ho diguin ells. Com esteu, nois?
5: Tot bé, molt contents.
0: Sí. Us ho esperàveu o no, guanyar el programa?
5: Sí. Bueno, sí, més o menys.
0: Bueno, sí. Ne,
5: més o menys.
3: Nosaltres juguem per guanyar. Més
0: o menys.
3: Nosaltres juguem per guanyar.
0: Clar que sí.
5: No diguis això.
0: Quina prova us ha costat més, a veure?
8: Jo crec que la última ara.
0: La mega paraula?
8: Sí.
0: Bé, en tot cas, moltíssimes felicitats per la vostra participació.
8: Gràcies.

0: tots estàvem molt nerviosos i crec que per això m'he equivocat, però igualment ens ho hem passat molt bé. I potser sí que alguna prova ha estat més difícil que les altres, però...
1: Mira, el que ens ha donat més ànims és l'Eric, que ja està acostumat a aquests resultats, eh, que sí? Com que ets fan de l'espanyol.
2: Malauradament,
1: sí. Sí, veus? Ja està. Doncs ja ho tenim, ja ho tenim.
3: Doncs, en tot cas, felicitar-vos també per la participació que heu fet en el programa d'avui. I ara ens cal saber com queda el Picar Ranking després d'aquest programa. Jurat, vinga, com ha quedat tot plegat?
4: El Picar Ranking.
5: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torreferrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picar Ranking l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking al final del Pica Lletres d'avui. Per part meva només em queda acomiadar-me dels dos locutors d'aquest programa, Oriol Carreras, Irene Jurado. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I concursants, també moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Tina. Que vagi molt bé. I al jurat.
2: Gràcies. Gràcies, Tina. Un plaer.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir a concursar i, no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Municipal Terrassa i Ràdio Martorell, per la vostra feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom!
1: Picalletres, a la teva emissora local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola, família. Els estudis de la xarxa de comunicació local ho tenim tot disposat per a un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs que ens fa ballar el cap amb lletres i jocs lingüístics diversos. Estem ansiosos per conèixer ja els protagonistes d'avui, que espero que vinguin amb tota l'energia per donar al màxim, sumar un bon grapat de punts i entrar al nostre Pica Ranking. Si voleu veure si ho aconsegueixen, no marxeu, perquè això ja comença. Avui tenim amb nosaltres, com sempre, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Flix i cap a Altafulla.
0: Picalletres, el concurs per als qui ens estimem la llengua.
1: Contactem amb en Jordi Givert, que ens parla des de Ràdio Flix. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran, Jordi?
2: Hola, Tina. Aquí tenim a tres concursants des de l'Institut de Flix, que són...
3: Hola, jo sóc Elena Juan i m'agrada ballar i escriure.
4: Hola, jo sóc Maria Pozo i m'agrada tocar el piano i llegir.
5: Hola, sóc Judit Astudillo, m'agrada llegir, ballar i escriure.
1: Saludem afectuosament als oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Altafulla Ràdio. Com va, Eduard Virgili? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
6: Doncs va molt bé, Tina, i tenim moltes ganes de participar en aquest Picalletres d'avui. Ens acompanyen alumnes de l'Institut d'Altafulla. Són en...
7: Hola, em dic Joan i m'agrada fer esport.
8: Hola, jo sóc el Roc.

0: i m'agrada jugar a bàsquet.
1: Hola, em dic Cesc i m'agrada jugar a bàsquet.
2: Us desitgem el millor també a vosaltres. I no podem començar sense donar la benvinguda a la nostra estimada jurat, que viu capbussada entre lletres. Hola, jurat, tot a punt?
3: Hola, Tina, hola, concursants i oients. Les lletres són la meva gran passió, així que, encara que em facin perdre el cap, també m'ajuden a tenir-lo ben moblat. Quan vulgueu, comencem. Molta sort a tothom.
2: Concursants, molta concentració i a fer-ho el millor possible. I abans de començar amb les proves, però, hem de recordar el nostre pica-rànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
4: El pica-rànquing.
3: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torrefarrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el pica-rànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
2: Doncs aquest és el pica-rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
4: A lletrejar.
2: Comencem el concurs amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut de Flix. Preparada, Elena?
5: Sí.
2: Temps. Cartera.
5: C-A-R-T-E-R-A.
2: Insomni.
5: I-N-C-O-M.
3: És una S.
2: Maria. Regió.
6: R-E-G-I-O amb accent tancat.
2: Triomf.
6: T-R-I-O-M-F.
2: Ajudar.
6: A-J-U-D-A-R.
2: Capaç.
6: C-A-P-A-C trencada.
2: Famèlic.
6: F-A-M-E-L-I-C.
3: La E porta accent obert.
2: Judit. Anual.
7: A-N-U-A-L.
2: Genials.
7: G-E-N-I-A-L-S.
2: Pomposa.
7: Ho puc repetir?
2: Pomposa.
7: P-O-M-P-O-S-A.
2: Doncs heu començat aquesta ronda de lletreig amb 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. I és el torn ara de l'Institut d'Altafulla. Preparat, Joan?
8: Sí.
2: Temps. Company.
8: C-O-M-P-A-N-Y.
2: Barroca.
8: B-A-R-R-O-C-A.
2: Còlic.
8: C-O amb accent obert. L-I-C.
2: Donant.
8: D-O-N-A-N-T.
2: Refer.
8: R-E-F-E-R.
2: Audaç.
8: A-U-D-A-C trencada.
2: Lícit.
8: L-I amb accent tancat. C-I-T.
2: Simple.
8: S-I-M-P-L-E.
2: Festeig.
8: F-A-M-S-T-E-I-G.
2: Doncs molt bé, Joan, has fet un total de 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
4: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem per l'Institut de Flix. Les vostres paraules són les següents. Monjo, rotllo, brillo.
6: Brillo.
3: Correcte. En català, per expressar la qualitat de brillant, podem fer servir termes com brillantor, lluentor, lluïssor, esclat, però no pas brilló.
2: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut d'Altafulla. Les vostres paraules són les següents. Amplada, tonelada, marcada.
1: Tonelada.
3: Molt bé, també. En català, la unitat de massa equivalent a 1.000 quilograms es diu tona i no tonelada.
2: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
4: A lletrejar.
2: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut de Flix. Maria, és el teu torn. Preparada?
6: Sí.
2: Temps. Furgoneta.
6: F-U-R-G-O-N-E-T-A.
2: Previsible.
6: P-R-E-V-I-S-B-L.
3: T'has deixat una I.
2: Judit, operístic.
7: O-P-E-R-I-S-T.
3: La primera I porta accent.
2: Helena, reintentar.
8: R-E-I-N-T-E-N-T-A-R.
2: Logopedes.
8: L-O-G-O-P-E amb accent obert.
3: No porta accent.
2: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn de l'Institut d'Altafulla. Preparat, Roc?
6: Sí.
2: Temps. Canyella.
6: C-A-N-Y-E-L-L-A.
2: Publicitat.
6: P-U-B-L-I-S.
3: És una C.
2: Cesc. Pandèmia.
1: P-E-N.
3: És una A, no una E.
2: Joan. Treginar.
8: T-R-E.
3: És una A.
2: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador i és el moment ara de saber com van en aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
3: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut de Flix ha aconseguit sumar fins ara 1.300 punts i l'Institut d'Altafulla ha aconseguit també 1.300.
2: Doncs de moment tenim un empat tècnic, però encara queden moltes proves per davant i, per tant, que puguin canviar aquests marcadors finals. Doncs el picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a l'Anna d'Ivori, el nom artístic de la cantautora tarragonina Anna Abad, que treballa dins el que es considera pop d'autor, amb el piano com un dels instruments imprescindibles en la seva música. Va treure el seu primer àlbum l'any 2017 i ha publicat un total de 3 discos. Avui escoltarem la cançó Oceans, del seu darrer àlbum Eclipsi, del 2024. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré 2 preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem l'Anna d'Ivori i el seu Oceans.

0: Molta sensibilitat i molta força alhora, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Vinga, Institut de Flix. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és allò que guia la protagonista de la cançó Enmig de la tempesta?
2: La llum.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut d'Altafulla, la mateixa pregunta. Què és allò que guia la protagonista de la cançó Enmig de la tempesta?
4: Un escalfor.
3: Això sí, escoltem-ho.
5: Noto un escalfor que em guia enmig de la tempesta.
0: Doncs molt bé, 200 punts que sumeu al vostre marcador. Us torno a tocar a vosaltres, Institut d'Altafulla, el mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que neix als ulls de la protagonista de la cançó?
4: Una força.
3: Correcte, escoltem-ho.
5: En els meus ulls neix una força infinita.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar, la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem en el tercer nivell i aquí les paraules són més difícils i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut de Flix. Judit, preparada?
2: Sí.
0: Temps. Especialment.
2: E-S-P-E-C-I-A-L-M-E-N-T.
0: Helena. Interrogació.
6: I-N-T-E-R-R-O-G-A. C, I, O, amb accent
3: es
6: tancat.
3: Es dice, es C.
0: Maria, emocionessis.
7: E, M, C, I...
3: T'has deixat una O abans de la C.
0: Doncs en aquest cas no heu pogut fer cap encert, però no desespereu perquè encara queda la mega paraula final, a veure si encara aconseguiu rascar algun punt. És el torn ara de l'Institut d'Altafulla. Preparat, Cesc?
4: Sí.
0: Temps. Conservador.
4: C-O-N-C-E.
3: És una S.
0: Joan. Articulista.
6: A-R-R.
3: Has dit dues vegades R.
0: Roc. Calcularíem.
7: C-A-L-C. U-L-A-R. I amb accent, E-M.
0: Majestuoses.
7: M-A-J-E-S-T-U-O-S-E-S.
0: Desfavorable.
7: D-E-S-F-A-V-O-R-A-B-L-E.
0: Cosificació.
7: C-O-S-I-F-I. C-A-C-I o amb accent tancat.
0: Doncs aquesta última paraula ha entrat just a temps, per tant heu sumat un total de 4 encerts amb 1.200 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del concurs. Però abans hem de repassar aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
8: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut de Flix té acumulats un total de 1.300 punts i l'Institut d'Altafulla en té un total de 2.900.
0: Doncs així estan les puntuacions ara mateix. Amb aquests resultats ens hem plantat ja la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Escollim els dos representants que faran el lletreig. Jordi Givert, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
2: Ho intentarà Maria.
0: Doncs la Maria, que serà l'encarregada de lletrejar la megaparaula. Eduard Virgili, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
9: Doncs en l'equip d'Altafulla, qui lletrejarà la paraula és en Roc.
0: Doncs en Roc, també l'encarregat de lletrejar aquesta megaparaula. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, d'Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, fins ara mateix.
9: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut de Flix. Estàs preparada, Maria?
7: Sí.
0: Som-hi, doncs. Avui parlem de medicina. Quan un símptoma o un estat mèdic específic d'un o d'una pacient fa que no sigui aconsellable l'ús d'un tractament, d'un fàrmac o d'un procediment, ja que pot ser perjudicial o perillós per a la salut del pacient, diem que aquest tractament o fàrmac està contraindicat. Doncs bé, la megaparaula d'avui és el substantiu contraindicació.
7: Contraindicació.
3: Endavant.
7: C-O-N-T-R-A-I-N-D-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Molt bé, Maria, doncs has lletrejat la mega paraula correctament, per tant, sumarem aquests punts i els doblarem en el vostre marcador. Per tant, només faltarà veure com ho farà l'equip contrari, que ho descobriràs i ho descobrireu un cop també l'hagin fet. Doncs ara serà el torn de l'Institut d'Altafulla, per tant, desconnectem de Ràdio Flix. Fins després, Jordi Givert.
2: Fins ara.
0: Institut d'Altafulla, esteu a punt? Estàs preparat, Roc?
7: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de medicina. Quan es planteja un tractament mèdic per a un o una pacient, però hi ha un estat mèdic específic que fa que no sigui aconsellable l'ús d'aquest tractament mèdic o d'aquest fàrmac perquè pot ser perjudicial per a la salut del pacient, diem que el tractament està contraindicat. Doncs bé, la megaparaula d'avui és el substantiu contraindicació.
7: Contraindicació.
3: Endavant.
7: C-O-N-T-R-A-I-N-D-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Molt bé, Roc. Has lletrejat la meva paraula amb molta seguretat i amb un bon ritme, eh? Doncs aquests Gràcies. Punts que sumareu al vostre marcador, però el que falta és saber com ho ha fet l'altre equip. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios i ara sabrem quina és l'aposta que ha fet cadascú, com ha lletrejat la mega paraula a l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Jordi Givert, quants punts ha apostat el teu equip?
2: Bé, han apostat quasi tots els punts que tenien, 1.200.
0: 1.200 punts d'aposta per aquesta banda. I Eduard Virgili, quants punts ha apostat el teu equip?
9: Doncs tenien moltes ganes d'entrar al Pica Ranking i com que són uns nois arriscats, s'ho han jugat tot, 2.900.
0: 2.900 punts per aquesta banda que s'han jugat. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut de Flix ha lletrejat la mega paraula correctament. I l'Institut d'Altafulla ha lletrejat la mega paraula correctament, també. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
8: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut de Flix ha aconseguit finalment 2.500 punts i l'Institut d'Altafullana ha aconseguit 5.800.
0: Doncs l'Institut d'Altafulla és el guanyador del Picalletres d'avui. Enhorabona, parlem amb ells. Eduard Virgili, com esteu? Nois, noies, felicitats.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
9: Doncs estan contents, eh? Fins i tot han aplaudit, o s'han aplaudit a ells mateixos. Jo crec que, més enllà de la bona estona, el paper que han fet fa que avui marxin de la ràdio amb somriure i molt contents.
0: Home, tu diràs, i és per aplaudir-se, eh? Perquè la participació ha estat molt bona. A veure, els hi pregunto a ells quina prova us ha agradat més. Aviam, en teniu alguna de preferida o alguna que potser us hagi costat més que una altra?
6: A mi m'agraden les paraules curtes, així per lletrejar. I la primera sí que m'he notat més confiat, però ja quan són més llargues ja em costa més.
0: Sí, bueno, són més difícils a mesura que van augmentant els nivells, per això també pugen de dificultat. Doncs enhorabona a tots, espero que us hagi agradat estar avui al Picalletres.
10: Sí, moltes gràcies.
0: I volem parlar també amb l'equip de l'Institut de Flix, que malgrat quedar segon en el programa d'avui, també ha fet una boníssima participació. Jordi Givert, com van els ànims per aquí?
2: Bé, han pogut encertar la meva paraula, però bé, no n'han tingut prou, ja que també els d'Altafulla han pogut doblar. Bueno, elles mateixes us ho diran, com us ha anat.
12: Bé, contentes per l'experiència i, bueno, pues sortim amb ganes de més, no, també? Mm.
0: Clar que sí, entenc que us ho heu passat bé, no, malgrat tot?
10: Sí. Sí.
0: Perfecte. Vosaltres, què? Quina ha sigut la vostra prova preferida, en aquest sentit?
12: El lletreig del nivell 2 a mi m'ha agradat molt.
0: Molt bé, clar que sí. Doncs aquest lletreig que us ha fet sumar també un parell de puntets, un parell d'encerts. I doncs moltes gràcies, noies, també per venir a participar avui. I ara ens cal saber com queda el Picarranking després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
1: El Picarranking.
8: Doncs en quarta posició entra el Picarranking després del programa d'avui l'Institut d'Altafulla amb 5.800 punts. Enhorabona. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició tenim l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarranking l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el pica-rànquing final del Picalletres d'avui. A veure, Altafulla, vosaltres ja heu entrat, eh? Quarts, què us sembla?
1: Contents.
2: Molt contents.
3: Sí, molt contents.
0: Home, és per estar-ho, eh? Perquè costa entrar en aquest pica-rànquing, encara que a vegades potser no ho sembli, costa. Doncs molt bé, per part meva, només em falta acomiadar-me tant dels locutors Jordi Givert, Eduard Virgili, com els concursants que han participat avui en el programa. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Espero que us hagi passat molt bé.
4: I tant,
5: molt bé,
4: a reveure.
5: Moltes gràcies, adéu.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Flix i Altafulla Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. A escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. A reveure!
1: Pica Lletres, a la teva emissora local.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Arrenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Som Terra, amb Billy Garcia.
4: Avui al Som Terra Conversa Slow amb la Teresa Lloret coneixerem la Junta de Gerència responsable de Personal, Sostenibilitat i Comunicació de Pinsos Llach. Benvinguda, Teresa, què tal? Com
5: Moltes
4: estàs?
5: Moltes gràcies, bon dia, molt bé.
4: Gràcies per ser-hi. Volem conèixer qui sou. Qui sou Pinsos Llach?
5: Mira, Pinsos Llach som una empresa del sector porcí. Som una empresa d'origen familiar que fa molts anys que treballem al costat dels ramaders. Sempre hem apostat fermament pel territori. Fabriquem pinso, tenim fàbrica de pinso pròpia, produïm i integrem porcs també i mares, verres, i sobretot jo diria acompanyant el granger, que és el que fem més en el nostre dia a dia. Perquè avui en dia tenir una granja no és només saber cuidar porcs, sinó que nosaltres diem que és saber gestionar una empresa, perquè les granges han anat creixent de tamany, d'organització, les exigències legals i administratives s'han anat incrementant molt, de benestar animal també, les granges s'han anat tecnificant, per tant, requereix innovació, digitalització, i tot això és, en definitiva, això, no?, gestionar una empresa. Per tant, el que fem des de IAC és donar molt suport al nostre ramader perquè es pugui desenvolupar i donar suport en tot allò que necessita perquè, en definitiva, puguem créixer junts.
4: És una empresa integradora també, com deies,
5: sí,
4: no?
5: Teniu
4: granges pròpies, granges integrades. Què vol dir això per als oients que no ho sàpiguin?
5: Mira, les granges integrades vol dir que el granger és propietari d'unes instal·lacions i nosaltres li prestem els serveis. Li portem, som proveïdors dels animals i li proporcionem l'alimentació, és a dir, el pinso, li proporcionem els serveis veterinaris, l'acompanyament sanitari, l'acompanyament clínic, també el suport administratiu en tota la part de documentació que necessiten i en tota la gestió. ell, el granger, s'encarrega de cuidar-lo diàriament alimental fins que el porc arriba a un pes i està preparat per anar a escorxador. Llavors, en aquest moment és quan el porc es carrega i nosaltres ens encarreguem del transport i del portal a l'escorxador. El granger cobra un tant per porc, un preu acordat, i per tant això li permet una mica minimitzar les variacions del preu del mercat, perquè el preu que s'acorda amb ell és un preu únic que es va revisant anualment en funció dels preus que marca la llotja de Merco Lleida, però és un preu estable, que això li permet atenuar aquestes fluctuacions que pot tenir el mercat i per tant minimitzar en la seva economia familiar.
6: I deies, no, que s'ha de tenir aquesta visió com d'empresari, empresari ramader, igual que passa amb els empresaris agraris.
5: Sí,
6: no?
5: Sí, perquè
6: realment la feina de alimentar i de fer créixer els animals és una feina complexa, cada vegada més, i a més amb uns estàndards super, super alts.
5: Exacte. Els estàndards de benestar animal s'han incrementat, les exigències legals i administratives també, tot s'ha de documentar, perquè, en definitiva, té origen tot això amb l'augment de la traçabilitat. És a dir, en el moment en què el consumidor vol saber d'on procedeixen els productes, s'incrementa aquesta traçabilitat, tot ha d'estar documentat, i això vol dir que el granger ha de fer una feina d'anar registrant tot el que fa, d'acord? Quan se li administra puntualment algun medicament, quina alimentació s'ha donat, en quin moment, etcètera, no? Què es fan de les dejeccions que surten? Per tant, les granges també s'han anat tecnificant molt, s'han anat automatitzant molt els processos. Les granges de mares, per exemple, tots els treballadors que hi estan han de ser persones formades, que sàpiguen, que coneguin bé els processos d'inseminació, de gestació, els diferents departaments que hi ha a parideres. Per tant, han de ser una mica, qui està al capdavant d'una empresa ha de ser un gestor, és el propietari d'una empresa que ha de saber gestionar correctament. I per això els hi donem suport nosaltres, perquè per poder anar donant resposta a totes aquestes necessitats que van tenint.
6: Una de les vostres característiques és que aquest suport també és un suport proper, no? En tant que...
5: Molt proper. A nosaltres saben que ens poden tocar, que ens poden trucar en el moment que vulguin. Sempre diem que el granger està al centre i que donem un servei 360 graus, perquè realment tot gira entorn seu. Tot el servei que tenen de visitadors que van a la granja per fer un seguiment de l'evolució del porc, els orientem a nivell legal i de les noves normatives que van sortint, els hi proporcionem servei d'assessorament d'enginyeries que els hi permeten fer projectes nous, els hi prestem servei financer si ho necessiten, etcètera, etcètera, no? Vull dir que tot el que impliqui créixer, avançar, cuidar el porc, millorar, doncs ens tenen nosaltres com a partners.
6: En qualsevol cas, no créixer a qualsevol preu, perquè sempre esteu fent una gran tasca de sostenibilitat a Pinsos Llach.
5: Exacte.
6: Què és el que esteu fent? Amb què esteu treballant?
5: Nosaltres fa anys que estem treballant amb el tema de la sostenibilitat, no només l'ambiental, sinó també l'econòmica i la social, perquè entenem que el sector porcí només pot avançar i pot millorar i ser competitiu si millorem en termes de sostenibilitat. El nostre valor afegit, el valor afegit del territori on estem, ha de ser créixer de manera sostenible. Llavors, amb la sostenibilitat ambiental vam calcular ja la petjada de carboni cap al 2023, i nosaltres vam fer una metodologia d'analitzar, fer una declaració ambiental de producte a través de l'anàlisi de cicle de vida des de que el porc neix fins que l'enviem a escorxador. Per això és una anàlisi de cicle de vida des del bressol a la porta, que diem, analitzant tot el tema de la matèria prima per fer els pinsos, tota l'alimentació, el procés d'engreix. El resultat, la xifra, és que un quilo de carn de porc emet 3,57 quilos de CO2 per cada quilo de pes, per cada quilo de porc viu. D'acord? La nostra sorpresa és que, si això ho comparem, per exemple, amb la xocolata, produir un quilo de xocolata emet 46 quilos de CO2 a l'atmosfera. O el cafè soluble, produir un quilo de cafè, emet 29 quilos de CO2. Mentre que produir un quilo de carn de porc, que és proteïna que va directa a l'alimentació mundial, n'emet 3,57. Llavors, ser capaços de comunicar correctament tot això, que l'impacte que està produint el porc, doncs, és molt menor que d'altres aliments no tan necessaris, no? I llavors tenir en compte que aquestes emissions sobretot venen de la part de l'alimentació. I aquí és on estem treballant amb pinsos més eficients, que nutritivament estiguin adaptats a cada fase de l'animal, segons les seves necessitats nutricionals. No necessita el mateix una mare que està alletant, que necessita més quantitat de fibra, de proteïna, de remolatge, etc., que un garrí que està poc més temps d'haver nascut, no? Uh-huh. Les necessitats nutricionals no són les mateixes. O un porc que ja està a la fase final d'anar cap a l'escorxador. Llavors, és treballar amb nutricions de precisió, que es redueixi el fòsfor i el nitrogen, perquè després les dejeccions que en traiem també es puguin aplicar al camp i fer-ho d'una manera més sostenible, no? Sense uh-huh. tantes emissions a l'atmosfera.
6: I que tot sigui, doncs, això, més sostenible, tot des de l'inici fins al final.
5: Sí.
6: Per tant, l'alimentació, que vosaltres en sou experts perquè feu pinsos, és pràcticament cabdal, és la clau de tot plegat.
5: Sí, sí. En el tema de les emissions, l'alimentació és molt important. Per això s'està avançant molt amb el desenvolupament tecnològic, que diem, de l'alimentació. Amb aminoàcids, es posen molts aminoàcids al pinso perquè el porc pugui créixer d'una manera més eficient, amb menys temps, perquè així també minimitzes més l'impacte.
6: I tota aquesta investigació on la feu?
5: Nosaltres la fem amb ajuda d'agents externs, o, per exemple, ara estem liderant un grup operatiu de recerca amb la Universitat de Vic, amb el grup Beta, que analitzem diferents tipus de millors tècniques disponibles, cobertura de basses, per exemple, no? Quina és l'eficiència d'una cobertura amb lona, uh-huh. o amb peces flotants, o amb crosta natural, o combinant diferents tècniques, analitzant variables com el cost que té i les emissions que fa a l'atmosfera.
6: Uh-huh. Dieu que, doncs, intenteu també mantenir a ratlla o ser pioners en sostenibilitat ambiental, que és la que ens acabes d'explicar, segurament amb moltes altres potes, però també econòmica i social.
5: Sí.
6: Quines són aquestes altres dues?
5: L'econòmica està clar que és una de les molt importants, perquè si no ens guanyem la vida, ni el granger ni nosaltres, la resta de sostenibilitats no tenen sentit. Per tant, per nosaltres és una prioritat que el granger tiri endavant i es guanyi la vida. En aquest sentit, donem suport amb tot el que fa falta, amb suport a vegades també amb finançament, perquè hi pugui haver un creixement, hi pugui haver una millora, hi pugui haver innovacions a la granja que permetin treballar d'una manera més eficient, etc.
6: Perdona, deixa'm que posi aquí cullerada, perquè és que, sobretot ara que s'han entregat els Premis PITA, de vegades hem vist granges que són com naus de Star Trek, o sigui, que està tot super automatitzat, etcètera, etcètera.
5: De fet, les persones que no ho coneixen i entren en una granja, amb el concepte de veure espais bruts, foscos, amb teranyines, es queden molt sorpreses, perquè les granges ja no són això. Hem estat capaços de desenvolupar infraestructures netes, amb espais de bioseguretat molt importants, que treballem molt la bioseguretat, i més en un context que tenim la PPA aquí a Catalunya com el que estem vivint. Treballem molt temes de bioseguretat. Per tant, les granges estan molt tecnificades, estan molt automatitzades, hi ha programacions perquè se'ls pugui donar el menjar de manera automàtica, aigua, etc. Es mesura les emissions de CO2 a l'atmosfera per poder regular la temperatura adequadament. Estan molt professionalitzades les granges i és la professionalització del sector porcí ha anat millorant moltíssim.
6: La sostenibilitat econòmica que ens havíem quedat, que és el que us preocupa més perquè hi ha augment de costos per tot arreu, no?
5: Sí, sí, sí. L'augment de costos hi són. Però el mercat ha d'acompanyar, és a dir, si el món demana proteïna, amb la necessitat actual que hi ha de proteïna, de necessitat de porc n'hi ha molta en aquests moments. I Espanya i Catalunya és un país productor i és un país que està produint molt bé i amb quantitat. Llavors, si el preu es pot mantenir, tots hi sortim guanyant, no? Si fem les coses ben fetes. I amb la part de sostenibilitat social, que dèiem, ens hem centrat darrerament en poder fer acompanyament pel relleu generacional a les explotacions, perquè ens trobem que hi ha granges que hi ha hagut un avi que la va començar, hi ha hagut un fill que l'ha seguit, però a la que aquest pare, no?, ha format el seu fill i a vegades ha estudiat i se n'ha anat a fora, aquí es trenca, no? I nosaltres el que donem suport és que aquest fill es pugui quedar, pugui mantenir una miqueta la granja i la pugui gestionar. Ja no tant cuidar els porcs, sinó sobretot gestionar-la, no? Fer-los conscients que tenint una granja tenen un actiu econòmic important, que la venda no sempre és la millor opció, és una de les opcions, però no és l'única, no? I acompanyem en aquests processos de relleu generacional i de transició, posant en valor els actius, un actiu econòmic com és una granja, i posant en valor que és una feina que té futur i que la poden fer igual que una altra, no? Que pot ser el complement, com ha estat sempre les granges, de qualsevol altra feina.
6: Mm-hmm. Clar, complement també, no? Perquè contínuament mm-hmm. hi ha aquesta possibilitat de compaginar-ho amb altres feines d'agricultura o
5: exacte.
6: Altres feines.
5: Totalment, totalment. Tenim casos de persones que no estan treballant directament en ramaderia ni en agricultura, que estan en altres professions, però que en canvi han volgut conservar la granja perquè hi ha fórmules, es pot posar un responsable davant, hi ha petits equips de treball que es dediquen a cuidar les granges. Vull dir que hi ha fórmules actualment perquè no t'hagis d'estar tu dedicant-te exclusivament a la granja. Uh-huh. I també estem acompanyant molt amb el tema de dones.
6: Això et volia preguntar, perquè en l'àmbit social, no?
5: Sí, sí.
6: En el nostre ideari, i com tu bé deies, penses en avis, pares, fills.
5: Sí.
6: Però també les dones han ocupat un rol molt important a la ramaderia, potser al darrere, i també cada vegada més al capdavant.
5: Sí, sí, sí.
6: Tu mateixa.
5: Efectivament, les dones ocupen un paper molt important. Pensa que a les granges de mares, a les granges de verres, hi ha forces dones treballant-hi, i passant al davant, i funcionen. Quan hi ha una dona a davant d'una granja de mares, es nota. Funcionen molt bé. Són molt sistemàtiques, porten la documentació molt bé, saben entendre molt bé una verra en el moment del part, que és molt important. Jo crec que empatitzen molt bé amb la part femenina de la verra. I són dones molt, molt potents. I amb granges d'engreix també. Són dones que treballen molt, que estan molt implicades. I, per tant, volem posar en rellevància tot això i donar-los suport en aquest sentit, no? Perquè tenim moltes dones que estan treballant al sector i s'han de visibilitzar i val la pena que la reconeguem, no?
6: Mm-hmm. És encara un món complicat per les dones o no té per què? Com tu mateixa, que també doncs, ets una dona al capdavant d'una empresa ramadera, diguéssim, mm-hmm. de pinsos i ramadera.
5: Mira, no té per què, perquè és el que dèiem abans, que una granja ja no és, ens imaginem aquelles imatges d'estar físicament alimentant els porcs o de treure baixes. Clar, és que actualment tot això s'ha tecnificat molt. Per tant, retirar, potser per qüestions de força, retirar una baixa de 120 quilos, no? Potser una dona tenia dificultats per fer-ho, però és que ara això s'ha tecnificat. Hi ha carros per retirar baixes que ho poden fer igual. I en la línia del que dèiem abans, que una granja és una empresa, que hi ha moltes altres feines a part, doncs és indiferent si hi ha un home o una dona al capdavant, no? L'important és que agradi la feina, que s'impliqui, que sàpiguen entendre el bestiar, que sàpiguen entendre les necessitats de temperatura, d'alimentació, etc. I, per tant, això tant ho pot fer un home com una dona, clarament.
6: Teresa Lloret, que ens ha agradat molt conèixer. Recordem que ets adjunta a Gerència, responsable de Personal i Sostenibilitat i Comunicació de Pinsos Llach, i estarem molt, molt atents, molt amatents de tota aquesta feina que feu en aquest àmbit social, econòmic i ambiental, per continuar, doncs això, lluitant per la sostenibilitat i que ens puguem alimentar totes i tots cada dia. Gràcies per ser.
5: Molt bé, gràcies.
3: La teva ràdio local parla de tu. Som Terra. La ràdio quilòmetre zero.
7: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
6: Rocío López, benvinguda.
8: Bon dia, Pili.
6: Avui parlem dels precedents del haiku.
8: Sí.
6: Què vol dir això? Quan ens remuntem?
8: Ui, segles, segles, segles, segles, segles atrás, endarrere, no? Lo primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XVII. I bona part dels autors són anònims. I durant aquesta època la influència cultural xinesa és indiscutible i es fa visible en els motius i en l'elegant estil d'escriptura pròpia d'aquest país. O sigui que els principis de la poesia japonesa és poesia xinesa.
6: Ah, vaja.
8: Jo he triat solament tres composicions, perquè si no, clar, n'hi ha tanta cosa que al final... Hi ha un que es diu Katauta, que són tres versos, un de cinc síl·labes, un altre de set i un altre de set. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de 5, un de 7 i un de 7, i una altra estrofa de 5, de 7 i de 7, dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg i després hi ha quiregi, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el tanca, que aquell dia és molt important. Mm. El tanca és important, sí. Està composat de 5 versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen 2 versos més de 7 síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants, al principi. Sí, sí. I després, clar, aquests tres primers versos de 5, 7, 5, després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li tanka per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. Hi va haver molt de temps que es deien waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí perquè hem llegit diversos haikus seus, torna a reivindicar el nom de tanka, que era el que havia estat sempre, i donar-li una mica de modernitat al waka aquest, que no els acabava de convèncer. Hem parlat de que el tanka, els primers tres versos del tanka formaven un hoku, que un hoku té rima, no té kigo, no té kireji, i més tard evolucionarà en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem, de mètrica, de kireji, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i bueno, i totes aquestes coses que m'he explicat durant tots aquests dies que m'he estat fent aquest programa, no?
9: I avui ens llegiràs algun tanka?
8: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo, bueno, Teshujo, bueno, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, és, ja ho veureu, té 5 versos i lo que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. Encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
9: Ai, aquí hi ha el missatge subliminal, no?, dels amants.
8: Claro, sí, les poetesses xineses són molt fortes, molt. La Chiyonia, a vegades, que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
9: sí, que té
8: com se descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto 2 del Carles Riba.
9: Ai, val.
8: Un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
9: Super. Que bonic! I també, aquí també hi ha molts missatges,
8: sí, clar. És que aquí ja, la simplicitat, ja t'he dit, aquesta ja és molt subliminal.
9: Ah, que bo, que bo, que bo.
8: I el següent diu: una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanka, però que te fa un efecte, no?, d'impressió, sí, i d'emoció, sí, tremendo.
9: Tothom se pot emocionar amb un haiku. O no?
8: Jo crec que ja depèn, sí, de cadascú, no? No ho sé, però... Jo crec que sí.
9: Jo crec que sí, també.
8: Jo crec que sí.
9: Gràcies. T'esperem la setmana que ve.
8: Moltes gràcies, Pili. Que vagi bé.
3: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
2: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al

0: fons, com apliquem la intel·ligència artificial, ens podem acabar, doncs, com si haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial, doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I, per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre han volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, costa molt d'entendre. I els professionals públics, doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs, poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques, de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
1: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat. Però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament. O sigui, perquè, clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres. I crec que el teu article apuntes que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la guia i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
0: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que, a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, la tensió et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu al qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores, el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i, en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual, per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. no tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans.

0: no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes, que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
1: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis. La segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
0: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i llavors va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a lo que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona i intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
1: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin em sobra més temps, no. Aquest temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també hauria d'haver-hi un... No solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta.
0: Sí, mira, el risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això, construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administrat.
1: No, no, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible a molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bé,
0: Sí.
1: continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa, quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
0: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza l'entitat, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana, gràcies a la intel·ligència artificial, i jo sóc molt crític, no, amb la utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, hosti, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques. I també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats, pues, que tenen armes nuclears, però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, eh? I feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta és la
1: Sí, sí,
0: diferència.
1: sí, sí. No, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
0: Sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps, eh? No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital. Que és cap on
1: Clar.
0: anem, no? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca, no? Podem tindre part d'una sobirania digital, o un espai d'aquesta sobirania. Però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
1: Bueno, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles, insinues,
0: Per això
1: d'un
0: et deia
1: gran risc.
0: lo de la encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que, encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui
1: Sí.
0: capacitat d'accedir. Si
1: No,
0: fem això, la clau
1: això
0: la
1: per
0: tenim
1: les dades.
0: nosaltres.
1: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que
0: Per
1: demà no ens
0: suposat,
1: la
0: i del
1: tallin
0: xip,
1: o simplement
0: i de la
1: no.
0: xarxa. Sí.
1: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
0: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
1: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració amb d'aquesta forma que ens recomanes?
0: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que estic creant és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix, treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
1: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
0: El
1: comparar i
0: millor.
1: dir... Quin?
0: El millor. El de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sentir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hi hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible, no? I en aquest cas ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
1: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets, el programa que sàpigues que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
0: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els hi vaig posar una... Els vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? Em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí crec que els hi vaig tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar envaint Europa. Per tant, Quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
1: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat perquè realment cal començar a pensar amb la IA, això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
0: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
1: Res més. Fins la propera. A reveure.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nena a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que, per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya, qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada que com a bona crisàlida ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
4: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
3: Sílvia Munt, actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Alas de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Moncho Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrievna Gala, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país, el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals, però totes, totes ens interessen. Amb Màxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Munt, a Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
5: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
3: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
5: Sí, jo crec que cada... Sí, és que, clar, és veritat... A veure si em sé explicar.
3: Vinga.
5: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant, ho deia molt. O sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç, el vincle. El vincle amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, o el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que et dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui... em doni curiositat i em sigui... i em generi...
3: Passió?
5: Passió i coneixement de cada cosa, no?
3: Escolta'm una cosa, què queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
5: Què queda? Bastant. Queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt
3: d'una forma sovint, habitual. Molt sovint, no sondeges molt, diguéssim.
5: No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria, en fi, soc molt activa. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
3: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
5: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc, o sigui, sóc molt obsessiva, molt, molt obsessiva, molt.
3: Però... Amb els detalls?
5: Per seguir que estigui...
3: Perfecte.
5: No vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per seguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
3: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
5: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
3: Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa la teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix, aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
5: Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen de tu. Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gaire bé. Mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, el pare. Que em deia, què fa Sílvia? Mia, deia jo.
3: Mia?
5: Mia. Vull dir que mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no parpadejava. O si mirava algú quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa buscar... fondo, no? Tocar una mica més enllà, la mirada està, aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix, per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera, és tot el mateix.
3: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara, el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem, no, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
5: Exacte. Perquè, a veure... El premi, jo t'he de dir que estic molt agraïda.
3: Ve
5: de sempre la sorpresa. I un reconeixement doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà. Clar que t'ajuda molt a dir no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
3: Un copet, no?
5: Un copet, però que et dura 10 minuts.
3: Ja.
5: Perquè el dia següent doncs ets tu sol, de banda, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom, i perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una atribució econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals? Perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat. Però el cinema i el teatre, això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
3: Això, jo recordo que va haver un actor meravellós, ara ja t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
5: Sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
3: Aviso per anar a Vigantes.
5: No, per què? Perquè és tota la creació, tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
3: No en tindràs.
5: Per això et fas funcionari, o vas a un banc, o vas, en fi, especular.
3: Exacte.
5: Especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
3: Socialment, sí.
5: Socialment, a tot...
3: Sí.
5: Si no ets útil socialment, ets un inútil, no? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent... són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
3: Veus? Mira, jo també. A no ser que els reparteixin. Si els reparteixen...
5: Bueno, però jo preferiria que no hi hagués caritat i hi hagués justícia social.
3: Jo no parlo de caritat. Dic que els reparteixin, que siguin dels que paguen impostos.
5: Oh, clar.
3: Estaria bé, també, eh?
5: Home, però pagar impostos diguem-ne, proporcionalment amb els que paguem impostos i tenim un sou mitjà.
3: Exacte, que paguin més.
5: Clar, que paguin més. I, a més, és que no es farà mai ric un mestre d'escola.
3: No.
5: Ni un metge de la,
3: pública.
5: Ni un actoret, ni un dramaturg.
3: Ni un periodista.
5: Ni un periodista, oi que no?
3: Què passa?
5: Què passa, no? Per això que dius... dit això, doncs estàs acostumat a viure sempre amb una certa inquietud. Una incertesa necessària, jo diria. És una incertesa que et fa que estiguis contínuament sabent que les coses tenen un valor i les importants són les que no es veuen, que deia Rodoreda.
3: Escolta'm, parlem de Rodoreda. La Rodoreda va dir, jo vull que aquesta sigui la meva colometa.
5: Sí.
3: Ho va insistir molt, no?
5: Bueno, és que ella era rotunda, eh? Ella era rotunda, la Rodoreda. És a dir, van fer un càsting en l'època de totes les actrius, crec que eren 70 i pico. Vam quedar 5. Jo no era pràcticament ni actriu.
3: No, venies del ballet.
5: Havia fet una cosa de teatre amateur i estava ballant i, bueno, allò que coqueteges amb tot plegat, no? Vaig fer la prova i d'aquestes 5, ella va dir aquesta, aquesta i aquesta. No vull que visca aquesta. Llavors dius, bueno... jo estic aquí perquè la Rodoreda ho ha volgut, perquè tot el que va vindre després va ser a partir de la plaça del Diamant.
3: Perquè per van venir moltes coses,
5: van venir moltes coses.
3: I molt bones,
5: I
3: com
5: molt
3: a actriu.
5: Bones, i no només això, sinó que vaig tindre l'entrada en aquest ofici per la porta gran. I això jo sempre dic, vaig tindre molta sort, molta sort. Tothom em va conèixer, només hi havia un canal a la televisió, és a dir, va ser boom en cine, en televisió, a tot arreu. Clar, vaig fer 70 pel·lícules fins que vaig deixar l'interpretació.
3: Cap dels directors que et van dirigir eren mancos, eh? Vull dir, no... Espera, tu mires, hi havia el Moncho Armendáriz, hi havia el
5: Juanma
3: Bajullo, que es va estrenar amb tu.
5: Sí.
3: Ales de Mariposa, era la seva òpera prima.
5: Sí.
3: I que avui, ahir vaig tornar a veure...
5: Sí.
3: Quina pel·lícula... O sigui,
5: sí, més especial,
3: més intensa.
5: Més intensa.
3: Que penso... O sigui, eres una nena, tu tenies 20 i pocs anys.
5: Sí.
3: Havies estat mare, ja?
5: Sí.
3: De la Raquel.
5: De la Raquel. I t'explicaré perquè el Juanma Bajo Ulloa es va enamorar de la meva filla Raquel, que és guapíssima.
3: Guapa, sí.
5: I ell volia que fes la nena. I jo li vaig dir, la meva filla, aquest personatge no em ve de gust, imagina't la relació que tenen mare i filla.
3: Clar,
5: i tal.
3: A mi no.
5: Però alhora, com que la Raquel i jo, pues, mare i filla, estàvem molt unides, jo me n'anava a rodar 2 mesos i mig, quasi 3, a Vitòria, i la mama i jo vull vindre amb tu, vam dir, bueno, si ella vol, pues farà el personatge de petita, de gran.
3: Sí.
5: Bueno, però si no vol, jo no la forçaré. Doncs va començar a rodar ella, i en planos que és ella.
3: Ah, sí?
5: I el tercer dia va dir, mama, no vull més, que no vull posar-me aquí, no vull posar-me faldilles, no vull posar-me així,
3: pobra.
5: No vull... I es va parar el rodatge. I vam començar per la part de gran, i el Juanma, perquè jo m'ho havia promès, si la nena no vol, no. I la nena no va voler. I llavors va dir que buscar-ne una, que és la que surt.
3: Sí, però són dones molt intenses. La Natàlia, la Carme...
5: Tots els personatges que són macos. Més que intents, és que estan ben escrits. És que el que moltes vegades ens ha tocat a les actrius és explicar un símbol, no una dona, no un ser humà, sinó explicar una imatge de la dona...
3: una mica allò...
5: A partir d'una mirada masculina que moltes vegades no entén ben bé què és una dona, no? I moltes vegades també m'ha tocat de dir, bueno, però això per què ho fa? No, perquè és molt bonic així, no? Molt bonic. Bueno, vull dir, la mirada de la dona afortunadament ha canviat molt els últims 20 anys amb l'audiovisual, amb la literatura, amb tot, no? Però fins ara era molt difícil trobar mirades on la personalitat d'una dona s'entengués bé i on una dona es fos protagonista absoluta, no la dona de, la mare de, l'àvia de, o la filla de.
3: Escolta, tu, a part de fer d'actriu, hi ha un moment que fas el clic i dius, vaig a saltar rere la càmera. Per què, Sílvia?
5: Pues, abans de començar et deia jo, tot prefereixo fer-ho espontàniament, intuïtivament. La direcció va ser una cosa premeditada, però va... curiosament.
3: Sí?
5: Però va començar d'una forma física. Jo acabava de parir les bessones, tenia 38 anys, anava amunt i avall, feia les meves pel·lícules, però hi havia alguna cosa que no m'acabava... no acabava d'estar bé. Per una sèrie de motius, anava molt cansada, aquí, una sèrie aquí... Fins que vaig anar amb una persona que és un afició d'aquestes que, bueno, que et mira, que et toca, no? I et diu, tu ets feliç amb el que fas?
3: Ostres.
5: Jo li vaig dir, gairebé la vaig... Què m'estàs dient? Tinc dos colles, tinc no sé què,
3: exacte,
5: no? Pues no era del tot feliç. I això va començar a fer que em mirés a mi mateixa, perquè un de vegades mira endavant... i és una mica la imatge dels somnis dels altres, pues com a actriu, com tu mateixa, com filla, com mare, com dona. I llavors vaig mirar-me i sempre havia escrit, sempre havia retocat guions, sempre havia
3: posat el teu
5: els nassos, eh? I fins i tot el Fernando Trueba, que és molt amic meu, és un dels que em deia, tu tens que dirigir, tens que deixar de donar el conyazo, que sempre estàs dando el conyazo, em deia. I ponte a dirigir, i ponte a escriure. Bueno, i es va alinear tot, no? I vaig dir, pues potser és veritat. I llavors vaig començar a escoltar-me i vaig començar a dir, jo tinc ganes de fer i escriure les coses que a mi m'importen. I aquí va estar. En lloc de mirar, és a dir, en lloc de ser mirada, començar a mirar.
3: Vale, donar la teva versió de la, de
5: clar,
3: la mirada.
5: Una cosa és que siguis mirada, no? Que siguis l'objecte de les mirades. Altra cosa és que tu siguis lliure per mirar el que vulguis i passis d'una banda a l'altra. I això va ser el, va ser la xispa que ho va detonar tot. I vaig anar-me'n, vaig demanar una setmana d'excedència, me'n vaig anar al Sàhara i vaig fer l'àlia, el curt, i vaig sentir-me la dona més lliure i més feliç del món.
3: Que l'Aila et va donar 14 premis internacionals.
5: Més, molts, bueno, molts 50. Més. Sí,
3: molts.
5: Va ser tremendo.
3: Vas començar per la porta gran un altre cop.
5: Un altre cop.
3: Vas entrar per la porta gran.
5: Sí, sí.
3: T'haig de dir que moltes dones també en vegem la teva parella, el Madaula, és guapíssim.
5: Sí, bueno.
3: No, també per la porta gran. És que ara m'he agafat com un atac d'enveja, saps?
5: Però saps què passa? Que tot té la seva factura.
3: Segur.
5: Eh? Quan fas un curtmetratge... que
3: dona tants
5: premis. Dona dius, ara què? No?
3: Clar, el següent què?
5: Clar.
3: I el següent què?
5: I el següent va ser una movie. Clar, el següent vaig començar per baix. Vaig començar a aprendre, perquè jo vaig dir, el Quique Camín, el Dovidio, em va dir, vols dirigir una movie? Dic, no, jo dirigiré la meva pròxima pel·li que jo hauré escrit, que no sé què. I el dia següent li vaig dir, sí. Vaig a començar a fer un llargmetratge amb menys pressió, perquè no tens que anar al cinema, i amb un guió que jo pugui també treballar conjuntament, i així vaig començar a saber, diguem-ne, la carpinteria del que és el cinema treballant-hi, no? I vaig fer, n'he fet moltes de movies, perquè a més és un gènere que a mi m'agrada molt, perquè d'alguna manera és el precursor del que ara són les sèries,
3: sí,
5: les grans sèries.
3: Sí, sí, una TV Movie, deia, no?
5: Clar, jo deia, però si tenim un públic i un pressupost, un bon guió, bons actors, per què despreciem aquest gènere? Sí, Berman sí. Feia movies. Fanny Alexander és una sèrie per televisió.
3: Bueno, ara tothom, no? Ara en aquest
5: ara
3: moment...
5: Ara tothom, però vull dir...
3: Clar,
5: Miquel Loach, no? O sigui... Clar, llavors deies, per al cine, la pantalla gran i tal. Bueno, a mi m'interessa l'espectador, i m'interessa el que es diu, i m'interessa els actors, i m'interessa el text. No sóc esteta. Jo respecto molt, i m'agrada anar... Jo sóc molt cinèfila. Però allà hi havia, per mi, un tot un món que havia d'explotar, i va explotar.
3: Escolta, i quan vas començar, que hi havia molt poques dones fent de directores, hi havia la Cuixet, la Marta Argarona i gairebé tu.
5: Sí, mitja dotzena.
3: I a més tu venies de l'altra banda.
5: Jo venia de l'altra banda, sí.
3: Això és important remarcar, no?
5: Això es pot entendre de moltes coses i de moltes maneres.
3: Com et vas sentir? Et vas sentir bé? Va bé algun...
5: Mira, vaig a dir-te una cosa molt sincera. A mi el que diguin m'importa molt poc. De veritat. No, aquest defecte el tinc. Per exemple, tu parlaves, el Ramon li importa molt més...
3: És actor.
5: Bueno, i és de Sabadell.
3: M'agrada molt la resposta, és de Sabadell.
5: Això del que diran, no, cuidado amb això, això, tal. Jo sóc una rata de ciutat, barrejada, mestissa fins al final, que l'únic que em van dir uns pares és, si ho fas, ho faràs bé. T'ho juro, això és importantíssim, tindre una seguretat de casa. Jo sempre ho dic, estima'ls i dona'ls seguretat. I exigeix-li. I llavors, bueno, responent al que em deies, no? Jo amb l'equip i en general no he tingut mai problemes amb el, pel fet. Ara, amb les opinions dels que creuen que tenen poder, sí, però jo he fet una pel·li darrere l'altra.
3: Sí, sí.
5: I he tingut molts premis. Ara, aquesta ara fa de directora, sí, això sí. Però el que pensin o diguin realment m'afectava molt relativament. Home, si no hagués seguit treballant, m'hagués afectat. Va. Però que diguin el que vulguin, saps? Que diguin el que vulguin.
3: Tu ets com el gall i la gallina, que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
5: Exacte,
3: no?
5: Ells que vagin criticant, que jo m'aniré entretenint, que deia el Rossinyol.
3: Molt bé.
5: De tota manera, no... jo, diguem-ne, per explicar, ja et dic, a nivell de professió, d'aixecar projectes, no he tingut mai problema, han cregut amb el guió que he escrit, han cregut amb la feina que he fet. Però jo tinc un informe guardat de la primera pel·li de cine que faig, que es diu Pretextos, que va ser premi...

0: ¿vale?
1: Sí, sí, sí.
0: I això ha dit amb totes les paraules. Ara, així tot va sortir.
1: No, no, si has, has anat
0: així
1: fent...
0: Així tot va sortir. Però sí, hi havia una caspa...
1: Sí, sí.
0: Que s'ha anat trencant a poc i afortunadament, mira, ara, no?
1: Uh-huh. Escolta, i... És que ara m'he perdut. No, no, és que m'he perdut perquè he pensat dues coses alhora i a vegades dius, no pots pensar dues coses alhora, que ja tenim una darrere
0: l'altra.
1: Una darrere de l'altra.
0: Sí.
1: Et sents més lliure, doncs, dirigint?
0: Sí, sí.
1: El càsting aquell tremendo, no?, de posar-te davant de la càmera i... Mira aquí, mira allà.
0: Sí, hi ha gent que és molt feliç posant-se en un escenari i davant de la càmera. I jo ho envejo. Jo no sóc feliç pel fet de fer d'actriu.
1: Ets molt més lliure ara.
0: Som molt més lliure ara.
1: Se't nota més relaxada, deixem que t'ho digui.
0: Bueno, també és veritat que, diguem-ne... són etapes diferents, no? Etapes de la vida. Jo, com, no sé, a vegades deia... No em reinvento, evoluciono. És que per mi lo estrany és no canviar. O sigui, per mi l'estrany és no canviar. Jo admeto que hi hagi gent que pensi el mateix quan en tingui 15 que quan en tingui 65. Però no és el meu cas, no? I llavors, en una etapa, doncs et fa molta il·lusió ser actriu.
1: Que et mirin.
0: Et fa molta no solament que et mirin, sinó la feina, que és molt complicada. La feina d'entrar en els personatges, la feina d'agradar fent allò que fas, no? I de convulsionar dintre d'una altra vida. És que és molt difícil, aquesta feina d'actriu. Però a cada etapa tens la teva necessitat, no? I aquesta necessitat l'has d'escoltar, que ja et dic jo, que em dic que sóc tan intuïtiva i tan tal, no me l'escoltava. Fins que algú no em va dir... Ep!
1: I això va passar als 40, és que t'ho dic...
0: 38.
1: 38-40, és significatiu aquest punt cronològic, no?
0: Sí, sí. De fet, em passava des dels 35, 36, que jo ja tenia com una necessitat de trencar... O sigui, generar els teus propis projectes. Perquè llavors fas les teves pròpies preguntes. Jo com a dona, jo com a persona que entenc el món d'una manera determinada, clar, quan ets actor, t'has de sotmetre a un guió. I amb una persona que ha parit aquest guió, que l'ha escrit i que el dirigeix. I tu tens que estar al servei d'això. Jo tenia ganes d'estar fent-me preguntes a mi, perquè moltes vegades no pensava el mateix que el que havia d'interpretar.
1: Clar.
0: I això em posava molt malalta.
1: Per tant, fer-te la pregunta ètica o estètica, aquí qui guanyaria?
0: Ètica sempre.
1: Ètica sempre.
0: Sempre.
1: Sí?
0: Però vamos... L'estètica, per mi, és emocional.
1: Doncs que per tu és emocional. Jo et veig una dona tota emoció.
0: És que no, és que no ens enganyem.
1: La vida
0: sí,
1: és tota
0: emoció. Sí, no, clar. No existeix. O sigui, diguem-ne, quan comença a bategar el cor i a palpitar és per energia. Aquesta energia neix d'aquestes emocions. L'emoció és el que fa bellugar tot. Emocions, n'hi ha de molts tipus, eh?
1: Sí, tenim de tots els tipus, d'amunt, avall...
0: De blanc a negre, també. Però la racionalitat està...
1: Sobrevalorada?
0: Sobrevalorada.
1: Eh que sí?
0: Absolutament. La memòria, també.
1: Bueno, a partir d'una edat com ja l'anem perdent.
0: Sí, sí, però està... És a dir, no és intel·ligent la persona que recorda els fets i els títols. És la que, d'alguna manera, pot... Aquell títol i aquella història pot haver fet amb ella generar alguna cosa en el comportament que sigui seu i únic. Saps? Que transformi. Que tu... Tot el que aprenem racionalment està molt bé, però... quan saps alguna cosa de veritat és quan neix de tu. Quan allò que tu saps ha passat per dintre i amb la teva pròpia mirada penses, dedueixes, descobreixes, generes, escrius.
1: Quin treball teu creus que ha estat menys valorat i que tu el tens molt de carinyo? No, cap?
0: És que no em faig aquesta... Vull dir, jo sóc molt conscient

0: d'on sóc i el país que visc.
1: Vivim
0: que estimo
1: en un país
0: molt, però que té les seves mancances. Jo sé que faig una pel·lícula i la pel·lícula pues, n'he fet 20 com a directora, no? No sé, ja me'n recordo. Entre movies, entre minissèries, entre curts i entre llargs, hauran sigut unes 20 i pico. Mm. Jo sé que la transcendència que té això és la que és. I és la que és.
1: No hi ha més.
0: No hi ha més.
1: M'encanta perquè és com... Ara és com un blanc i blu, ara t'abraçaria. Mira què et dic. Jo sé que... És veritat.
0: Oh, jo crec... Bueno, em sap molt bé perquè ningú em diu blanc i blu, em diu del contrari, però m'agrada.
1: Sí, pues sí. Jo et veig molt...
0: Sí, és que la... A veure... Tu fas una pel·lícula. Va molt bé, donen un premi. Passen 3 mesos, s'ha acabat. A la pròxima.
1: Clar.
0: I així tot. Fas una obra, dirigeix... Pom, pom, pim, pim. Vull dir, hi ha coses que s'entenen millor, altres que s'entenen pitjor, altres que s'entenen molt bé, però saps que la transcendència d'això és relativa.
1: Però és que, a més, jo crec que tu tens la fama de no ser blandi blup perquè has de posar-li fil a l'agulla, has d'aconseguir el que necessites i a vegades has de tenir un llenguatge
0: sí.
1: diferent.
0: Sí, i perquè a més a mi no hi ha res que... O sigui, crec que la revolució es fa cada minut i cada dia, no es fa només a les manifestacions. Cada dia has de dir el que penses, cada dia has de dir el que no t'agrada, el que creus que no està bé, el que creus que no acaba d'estar ben fet. Bueno, doncs això, si de vegades no fas amics, què hi farem?
1: Ara que dius això del que no t'agrada, com viu la Sílvia Munt tota aquesta retallada una mica de drets que estem mirant de lluny, que està passant en molts llocs del món envers les dones, per exemple, no? Tu tens 3 filles i nosaltres, mira, ja tenim el peix venut, però elles hauran de conviure.
0: A mi és una de les coses que m'entristeix profundament. Molt m'entristeix. Molt. Vull dir... crec que hem de ser molt conscients que l'autèntica revolució de finals del segle XX és la revolució de la dona. I, evidentment, del segle XXI. Aquesta revolució de la dona el que ha fet és acomplexar molts esperits
1: que ja estaven una mica
0: que
1: tocats.
0: Ja no estaven massa bé a nivell de fonament, que són molts.
1: Sí.
0: No estic sent, ara, no vull fer sarcasme amb això, però és que és veritat. Tots aquests moviments d'ultradreta, de
1: feixisme.
0: De feixisme, de racisme, evidentment, d'anar contra la dona en general, contra la dona, ja no dic contra el feminisme. Tot això ja ve d'una inseguretat brutal del mascle dominant, que durant centenars d'anys els hi van otorgar, no?, amb vareta molt premeditada, el poder. Clar, ara això està trontollant. Per on surt? Pues surt per aquí. La ultradreta és això. És a dir, surt d'aquestes inseguretats, surt d'aquesta no acceptació allò que és... no acceptar allò que és evident, no? Surt de que no hi ha res pitjor que una persona que no se senti mínimament segura, perquè llavors el que busca és
1: anar al contrari. Sí. Escolta, què estàs fent
0: ara? I això, i acabo... la nostra joventut va ser una joventut, jo diria, idíl·lica. I ara acabo de fer un curtmetratge del Grec del 76, que és quan jo començo dins del món del teatre com a coreògrafa. Clar, vivíem l'explosió de la llibertat, l'explosió de totes les llibertats, sexual, política, social, també de droga, de tot.
1: Sí.
0: I la vivíem sense por. La vivíem perquè buscàvem la llibertat i la celebràvem. I ara tenim la generació de les nostres filles i fills, els hi hem posat la por a sobre, la por al futur, de què viuran,
1: canvi, sí.
0: la por de tot, no? Perquè, a més, la brutalitat de la comunicació només va parar allò que fa por, sigui malalties, sigui el contrari, sigui... No?
1: L'altre, no?
0: L'altre. I això ha generat com un entorn tan terriblement nociu que estan superprotegits, no? per sobreviure.
1: Escolta, què li diries? Aquesta és una pregunta que sempre li fem a totes les convidades. Què li diries a la Sílvia Munt dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: Ja veus que sóc poc de consell, eh?
1: Ja! Yeah. Però és la pregunta final.
0: És que no li donaria cap consell. És que els consells serveixen de molt poc. No serveixen els consells. Tu pots dir missa, però la persona té que equivocar-se per ella mateixa, té que escoltar tothom, té que fer potser el contrari del que ha vist, perquè té que matar el pare, la mare i a tota la família per ser ella mateixa, per ser ell mateix. No, és una tessitura amb la qual em costa molt posar-me. No crec en aquest tipus de consells.
1: M'encanta. Senyores, Sílvia Munt, ja saben, ara farà aquest documental del grec, 76, i Mercè Rodoreda, hem d'anar a veure la pel·lícula.
0: Que s'estrena el 14 de novembre.
1: Pues el 14 de novembre podem preparar ja...
0: Sí, perquè
1: nostra...
0: passi l'estiu.
1: Exacte, passant l'estiu anem a veure aquesta nova visió de la senyora Rodoreda. Jo em quedaria tota la tarda amb ella, però... Però el temps és el temps.
0: Jo també, però clar, escolta'm, després hauràs de fer capítol 2.
1: Exacte. No? Jo després l'abraçaré amb el nom de totes les fogoses que ens escolten. I res, moltes gràcies, Sílvia. Moltes gràcies per fer el
0: Encantada.
1: Que fas i ensenyar-nos una mirada femenina.
0: Gràcies a tu.
1: Avui, amb l'Andrea, cremarem, no sé què cremarem. Ara m'expliques, no? Bona tarda, Andrea, com estem?
2: Hola, Charo.
1: Ai, m'encanta que faci aquesta vida. Hola, felicitats, que va ser el teu aniversari no sé quan, però va ser fa poc.
2: Sí, ahir va ser. Oh. Has vist? No em veus més sàvia?
1: Et veig més sàvia,
2: que
1: més guapa.
2: Vegada. Moltes gràcies, Charo.
1: Més estupenda, perquè any que passa, ets com els vins.
2: Ai que sí? Doncs sí. Mira, avui vinc a parlar-te precisament d'això.
1: Ah, de vins?
2: De vins no. Ah. Bueno, si vols també, després bueno. Podem anar a fer un vinet si tu vols.
1: Ah, vinga.
2: Però avui vinc a parlar sobre el pas del temps, sobre fer-se gran, vale? Perquè avui porto una foguera una mica especial, perquè és l'última d'aquesta temporada.
1: Sí?
2: Vale? Llavors, avui he dit, mira, jo vull fer una foguera especial i de fet vull que fem un foc gran, vale? I si fa falta que anem tu i jo aquí ballant,
1: venga.
2: Davant del foc invisible, el que tu vulguis. Perquè avui la foguera va per vosaltres.
1: Olé.
2: Les meves fogoses favorites.
1: Olé.
2: Vale? Perquè, bueno, ja portem uns mesos en aquí, que per cert, moltes gràcies per convidar-me a ser part d'aquest superclub de fogoses. I porto temps, no?, escoltant les històries i aprenent molt de vosaltres. I pensant una mica en quina foguera volia fer avui, doncs vaig arribar a la conclusió que és que succeeix una cosa molt bonica amb la maduresa, que és que les dones comencen a viure sense demanar permís, no? Comenceu a ser més lliures que mai i teniu una versió de vosaltres mateixes que a mi em flipa, absolutament, no? Llavors, pensant, dic, ostres, ens han vengut molt malament això de fer-se gran, no? Ens han dit que fer-se gran és una cosa que hem de portar com en silenci, que no, no? Que ens ha de fer com vergonya, que ens hem com d'amagar o que fins i tot hem de parar. Llavors, jo avui, Charo, vinc a cremar la foguera, la por a fer-se gran i tots els tabús que envolten tot això, perquè és ideal, o sigui... Estic convençuda que el que succeeix a les dones conforme es fan grans és que desenvolupeu una sèrie de superpoders que ja us he vist jo, Charo, i que jo vull ja. Els vull tots.
1: Jo no t'ho volia dir, però has vist la Sílvia Munt?
2: Però t'he pillat.
1: La Sílvia Charo, Munt. Has vist, no?, com és la Sílvia Munt.
2: Home!
1: És totes les dones que hem portat aquest programa. Són
2: totes i cadascuna
1: tremendes.
2: De les dones esteu a la que per mi és la millor fase. O sigui, llavors, el que he fet és dir... bueno, us he observat, no? I he fet un recull d'aquests superpoders, aquest empoderament que totes assoliu, no? A mesura que us aneu fent grans, perquè jo pensava, tio, jo no vull ser Superman o Spider-Man, no vull aquest tipus de poders, jo vull ser superfugosa.
1: Què sí, senyor, m'ha agradat molt, superfugosa.
2: Vale? Anem a parlar de què vol dir ser una superfugosa. Vinga. Anem a parlar dels poders que assoliu, vale? Jo t'he portat 5.
1: Vinga.
2: I m'agradaria explicar-te'ls i que tu em diguis, mira, Andrea, per aquí vas bé, per aquí no, perquè jo estic molt il·lusionada, amb tot.
1: Vinga.
2: Això de ser una superfugosa. Vale?
1: Vinga.
2: Vinga, som-hi, doncs. Vámonos. Mira, el primer poder, jo li he dit el poder de l'estabilitat biològica i mental. Què vol dir?
1: Això m'ho expliqui.
2: Que no hi ha regla, ja.
1: Ah,
2: vale?
1: Sí,
2: la regla s'acaba la telenovela que jo passo ara mateix un cop, cada 28 dies al meu cap no sap on és, no? Perquè recorda't que cada cicle de la regla és, bueno, hi ha sí. De tot, hi ha tot d'episodis, vale?
1: Què m'has d'explicar?
2: Això s'acaba, no? I entres com en una fase de no t'has de preocupar per la muntanya russa aquesta hormonal.
1: No, i pensa en que t'estalvies molt de lloc quan fas la maleta.
2: Home,
1: a l'estiu.
2: I tot el que vol dir, ai, si me desangro, ai, si quin mal aquí, ai, quin mal allà, que no m'encuentro bien, que quién soy, que la vida se me come. Tot això s'acaba. Jo sé que hi ha molt de por, no?, i perquè també ens ho han volgut vendre així, sí. A la menopausa, no? Però, ojo, poc es parla de la transició que vam viure de cap a l'adolescència.
1: Vale?
2: O sigui, la preparació per començar per ser un adolescent i per tenir regla és terrorífica.
1: Terrorífica.
2: Almenys la menopausa sí que també és una transició, però la luz al final del túnel és millor.
1: Clar, però fins ara no... Mira, que fins ara no ens ho havien dit, que hi havia llum al final del
2: túnel.
1: Ja
2: ho he estat... Jo clar. He fet els deures, us escolto i dic, vale, segurament hi ha menopauses pues, més complexes, més intenses, i que és un període d'adaptació. Però ja n'hem fet un que és pitjor, perquè el resultat final és, bum, no sé quants anys de regla. El resultat final d'això és pau, estabilitat, on s'ha de firmar, Charo.
1: Ah, i ara faré un contracte.
2: Ara fas un contracte, ara no? De prefugosa.
1: De fugosa, vinga.
2: Doncs ja que és el primer superpoder, que jo personalment m'agradaria ja que me'l donguessis, si pot ser, al firmar el meu contracte.
1: Vinga,
2: vale?
1: Fet.
2: El segon, aquest m'encanta, jo li he dit el poder de l'adolescència premium.
1: Ai, sí.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
2: O sigui, entreu en aquesta fase de que torneu a ser adolescents,
1: sí.
2: Però sense tant de drama i amb targeta de crèdit, perquè quan ets adolescent estàs pelat.
1: Mira, això és veritat.
2: Estàs pelat i estàs enfadat amb el món. No, vosaltres sou unes noves adolescents, i teniu el millor de l'adolescència, que és aquesta mirada
1: capacitat,
2: més... Sí, una mirada molt més juganera, més descarada, que és el que són una mica els adolescents, però amb tot el coneixement aquí dintre de la vida no s'ensorra, no? I tot aquest enfado amb el món no hi és.
1: Pot ser una mica al principi, però després jo ho recomano molt.
2: Oi que sí?
1: Jo ho recomano moltíssim. I si et treus una mica la careta i dius, això és el que jo vull fer... Et sembla meravellós,
2: home,
1: eh?
2: Home, jo ho estic veient molt amb la meva mare, no? La meva mare és del Club de les Fugoses i jo dic, és que, o sigui, té el millor d'haver sigut, no?, de l'adolescència. Ara fa viatges amb les amigues. A més, una cosa que m'encanta, que són icòniques, que és molt d'adolescents, que és, de vegades es truquen i van a conjunt totes i es vesteixen totes iguals.
1: Quina passada.
2: Ai, no, són idíl·liques. Se'n van anar a París totes amb una gabardina igual.
1: Que bones.
2: Això jo ho feia, Charo, quan era adolescent. Jo trucava a la meva amiga, la Marina, i li deia, Marina, què et posaràs avui? No? I anàvem les dues igual a l'institut. Llavors, em fa moltíssima gràcia perquè hi veig molts paral·lelismes,
1: sí?
2: Però des d'un punt de vista molt més juganer i amb això, una estabilitat segurament econòmica i
1: mental. Una mica, t'haig de dir, és una mica la frase de castellana que diu, per lo que me queda está en el convento.
2: Me cago dentro.
1: No volia dir, però
2: ja ho he dit
1: tu.
2: Jo.
1: Vinga, anem
2: sí,
1: a la tercera.
2: Sí, és molt guai. El tercer superpoder, aquest és el meu favorit,
1: vale,
2: i l'acabem de veure justament amb la conversa que has tingut amb la Sílvia fa un segon, que és faig i dic el que em dona la gana. O sigui, les dones fugoses, és que m'encanta perquè no teniu cap tipus de filtre. S'ha acabat el voler ser perfectes, el voler caure bé, el estar per tothom... Us la pela.
1: Si és que passa és que has descobert que no pots agradar a tothom.
2: I que bé, no?
1: No, i que quina necessitat tens d'agradar a tothom, no? Dius,
2: exacte,
1: ara m'haig de posar...
2: Exacte.
1: Clar, jo no sóc ni alta, ni tinc un cos estupendo. No, tinc el que tinc. I mira, sort que ho tinc.
2: I mira,
1: mira
2: fa així. Ole, la Charo. Però sí, hi ha una cosa de lo que deia al principi, no? De deixar de demanar permís, perdó, no? De dir el que penseu. Jo, a mi em flipa veure com... és que no teniu cap tipus de vergonya. O sigui, de fer-vos notar, de parlar, de dir aquest plat no està bo, te'l torno, de demanar descomptes, que això us agrada molt, per la cara. Jo ho veig molt,
1: jo
2: això.
1: Jo patia molt quan era adolescent amb la meva mare.
2: Jo em moro.
1: Jo clar, moro. Això ho passa amb els meus fills, també. Que dius, no ho faràs, no, mama?
3: Sí, sí, sí, sí, sí que ho vaig a fer, ho vaig a fer. Se o dir-li a algú, s'està vinient, saps, un comportament...
1: Jo què sé, veus algú que té el peu posat en, el, en els ferrocarrils, no? Li dius, perdona, aquí seurem... I jo l'altre dia vaig veure el meu fill morint-se.
2: Sí, ens fa molta vergonya, però a mi em fa molta enveja. O sigui, jo quan menjava amb la meva mare i de cop li diu, no em faries un descompte? I jo pensava, estem al Carrefour o a qualsevol altra gran superfície, és igual. No et fan un descompte, no, no estem regatejant algun... No? I li és igual, no? I, bueno. I a mi això em fa molta enveja el dir i fer el que us dona la gana, perquè jo, tot i que sóc descarada i tal, jo moro de vergonya en moltes coses, jo, com tal de no dir el cambrer que no m'ha agradat, sóc capaç de menjar-me el plat i deixar propina per marxar i no crear conflicte, saps? Canvi me mare amb una somriure, no estava bo, moltes gràcies, i és com, me muero.
1: No estava bo, moltes gràcies, i no te'l penso pagar.
2: Un descompte.
1: Faràs un descompte per això, no?
2: Molt bé. Però sí, aquest poder és el meu favorit, perquè ser més descarada i no tenir por ni vergonya és, per mi, un luxe, no? Un luxe.
1: Tan fogós és poca vergonya, m'agrada molt.
2: Pues això... Sí, però és que és ideal. El quart superpoder, aquest també m'agrada moltíssim, que jo li he titulat la llibertat absoluta sobre l'estètica, no? Mm-hmm. S'ha acabat ja el... Ja, s'ha de vestir de certa manera, s'ha de tenir un cos X, no? O sigui, és com sortiu del motlle o del que se suposa que...
1: La normativa,
2: i a mi m'encanta veure com les dones fogoses vesteixen ideal, plenes de color, veus, amb un mocador que li dona l'estil, o sigui, us dona igual i vestiu increïble. Nosaltres, mira jo, monocromàtica, saps? Ens costa més. A les que són més joves ens costa. Hi ha un tema amb com et mostres, no? Sí. I cridar o no l'atenció. Aquí hi ha un tema. El meu somni, Charo, és quan sigui fogosa, de veritat, no del carnet que em donen ara de prefogosa, de veritat, m'encantaria ser una senyora que porti unes ulleres de pasta de color vermell que es vegi un piló, tenir el cabell llarg i tot blanc, o blau, és igual, depèn del dia, i anar vestida de colors que se'n vegi des de la lluna, des del satèl·lit, que digui, mira, l'Andrea, és el meu somni.
1: Es va bellugant, l'Andrea.
2: Mira-la, com es mou.
1: Mira-la, mira-la.
2: T'ho prometo, és el meu somni.
1: Bé, jo t'haig de dir una cosa. Jo tinc amigues, són fogoses, i l'altre dia una portava uns esclops amb flors. Però fenomenal. No amb flors petites. Eren flors d'allò que dius, t'has dejado el ramo en el pie. Però era el divertimento de totes. En aquell moment va ser com, oi, que divertit. El dia, i vam acabar dient, el dia que diguin que les bambes no les podem dur, les sneakers que es diu ara, doncs serà, i vam dir totes, que es foti, nosaltres seguirem fent servir bambes.
2: Veus?
1: Hem descobert les bambes i ara no ens la treu ningú.
2: Treus. És que és, veus, us dona igual i sou lliures, i això també ho vull i ho envejo moltíssim.
1: Per això nosaltres fem aquest programa, perquè la gent jove sàpiga que al darrere hi ha tot un món agradable i que a més no freneu per no arribar, arribeu.
2: Totalment. I el cinquè poder, aquest és una mica més sensible, però vinc a donar-li la volta, vale? És el poder de la invisibilitat, vale? Què vol dir? Aquest, sí, avui havia d'acabar amb una miqueta així, no? Sembla ser, diuen, no? Sembla ser, estic sent irònica, que es noti, que a partir de certa edat les dones passen a ser invisibles, no? Sí. Per la societat ja no s'espera res de nosaltres, no? Ja hem fet tot el que s'havia de fer, els fills, no?
1: Sí,
2: les cures, no? Llavors passem a ser invisibles. I això, pues, a veure, lluny de ser algo que a mi em sembla bastant dramàtic, se li ha de donar una mica una volta, no? És a dir, si no s'espera res de nosaltres, això també, d'alguna manera, ens fa lliures, no? Aprofitem, no? Donem-li la volta a això i fem el que ens dona la gana.
1: Jo diria que això és un plantejament més juvenil.
2: Jo.
1: Perquè nosaltres aquest replantejament ja ho hem fet. Ja hem viscut aquest plantejament. Tinc una amiga molt divertida que em diu, és que jo sé que quan tinc una taca. Dic, què? Sí, perquè si porto una taca la gent em mira. I ho vaig trobar genial. Diu, ara m'importa. Mira, em va bé perquè si no tinc mirall i em taco, doncs la gent... Ho vaig trobar fantàstic.
2: És heavy, eh? Si ho penses, o sigui, per mi sembla és fort aquest concepte de la invisibilitat, però sumat als altres superpoders, aquesta part de, bueno, em dona igual, penso ocupar l'espai que em doni la gana, penso fer el soroll que em doni la gana, penso vestir com em doni la gana, i penso fer tot el que em doni la gana...
1: Però saps el més important? Penso pensar el que em doni la gana.
2: Home, això és llibertat. és llibertat, això. Llavors, a mi em sembla meravellós que les dones, quan assoliu aquesta maduresa, viviu amb aquesta llibertat interna i externa, i jo només puc aspirar a això.
1: Bé, bé, no és poca cosa, també t'ho dic.
2: No és poca cosa. Jo he vingut aquí a fer la carta als Reis, no?
1: Ah, molt bé.
2: Llavors, m'agradaria llegir-te per acabar, perquè és l'últim capítol meu de la temporada, una petita reflexió d'aquesta temporada. No l'últim, però l'última foguera de la temporada. Re, quatre línies, perquè tot això... bueno, al final, la conclusió és que ens han explicat una miqueta la història, no?, de què vol dir envellir o madurar, una miqueta al revés, no? Ens han dit que envellir és apagar-se, és fer-se petita... demanar perdó pel cos, pel temps, però jo el que veig és que quan les dones es fan grans, es fan lliures. No es callen, no desapareixen, decideixen quan volen ser vistes i no s'adapten, s'imposen, no? Així que avui, a la foguera, Charo, tots els tabús, les pors i les idees que ens han inculcat sobre que envellir significa desaparèixer o deixar de ser. Jo, sincerament, Charo, t'ho dic així, jo, o sigui, no vull ser aquesta versió jove i acceptable a mi mateixa, jo vull ser la versió completa, la sense filtre, amb morro, la versió que diu no sense explicacions i el sí sense permís, que a mi això em sembla com molt bon resum.
1: Súper.
2: Perquè de velles ni oblidades, res. La maduresa és el moment en el que finalment ens deixen de tocar els nassos i comença la festa.
1: Sí, sí, i així no? S'ha de veure.
2: I així s'ha de viure. Així que amunt fogoses, que el món és vostre.
1: Ole, ole, ole, ole! Avui acabem, mira, com dèiem, la Sílvia, per la porta gran. Com la Sílvia Monella va entrar a la porta gran i hem d'entrar a la maduresa, hem d'entrar en aquesta tercera etapa amb això, amb la porta gran, pel boc gros, no? I dir, escolta... Hi ha coses, no ens enganyem. Hi ha petites coses que ens entrontollen i hi ha moments que dius... Però el més maco és el que hi ha darrere, el que ens espera. Aquesta situació i aquesta sensació que tu dius, aquests cinc poders, no? Invisibilitat, volia
2: repassar-los... Adolescència, dir el que vols, vestir com vols, ser qui, ocupar l'espai sense demanar perdó ni permís... Això és increïble. Això és com, per mi, és com com arribar al final de dir, ostres, plenitud, 100%, i que vingui qui vulgui, que m'és igual.
1: És un final com beso.
2: Hombre, és un final feliç.
1: És happy end. Gràcies, Andrea. Ens veiem a la segona temporada d'aquests fogots. Doncs fins aquí el capítol d'avui, on hem parlat amb la Sílvia Munt de la seva trajectòria artística, dels canvis, de com ésser una crisàlide sense por de convertir-se en papallona i obrir les ales, dels seus nous projectes, una conversa que ens ha deixat amb ganes de veure el seu nou treball. I a la secció La Foguera hem cremat la por a envellir, que no és poca cosa, i hem reivindicat els superpoders de les dones fogoses menopàusiques, que no són pocs. I ja sabeu, com deia la Marilyn Monroe, una dona bona coneix els seus límits. Una dona intel·ligent sap que no en té. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. Ens veiem.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
2: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
0: Salut Activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat sempre amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig, i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Interior, dia, estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinefil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa.
4: Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinefil, i ara comença un nou episodi del Cinefil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, o que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels guionistes associats a Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
5: Home, aviam, una cosa... has començat amb un clitxé, i això és el pitjor ja, que es pot fer quan es parla de guió.
4: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
5: Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginat. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc etc.
4: Va.
6: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
4: Ja ho sé, ja ho sé.
6: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que, òbviament, tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament. Vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit. Jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
5: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja es... que gesta aquest, no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules potser tenim alguna cosa a dir.
6: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
4: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
6: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Oristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i, no? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat, com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris... perquè no hauria de molestar ningú.
4: Sí, bàsicament on estan els focus, també.
6: No, perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
4: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixaré en aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa que, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
6: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està a despatxos. I això és també per la visibilitat.
5: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, que al final nosaltres no sé si ara hem començat molt amb aquest tema
6: i sembla que
5: estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo sí l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món, que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, Doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
6: Totalment.
4: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
5: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... Llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant perquè tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial d'inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està
6: és
5: mal.
6: Bonic.
5: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut o fins on t'ha donat el temps o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
6: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
4: Que remogui,
6: tinc
4: ganes, no?
6: Si em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant. Primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no? Real del passat o un personatge, no? I doncs a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no? Posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, Mireia, ja has mirat totes les pel·lícules. No, no procrastinis
5: sí,
6: més.
5: Sí, ja està bé això de...
4: No, vaig
5: a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
6: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una... i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
4: clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No és només m'hi poso ja i es començo a escriure
6: no.
4: Com hem fet al principi, bueno, no interior, dia,
6: no.
4: Pam, pam, pam.
6: Hi ha gent que potser ho fa, però...
4: No, d'això no, vull parlar no també, faig, de dels mètodes, no? Perquè segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació, però aquella habitació, l'ordinador plena de pòstits, escena 1, tal, personatge tal... Això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
5: Home, romàntic, té-lo just, fer pòstits. És a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs amb aquestes amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gent les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no, és un document pas, més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... He pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me, de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com pues això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
4: com a mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
5: Que comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs fer créixer cada part perquè no sigui doncs al final el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas, se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després, quan l'acabes de llegir, dius és que no era això, llavors has de començar i tornar. Llavors això és molt o sigui, és molt, molt frustrant en el fons, perquè no, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
4: No, ningú li agrada, està clar. Ningú li agrada.
5: Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
6: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, si al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i ja anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
4: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals, històrics. Com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
6: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència... De les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós, i a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però
4: també... No crec que vinguin a queixar-se, encara... si no, bueno, m'avises i faré un guió jo d'exorcismes.
6: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet, prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, senyar i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és amb una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
4: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social. I llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
5: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
4: En aquest cas segur que no et truquen.
5: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula
6: així
5: jo.
6: Clar,
5: Llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions...
6: Col·lectius.
5: O situacions, sí. Exacte. Ens ha passat de dir, una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
4: Clar, clar,
6: nosaltres busquem sempre una mica...
5: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat si això podria ser o no. Llavors estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt i que això d'alguna manera és molt satisfactori quan et passa és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
4: El típic, no, que t'han dit, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí. No? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
5: Sí, sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això... pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complera amb la teva part del tracte, és a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull doncs això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
4: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
6: Yeah.
4: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
5: Si vols ja començo jo.
6: Vale.
4: Vinga, ara és quan gravo i després...
6: Només graves quan parlem de productors i no. D'escriptura no has gravat res.
4: Després fem un remake.
5: Després em dupleu i reescriurem el que
4: diré. Farem amb intel·ligència artificial i us posarem ja.
5: Jo... tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió és té aquest punt de corresponsabilitat, perquè el director el directora serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases, i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor, i no vull dir que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa, però el productor necessita finançar no sé què, i això genera una distorsió, o per lo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una, no? És una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues, aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
4: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
5: Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que hòstia, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
6: Vale.
4: Com ho
6: sí, sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no només el que...

0: no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com vull dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no, no està ben fet, no, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com, molt lligat de dir, no, no, no he tingut, bueno, no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs, una mica més, no sé, més vistes perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé.
1: Tendeixen a arriscar poc, potser.
0: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, en plan, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé,
1: Bueno, a Catalunya
0: o Girls, és
1: tenim una
0: igual.
1: central nuclear i empreses grosses també, eh? O sigui...
0: Sí, però la manera...
2: Famílies...
0: No pots, no? Vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella fer cine autor té més llibertat.
3: Sí, jo no m'hi he trobat realment, és a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que, o sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
0: Perquè no has fet sèries per TV3.
3: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no? Aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte
0: Sí.
3: des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà
0: Fins al
3: passant.
0: final, ja.
3: I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això, que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està
0: No es podrà
3: fantàstic,
0: fer.
3: no es
0: Sí.
3: podrà fer?
1: Clar,
0: Sí,
1: clar.
0: fes molts més personatges i que no sé què, que
3: En
0: no sé
3: lloc
0: com, no
3: d'haver-ho de
0: sé.
3: fer 3 setmanes abans de
0: Sí,
3: rodar,
1: clar.
0: que queda
3: o
0: malament.
3: dos, o una,
0: Sí.
3: he estat això, la setmana abans de rodar,
0: Que sí, que bé.
3: sí. Vinga, aviam què fem.
1: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
3: Sí.
1: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu en aquest cas quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie, és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pul·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
0: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius, home, alguna cosa comento si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt dels rodatges, en plan, pues estupendo tot.
1: Bueno, si
0: Però
1: s'està
0: bueno...
1: rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
0: Sí,
1: molt.
0: però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora... dius, ai, a vegades dius, ah,
1: diria això, diria l'altre. Clar, perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que tu has imaginat tu la primera.

0: no?
1: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan a obviar algun detall o un matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
2: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont
1: clar,
2: de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
1: Però
2: i
1: no
2: contradius que...
1: la directora.
2: Home,
1: clar.
2: Intento que no, esclar.
0: Perquè o com a mínim no allà davant de tots.
2: No,
1: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
2: Home...
0: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari, sí. La direcció d'art... Sí. No ho sé.
1: Bueno, no sé.
0: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
2: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc, és a dir jo... Okay. Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt enfocat en una cosa i necessiten respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc, perquè més o menys hem construït això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal, i he anat, això, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica, evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres, sí, evidentment. Llavors, clar, la teva veu, diguéssim que és més fluixeta,
1: sí, sí.
2: No? Perquè és com...
1: Sí.
2: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
1: Sí. L'escrip és la nostra...
2: Si hi ha un coach també,
1: coach,
2: o una coach, sempre pot ser de... No? Hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
1: Ho vam canviar.
2: Bueno, llavors... És intentar això, tenir, no? Com més informació tens, més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, és un problema.
1: Sí, sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
0: Els backgrounds necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
1: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic sorprès una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors, no
0: clar,
1: sé.
0: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no?
1: Sí.
0: Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
2: Jo els porto amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixin treballant es poden seguir fent naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix. O sigui, si
1: clar,
2: tothom està en un nivell molt, diguéssim, elevat de la creació, doncs pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi, doncs, dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una, no, una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això, jo és que, saps? I a partir d'aquí, doncs, negociar una mica, no? Però jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, l'important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
1: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però per altra banda sí que és veritat que benvinguts als canvis, i si la gent és brillant, jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'ocorreix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
0: No, pot haver una genialitat d'aquestes que...
1: Pot haver una genialitat, o que diu el Marçal, que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també me n'he donat, és que sempre, sempre, és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics... no de retallades o no d'això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein,
2: sí,
1: no?
2: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha algú que no... que
1: no influeix,
2: no? Que no va, no? Saps? I no saps què, i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs pues,
0: potser també
2: ja
0: troba,
2: teniu aquesta dinàmica una mica construïda
1: idees,
2: perquè t'has passat, pues, això, cada dia de, no, del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors crec que és útil en aquest sentit.
1: I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir, que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil, i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò, saps?
0: Sí.
1: Potser és superútil.
0: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, vam posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com aquest no vull dir lobby, no, perquè no. O sí, potser,
1: ja
0: no.
2: Tant de bo, sí.
0: Associació. Associació. Què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes?
2: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea també potser cliché del guionista, és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no, un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes, els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè doncs sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim, que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, sí. Són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
1: Mm. Sí, òbviament, jo sóc sòcia, també vaig ser vocal. No sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal. Segona vegada o tercera, ja?
2: No, vaig ser per un president pont entre dos.
1: Ah, bueno, això que fem, també.
2: Però ara sóc president, diguéssim.
1: Perquè al final és sí. Un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els de l'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes en nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent perquè, a més, ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a l'escriptura des de l'Institut, des de l'ICEC, i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? Bueno, aquests no estan en crèdits, o aquests altres, a la nota de premsa, no els heu mencionat,
2: no? No t'han convidat a una gala.
1: No t'han convidat, doncs li pots dir el GAC i mira, clar, algú
0: que,
1: diu.
0: És que estaven els influencers, clar. Algú.
1: Que t'ajudin una mica, no? Que diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i, bueno, està molt bé.
0: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
1: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
0: Parlava el productor, no?
1: Parlava el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat a un Goya i un Gaudí, deu sumar.
2: O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
1: Si el Goya era direcció novel,
2: sí.
1: No?
0: Parlem de La hija de un ladrón, per qui sí. no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija de un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
2: Sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
0: Ah, és veritat.
1: Sí.
2: Però vaja, sí, era... no, la cosa és que d'alguna manera, ara amb el temps, diguéssim, que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més cèlebre ara mateix. I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
1: Es presenta...
0: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
2: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir, està bé dir-les i el món les accepta i no és, no? No és res estrany o només, no? Que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
0: No, i potser moltes vegades pots conèixer a alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà.
1: Total.
0: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
1: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar. També
0: o
1: Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
2: És a dir, però... jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
1: Progressivament,
2: doncs, exacte,
1: també.
2: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'n va, diguéssim, etiquetar o se'n va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
1: molt,
2: què.
1: No?
2: També m'agradaria
0: ara
2: provar de fer-les.
0: Ara vols que per Transformers 8, eh?
2: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. No. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
0: No, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché de que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia, que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, anem a fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
1: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers, com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà, i que el cine d'autor també ha demostrat, doncs, funcionar molt bé, doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no?, més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa, i jo crec que s'estan fent coses, no?, també pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
2: Moltíssim, moltíssim.
1: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible, No, és que també hi ha categories dintre del cineautor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
0: Més comercial, tot i social, més comercial.
1: Sí, si li vols dir així, més accessible, jo diria.
2: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
1: no,
2: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. No? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
1: sí,
2: tot i ser cinema d'autor
1: sí,
2: i tot i tenir certes
1: sí,
2: decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert, exacte, una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors, per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no? Mm-hmm.
0: Però sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cinema social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
1: Directores.
0: Òbviament sí, no farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
2: Aquí sí, també hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors, s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etcètera, etcètera, són pel·lis que no són barates, que són cares, perquè sí, necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
0: ho sembla, potser,
2: no especialitzat, es pensa que això vas anar a tallar, has posat la càmera i ja s'ha
0: rodat sol. Sí, sí, no, i que Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
2: Exacte.
0: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars perquè hi ha una feina similar darrere.
1: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propers diners en assajar, en fer càstings
2: enormes
1: i tal.
2: Clar, és que tu has de començar molt de temps abans a començar
1: canvi,
2: a buscar aquesta noia, aquest noi, aquesta família, construir-les, després assajar, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
1: Clar, sí, clar, assaja clar, molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent clar, de família, li has de pagar la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Societat de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé. Llavors, per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 clar, milions, que aquí li sembla a l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
0: Clar.
1: Saps? Sí, sí.
0: Agafa més vertigen.
1: Sí.
0: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu.
1: Vinga.
0: Però hem d'acabar, perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Un plaer.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 25 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport. Repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem a l'esport local, a l'esport en marxa, amb en Joan Garcia. Tot seguit, la Marc Castro conversarà amb l'Aina Rabassa, una artista emergent de Sant Cugat, que aquest dijous preestrena al Cigló el seu primer treball musical, que veurà la llum a la tardor. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb una entrevista personal a Enric Andersons, que molts coneixereu per estar al darrere del projecte de Sota Sons, impulsor, entre d'altres, del Festival Sant Cugat. I afegirem un pessic de literatura de la mà dels llibreters de La Paideia, el Sergi Martí, amb qui descobrirem autors de la novel·la negra que van més enllà dels més mediàtics. I per posar la cirereta al programa, entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on aprendrem a preparar una cassola de fideus de pagès per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: el Faves Comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: Club Healthin patrocina aquest espai.

Molt bon dia, comencem aquest Esport en Marxa i tot i que la temporada està pràcticament finalitzada, però tenim alegries, per exemple, del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat que ha pujat a Lliga Divisió d'Honor Plata i ho ha fet de manera magnífica, guanyant la fase sector disputada al País Basc i d'aquesta manera assoleixen per primera vegada aquest èxit sense precedents a casa nostra. Però el programa d'avui també parlarà d'equips que estan fent història. De fet, és el sub-14 del rugby Sant Cugat. Porta ja 400 dies sense perdre i el que ha fet és històric perquè ha estat capaç de guanyar dos triplets consecutius en dues temporades. Només el BRAC, la temporada 2018-2019, va ser capaç d'aconseguir aquesta fita i el Rugby Sant Cugat ho ha fet també. En aquesta 2025-2026 tindrem el seu tècnic, en Fran García. I també és moment de repassar el futbol de casa nostra. I ja es van posant els equips a les banquetes en ordre i avui ens acompanyen entrenadors de futbol santcugatenc. Un que marxa a Costa Rica, que és el Joel Bravo, un altre que també ha marxat a l'Atlètic Sant Just, ja coneixerem quin serà el seu proper destí, i és el Conrad García, que ha fet una molt bona temporada de Lliga Elite amb l'Atlètic Sant Just, i finalment també tindrem un altre santcugatenc, en Rubén Hurtado, dos ascensos consecutius, entrenador del filial del Terrassa B, de tercera catalana a primera catalana, sense cap tipus d'aturador. Per tant, tindrem una tertúlia de futbol santcugatenc, doncs, ben farcida i molt repartida de categories. Això és l'Esport en Marxa. Comencem ara mateix.

0: I posem en ordre els pocs marcadors d'aquesta jornada, perquè ja va finalitzant aquesta campanya 2025-2026. Avui ens acompanya, per donar un cop d'ull als marcadors, el nostre company Martí González, editor de l'Enjoc. Ja sabeu, el podeu escoltar de dilluns a divendres, parlant d'esport català, des de Quat Media a Catalunya, d'una a dues del migdia. Martí, molt bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Doncs començarem aquest repàs als marcadors parlant d'hoquei herba, Egara 3, Júnior Femení 4.
1: Les de Guille Carnicer, que tanquen la temporada en cinquena posició i es queden a 3 punts de jugar a la final a 4 pel títol de Lliga.
0: Més hoquei herba, Polo 2, Júnior Masculí 4.
1: També s'han quedat els cinquatencs sense final a 4, que acaben guanyant, però per pitjor gol a veraix amb l'Atlètic Terrassa i el Sanse queden fora d'aquesta final a 4 pel títol.
0: En futbol sala, Arenys de Munt 6, Olímpic Floresta 8.
1: Els florestans superen el conjunt del Maresme i es consoliden a la quarta plaça, falta d'una jornada per acabar la competició.
0: I finalment, en Bolsa en 4, Femení 27, Jardín Màlaga 26.
1: Les santcugatenques, que són campiones de la fase sector, i ascendeixen per primera vegada a la Divisió d'Honor Plata.
2: Esport en marxa.
0: Comencem, són les 10 i 9 minuts del matí, darrer programa d'aquest mes de maig, i ho farem parlant molt ben acompanyats avui de molts entrenadors de dues disciplines, de rugbi i també de futbol, però donarem prioritat al rugbi. Ens acompanya el Frank Garcia, que és el tècnic del sub-14 del Rugbi Sant Quat. Frank, molt bon dia.
3: Bon dia, Joan.
0: Bé, anem a donar un cop d'ull abans de posar una miqueta en context el que heu aconseguit. Dos triplets consecutius, campionat de Catalunya, també torneig Melé, que és un dels més importants, juntament amb el campionat d'Espanya, i 400 dies sense perdre. Aquí que tenim alguns entrenadors, no sé si tens alguna recepta, quin és el secret?
3: No hi ha secret, al principi és tenir la sort de tenir un grup ampli i amb moltes ganes de treballar, són nens... I el que sí que fem és, el que el meu cos tècnic quan comencem, és signar un contracte verbal, on nosaltres podem ser els entrenadors que ells decideixin, o entrenadors lúdics, que tothom s'ho passa bé, però no hi ha cap compromís, o entrenadors amb una responsabilitat i que ells han d'assumir de feina, de treball, i, bueno, de moment van escollir la de feina i treball.
0: I de moment dona resultats, no?
3: La veritat és que sí. L'esport tampoc té masses dreceres, o treballes, o no hi ha resultats.
0: Parlem d'aquesta plantilla. És una molt bona fornada, òbviament, però hi ha 5 noies a l'equip.
3: Hi ha 11 noies.
0: 11?
3: 11 noies, de les quals 5 juguen habitualment a l'equip A i 6 juguen a l'equip B. Però són 11 noies de 50, és una barbaritat.
0: Pocs equips tenen aquesta barreja, no?
3: Cap equip té aquesta quantitat de noies i cap equip dels 8 millors d'Espanya que hem jugat tenia més d'una o dues.
0: I què passa aquí a Sant Cugat?
3: No sé, jo crec que és una feta crida. Van començar venint nenes, es troben bé, es troben en un esport mixte que poden ser elles, i la veritat és que s'empoderen i arriben a nivells de... ja no de joc, sinó també de caràcter i identitat, que és espectacular i que, gràcies a Déu, ens podran nodrir de noies pel primer equip, que sempre està bé.
0: Això t'ho va dir, tenim un exemple al primer equip femení, la Martina Benito, que és internacional amb la selecció espanyola, que va començar des de petit aquí, i ens deia que jugar amb nois també li ha donat aquest valor que potser una competició únicament femenina no t'ho pot aportar, no?
3: És totalment cert. Al final, aquestes noies porten competeixen fins que tenen 16 anys en un esport de contacte i mixte, amb la qual quan arriben a la seva etapa de jugadores només fèmines, la veritat és que sobretot el nivell de contactes i el nivell de competitivitat el tenen multiplicat per 10. A més, noies que estan jugant i competint en aquestes etapes al màxim nivell, i això els dona pues, després una capacitat de competir brutal.
0: No sé si has pensat el dia aquell on malauradament es perdi un partit, si tens la xerrada preparada o no.
3: No, és part del procés. Perdre suposa continuar aprenent, i això els hi serà útil sempre. L'esport és així, també aquests nois han viscut una part cruel. Abans dels 400 dies van perdre la final d'un torneig malè per un xut a pals fallat per nosaltres. Jo crec que part de l'èxit de tots aquests 400 dies és la part fosca que han hagut d'assumir i han hagut d'aprendre també, la vida. Ara veiem només el bo, però també han passat coses dolentes.
0: Al guanyar tant, t'empodera o no?
3: Al guanyar tant, a la llarga, t'enfableix, perquè són nens, i els nens es creuen que la victòria els dona un efecte molt ràpid, però que és difícil de mantenir. Llavors, el que sí que per això estem nosaltres, per cada cop que es torcen una mica del camí, intentar adreçar-los. Tinc la sort de tenir un staff increïble, increïble. Des de gent molt veterana, de 70 anys, fins al Rodrigo, que és més petit que els nens que juguen, però és part del meu staff, i sóc un afortunat per això.
0: I cadascú té la seva parcel·la, la seva àrea, no?
3: Sí, nosaltres treballem de forma conjunta. Jo m'encarrego més d'analitzar i veure les dinàmiques des de fora, i ells porten la part de treball de camp. Corregim el que hem de corregir i és algo que ens funciona.
0: Ara faran un salt de categoria, no?
3: Una part sí, una part no. És el bo del rugbi, que van canviant. I pujarà una fornada competitiva que s'ajunta amb la que ja va ser campiona d'Espanya l'any passat. Serà molt potent, també. I pujant nens d'escola, doncs, que passen a sub-14 i han d'adaptar-se al ritme de competició. Perquè això sí que el rugbi és molt... És una passada. Passes de no competir res i això es fa sub-14.
0: Tu els acompanyaràs, els que pugen, o et quedes amb la categoria?
3: No,
0: no es pot dir?
3: No, és que no es pugui dir. Crec que faré un any de descans. Porto 10 anys seguits treballant amb nens i això, pues, una mica cansat, i crec que si no es torça res, m'agradaria fer... No sé si em deixaran, però m'agradaria fer un any de descans.
0: A nivell de rugby, veiem una miqueta el tercer temps. Creus que aquesta idea es podria replicar en d'altres esports o no?
3: Jo crec que s'hauria de replicar. I a més, és en un esport on el contacte i el combat és present, hi ha d'haver un espai on es pugui calmar i veure que és esport i que pots compartir en aquestes edats una Coca-Cola, en altres una cervesa, i comentar, encara que t'hagis enganxat o hagis tingut situacions tenses durant un partit. Però crec que separar sempre la part del camp de lo de fora, perquè després tot es distensiona. Ens trobem molts cops amb la mateixa gent durant l'any i quan ja has compartit coses, el camp també afluixa, perquè relativitzes, perquè ja et coneixes, ja és personal, i això crec que aporta un plus al tercer temps. Mm-hmm. No, cadascú no marxa i no es veuen, i això es queda. No, com ja ho has compartit i ja has parlat el que hagis de parlar, doncs després, doncs, és bo.
0: Molt bé, doncs, Fran García, no sabem què passarà amb el teu futur. Tu de moment vols descansar, però coneixent una miqueta la gent que dirigeix el Rugby Sant Cugat, potser t'acabaran convencent o no. Això està a la teva decisió. En tot cas, agrair-te la teva presència aquí a l'Esport en Marxa, i ben aviat tindrem un reportatge de tots aquests nens i nenes que han completat dues temporades magnífiques i convertint-se en dominadors a nivell estatal del rugby. Que vagi molt bé, i gràcies per la teva visita.
3: Gràcies a tu.

0: L'esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs bé, un programa, l'esport en marxa, ja hem escoltat el Fran García, que és l'entrenador del sub-14 del rugby Sant Cugat, i ara tenim aquí més entrenadors. Tots tenen dues característiques, que són de Sant Cugat i que són entrenadors de futbol, i anem a conèixer una miqueta la seva intrahistòria d'aquesta temporada i una miqueta a parlar de futur, almenys amb dos dels tres, perquè ja coneixem a quines banquetes estaran. Un tercer hem d'esperar. Joel Bravo, entrenador del Sant Cugat, perquè fins al 30 de juny no acaba la temporada, però sí, no? Entrenador del Sant Cugat encara?
2: Sí.
1: El Conrad García, exentrenador d'Atlètic Sant Just, perquè ja t'has acomiadat.
3: O... Sí, correcte.
1: Sí? Perfecte. Sí. I Rubén Hurtado, entrenador del Terrassa B.
4: Bon dia, Joan. Sí, entrenador del Terrassa B encara per l'imminent, també.
1: Molt bé. Perfecte. Doncs començarem pel que juga a casa, que és el Joel Bravo. Ja ha tancat el que ha estat aquesta temporada del seu vincle al Sant Cugat, marxa a Costa Rica, a la segona divisió professional d'aquell país. Joel, veient en perspectiva aquestes dues temporades, no sé si encara te'n recordes d'aquella derrota tortosa d'aquell dia, no?, que pràcticament ho teníeu a tocar, no?
2: Sí.
1: No vull començar amb pessimisme, eh?
2: No, rotllo. Ni molt menys. Jo, justament el dia després d'acabar la Lliga, aquí a casa contra Rapitenca, l'entrenador Portés i el segon entrenador els deia: tinc ganes que passi aquesta setmana per fer balanç i fer autocrítica del que ha passat. Acabes la primera volta líder, a la jornada 23 estàs a 3 punts del líder i a 7 punts del tercer, i bueno, arriba Setmana Santa i a la tornada pues, vas al camp de l'últim i te'n vas al minut 60 perdent 3-0. Llavors, bueno, al final crec que hem tret moltes conclusions. Sí que penso que al final l'objectiu principal, de veritat, que ens havíem posat era intentar canviar una miqueta el dia a dia de l'equip. Volíem que tant l'estaf com els jugadors parlessin el mateix idioma, i això ho hem aconseguit. I el divendres que vam fer el comiat amb l'equip, el primer que els vaig dir és que hem de ser conscients de que se'ns ha escapat, i és la realitat. Quan et despedeixes, tots els missatges són positius, però crec que perquè cicatritzi una ferida, doncs realment has de ser conscient de que tens una ferida. I bueno, pues, ja no només a nivell personal, no?, per un mateix, sinó també de cara al club, doncs aquests dies hem fet aquesta autocrítica per tal de que la propera temporada, doncs... algunes gestions que es podrien haver fet o algunes situacions que crec que es podrien haver resolt de manera diferent, doncs que puguin sortir cara, com estem dient.
1: Tot i així, marxes amb el cap ben alt, tercera plaça. Crec que amb Oriol Alcázar sou els que heu quedat millor posicionats a la primera catalana amb l'arribada de la nova categoria de la Lliga Elite. En tot cas, marxes de Sant Cugat, del club, vas arribar... Fins i tot van fer una prova d'avaluar-te com a entrenador, no?
2: Sí.
1: Com era aquella prova?
2: Bueno, el Marco Reina. Vaig tenir una reunió amb ell. Estaven en un moment en el que estaven apostant moltíssim pel perfil d'entrenador, i tant el Ferran Benet com el Julián, doncs, havien implantat tot una metodologia per donar-li un valor afegit al club, i qualsevol que entrava per la porta, doncs, volien saber realment... Sí, el que diu el currículum, doncs ho demostres a la gespa. I sí, vaig arribar allà, recordo que ho vaig fer amb l'equip del Pasco, i jo preparant-me a casa un joc de posició, tal, acaba l'entrenament i un company... Ostres, ha venit el Bravo a fer un rondo. I llavors, des d'aquell dia, no? Pues t'adones una miqueta aquella humilitat que quan ets jove, doncs, et penses que et menjaràs el món, i que realment, doncs, crec que és el procés que ha de continuar i ha de seguir tothom de realment fer passos endavant per créixer. La professió d'entrenador, òbviament hi ha casos extrems, però la professió d'entrenador comença tard respecte a la resta. Llavors, crec que hem de ser conscients que dels 20 als 30 anys, doncs, crec que és el moment de màxima formació, i això t'ho poden donar els títols, però també t'ho poden donar les persones amb les que comparteixes entitat. Mm.
1: Després posarem sobre la taula altres històries del futbol català. Costa Rica, no? Sona bé.
2: Sí, sona bé. Sona bé. Al final, ja no només a nivell de país, sinó vaig tenir la sort la Setmana Santa de l'any passat, doncs, d'anar a conèixer el país, conèixer la cultura, conèixer al club, diguéssim, on aquest cas doncs, finalment s'ha donat aquesta oportunitat, i sobretot les persones. Vull dir, al final també doncs, tinc la sort de que tornen a apostar per mi persones que en el seu dia van apostar aquí al Sanku, i la gent es fa d'un equip o d'un altre per les persones que hi ha, no? Aquests dies que estic fent de profe també els hi poso documentals als alumnes de Ronaldinho, de ara el cas del Madrid amb Mourinho. La gent al final, òbviament, o fins i tot pels teus pares, no? Vull dir, un nano es fa del Barça, del Madrid, de l'Espanyol, pel que veu a casa, i crec que pues, com a professionals també t'acabes decidint un lloc o un altre per les persones.
1: Després tornarem amb el Joel Bravo amb més temes. Parlem amb Conrad García, exentrenador atlètic Sant Just, i veurem on va. De moment el futur el tenim allà, present, però no direm res més. Bé, una temporada que ha acabat a Lliga Elit, on l'equip ha estat a punt de classificar-se per jugar de nou un play-off amb l'Atlètic Sant Just. Una mica també has fet autocrítica, també has fet valoració de la temporada, entenc, no?
3: Sí. Ha estat una temporada llarga, perquè al final, quan un equip està acostumat, no?, a competir només una Lliga, la Lliga Elit, vam començar amb la Copa del Rei, amb la prèvia de la Copa del Rei, i és un cúmul d'emocions que vas guardant a la motxilla, que et fa fent també molts partits entre setmanes de dos, de tres partits que acaben passant factura, i a final de temporada doncs sí que és cert que estem contents del que hem fet. Ens ha quedat aquesta espineta, com bé deies, de no poder entrar a play-off, però en general un any llarg, dur, però content.
1: Copa del Rei, us va eliminar al Mallorca, i tens la foto de perfil en Jagoba Arrasate, no?
3: Sí, bueno, és una mica...
1: Soc tafaner, eh?
3: Sí, és una mica un somni, no? El que va passar durant aquelles setmanes és una bogeria, quan un equip com l'Atlètic li toca jugar contra una primera divisió, quan aconsegueixes aquesta fita de poder jugar de tu a tu contra jugadors professionals al màxim nivell estatal, doncs és curiós veure com tot es magnifica, no? Com apareixen medis per tot arreu. Has de fer, crec que vam fer en una setmana o dues, unes 30 entrevistes per diferents medis. Clar, això et treu una mica també del focus i del dia a dia, quan no estàs acostumat. Però és un somni jugar contra Jagoba, que ja l'admirava abans de poder jugar contra ell. Doncs enfrontar-me a ell va ser maquíssim, i a més només tinc bones paraules perquè em va tractar i vam estar xerrant una estoneta de futbol, que això m'ho emporto per mi per sempre.
1: Què creus que li ha faltat a l'equip per intentar acabar entre els sis primers? Perquè va haver-hi moments de la temporada que estàveu allà.
3: Sí. Crec que ens ha faltat una mica, segurament, d'arribar amb més piles, no? A final de temporada, la sensació, moltes vegades els equips es mouen pel que passa, no? Pel que veus el dia a dia a l'entrenament, i era una sensació de voler, però no acabar, no? De donar el 100%, perquè potser no arribàvem a aquest 100%, perquè com et deia, la temporada ha estat molt llarga, partits entre setmana ens han condicionat molt els resultats, i després mentalment també hi havia aquest tema, no? De si ens tornaven o no ens tornaven 3 punts o no possible sanció administrativa, bueno, a nivell d'un partit que ens quedava pendent. Llavors això mentalment tampoc ens ha ajudat, però bueno, sense gaire excuses, sí que és veritat que hem estat a punt d'entrar a play-off i a punt de quedar en quarta posició, però al final quedes més lluny amb tot aquest enrenou, no?
1: Molt bé, i anem a parlar amb Rubén Hurtado, el tècnic del Terrassa B, que ha estat capaç aquestes dues últimes temporades de col·locar l'equip de tercera a primera catalana. Rubén, no sé si en el millor dels guions d'una pel·lícula t'imaginaves aquest final, aquest desenllaç.
4: Doncs la veritat que no. Després de 5 temporades de tercera catalana, personalment, vam assolir l'ascens a segona catalana, i era un premi molt gran. I les coses que té el futbol, que després de molts anys que t'ho nega, després et dona dos ascensos seguits. Al final s'agraeix, perquè és això. Jo sempre dic que el futbol és una mica deficitari en quant a emocions i en quant a sou, però en aquest cas ens ha vingut tot de cara i l'hem d'aprofitar, l'hem de gaudir i ja està, aprofitar-ho fins que s'acabi la ratxa.
1: Això t'anava a dir. No sé si després de dos ve el tercer.
4: Molt difícil. Jo crec que ja primera catalana és un salt bastant més gran. Ja parlem d'una altra cosa. Equips ja històrics, amb un pressupost ja molt, molt superior, jugadors amb molta més experiència. Segona catalana també ho és, però potser hi ha més marge amb un equip jove, amb molta intensitat, molt treball darrere, es compensa tot molt més, però Primera Catalana ja són paraules majors.
1: No només hi ha el tècnic santcuatenc, sinó hi ha un davanter, que aquesta temporada de Sant Cuat, que ha superat tots els registres, no?
4: Sí, el Pau Santanà, que és d'aquí de Sant Cugat, és una família que està tocada per una vareta màgica, perquè el seu germà, el Biel, també ha ficat 33 gols aquí al juvenil del Sant Cugat, i la veritat que jugadors diferencials que fiquin gols t'obren partits que potser no estan allà tancats, sobretot quan vas líder. Hi ha molts equips que, sobretot a l'estadi, que és tan gran, ja es tanquen i et dificulta molt la tasca de trobar aquest forat per obrir la llauna, i jugadors com el Pau pues, et donen aquest plus que és diferencial per guanyar una lliga.
1: A ningú se li escapa que ets entrenador del filial, però també hi ha el primer equip, que és la segona federació, amb un entrenador experimentat com és l'Oriol Alsina. No sé quina és la teva relació, t'hem vist alguna vegada alguna sessió d'entrenament, perquè es pot aprendre i molt, no? Una enciclopèdia.
4: Sí, jo sempre que puc m'escapo pels matins a l'estadi a veure'ls entrenar, perquè, a part perquè pugen molts jugadors nostres, han pujat més de 10 jugadors en dinàmica de primer equip, 4 que van setmanalment a entrenar amb ells, i sempre que puc m'escapo, i és aprendre d'això, de metodologia, de gestió de grup, de tot. Sempre intento anar perquè m'impregno amb tot el que puc.
1: Molt bé, anem a donar un cop d'ull ara als marcadors d'aquesta jornada, corresponent a les vostres categories on heu entrenat. Joel, aquesta Primera Catalana per pujar a Lliga Elite, Palamós 1, Viladecans 3, que ha estat el teu rival, i Igualada 2, Turó Peira.

0: teníem el Rubí 1, Poble 1 i el Sant Mauro 0, Prat 1. Conrad, com ho veus?
1: Bueno, aquí el gran favorit, jo crec que com a inici de temporada segurament era el Prat, no? Però s'ha vist fent un final de temporada una mica regular, ha entrat a play-off i de moment va una mica, no?, marcant la distància i posant-se per davant. I en quant a Rubí i Poble, doncs és una eliminatòria molt igualada, no? Joventut i talent contra l'experiència i aquesta ambició que té el Rubí. I si hagués d'apostar per algun, jo et diria la Pobla per l'any que han fet, pel talent que tenen i per aquesta joventut, que a vegades aquesta joventut amplia encara més l'ambició que tenen els jugadors, les ganes de fer-ho bé, i aquesta energia els poden fer estar dalt. Però si els pronòstics de la Lliga Elit ja són complicats, imagina't del play-off, no?
0: Molt bé, i al grup 4 de segona catalana teníem el Corbera 1, Porret 0 i el Gironella 0, Berga 1. Rubén, no sé com ho veus.
2: Doncs difícil, perquè ara ja tothom arriba amb el ganxo a nivell físic. Nosaltres teníem molt clar que havíem d'intentar ser campions per no arribar al play-off, i ja s'han vist en aquests dos partits que hi ha hagut lesions musculars per temperatura, per el desgast físic que hi ha. Llavors és difícil donar un pronòstic. Jo crec que Berga, tenint la tornada a casa i havent guanyat un 0-1, jo crec que és favorit per passar a la final. I per l'altra banda, Porreig, amb la tornada a casa, encara que va perdre contra el Corbera, crec que hi ha molta diferència, i jugant a casa, que sempre omplen el camp, jo crec que remuntaran i la final serà Porreig-Berga.
0: Us vaig a preguntar sobre la figura de l'entrenador. Com la veieu? Si es respecta prou per part dels clubs, dels jugadors, si hi ha hagut una tendència... Vosaltres encara sou bastant joves, però sí que hi ha hagut una tendència dels jugadors que tenen doncs massa pes en la decisió de les directives, dels clubs. No sé com ho veieu. Qui vulgui començar, Joel?
3: Mira, jo recordo quan em van anunciar com a entrenador del primer equip, que personalment em vas preguntar com veus el fet, no?, de tenir una plantilla on tens tants jugadors que també són entrenadors, no? Perquè a vegades, doncs, en aquest sentit pots jugar a favor o en contra. Jo personalment els he dit que crec que jugar a favor, perquè al final són més opinions, són ells els que des de dins també et poden donar solucions que tu potser des de fora no veus, però crec que el fet també de com estem a nivell de país, no?, cas de Luis Enrique, cas del Barça, cas de la selecció espanyola, és com que almenys aquí se'ns està donant un altre cop aquesta confiança, no?, de totes aquestes persones, doncs, que realment li donem aquest valor a la formació, en el dia a dia, que li dediquem tantes hores. Crec que se'ns està donant, com a mínim, doncs, una segona oportunitat o un marge de confiança. Jo parlo també, doncs, de l'experiència que puc tenir, però crec que s'està començant a donar aquest valor de confiança i de temps, tenint en compte, doncs, que si guanyes ets bo i que si perds ets dolent, però bueno, crec que precisament com s'està professionalitzant tant l'staff, crec que, bueno, hi ha una corrent una miqueta més, potser més conservadora, no? El cas del Girona, el cas de l'Espanyol, bueno, jo ho veig així.
0: Conrad?
1: Sí, jo, clar, és complicat, no? Jo crec que em passa una mica el mateix cas que el Joel, que jo també he estat, bueno, aquest any allà a l'Atlètic, doncs et diria que no sé si el 50%, però molt a prop dels jugadors també són entrenadors de la base, i això et facilita, no?, molt el treball que has de fer dia a dia. Fins i tot tasques que podien no funcionar acaben funcionant perquè ells les fan que funcionin, i el mateix el dia de partit. Sí que és cert que jo en aquest context sempre he trobat escenaris molt favorables i res a veure amb jugadors, no?, que deies de que hi hagi un pes i que puguin dir, mira, el míster no me pone, vull a quejar-me, no? O vaig a alçar la veu. Sí que és cert que jo no m'he trobat aquest cas. Crec, això sí, que com deia el Joel, que cada vegada els staffs són més potents que la feina que fas dia a dia perquè el jugador pugui millorar, perquè pugui estar més preparat per competir, el jugador acaba agraint, evidentment, si tu fas un 11, no?, hi ha com a mínim altres 11, 12 o 13 que estan enfadats, no?, i que ells volien jugar. Però sí que és cert que, com a mínim en el meu cas, m'he trobat amb situacions positives.
0: I el Rubén?
2: Doncs mira,

0: agafant una mica el fil que deia el Joel, el fet de tenir tants entrenadors catalans pel món dedicant-se a això ha fet que, sobretot, jugadors i directives ens donin aquest pes tan important als entrenadors i ens donin una mica del poder de l'equip més a l'entrenador que potser hi havia abans. També cada club és un món diferent, però bueno, en el meu cas, en quant a jugadors, a tots els clubs que he estat, jo he tingut els mandos de l'equip completament. Han estat molt agraïts, sempre és el que deia el Conrad ara, els que no juguen tant, doncs és normal que no estiguin tan contents, però que remen a favor, i sempre busquem aquest perfil de jugadors, no volem un altre perfil. Tenim aquesta sort que podem escollir el que volem i cuidem molt que sigui gent sana. I després, a nivell de directives, és el que et dic, cada club és un món, però estic molt, molt content perquè, en el meu cas, pràcticament en tots els clubs que he estat, he tingut aquesta sort de manar de dalt a baix.
1: Perfecte, doncs, fins aquí aquest Esport en Marxa. Conrad García, exentrenador Atlètic Sant Just, ja desvetllarem el teu futur quan toqui o quan et presentin.
2: Tant de bo sigui aviat.
1: Molt bé. Doncs, Rubén Hurtado, tècnic del Terrassa B, molta sort, i també et seguirem des de l'Olímpic. Un bon escenari, eh?
0: Moltes gràcies per convidar-me i ens espero veure'ns durant la temporada.
1: Doncs crec que sí, que es tocarà. I Joel, volia tenir unes paraules per tu, perquè va ser una temporada molt maca, la que vam compartir a nivell de vestidor. Ja saps l'admiració que sempre t'he tingut, que he après moltes coses de tu, i aquests dos anys també, a banda de les entrevistes, doncs aquella xerrada postpartit, aquella primera jornada que vas perdre amb el Sant Boià a casa, i res, que m'ho he passat molt bé, que ara tindrem un altre substitut que també el conec, com és el Lluís Macià, que m'ho seguiré passant igual de bé, però bé, ara hauré de mirar les teves històries d'Instagram ja més lluny, però et tindré a tocar.
3: Bé, moltíssimes gràcies, Joan. T'ho vaig dir a la nit de l'esport, crec que esteu fent un treball brutal perquè la gent doncs sàpiga la qualitat i la quantitat de formadors, d'esportistes, de com s'estan fent les coses a la ciutat, no només en l'àmbit del futbol, i és importantíssim que ho diguem perquè la gent se n'adoni, i crec que ets un dels màxims responsables, així que superagraït tant per la feina com pel tracte.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joel, per aquestes paraules. Fins aquí l'Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu, perquè tot seguit al Faves Contades parlarem amb l'Aina Rabasa, que preestrena al Siglo el seu primer treball musical, que veurà la llum aquesta tardor. Que tingueu un molt bon dilluns, una molt bona setmana, i ens retrobem d'aquí a 7 dies.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: comer just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de precisió en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui parlem amb un artista emergent de Sant Cugat que aquest mes de maig presenta en directe el seu primer projecte musical. Aina Rabassa prepara una preestrena molt especial al Siglo Mercantil aquí a Sant Cugat amb una proposta que combina folklore, mediterrani, sonoritats contemporànies i un univers molt íntim i emocional. Aina, gràcies per estar amb nosaltres i bon dia.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me, bon dia.
0: Qui és l'Aina Rabassa i què hi ha darrere del projecte musical?
1: Doncs l'Aina Rabassa és una artista de Sant Cugat, que sempre he sigut una persona, jo crec, molt sensible i molt curiosa, i sempre he tingut la necessitat d'explicar històries, i crec que la música és un vehicle que m'ha permès i m'està permetent fer-ho.
0: Quan descobreixes que la música no és només una afició, sinó allò que vols convertir en un projecte també personal?
1: Doncs realment fa molt poquet, farà un any o així. Jo sempre he escrit cançons, però mai ho havia vist com un ofici, també perquè vinc de família molt de ciències, i llavors sempre aquest tema més artístic ha costat a casa, fins que va haver-hi un moment, fa un any, que vaig dir, tinc ganes d'ensenyar-ho i de convertir-ho en un projecte més seriós, no?
0: Què tenies? Composicions creades de manera individual i vas compondre tot el que és el disc?
1: Bueno, jo sempre havia fet cançons, però mai potser m'havia posat a escriure-les i aterrar-les del tot. Sempre era algo que anava fent, que tenia la necessitat de fer-ho mentre feia altres coses. I llavors, arrel de conèixer també a músics i gent ja més en el sector, em van ells animar a fer-ho, no? I em van dir, hòstia, són xules, per què no ho intentes, per què no ho fas? I vaig dir, pues sí, i vaig fer, bueno, vaig fer amb el Lucas Delgado, que és el meu productor, doncs vam fer les cançons i amb moltes ganes a veure què passa.
0: I abans havies pujat a l'escenari o no? O serà la teva primera vegada allò de manera més professional de pujar a l'escenari?
1: Doncs serà la primera vegada que és potser de manera més professional o potser en un lloc tan xulo i tan bonic com el Mercantic i que se sent tant com a casa, per això també és molt especial. Sí que he estat fent aquest últim any alguns concerts i també arrel de fer-los he descobert que és una cosa que m'encanta i que jo no sabia que tenia aquesta passió, no, a l'escenari, i que connecto, m'agrada molt connectar amb la gent i amb la música que canto, però sí, diguéssim que serà la primera vegada.
0: Perquè quan deies volies fer més música, no? Allò com més professionalitzat, era més pel fet del procés de creació, pel fet de pujar a l'escenari i ensenyar-ho? És a dir, t'imaginaves no només el fet de crear música, sinó també de pujar a l'escenari i tenies aquella visió?
1: Bueno, jo mai he tingut ni tinc gaires expectatives, en el sentit que és una cosa que de moment gaudeixo tant fent-ho i gaudeixo tant del procés que després ja em preocuparé més tard, no?, del que vingui, però sí que he descobert això, arrel de pujar-me en escenaris, que m'agrada molt compartir-ho en directe i m'agrada molt i crec que connecto molt. També m'encanta el procés de creatiu d'estar a casa i fer-ho tot tu, no?, i aquesta part també em sembla molt bonica, però sí.
0: Quines han estat les teves influències musicals més importants, què diries?
1: Ostres, doncs jo et diria que bueno, he crescut molt amb Serrat, és una gran influència per mi, i bueno, la Sílvia Pérez Cruz també es considero, aquests dos, potser si em dius escuinadors, doncs aquests dos com a referents màxims que he tingut, sí.
0: El teu projecte hi ha la barreja que dèiem al principi, no?, d'entre folklore mediterrani i sons més contemporanis, com neix aquesta combinació?
1: Bueno, doncs jo sí que sempre he sigut més amant potser de l'acústic, no?, i del folklore. Al final és com se sent com a casa i connecto molt amb això, amb la música d'arrel. Sempre és algo que m'ha agradat molt perquè és el que tens a prop, no? I després el tema de barrejar-ho amb aquesta vessant més industrial sí que, bueno, va ser arrel també de parlar-ho amb el Lucas. Em va dir, vinga, va, per què no ho provem? I jo també estava oberta a provar altres coses. I és una barreja que és molt interessant i que crec que tampoc s'ha fet tant. I sí, m'agrada.
0: I què t'atrau especialment del folklore aquest mediterrani que parlem?
1: Bueno, jo crec que se sent com a casa. I per això és un espai en el que m'hi sento molt còmoda.
0: Sí. Creus que hi ha una manera mediterrània d'explicar emocions a través de la música? És a dir, dius, se sent com a casa. Creus que és una manera molt nostra, tota aquesta influència mediterrània, o no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: També expliques que la infància té molt pes dins el teu univers creatiu. Per què ho expliques, això?
1: Bueno, perquè d'alguna manera totes les cançons tenen aquesta cosa en comú, que és la infància, que per mi és un moment molt especial, perquè és el punt en el que tot sorgeix, no? Estem plens de contradiccions, és un moment molt tendre, i precisament una de les cançons del meu disco, que es diu Nena, parla d'això, no? Des de la maduresa, ara que ja tenim les eines per parlar i per afrontar segons quines coses, doncs poder abraçar aquesta nena interior i guiar-la. I d'això va una mica tot el disco.
0: I, per tant, és un disc molt personal. Entenc que està ple de records i emocions de la teva infantesa i del teu procés de maduresa.
1: Sí, sí, sí. I molt oníric, també et diria. També juga molt aquesta part.
0: Fins a quin punt també escriure música és una manera d'entendre't a tu mateixa? No sé si aquest procés l'has fet també per mirar enrere i dir, ostres, fins aquí he arribat, no?
1: Ai, sí, és superimportant per mi. Jo sóc un caos de... Crec que tinc moltíssimes emocions. Bueno, vull dir que sóc una persona molt emocional i que moltes vegades necessito ordenar tot això i entendre'm. I a través de la música i de l'escriptura són eines que m'ajuden moltíssim a aterrar-ho tot.
0: Quantes cançons tens en aquest projecte, el que pujaràs al Siglo, i que, quin tipus de... Parlaves d'aquest, no?, d'aquesta cançó Nena. Quines altres cançons escoltarà la gent que et vingui a veure?
1: Doncs són 7 cançons, 7 temes que entren en el disc. I després hi ha algunes versions d'artistes que admiro molt i que també m'han influenciat molt durant tota la meva vida. I, bueno, és una barreja, sí que principalment totes comparteixen això, no?, aquesta barreja de folklore i industrialitat, però sí que hi ha altres temes potser més acústics i una mica tocant diferents tecles.
0: El fet de pujar a l'escenari també i de deixar-te, no?, veure't amb la teva part més íntima, no?, en aquest aspecte d'aquestes lletres que parlen de tu, no sé si tens un punt de vulnerabilitat, si t'ha costat expressar-te, si creus que pujar a l'escenari et deixarà una mica com despullada, no?
1: Bueno, és despullar-se totalment, sí, sí, i tant. Però també tinc ganes de fer-ho, perquè tinc ganes d'ensenyar, no?, aquesta part meva més fràgil. També em sembla molt bonic poder-la ensenyar i donar-li aquesta importància. I per sort vaig acompanyada de gent amb qui tinc molta confiança i els admiro moltíssim, així que també estic molt, molt tranquil·la en aquest aspecte.
0: Quin tipus d'espectacle veurem el dijous 28 de maig al Siglo? És a dir, veurem a l'Aina sola a l'escenari, la veurem acompanyada d'una banda, com que aquest veurem?
1: Doncs...
0: A què es pugui explicar, també.
1: Doncs és un concert que serà amb dos músics, el Lucas Delgado al piano i el Juan Muro a la guitarra, que són dos músics a qui admiro molt. I bueno, hi haurà alguns temes que seran a duo, altres que seran a trio, i això serà, sí, sí.
0: Com definiries el teu treball en tres paraules?
1: En tres paraules?
0: Com si les tens.
1: Doncs sobretot et diria l'autodescobriment, perquè és el meu primer treball, i és això, ha sigut un aprenentatge constant i encara segueix. Després, fràgil, no?, aquesta fragilitat de la que parlàvem, d'anar cap endins, sobretot, i al darrere, no?, a la infància. I bueno, i sensible, també, sí, sí.
0: Què representa per tu estrenar-te a casa, estrenar-te a Sant Cugat i també fer-ho en aquest espai com és el Siglo?
1: Ai, doncs és superespecial. En tinc moltíssimes ganes també perquè serà una excusa perquè gent que fa temps que no veig ja m'han dit que vindran i serà un retrobament amb tothom i em sembla supermàgic i en un lloc com el Siglo, que és preciós, i en tinc moltes ganes, la veritat, crec que serà molt especial.
0: Tens més nervis o emoció, per això?
1: És una barreja de les dues coses. No et diré que... Clar que hi ha nervis, i tant, però són nervis bons, també. Sí.
0: Van ser presentat, no?, com a artista emergent. A vegades, quan es parla d'artista emergent, tot sembla com molt bonic, però imagino que també hi ha dificultats. No sé quina és la part més complicada de començar en el món de la música i com està sent aquest procés per tu, per exemple.
1: Doncs jo et diria, sobretot, l'autogestió al principi, que t'ho portes tot tu. Hi ha moltíssimes portes que has d'anar trucant i obrint sense saber qui hi ha a l'altra banda, o si hi haurà algú i et respondrà els milions de correus que envies. I això, que si treballes d'una altra cosa, com és el meu cas, que soc periodista, també, i és complicat, no?, gestionar-t'ho tot tu, però també és un canvi tan bonic que val la pena.
0: Sents que a Sant Cugat hi ha espais, oportunitats per als artistes joves? Com entenc que ets aquí, t'has criat aquí i estàs ara presentant-te davant el públic santcugatenc. Com ho vius? És a dir, també has de picar molta porta aquí a Sant Cugat i hi ha oportunitats o com ho veus?
1: Crec que cada vegada hi ha més espais i això em fa molt feliç. I clar, a mi em resulta més fàcil fer coses aquí perquè clar, al final és casa i també es valora més, no? Entenc, l'artista local. Però sí, cada vegada estan havent-hi més espais, que jo recordo que fa anys potser no n'hi havia tants, així que sí, a veure que n'hi hagi més.
0: Què t'agradaria que sentís la gent quan acabi el concert? Què vols que s'emportin d'aquesta experiència d'escoltar-te?
1: Doncs no diria una cosa concreta, però m'agradaria molt que els hi ressonés d'alguna manera i cadascú a la seva manera, no? Però sí, m'agradaria... Vull emocionar i és el que pretenc, sí.
0: Ara presentes aquest disc, no sé si portes molt temps treballant-hi i no sé si ja estàs en vista posada en un futur en altres treballs o ja està tot en paral·lel treballant o dius, mira, he fet això, vaig a presentar-ho, vaig a veure com respira i de moment estàs només enfocada en això.
1: Bueno, jo idees i cançons, ara estic en un moment, em considero molt creatiu, com de... Jo els dic als meus amics, com estic... Sento que estic renaixent perquè és una part que abans havia portat molt per dins, estava molt adormida. Per tant, idees en tinc moltíssimes, sí que ara que hem acabat de fer aquest disc em vull prendre una mica de pausa perquè ha sigut, bueno, tota la gestió de després del disc, de com ho treus i tot això, és tot un procés. Però idees en tinc moltes i ganes de fer música encara més.
0: Et planteges que en un futur pugui passar que deixis de treballar de periodista, que tampoc no és fàcil, a dedicar-te a la música? És a dir, tens somnis d'aquest estil o dius, no ho sé, com passarà tot?
1: No sé com passarà tot, però sí que m'agradaria molt poder fer de la música, no?, una professió i poder viure de la música, tot i que escriure m'encanta i és una cosa que no vull deixar de fer.
0: Fer música també t'escrius, no?
1: Exacte, sí.
0: Aina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a Cugat Mèdia, que tinguis molta sort en la teva estrena davant el públic santcugatenc aquest dijous 28 de maig. Si vols explicar-nos exactament a quina hora exactament la gent ha d'anar i on poden comprar també les entrades, si és que n'hi ha.
1: Sí. Doncs a les 8 s'obren les portes i a les 8 i mitja comença el concert i es poden comprar les entrades a la web del Siglo.
0: Perfecte, doncs ja ho saben, si volen conèixer aquesta artista santcugatenca que tot just obre el seu cor també i la seva experiència davant el públic santcugatenc, no es perdin el concert d'Aina Rabassa al Siglo Mercantic el dijous 28 de maig a 2:15 del vespre. Que vagi molt bé, Aina.
1: Moltíssimes gràcies, igualment.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
5: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures, aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
6: Part, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
7: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
12: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
14: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
15: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat, en el telèfon doncs, et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables, les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
14: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
13: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ricky Valls, conegut professionalment com a Ricky Undersound, és una de les veus inquietes de l'escena cultural alternativa de Sant Cugat, amb una trajectòria marcada per la música, la militància cultural i una mirada crítica sobre el món que l'envolta. Productor musical i tècnic de so, ha convertit a la cultura en una eina de transformació social sense perdre mai l'arrelament a la terra i als col·lectius locals. Avui aprofundim en el seu recorregut vital i professional. Ricky, com estàs? Benvinguts.
1: Bon dia, com estem?
0: Avui en un paper que no és el teu habitual, no estàs tan acostumat a això, no?
1: Ara ho dèiem, no?, que aquest estudi és pràcticament casa, que hi va portar anys aquí fent seccions i venint a presentar el Sant Cublac, no?, i altres mogudes, i avui estem, sí, a títol individual. És curiós.
0: Podríem dir que el Ricky és un santcugatenc de Socarrel, però casualment, per aquells accidents de la vida, que desconeix on neix. El Ricky va néixer a Esplugues de Llobregat, però els seus primers anys els va passar a cavall entre Rubí i Sant Cugat, oi?
1: Sí, el meu pare és rubinenc i em va tocar néixer allà, no? I de petit, doncs, els primers anys vam créixer allà, però ho recordo poc, perquè realment, com que anava a la guarderia aquí, a la Gargot, doncs està una mica entre aquestes dues ciutats, com dius, sí, sí.
0: I quins records tens tu d'aquella època, de la teva infantesa?
1: Bé, aviam, no es diu això que fins als 4 tampoc recordes molt, però sí que recordo la Gargot i recordo la... Aquests primers anys tens alguns records així una mica esbiaixats, no? I una mica, suposo, adulterats per les fotos i pel que t'han anat explicant els pares. Però sí, recordo molt estar a l'autoescola que tenien els meus pares i al carrer de la Creu. Doncs, el típic, no?, que quan els pares tenen botiga t'hi passes...
0: I feies més deures allà.
1: Fer els deures allà, dibuixar moltíssim, perquè també he sigut il·lustrador, no?, i sóc il·lustrador. Però ja em venia això de molt petit, doncs dibuixar-hi molt i jugar amb els cotxes aquests que tenien, que realment era per fer les mostres, no?, com de l'autoescola. Doncs dibuixar amb allò, guixar tota la pissarra, doncs el que fa un nen...
0: Ets el gran o el petit?
1: Sóc el petit, sóc el petit. Tinc un germà gran que sí que és el que va seguir amb el negoci de l'autoescola, el Jaume, i bueno, ara tots viuen també fora, o sigui que més o menys s'ha anat buidant i sóc l'últim que queda per aquí.
0: I com ha sigut la vostra vida familiar? Heu sigut allò molt nuclear o cadascú ha campat una mica...?
1: Bueno, és una mica el que et deia, no?, també. El fet d'haver sigut... autònoms, els meus pares, que és una cosa que després no sé per què no vaig aprendre al veure'ls, perquè vaig seguir el mateix camí. Doncs tot girava molt, també suposo, al voltant de la feina, no?, i d'estar en aquest local i de fer molta vida veïnal, també, i aleshores també vam conviure moltíssim amb les àvies, amb la de Rubí i amb els que estaven aquí a Sant Cugat. Aleshores, una mica, doncs, vam estar entre casa àvies, entre cangurus, així, moltes activitats extraescolars, moltíssimes, infinites, vull dir... Així que sí, hem estat una mica... No ha sigut allò tampoc només nucli familiar, sinó que hem sigut una mica criats, niños de la calle, dels 90.
0: Entre tots. I escolta, tu de petit tenies un somni, i és que volies ser arqueòleg. D'on ve aquesta fascinació per la història i pel passat?
1: Ah, sí, això... Per dir alguna cosa, sí, veiem la pel·li d'Indiana Jones, la nostra generació de tots ens va... marcar molt i suposàvem que ser arqueòleg era allò una mica que era...
0: L'aventura, no?
1: Sí, aquella aventura, lluitar contra els nazis i totes aquestes coses. Algunes coses se'ns han quedat, de la pel·li. Però després sí que vaig tenir un moment d'estudiar-ho, però després quan veus que al final és pura química i una carrera més avorrida del que sembla, que seria més ciència que història, doncs ja se't passa una mica. Sí que se'm va quedar una mica la passió per la història i aquest fanatisme per saber més del passat, però la part d'arqueologia sí, se'm va anar ràpid.
0: Mm. En canvi, sí que vas optar per la il·lustració, pel disseny i per l'animació multimèdia. Dius, soc il·lustrador, explica'ns una mica si tot això ho has arribat a plasmar tant el disseny com l'animació multimèdia. Això al llarg de...
1: Mira, de fet, algo que sí que se'm va quedar molt de petit també és que anàvem al Triangle aquí a Sant Cugat i allà, bueno, a part que vaig fer alguns dels amics que segueixo mantenint avui en dia, allà vaig agafar aquesta passió també, suposo, per les arts plàstiques i pel dibuix i la vaig seguir després de l'ESO, doncs vaig voler-ho seguir i vaig estudiar primer el grau mig de disseny gràfic i després ja el superior d'il·lustració i animació multimèdia. I a partir d'aquí, de fet, entro a la música, jo començo fent cartells i cartelleria de tots els festivals, concerts, portades de discos, de grups de coneguts, etc. I aleshores, bé, sí que m'ha servit una mica, no?, per endinsar-me al món de la música, i que és un món que m'apassiona realment. I que potser en algun moment m'hagués agradat també, no?, pues, tirar més cap al còmic o cap a altres vessants, però òbviament és que no és factible a un país com el nostre dedicar-se pràcticament a la il·lustració. No és algo que es tingui molt... O sigui, en treballen 3B i aquests són molt ben pagats i tota la resta mal pagats. És una mica també el que passa amb la música, eh? Vull dir, totes les arts, en aquest país no hi ha una classe mitja, no? És com o pegues el pelotazo, que es diu, o estàs a baix de tot, el fang. Aleshores, bueno, una mica molts il·lustradors frustrats se'n van més cap al disseny, no?, i cap a algo que sí que sigui més mercantil i que el dia a dia se'n pugui treballar.
0: Doncs totes aquestes branques són les que a tu t'agradaven, però m'imagino que per començar a guanyar-se la vida has hagut de fer, doncs, moltíssimes feines, des de paleta, cambrer, transportista, professor de moto, m'imagino que a l'autoescola, mosso de magatzem, tot això eren feines, doncs, per començar a buscar-se la vida, no?
1: Sí, vaig començar de cambrer, la típica primera feina al poble dels estius, no?, al poble de la meva família, que és Maçanet de Cabrenys, i allà... El de cambrer m'ha servit, també, al llarg dels anys, no?, perquè després amb sotassons hem muntat moltes barres, vull dir, de tot crec que se n'aprèn algo i et va fent una identitat i el que acabes sent, no? De paleta, després, doncs, aprens a ser una mica manetes i a fer les quatre xapuzes aquestes, també. I ara, mira, també treballo amb cables i ho sé arreglar d'allà, de fer una mica de lampisteria. De transportista, doncs, al final, mira, amb la furgo... em passo tot el dia amunt i avall amb la furgo muntant equips de so, vull dir, de tot se n'aprèn una mica, no? I sí, el que més està fora del que he acabat fent o de cap on he anat era el de les motos. Però van ser uns bons anys també treballant amb la família i m'ho vaig passar bastant bé.
0: I recordes tu quin va ser el primer disc, el primer concert o artista que et va fer pensar jo em vull dedicar a aquest món?
1: Potser no em vull dedicar, però sí allò d'obrir els ulls i dir uau, jo vull formar part d'això, perquè al final, al principi no penses tant que t'hi vulguis dedicar, però sí més, hòstia, a mi aquest món m'apassiona i és tot un univers del que vull formar part. Jo suposo que al principi tot va ser a través de... Hi havia, no?, a la meva època, diversos grups que estan de moda, que serien Escape, òbviament, el primer cop que sento la paraula ska, per dir-ho d'aquesta forma. D'allà, molt ràpid, vaig passar un grup basc que es deien Escalariac. A Catalunya hi havia els Escatalà, Doctor Calypso. I aleshores, a partir d'aquí, de tot aquest univers, dels primers concerts, que crec que el primer concert que vaig anar així ja sol, sense els meus pares, va ser el d'Escalariac a Festa Major de Sants, amb 14 anys, vull dir, molt, molt jovenet. A partir d'allà comences a agafar una estètica, no?, a dir, vale, és això exactament el que m'agrada, i vaig descobrir una banda que eren els Catalites, que sonaven molt a jazz, sonant més a el que escoltarien els meus pares o els meus avis, molt antic, i vaig dir, què és això? I a partir d'allà entro tota la música jamaicana que arriba com... Però clar, no hi havia internet tampoc, pràcticament, vull dir, era que un amic et passava... Si arribaves a primer d'ESO, segon d'ESO, perquè devia ser per aquella època, una mica et passava un MP3, un CD gravat, deia, mira, escolta't això. Anaves a un mercadillo i hi havia el típic que venia CDs i ja veies els quadradets aquells blancs i negres que eren característics de l'ESCA, comprant CDs, doncs, que encara l'altre dia vam tancar sotassons l'oficina i vaig treure d'allà CDs i CDs que tinc guardats de tota aquella època, i clar, algo que no vull tirar mai, perquè és recordar, no?, com vaig començar tot aquest món, i a partir d'allà, doncs, era jo el que feia els remixes, per dir-ho així, amb els CDs, gravant-ho a casa, i els hi feia a tots els meus amics, i vaig com començar a ser el DJ del grup d'amics, i sent jo el que difonia tota aquesta música, i el que feia el digging, que es diu, no?, que és aquesta recerca musical per tot arreu, que és com una obsessió que t'arriba, no?
0: I en quin moment? Quan decideixes que a partir d'ara, doncs, t'hi has de dedicar a això i has de començar a treballar de la producció musical, de fer de tècnic... Quan comença tot això?
1: Clar, dic que és un procés lent perquè s'ha anat compaginant amb altres feines, òbviament.
0: S'ha anat barrejant, no?
1: Sí, no... El moment que dic, vale, ara sí, potser fa 10 anys només, vull dir, no fa tant, allò que deixo totes les altres feines i em dedico 100% al so, a la producció, etc. Però abans això, el que deia, doncs, un amic era de jockey, un dia, com que ja sabia que jo era el fanàtic de la música i jo començava a muntar alguns concertillos, a fer de mànager de bandes com Palabra Cadabra, també d'aquí de Sant Cugat. Que uns
0: Quina edat tenies,
1: també.
0: Llavors?
1: 17, 18... Sí, 17, jo crec. 18, perquè començaven amb el cotxe i llavors, com que era el primer que tenia cotxe també pel tema de l'autoescola, doncs els començava a portar per Catalunya, vam girar per Olot, Vic, recordo Girona, allà començo a fer els primers tours per l'Empordà, i una mica era DJ i em va dir, hòstia, tu que vas amb aquests grups de hip-hop i tal, els hauries de fer de DJ. I és el que em va ensenyar una mica a mesclar i a fer tal, i és que pràcticament el mateix estiu punxo als X-Games, a l'Xtreme Festival, que és això de l'skate i de l'snowboard i tot això, allà a Barcelona, i començo a treballar per una empresa d'això, d'esdeveniments comercials, i a punxar a la Fira de Barcelona, una mica. I a través d'aquí també, després conec una gent que es dediquen al cine, i passo uns anys també treballant al cine, fent producció, que bàsicament és el mateix que la música, i allà també aprenc molt. O sigui, van arribant coses de diferents bandes que em van portant cap allà. Al final, a vegades són casualitats, no és algo tampoc buscat des del principi, que va fent el que he fet. Potser m'hagués agradat més ser simplement mànager de bandes o altres coses, però la vida et va portant cap on toca, i al final bé, estic content del camí.
0: I quan apareix a Sota Sons?
1: Al principi de tot, doncs després d'aquests anys ens dediquem a... Bueno, amb el reggae i tal, connect tot el món Sound System, no? I tot això de punxar amb vinils, punxar les cares bé, el format del Sound System són aquests altaveus tan grans que muntem de tant en tant a places que tant els agraden als veïns, que fan tremolar totes les finestres. I a partir d'allà ens juntem amb diferent gent. Hi havia una sala a Cerdanyola que era el Mama Mandawa, que s'hi juntava molta gent d'aquest estil del reggae, i a començar a portar Sound Systems de diferents Catalunyes. En aquell moment estaven florint per tot arreu com bolets, era com la moda, no? Estem parlant a mitjans dels 2000, d'aquella dècada, i acabem fent un festival que es fa el 2012 a Portbou primer, que és el Sunset Portbou Festival, que acaba sent a Palamós i sent el Sunset Empordà Festival, i amb moltes ganes sempre, perquè fèiem moltes coses per l'Empordà i tal, però a Sant Cugat realment no s'hi podia fer gaire cosa, i amb moltes ganes de, i ara ho direm per primer cop a la vida això, fer un cavall de Troia per poder entrar a Sant Cugat, a la nostra ciutat, la música que tant ens apassionava i que tant ens agradava. Per aleshores vam dir, hòstia, amb això del reggae i amb això del Sunset Empordà i del Soundset no podrem entrar pel tipus d'estètica i tipus de projecte de ciutat que s'hi porta aquí. Com podem entrar-hi aquests estils de música? Doncs fent un festival de música negra, que era el Sant Cublac, que ara ja porta 13 anys des que es va crear, doncs sumant-hi el jazz, el blues, el rhythm and blues, el funk, el soul, música més per tots els públics, no? No tant un nicho de mercat com seria música jamaicana, sinó molt més obert a tot. I a partir d'aquí, també ho dic un cop més, no amb una voluntat específica, doncs començo a aprofundir cap a totes aquestes músiques, cap al soul, cap al blues, cap al jazz, a voler-ne saber més. I al final, mira, acabat sent més músic, DJ de música negra que no de jamaicana. I a partir d'aquí del festival entenem que això necessita darrere una productora, no? Algo que recolzi tota aquesta música i dedicar-nos-hi molt més a nivell professional, puguem muntar moltes més coses, doncs el Mercantic, el Siglo... O sigui, a partir del Sant Cublac ens surten propostes de fer més coses com el Sant Cublac durant tot l'any, no només durant el festival. I d'aquí neix Sota Sons, que com que jo com a DJ era Ricky Undersounds, uns amics amb la broma em deien Undersounds, que la traducció literal seria Sota Sons, em deien amb la broma, tu, Sota Sons, Sota Sons. Doncs vaig dir, m'agrada, i li vaig posar aquest nom a l'empresa, per dir-ho així.
0: En alguna entrevista en aquesta casa, tu reivindicaves la cultura com a arma de transformació social. Continua tenint aquest poder, aquesta força transformadora?
1: Sí, ara més que mai amb tot el que està passant, no? Amb aquestes pujades de l'extrema dreta i de l'odi, crec que és més important que mai mantenir viu aquest missatge tant de la música jamaicana com de la música negra, del hip-hop, aquest peace and love, love and unity, que es diu, i utilitzar la música per fer arribar aquest missatge. De fet, aquest any, que el Sant Cublac té un missatge que és això de l'anada i tornada, d'aquesta, de com algo tan dolent com l'esclavisme ha acabat generant algo tan bo com totes les músiques del Carib, no? Com la salsa, la cúmbia, el jazz, els afrobeats després de tornada. la rumba catalana, de fet, que tot ve d'allà mateix, no? D'aquesta infàmia que és l'esclavisme, i de com al publicar-ho a xarxes hem rebut una quantitat ingent d'insults i d'odi de certs sectors de la població, ens fan veure que és molt necessària aquesta part educativa també de la música, i també perquè veiem ara que cada cop més comunitats migrants o col·lectius com AJAC, l'Associació de Joves Africans de Catalunya, o d'Avia Yala, que és un col·lectiu colombià, formen part ja de l'organització del Sant Cugblac, no són satèl·lits, sinó que ja han entrat dins de l'organització del Sant Cugblac i del festival. Veiem que per ells és necessari també generar aquests espais segurs per ells, per poder reivindicar la seva música, la seva cultura, i generar punts de trobada. I, de fet, el Sant Cugblac de fa 2 anys es va generar un col·lectiu de migrants de Sant Cugat que es van conèixer pròpiament al Sant Cugblac en una xerrada que vam fer sobre la migració aquí a Cal Temerari. O sigui que sí que són espais molt necessaris i que creiem que la música segueix tenint aquest poder transformador, però sobretot d'unió, de trobada, aquest espai de trobada, ja que la música és un idioma internacional. Vull dir, si tu saps tocar música, a qualsevol país del món pots agafar un instrument i posar-te a tocar, que et coneixeràs aquella persona, encara que parleu idiomes diferents. I així, de fet, va néixer el jazz i van néixer tots aquests estils, amb gent de diferents procedències tocant junts.
0: Completa aquesta frase. La cultura al carrer?
1: La cultura al carrer és vida, és necessària per no transformar els carrers en aparadors i en que siguin simplement vies per anar d'un lloc a l'altre, sinó que siguin llocs vius i de creació.
0: Tu has dit que un dels teus somnis pendents és tenir una sala pròpia. Com seria aquest espai ideal que tens al cap?
1: Tenir un espai de sotasons de totes aquestes músiques que fem crec que seria, sí, seria un somni. Doncs un espai on compartir gastronomia, art i música. Hem tingut alguns precedents, vam tenir Esfera 72 fa uns anys, que sí que vam intentar que fos aquest espai de cultura, però, no sé, crear un espai cultural no des del consum, no pensant en el consum de la gent i en el benefici, sinó en que la cultura sigui el centre, això et fa ser un ecosistema, et fa crear un ecosistema a la pròpia sala del que surtin noves músiques, nous estils, nous artistes, no? Una mica de que es puguin trobar allà els músics i allà neixin coses noves. És una mica també algo que s'ha creat des de sotasons molts cops o com a Sant Cugblac, però a vegades com a sales i nosaltres mateixos, i amb això em puc tirar pedra sobre la meva teulada perquè som programadors, però a vegades es busca el màxim benefici, màxim rendiment, grups que ja funcionin, ara estan molt de moda, no? Bandes de versions, que ja facin temes del passat, però no que siguin espais de creació, que a vegades ens oblidem que les sales de música haurien de ser això també, no? Que sigui un tipus de sala que són això i que es deixa fluir molt, que són com el Marula a Barcelona, el Cafè Marula, però sí, crec que el Vallès seria un lloc increïble.
0: Em demà preguntar on te l'imagines. Aquí a Sant Cugat o on?
1: Jo és que com que sempre està entre dues terres, entre l'Empordà i Sant Cugat, acabarà sent on hagi de ser, perquè com diem, la vida et porta cap on sigui, i potser està més a prop del que sembla, i no tardaré tant en obrir aquest espai, o no tardarem tant, i serà on hagi de ser i on aparegui l'oportunitat. Sembla ser, no sembla, precisament que Sant Cugat tingui molt la voluntat de generar aquest tipus d'espais que estic dient, i potser ha de ser un altre lloc. M'agradaria molt que fos aquí, perquè és on hi ha fet la meva vida cultural principal, però si ha de ser la Costa Brava i l'Empordà, serà allà.
0: Algun altre projecte, a part d'aquesta sala?
1: Molt, sempre estem creant nous projectes i festivals. De fet, ara comencem un festival a la Costa Brava, que és la tercera edició, que és ara el 20 de juny, bueno, 19, 20 i 21 de juny, que és el solstici, barrejant el sol i el solstici, que seria com la llavor d'un festival de música negra de l'Escala. De moment manté un perfil molt baix, com va ser el Sant Cugblac els 3 primers anys, però té intenció de créixer i fer aquest festival de música negra també d'allà d'Empúries i de la Costa Brava. Sempre estem creant altres festivals i bueno, això. Sant Cugat, de moment, ens quedem amb el Sant Cugblac, que estem molt contents i a seguir-lo fer créixer.
0: Què li diries al Ricky adolescent que començava a descobrir la música, la cultura underground, els moviments socials? Què li diries ara?
1: Bueno, ara suposo que tot va de d'esperança i en aquell moment en tens moltes il·lusions. Li diria que no es desil·lusioni, que segueixi treballant, tot i que ara veig les coses molt diferents, no? Perquè en aquell moment tot sembla per fer i per construir i per crear, i després vas arribant als teus objectius i veus que les coses no són com les esperaves i alhora agafes més ràbia i t'enfades més i tens més ganes de fer les coses i ja des d'una altra postura, no tant de la il·lusió i de l'esperança, sinó del sí, doncs ho farem sí o sí i lluitarem i et tornes més... Li diria que lluités i que seguís i que, sobretot, que s'ho passés bé com s'ho va passar en tots els concerts i gaudint d'aquells moments que al final és amb el que et quedes, no? En aquells moments de la música en directe que han marcat.
0: I quina és la teva esperança?
1: Ara mateix, no sé, a nivell polític en tinc poca, però penso que això, que la música ha de ser un espai de resistència dins d'aquests mons foscos en els que vivim i que hem de... La meva esperança és la resistència, bàsicament. Ara mateix no tinc una esperança de millora, sinó d'aguantar.
0: Ricky, doncs moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tom per la teva vida, descobrir una mica més d'en Ricky Valls, conegut, suposo que més a la ciutat, per Ricky and the Sounds,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, són aquests alter egos que et fan perdre la persona al final, no? De Ricard, que poca gent m'hi diu, ha de ser la gent molt, molt pròxima.
0: Doncs escolta, el que et deia, un plaer, que vagi molt bé.
1: Merci per convidar.

0: Cerveseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones gerles tenien pitjor.
5: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
6: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
7: Españoles. Franco ha muerto.
8: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Aquesta setmana, amb la mirada de llibreter de la Paideia, en Sergi Martí, viatgem per la novel·la negra. Des dels barris canaris d'Alexis Ravelo fins a l'univers fosc de Henning Mankell o Manuel Vázquez Montalbán. Cinc títols imprescindibles per entendre per què el crim, la crítica social i els personatges trencats continuen captivant els lectors. Sergi, com estàs?
1: Bon dia, Carme.
0: És així, no? La novel·la negra té adeptes i, si no, doncs suma de nous que descobreixen en aquest gènere doncs, un món que t'atrapa, no?
1: Sí, la novel·la negra és un dels gèneres que sempre va cap amunt. Jo crec que no sé què ens atreu del mal o de la foscor, com diria.
0: La condició humana, no?
1: Sí, jo crec que aquesta condició humana i potser a través de la part més fosca de nosaltres mateixos coneixen-nos, crec que és el que fa que ens enganxi sobretot dintre del món de la novel·la negra.
0: Dèiem que avui repassarem cinc títols, que no són els títols més coneguts, segurament. Per tant, anirem pas a pas i començarem

0: almenys ja no estem nosaltres, com Domingo Villar, i ja et dic, és un d'aquells autors a nivell nacional que crec que a poc va quedant en l'imaginari, i les seves novel·les són apassionants. Abans d'entrar en profunditat, sí que m'agradaria, que aquesta tria és una tria que faig jo personalment, però que crec que és molt enriquidora per la gent que vulgui entrar en novel·la negra, i hi ha llibres de tot tipus, alguns més coneguts, altres una miqueta menys.
1: Descobrim, doncs, a Alexis Ravelo, un canari que, pel que sembla, en els seus llibres llueix i li agrada, doncs, mostrar la seva terra natal, no?
0: Sí, pràcticament totes les seves obres aconteixen a les terres canàries, sobretot a Gran Canària, que és d'on era ell. I en aquest cas l'obra que hem seleccionat és L'estratègia del pequinès, que va ser premi d'Achille Hamet el 2014, que és un premi de novel·la negra bastant reconegut, i per mi és un premi que té molta solvència, que crec que és els títols que li donen aquest premi solen ser de gran entitat. I és una novel·la que sempre té tocs molt socials, perquè és just després de la crisi del 2008, una persona en hores baixes que decideix fer un atracament a uns narcotraficants, i evidentment pues, tot se'n va de mare. I bueno, a part de, diguem-ne, la part més policial, criminalística i de més, hi ha pues, una part social que mostra pues, les parts més febles de com arribem a fer bogeries quan la necessitat apreta.
1: A part d'aquest marc geogràfic que ens posa en context, no? per allà on passa, que dèiem que passa a les Canàries, quin és una mica l'estil, la manera d'explicar aquestes històries d'Alexis Ravelo?
0: Jo crec que, sobretot, repetint una mica el tema de molt social, molt de carrer, amb un llenguatge molt divertit, molt folclòric, amb molta jerga del carrer. Llavors també trobes personatges amb tocs d'humor, no gaire fosc, no hi ha molt de sang i fetge, però sí, sobretot, hi ha molt barri. Diguem-ne, aquesta part de delinqüència, petits mafiosos o gent, no?, que fa petits pals, i és com una persona que mostra molt bé, no?, aquella criminalitat una mica... sense ser grans capos ni grans assassinats, però tot allò que està pues, sempre
1: quotidià, no?,
0: que ens envolta, sí.
1: Molt bé. L'estratègia del pequinès, la podem trobar en català, sí?
0: No, aquesta no està traduïda al català. No? L'autor era canari. Bueno, normalment quan l'autor escriu en castellà és més raro que trobem una traducció al català. Hauria de ser com molt un llibre més best-seller o que tingui la potència, no?, perquè algú pugui traduir-ho i sortir rentable.
1: Sí.
0: Això
1: sí,
0: és més complicat.
1: Sí. En termes econòmics...
0: És més complicat, sí.
1: Potser ja no et fas el plantejament. Evidentment. Deixem aquest autor i aquest títol, ens n'anem amb un altre. I en aquest cas parlem d'una autora, la Teresa Cardona. I el títol és Los dos lados.
0: Sí, la Teresa Cardona és una autora... Bueno, que ella viu a França, ara ha tornat a viure aquí a nivell nacional al costat de Madrid, a l'Escorial, i situa les seves novel·les també a la zona de l'Escorial. I ha sigut una revelació de fa 3-4 anys. Ella ja va escriure en francès amb un altre autor i allà es va vendre bastant, i aquí ha arribat amb la mà de la detectiu Blecker i el detectiu Cano, que són els dos protagonistes, i la veritat és que és una saga trepidant que t'obre molts dilemes morals. És a dir, és molt irreverent, la detectiu, no és uns girs molt apassionants, d'aquests que t'enganxen, no?, però et posa entre dos costats, com diu la novel·la, i a vegades dius, hòstia, jo ara mateix no sé com reaccionaria si fos ella mateixa o els protagonistes. I la veritat és que és una autora que a mi personalment m'enamora.
1: La crítica, de fet, bueno, la va considerar la gran revelació, no?, fa no gaire.
0: Sí, també, bueno, també de la mà de Ciruela, un altre cop, que per mi és el segell de novel·la negra que crec que més prestigi té a nivell independent. Crec que agafa els autors amb més projecció i que sap molt bé no només agafar una bona història de novel·la negra, sinó uns personatges molt ben construïts, rodons, amb molts matisos. Llavors, és una nova veu que està agafant molta força i que jo crec que sentirem molt a parlar d'ella.
1: Com deia...

0: tu, és nascuda a Madrid. Aquesta autora ha publicat a França, però ho va fer amb un pseudònim.
1: Sí, ho va fer amb un pseudònim perquè al final escrivien a quatre mans i sí, una mica suposo també la gràcia de com escrivia una altra persona i tal, i també potser al ser espanyola, doncs no sé si potser li feia algo de vergonya, no sé, o potser tenia por.
0: Però aquesta, Los dos lados, va signada per
1: sí, sí,
0: amb el seu nom.
1: Sí, sí.
0: Com Teresa que... Cardona. I els personatges, sempre és aquest tàndem, la tinent Blecker i el Brigada Cano?
1: Sí, normalment, diguem-ne que els llibres que d'aquesta saga, que són quatre per ara, sempre són aquests dos els protagonistes, l'únic que sempre hi ha una història que no, bueno, sempre va cap al passat. És a dir, hi ha un assassinat i d'aquest assassinat traiem la història d'aquestes persones en el passat. No? Pues ja, per exemple, a la segona novel·la hi ha unes monges, una monja assassinada, llavors té relació amb uns nens robats, per dir-ho de... No? En una altra hi ha una mare assassinada i té relació amb una història familiar, no? De feia 30 anys, d'una relació d'amor. Pues sempre hi ha com aquests dos temps en el que és Blecker i Cano i el passat.
0: També en aquest cas, com en el primer que comentàvem, el llibre està en castellà, Los dos lados.
1: Sí, en aquest cas, sí, com són autors castellans, aquests dos sí que estan, els altres sí que tenim traducció.
0: I ara anem per un altre títol, no sé si conegut, però l'autor sí. L'autor, quan dius Vázquez Montalbán, aquí tothom ja sap a qui fem referència. I és una nova entrega, aquest títol, Los mares del sur, que, bueno, que correspon a la sèrie de Carballo?
1: Sí, però nova entrega no, és una de les... dels típics de...
0: dels clàssics,
1: dels clàssics, diguem-ne, de Vázquez Montalbán.
0: Sí.
1: I bueno, on situa els seus mítics personatges, i jo crec que aquesta l'ha agafada perquè té aquest punt de mi d'una de les novel·les que crec que agafa millor la visió del que és una novel·la negra clàssica amb la part social de Barcelona d'aquells dels anys 70-80, tan ben posada amb el tema del menjar, amb el tema de la criminalitat, de la política. És que Vázquez Montalbán era un autor de novel·la negra que realment utilitzava l'eina de novel·la negra per fer una crítica social bàrbara, i crec que és el mestre, és el pare, no?, de tots els que estan sortint ara, doncs com la Teresa Cardona o com l'Alexis Ravelo, que són, també tenen aquest factor sempre més humà. Doncs en Carballo, que és el detectiu, sempre té aquest factor, no?, de detectiu, que no només busca un cas en particular, sinó que busca molt més.
0: I que tant li fa parlar de l'alta societat com de l'inframont, no?, dels suburbis, que, bueno, que tant, sí, tant joc dona en una ciutat com a Barcelona.
1: Clar, en aquesta novel·la recorres, pues, diferents parts de la Barcelona, no?, de la Barcelona d'abans del 92, i parts que ja no estan i parts que sí que estan encara, i una mica també, pues, aquest joc de les dues cares, no?, d'una persona d'alta societat que acaba en un món on, no?, de barri molt més baix, i una mica també, pues, jugant amb aquest paral·lelisme social.
0: I quina és la història, en concret, de Los mares del sur?
1: Bueno, és com una desaparició d'una noia que després veuràs que sembla que... És que tampoc vull fer gaire spoiler, que hi ha com un assassinat, però bueno, que d'això... Al final, bàsicament, és que Montalbán no té com unes grans trames, sinó al final no deixa de ser, pues, normalment les seves novel·les és una desaparició d'una noia que apareix morta a no sé on, un pues això, un cadàver a una família de benestar, o un noi que sembla una sobredosi però que no ho és, saps? Coses d'aquest estil, i a partir d'aquí ell tira fils, i clar, com el detectiu va, pues, a diferents llocs bueno, amb tota la trama de personatges secundaris que vas trobant, que és el que enriqueix la novel·la.
0: Los mares del sur, Vázquez Montalbán. Anem per la quarta de les propostes. El títol és La quinta mujer, de Henning Mankell. De què va?
1: Bueno, La quinta mujer és la novel·la, la quarta o cinquena novel·la del Wallander. Wallander és el detectiu d'en Henning Mankell, o sigui, diguem-ne, la saga de detectius que va fer Henning Mankell, que era un autor nòrdic, bueno, de suec, que és una mica el que instaura i inaugura pues, la tradició de novel·la negra nòrdica que aquí entenem amb personatges com l'Stieg Larsson, com...
0: Sí, el bueno, que s'ha posat tant de
1: John
0: moda.
1: John Esbo, sí. Mm. Ell per mi és com el pare i és una història d'una dona que apareix morta i a partir d'aquí ve tota una història, no?, que també té relació amb tema d'Orient Mitjà, però bueno, bàsicament la gràcia d'aquesta novel·la és com de un assassinat que passa a Suècia, anem per diferents parts del món i alhora també la crudesa del personatge. En Wallander és que és el mític personatge nòrdic.
0: És l'inspector, no?
1: Sí, l'inspector Wallander. Fet pols, quatre cafès al dia a les 5 del matí.
0: Una mica com aquell mític inspector Colombo de la televisió, no?
1: Sí, una miqueta així. És després tots aquests, pues això, el Harry Hall del John Esbo, la Lisbeth Salander del Larsson, que també surt una mica d'aquí, tots maman de Henning Mankell, i a mi aquesta potser és la que crec que té més empaque dintre de les novel·les del detectiu Wallander.
0: I escolta'm una cosa, venim d'autors espanyols de diferents zones, mm-hmm. amb la qual cosa també hi ha com un ambient, una manera de fer, un pèl diferent, no?, que els identifica cadascun d'ells. Quina diferència diries tu que pot trobar el lector entre la novel·la negra d'un suec com Henning Mankell i els altres autors que hem anomenat?
1: Normalment, jo crec que el primer punt, per exemple, és el tema de que són molt més freds i trastocats. Normalment els detectius dels nòrdics sempre estan hores baixes, com el Harry Hall o Wallander, els ha deixat la dona, han tingut un trauma, sempre és una mica aquest antiheroi, no?, i molt fosc. Mm. Sempre hi ha la part social, normalment no surt tant, són més tancats a temes familiars i de més, sinó sí que hi ha com el tema trauma i després també són una mica més forts a nivell sang-fetge normalment, més i més descriptius en aquestes parts. Per exemple, a mi, jo recordo Wallander que està parlant en aquesta novel·la de Quinta Mujer d'un tema de com hi ha com unes estaques que se li han clavat i t'ho està descrivint, no, com una trampa amb estaques, una cosa una mica retorçades, són retorçats, no són assassinats, diguem-ne, més del dia a dia, com el que podem trobar, no?, en una reyerta, una batalla, un mal de gelos, no, sinó que són assassins en sèrie, gent fosca. És, per mi és una mica la diferència en quant a novel·la. Jo no sóc gaire fan de la novel·la negra nòrdica, ja ho dic aquí.
0: Mm-hmm. En canvi, ara sí que estem parlant d'un autor que ha estat traduït a diferents
1: sí,
0: idiomes.
1: En Henning Mankell deu estar traduït a tots els idiomes que han d'haver, pràcticament, segurament. I a català també, i en castellà, i bueno, en tot.
0: Mm-hmm. Molt bé, La Quinta Mujer, de Henning Mankell. I acabarem amb Carter. Això també és un clàssic de Ted Lewis o Lewis o...
1: Ted Lewis.
0: Lewis.
1: Ted Lewis. Bueno, és una novel·la que jo no sé si és un clàssic, però sí que comença a tenir un caire una mica de clàssic, de quasi novel·la western amb un toc molt polivalent, perquè passa al nord de Londres, hi ha la part més... també molt social, però amb un altre entorn totalment diferent, i la part anglosaxona d'aquest món que barreja una mica de Trainspotting amb la novel·la negra anglesa, més l'estil també anglosaxó com el Denis Leane. Ja et dic, a mi és de l'editorial Sahalin, que és un segell que m'encanta també, crec que fan coses superxules, sempre toquen temes també pues, com molt al marge, de gent que, pues això, petits, també... lladres, gent del carrer, molt tema de drogues, que sempre toca pues, la part també més social, que com es nota
0: també
1: en aquesta tria.
0: En una ciutat com Londres també dona, no?
1: A mi m'agrada molt. I el Carter, pues, al final, no deixa de ser com un ex-líder que surt de la presó i torna al seu barri, no?, una mica allà com a intentar assentar-se i assentar el cap, evidentment, no surt bé. Perquè, clar, quan tornes a casa i tu has estat en els baixos fondos, pues, toquen coses i llavors hi ha familiars que estan en problemes i tu has d'anar a ajudar aquest familiar, i quan toques un veus que el teu germà està en un altre jaleo, perquè, clar, tots els braços d'aquests barris tan marginals, sempre hi ha problemes, i quan tu has sigut una persona que ha tingut el poder, doncs et demanen ajuda, i encara que tu intentis doncs una mica tornar a estar dintre de la societat i reinsertar-te, doncs a vegades no és tan fàcil com voldríem. I Carter és un exemple. Per cert, meravellosa portada amb el Michael Caine, que va fer la pel·lícula.
0: Això no va dir, que té versió cinematogràfica.
1: Versió cinematogràfica, sí. I espero que algú faci l'edició en català, perquè és un llibre que crec que ningú l'ha traduït al català i valdria molt la pena. Ara, per exemple, Periscopi està traduint algunes obres de que ja ha fet Sakhalin en castellà, com l'autor Chris Offutt, que també és semblant però passa als Estats Units, i recomanació personal perquè tradueixin.
0: Aquí queda la invitació. Per cert, Sergi, si haguéssim de començar a llegir algun d'aquests títols, per on recomanes que es comenci?
1: Jo crec que potser un que és com més per tothom podria ser La quinta mujer, del Henning Mankell, perquè potser és més acostumat a lo que estem per novel·la negra, però jo, per exemple, recomano molt el que li agradi el tema pues, més bandes, criminalitat i de més, l'Alexis Ravelo, amb L'estratègia del pequinès, perquè és superdivertit i superaddictiu, i no sé, a qui li agradi també la part detectiu clàssic, la Teresa Cardona, crec que és una autora que ara mateix t'obre uns dilemes morals que t'explotarà una mica el cap.
0: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Sergi, per portar-nos alternatives, títols que potser, doncs, encara que seguim novel·la negra, no estiguin massa en la primera opció, no? Però que està bé descobrir.
1: Jo crec que sempre la novel·la negra del Joel Dicker, d'autors com el del Joc del Silenci, sempre les tindrem allà, són molt bones novel·les i funcionen molt bé, però crec que la nostra tasca com a llibreters és poder arribar a rascar una mica més de la superfície, perquè al final totes aquestes novel·les ja tothom les coneix i les pot conèixer per si mateix, perquè les avisa a xarxes, les avisa a la televisió, anuncis. Jo crec que és maco poder trobar, no, en aquest mar que ens inunda de llibres, poder trobar petites joies com aquestes, aunque algunes són molt conegudes, com Henning Mankell o Vázquez Montalbán, però crec que les altres potser no són tan conegudes i crec que val molt la pena. I la gent, normalment, quan recomanem una d'aquestes, torna a venir i ens diu: oh, mira, que m'ha agradat molt aquest autor, m'ha fet il·lusió, he conegut algú que no coneixia o una societat que no, i poder viatjar amb els llibres i amb els autors és el regal més maco que ens poden fer a nosaltres.
0: Doncs ho deixem aquí, Sergi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
2: Preparat, Eneco?
3: Sí.
2: Temps. Sentit.
3: S-E-N-A-T-I-T.
1: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
2: Quina seria la paraula intrusa?
4: Casoplón.
2: Correcte. En català, per fer
1: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
3: D-E-S-C-A-P-A-L-A.
1: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Faves comptades.
7: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
6: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, què tal? Com esteu? Esteu, doncs, preparats per agafar uns bons apunts? Perquè, a veure, això de la cuina, sempre les bones cuineres tenen el seu truquet. I tenim la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bolins. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Que sempre posa, doncs, els porros a tot arreu. Jo ara al final m'estic acostumat,
1: sí?
0: Jo ara sí.
1: Va, molt bé, doncs això, va bé.
0: Vinga, què fem avui?
1: Doncs avui us porto uns fideus de pagès.
0: Apa.
1: De pagès perquè no són mixtes, ni són de peix, sinó són tots en carn.
0: Apa, què és això? Un joc de...
1: Clar, perquè els fideus els pots fer mixtes,
0: sí,
1: els pots fer
0: sí,
1: de moltes
0: sí.
1: maneres, i aquests de carn, doncs, són molt bons i queden, bueno, i també per variar una mica.
0: Vale, molt bé.
1: Doncs, què necessitarem? Necessitarem per 4 persones, com sempre, uns 350 grams de fideus del número 4.
0: Vale,
1: bueno, jo dic del número 4, que si us agraden aquells foradats de cada cantó, el més primet també, però a mi me queda massa tou, no m'agrada. M'agrada més el dente.
0: Jo massa tous tampoc,
1: jo tampoc. I aquest, el número 4, és l'ideal per fer això. Els fideus sempre es compta uns 80 grams per persona. Així és com l'arròs, n'hi posem 100, el fideu allarga més.
0: Ah, va, molt bé.
1: Condeix molt més que l'arròs. I llavors, per això fem això, que si volem posar tot el paquet, que és de 450, li posem tot, i llavors l'única cosa que hem de variar una mica és una mica la tomaca, posar-hi una cullerada més, i ja en tens per un altre dia, si vols, eh? Però per aquesta quantitat és això. Llavors, un quart de quilo de costella, 250 grams, costella de porc, quatre salsitxes, i ho podeu fer o tot de porc, llavors hi podríeu posar una mica de secret ibèric tallat també finet, a l'última hora, perquè no es quedi massa sec, o jo vaig fer, a mi m'agrada molt escurar, i ho vaig fer amb bales de pollastre i la cuixeta.
0: Ah, molt bé.
1: La punta de l'ala la retiro.
0: Sí.
1: Eh? Doncs llavors ho vaig fer, ho vaig partir pel mig, vaig separar, diguéssim, l'ala i de la cuixa de l'ala, i vaig posar quatre ales i les seves cuixes.
0: Molt bé.
1: Un pebrot verd i un pebrot vermell, si us agrada, una ceba grossa, i ara la ceba sempre he gastat la de Figueres. Però ara fa un temps que gasto aquella vermella, que a vegades deia, i doncs aquella vermella ara quasi bé s'aprofita tota, perquè la de Figueres et trobes ara, depèn de la temporada, suposo que deu ser, que al mig sempre està passat, podrit.
0: Ah, sí.
1: Que fa aquella olor tan desagradable,
0: sí, que queda com blava, eh?
1: L'has de llançar, perquè allò fa una olor com de podrit. Doncs aquesta, quasi bé l'aprofites tota, la ceba, vull dir.
0: Molt bé.
1: I també queda molt bé.
0: I no se'n diu cap nom així,
1: no, ja veuràs, ceba vermella, una que és molt vermella.
0: Vale.
1: I està dura, que tu com la toques està dura.
0: Ah, val, molt bé, molt bé.
1: Llavors, alls, un parell o tres de grans d'alls, pebre vermell dolç, com sempre, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, com sempre, l'oli sempre que sigui oli verge. I llavors aquí jo sempre faig una picada en els fideus d'ametlles i julivert, o avellanes, és igual el que tingueu, ametlles i julivert.
0: Això dels fideus, doncs veus ara que ho dius, fer una picada no l'he fet mai.
1: Sí, doncs,
0: i segurament que
1: hi deu donar-hi resulta molt. I llavors hi farem, per aquesta quantitat, un litre de brou de pollastre o de verdures. Si fem tot el paquet, n'hi haurem de posar més d'un litre.
0: Va.
1: Sempre els fideus hem de comptar el doble. Així és com l'arròs hem de multiplicar per 3, el fideu no. Si són 400, són 800.
0: Va.
1: 4 i 4, 8.
0: Perquè
1: el fideu, i a més aquest, perquè en 6 o 7 minuts està, no es veu tant aigua. Esclar, hem de pensar que l'arròs el bullim 20 minuts. Absorbeix molt més el caldo, molt més el brou. Doncs els fideus no tant, i llavors n'hi hem de posar menys. Llavors,
0: hem
1: sempre...
0: de posar-ho a mesura que tapi els fideus?
1: A veure, d'aquest litro, per aquesta quantitat de fideus, quasi bé li hem de tirar tot, en deixem una mica, quasi bé tot.
0: I
1: ja no, i llavors ho hem... Bueno, primer de tot, què farem? Agafarem aquest oli, sempre un oli extra d'oliva, verge, i enrossirem la costella i aquest pollastre, i de cap d'un rato hi posarem les salsitxes. Jo sempre hi poso 3 o 4 grans d'all sense pelar. Allà mateix.
0: Sense pelar?
1: Sense
0: pelar. Què dius ara?
1: Sí, sí. I els alls, moltes vegades, amb el rostit i tot, sense pelar.
0: Ah.
1: Sí, sí, sí, tal com venen.
0: Hi ha moltes vegades que te recomanen xafar-los així?
1: Sí, no, no, jo no els aixafo i queden tubets.
0: Va.
1: Llavors enrossirem tot això, i quan tinguem tot això, aquesta carn ja ben enrossida, la separarem. I en aquest mateix oli hi farem aquesta ceba, i posarem aquesta ceba, l'enrossirem ben rossa. Quan la tinguem ben rossa, hi posarem un bon raig de birlanci, que ens pujarà molt més el color de la ceba, perquè els sucres de tot pugen, i quedarà molt més bé. I llavors és el moment de posar-hi aquesta mica de pebre vermell i aquestes 4 cullerades soperes de tomaca, de tomaca natural. Llavors aquesta tomaca i aquesta ceba la passarem poder uns 10 minuts i anirem tirant una mica de brou d'aquest que tenim ja a punt, i com veiem que ens quedo ja com una pasta, i posarem tota la carn aquella que hem sofregit.
0: Val, molt bé.
1: I ho passarem poder 15 minuts perquè ens quedi, aquesta carn ens quedi una mica tova. Llavors, si hem volgut posar el pebrot verd i el pebrot vermell, també és el moment de tirar-li perquè no ens quedi massa tou. I quan ho tinguem tot això ja ben passat...
0: Oh, perdona, Joana, el pebrot com el talles?
1: Jo d'ouets, a daus, sí. I el pelo, sempre el pelo, vale, sempre sí. El pebrot pelat. Llavors hi posarem aquest pebrot, el deixarem també 5 o 6 minuts, ho rectificarem de sal i de pebre. Jo sempre hi poso en el sofregit sal i pebre, perquè queda, com hi tires ja els fideus, ja agafa un gust. Llavors ja hi haurem posat també aquesta mica de pebre vermell que hi hem posat perquè no se'ns agafi, ja li tirarem l'última hora, i passarem tots aquests fideus ben passats. Tindrem el brou sempre calent, li tirarem, i depèn del fabricant el que ens digui, és el que estarem. I llavors hi tirarem aquesta picada.
0: Ah, molt bé.
1: Aquesta picada
0: molt
1: que hem dit. Jo la picada no la faig amb el morter, perquè hi ha gent que pica no amb el morter. A mi m'agrada més fina. Doncs jo ho poso amb el mini pimer, les ametlles, les avellanes, 10 o 12, no ve d'una, un granet d'all, una mica de julivert, ho trituro amb una mica d'aigua i li tiro.
0: Val. I ja bueno, li tires tot, és clar, després no es deu notar, perquè a vegades si ho fas amb el morter...
1: Amb el morter, clar, es nota els trossos. No, això queda ben fi. I després, depèn del fabricant, si ens diu 10 o 12 minuts, ho provarem, ho rectificarem de sal, i al cap d'aquest rato ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, no? Sí. Jo, ara, en aquest plat, sí que agafo el bona nota de la picada,
1: De la picada, sí, aquesta picada, així com l'arròs no cal, perquè l'arròs té molta més fècula i et quedaria molt espès, doncs en els fideus aquesta picada hi va molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, repetim, Joana,
1: repetim
0: els ingredients, a veure.
1: Doncs aquests 350 grams de fideus, el quart de quilo de costella, 250 grams, les salsitxes, les ales i cuixa de pollastre, una per cada un, que són 4, el pebrot verd, pebrot vermell, una ceba grossa, la tomaca, 4 cullerades soperes, llavors els alls, que els alls aquests els posarem ja junt amb, quan rostim aquesta carn, i després, si voleu posar, jo hi poso un pèl de canyella. Però no en branca, en pols, en el sofregit.
0: Una miqueta així.
1: Però no ens passem, perquè això fa com tots, vull dir, les herbes, tot. Tot en mesura, i és bo.
0: Si ens passem una mica amb les espècies,
1: Això amb les espècies, vull dir, és això. Doncs llavors, com jo faig aquest sofregit, que tinc la ceba i la tomaca, sempre hi poso un pèl de canyella en pols, una mica de canyella en pols,
0: bé,
1: i don una substància molt bona, una mica de canyella, el pebrot verd i el pebrot vermell, si li volem, aquest bon raig de birranci, oli, sal, pebre, la picada amb aquestes ametlles i el julivert al nostre gust, i el brou, un litre de brou el teniu a punt, sempre calent, que no li tirareu tot, potser amb 800 en tindreu prou.
0: Bueno.
1: Doncs llavors el reservem, o potser aquests fideus que hi heu posat, se'ns veurà, perquè depèn del fabricant, se'n veu més aigua o menys, més líquid. Doncs llavors, depèn del fabricant, li haureu de posar tot o no.
0: Bueno, o segons també el gust de qui se li té
1: que
0: menjar,
1: Que si a nosaltres ens agraden més sucosos,
0: sí,
1: i posem més brou. Si no ens agraden més secs... I llavors aquest plat, també, si us agrada, el podeu fer al forn.
0: A l'hora d'acabar de coure, okay.
1: Sí, o sigui que si són 10 minuts, 5 al foc i 5 al forn, dalt i baix, que ja el teniu preescalfat a 180.
0: I què hi fa, això?
1: Queden més sequets de sobre. No queda tan malós, Queda de sobre, clar, posar dalt i baix, queda més sec.
0: Bueno, és clar, això pot ser igual que amb l'arròs, no?
1: Exacte, l'arròs, que el dia que el volem fer sucós, o el dia que el volem fer al forn, que també li posem.
0: Molt bé, Joana. Doncs un bon plat, tindrem-lo en compte. I bé, doncs sempre traiem cada setmana algun d'aquests truquets, d'aquestes coses que tu saps fer, i que, doncs, mira, les podem anar aplicant a casa.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs, au, adéu-siau.
0: Fins la propera
1: setmana. Adéu.
2: Continguts en xarxa. FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
4: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que socialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat, en el telèfon, doncs, et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
3: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 25 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, començar la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb